0: cosa que ells tenen arrelada de fa molts anys, que són els cavalls, tenen balls de cavalls, i va ser espectacular. I així es contava, així es constava Maria Jesús Bagur, alcaldessa de Ciudadella, la rebuda de les candidates a Fallera Major de València.
1: Bueno, no, jo dic que és un poble germà, és a dir, com es diu, mos és germana, Sant Joan també té foc, Falles també és foc, i per tant el foc és aquest acabar coses passades i començar coses futures, aquest cremar, però també per tornar a reneixer, i crec que som un poble germà, també mos uneix la nostra llengua, que tots mos entenem, i per tant, bueno, sempre benvinguts a Ciutadella i a Menorca, el poble valencià té les portes obertes. Bueno, realment, Ciutadella i la festa i Menorca sempre està representada per els cavalls. No hi ha festa a Menorca si no hi ha cavalls. Per tant, no podia haver millor símbol per rebre les falleres en esport de Ciutadella que és aquesta rebuda en cavalls i amb una exhibició a cuesta del cavall típic menorquí. Sí, bueno, Ciutadella és un poble noble, on encara es manté la noblesa, es mantenen els palaus nobles, i han fet la visita a Cas Còndor, no? Que forma part, és un patrimoni important de la Fundació Torre Saura, del Còndor de Torre Saura, i que han pogut gaudir d'aquests encara palaus nobles, nobiliaris que es mantenen, i aquestes grans sales i aquest gran patrimoni que es manté dins els palaus de Ciutadella. I posteriorment ens hem desplaçat aquí, en el Museu de Can Saura, que també és un antic palau, que és propietat municipal. I crec que l'important que aquí s'ha pogut veure, hem pogut visualitzar un vídeo amb l'essència i el que són les festes de Sant Joan, perquè les falleres puguin conèixer també la nostra festa. No seria de primera mà, perquè aquí només les festes són 23, 24, 25 de juny, però bueno, donat que estem al mes de setembre, la tecnologia ens permet mostrar també la festa de Sant Joan en els que ens visiten a partir d'imatges i mostrar el que signifiquen per nosaltres i el nostre sentiment.
0: Jo estava recordant l'exhibició de cavalls que ens van donar només entrar i després ens van ensenyar un vídeo, i si te fiquen els pèls de punta de viure el Sant Joan que n'hi ha en Ciutadella.
2: De normal, l'Ajuntament fa una recepció a lo que és la Fallera Major de València i a la Cort d'Honor. Però jo he vist en les imatges que estaven totes, no? Estaven també totes les candidates.
3: En la recepció?
0: Sí, en guany, en l'any passat se va separar, en sí. Guany no s'ha separat, han vingut totes les... La primera recepció de l'alcaldessa i tot, que jo te dic, que mos va rebre el port de Ciutadella. I d'ahí mos van emportar fins... No, ens van fer una mostra de folclore.
3: A lo bienvenido, Mr. Marshall.
0: Sí, sí, oh, així no és.
2: Fantasia.
0: I ens van fer una mostra de folclore, en boleros, bueno, de tot, que anaven ataviats, que ja estava explicant l'alcaldessa, les seues gales tradicionals per a ballar. I d'ahir, a poc a poc, vam entrar fins a l'Ajuntament, que no van anar a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament estan restaurant-lo, i se van anar a un palau que tenen ells, que no me'n recordo el nom, l'ha dit ella, però jo no me'n recordo, Cansau, Cosnau, uau, bueno, no me'n recordo molt bé. Bueno, total, que ellos se fa la recepció oficial i on arriba la Fallera Major, va parlar la Fallera Major, la Cort d'Honor i totes les candidates. No n'hi havia aire condicionat, jo estava xopat.
2: Ai, mare, és la calor que ha fet este cap de setmana.
0: Però s'ho van passar molt bé. I després mos van convidar a un dinar espectacular.
2: Ah, pensava que dinareu en el barco.
0: No, productes autòctons de Menorca.
2: Ai, que bo.
0: Ahí n'hi havia de tot, sobrassà. Boníssima. N'hi havia espetec, dice, que no sé com li diuen, però estava boníssim. Pa. Després dolços típics d'allí també, que és la mitja lluna, que estava espectacular. Jo m'has ficat de cap a peus, és veritat que entre xerrar i xerrar, doncs van minxant sense parar. Saps? Jo crec que m'he engrossat una o dos quilos.
2: I o sigui, aquesta prova també, per dir-lo d'alguna manera, esta visita també era molt distendida entre les candidates. Tu has pogut parlar en algunes d'elles?
0: Jo en candidates no parlo, Mayra. Que me pareix mentira que no em conegues. Jo no parlo amb les candidates.
2: Però bueno, hauràs aprofitat aquest cap de setmana també per afinar eixa quiniela, no?, que tu fas.
0: Això 100%.
2: Ah, vale.
0: Perquè avui tenim sopar de quiniela. Avui anem a fer la quiniela. I és veritat que jo, mirant les candidates, hi ha algunes que destaquen més o unes altres menys, però això el jurat va tindre ahir per la nit una reunió amb totes elles. Estaven tots dormint, jo me'n vaig a dormir, el que passa és que com jo hi sé a fumar, per camunt i per cavall, doncs ho regiré tot. I va parlar el jurat. I en aquest moment estaven dient que de les 73, 13 són les que van entrar i les demés no.
2: Clar, és que és una realitat, no n'hi ha puesto per a totes.
0: N'hi ha 60 que se van fora. I clar, jo vaig a arrimar una miqueta a l'orella i el cap, que no me dissaben, però jo vaig mirar i estaven totes en llàgrimes. En llàgrimes d'emoció, d'il·lusió, de somni, de nervis, perquè és un barrejat d'emocions brutal I és molt difícil arribar ahir.
2: És molt difícil i és una experiència vital meravellosa. Saps?
0: És únic,
2: perquè per a elles aquestes convivències ja no...

0: que ho està fent molt bé per a les candidates i estan fent molta pinya.
1: Jo te vaig a dir, perquè nosaltres vam entendre l'oportunitat, que a més és molt faller en Manuel Pérez, que és cap d'operacions del grup de Transmet, del grup Grimaldi, que l'està encantat de rebre a les candidates, però atenció, perquè els dos talls de veus que venen parla molt bé de lo que ven davant. Aixina mos va contar Manuel Pérez lo que és per a Transmet tindre a les candidates a bord del seu vaixell.
2: Un reto muy bonito, porque a nosotros como valencianos nos gusta mucho la fiesta, además sentimos lo que es las fallas para la ciudad de Valencia. Nosotros somos una empresa valenciana y pensábamos que una forma de conectar con Valencia, con el entorno en que trabajamos, y qué mejor que ofrecer aquello donde vamos, que son las Baleares. Entonces, una forma de intentar exportar en el buen sentido nuestra cultura a través de los mares. Y empezamos con Ibiza, luego Mallorca y por último Menorca para cumplir el ciclo de las Baleares. Y una ilusión tremenda. Nosotros hemos cogido la esencia de Valencia, la hemos metido en nuestro barco y la estamos llevando a todas estas zonas del Mediterráneo. Estamos llevando un trozo de Valencia en nuestro barco. Es inmenso.
1: Un tros de València portat per tot el Mediterrani, d'illa en illa, com ha dit, primer a Ibiza, després a Mallorca, ara a Menorca. Jo dic, el següent tos anirem a Itàlia, a veure si continuem surcant el Mediterrani i acabe jo a saber a on, saps? En Turquia o alguna cosa d'això, perquè segur que acabem més lluny que... I veurem lo de la mascleta que ha dit Santi Ballester. Lo que sí que està pendent Santi Ballester, que després parlarem d'ell, del regidor de Falles des d'última hora, que ha dit de les candidates. Però abans d'arribar a l'última hora, que mos ha arribat ara mateix, anem a veure, perquè els jurats són els que diu Omaira, que estan pendents, igual que Fran, i estan pendents de totes les candidates. I van entendre l'oportunitat de parlar en Rafael Mengó, que a més és pare de Fallera Major de València i ara mateix és jurat. I mos va dir això de les candidates i de com està passant el jurat estos moments.
3: Bien, pues el balance del viaje del jurado con las candidatas, la verdad es que ha sido espectacular, ha sido una manera de intimar más con ellas, de conocerlas más en profundidad, de que ellas hayan podido soltar más de lo que podían haberse soltado, y la verdad es que estábamos contentísimos con el comportamiento, llamémosle, de todas las chicas cuando hemos estado tanto en las entrevistas como en las pruebas que les hemos estado haciendo, pero aquí al haber momentos de mucho más desenfado, pues nos ha dado pie para poderlas conocer mucho más profundamente, y la verdad es que yo creo que ha sido una prueba de fuego bastante bien superada, no totalmente superada. A ver, nos bajamos del barco pues con un sabor, no es agridulce ni mucho menos, sino con un sabor de decir, oye, qué bien hemos estado con ellas, las hemos conocido, y nos bajamos con un compromiso mayor si cabe, con una responsabilidad mayor, porque tienes que decir que no a un 82% de las chicas, que no es que sean menos válidas, ni muchísimo menos, sino que son las reglas del juego. Tienes que elegir a 13, pero que elegirías a muchas 13 de todo lo que hemos visto. Pero la regla del juego es la que hay.
1: Tu, Mayra López Beltrán, doble xolla, que has estat en dos cors d'honor, infantil i major, entenc que saps el que és passar per ahí, ja no com a xurà, bueno, com a xurà també.
0: Com a xurà també,
1: perquè tu has fet de tot en la vida.
0: He fet de tot. La veritat és que sí, que puc estar orgullosa de tot el que he fet en el món faller. I és una decisió molt difícil per al xurat, perquè a més, al principi, quan tu comences, te guies només per una foto. Val? I ahí fas pues, com uns descartes, que després esos descartes, quan ja vas coneixent a les xiques, ja deixen de ser descartes. Entonces ja no només tens 13 candidates, tens moltes més, perquè conforme se van fent més relacions, pues ja al final, jo és el que dic sempre, jo no tinc cap amiga lletja, jo les vull, però a mi totes les meues amigues són guapíssimes, saps?
1: Entonces, com dirien en castellà, de bellesa distraïda.
0: No, que és de veres que tu quan tens més relació amb la gent, pues les agafes més carinyo, veus altres característiques que en un principi no veies, i entonces, clar, en aquestes convivències i tant de temps parlant en elles i convivint en elles, pues se fa cada dia més difícil per al jurat. Jo recordo el dia de la Fonteta, quan jo vaig ser jurat, jo estava en ma casa dinant abans d'anar-me a la Fonteta i estava plorant. Jo, en ma casa, a soles, estava plorant per lo que me deixava fora. Perquè les agafes molt de carinyo, molt de carinyo.
1: Carinyo van agarrar perquè el compte enrere ja està en marxa. Estem a uns dies de trobar-nos en el Roig Arena. Esta vesprada tinguem, on anem els mitjos de comunicació, l'assaig de les candidates que se faran la Fonteta de Sant Lluís. Esta vesprada ho tindrem. I este matí s'ha donat

0: Vine con vosaltres, que crec que les protagonistes de l'acte són elles. Encara mantinc la confiança, per supost, plàsticament crec que va ser espectacular pels professionals que ho formen, però encara tinc la confiança de que, com n'hi ha fallers dins d'aquest equip, Paula Espinosa, sense anar més lluny, és de la falla Pintor Goya Brasil, la cantant, crec que ells com a fallers també pensaran en això i faran aquest còmput perfecte.
1: Pues claro que sí, pendents estarem. La Sella, saben, esta setmana el dijous, avui tenim l'assaig, el dijous parlarem de tot el que va ser l'elecció de les Corts d'Honor de la ciutat de València, de les falles de València, que els nervis estan a flor de pell. I ara, amics i amigues, pues nosaltres peguem voltes per tota la comunitat valenciana i avui tenim que anar de viatge fins a Orxeta. I se preguntaran per què. Perquè són les seues festes patronals en honor a Sant Tomàs i Sant Nazario. Arriben avui a la seua gran jornada de tancament. Des de dijous passat, des de setembre, el municipi ha viscut dies intensos de festa, tradició i activitats per a tots els públics. I avui el programa festiu posa el fermall final amb una jornada repleta de propostes. I ens anem fins a Orxeta. Tenim a la seua regidora d'Educació, Carina Sala. Què tal? Bona vesprada, com estem?
2: Hola, bona vesprada. Així estem, cansadets ja.
1: Jo te dic, te queda veu encara? Perquè avui culminem la festa i jo no sé com te queda veu, eh? Perquè ahir Orxeta
2: queda
1: no pareu.
2: Queda un poquet. Per parlar amb vosaltres, un poquet.
1: Bueno, podries fer-me un balanç de lo que han sigut les festes d'Orxeta fins ara?
2: Pues van començar el dijous per la nit, bueno, per l'estrà, que van començar els xiquets amb jocs i disfresses. I per la nit van tindre la bandeta i totes les penyes es disfracen i fan el correpenyes. I després divendres va ser el concurs de paelles, on totes les penyes i grups d'amics s'ajunten a la plaça i fem concurs de paelles, dinem, fem tardeo en la banda. Després muntem a l'ermita per baixar a Sant Tomàs, que ve a quedar-se en l'església els dies de festa. I per totes les nits tenim actuacions musicals. I
1: no falta de res.
2: Ahir va ser la processó.
1: Sí.
2: I avui tenim el dia dels xiquets, que tenim els inflables en la plaça, esta esperada tenim la banyà, sí. La festa de l'espuma, berenem i tornem a muntar a Sant Tomàs a l'ermita. I ja està, i mon anem a titamos. Hem tingut mascleta nocturna, mascleta... Molta pólvora.
1: Sí, sou molt de pólvora. Qui ha disparat? Quins són els pirotècnics que han disparat en Orxeta?
2: Perdó?
1: Els pirotècnics que han disparat en Orxeta, per conèixer...
2: Ha sigut turis.
1: Ah, pirotècnia turis, molt bé. Pirotècnia turis, sí. Molt bé. Ha portat mistela de turis, suposa, no? A Orxeta,
2: sí.
1: Ha portat mistela.
2: Sí, molta pólvora, però està molt bé.
1: Jo lo que dic és que cada vegada és més gent la que participa, no?, dins de les festes d'Orxeta, en què avui ja sigui el punt i final i ja esteu tots rematats i cansats. Jo anava a convidar a tota la gent, però convide ja per el 2027. O sigui que cada vegada n'hi ha més gent activa dins de la festa.
2: Sí, enguany no hi ha hagut comissió de festes, així que l'hem organitzat des de l'Ajuntament, però amb ajuda de molts veïns i amics. Que tenim que agrair a tot el poble perquè s'ha vinculat amb nosaltres per ajudar-nos a que aquestes festes siguin possibles enguany.
1: I jo que vull que posem el colofó final, quin dels actes de tots els que tingueu destacaries de les festes d'Orxeta en honor a Sant Tomàs i Sant Nazario?
2: A mi personalment va agradar molt la romeria que van fer quan van baixar a Sant Tomàs. Després van fer l'ofrena en l'església, vam entrar la banda a l'església i tot el món va entrar content, animat per donar les flors.
1: I avui ja acabem, entenc, en què acabem en els actes? En la puja del Sant, en esta nit, no?
2: Acabem en la puja del Sant, a l'ermita, i després farem una traca quilomètrica pel poble.
1: Ah, pues mira, si...
2: Acabem amb més pólvora. Comencem en pólvora i acabem en pólvora.
1: Si és que jo vos dic una cosa, sou un polvorí en Orxeta. Si és que en la província d'Alacant no pareu en la pólvora pa camunt i pa cavall, però això és l'alegria, la festa, la música, que és el tronaor de la pólvora que tingueu vosaltres, que és una meravella. No, pues aprofitem...
2: Sí, podreu ser vivos. Si estan els xiquets, en els coets, Sí, sí, de estic... fondo. Tenim sí. els coets de fondo tot el dia.
1: Sí, estic sentint-los ahí i jo dic, és que tinc ganes d'anar. Qui estiga al costat d'Orxeta, que aprofite que vaig esta nit, que és el moment de la pujada en sang, que és un dilluns preciós i bonico. Pues ha sigut un plaer, Karina, tindre-vos amb vosaltres. I que l'any que ve estarem en Orxeta. Estarem ahí al costat
2: vostre.
1: Moltes
2: gràcies a vosaltres i esteu convidats.
1: Gràcies, Karina. Una abraçada molt forta.
2: Adeu.
1: O Mayra Frank, que estem a punt d'anar-se'n i jo te dic una cosa, jo me'n vaig corregent a canviar-me i de la Fonteta de Sant Lluís que tenim, ui, és que estem... Esta setmana és la setmana fallera per excel·lència.
3: Ai, pensava que t'anaves a anar a Orxeta, a la romeria, ah, bueno. Per a dur el sant.
1: A Orxeta no, però a fer-me
3: no
1: una
3: Orxeta... No te dona temps.
1: Però a fer-me una Orxeteta m'aniria, te
0: dic jo. A la Fonteta o al Roig?
1: A la Fonteta, a la Fonteta. A la Fonteta de Sant Lluís esta vesprada.
3: I l'any passat també ho vam fer així, sí, la veritat.
1: A les 6 de la vesprada.
0: Perquè al Roig estaran ja començant els muntatges de tota la infraestructura, que no serà poca.
1: Sí, sí, no, n'hi ha prou d'estructura. Jo espero i desee que estiga tot, desitge, que estiga tot perfecte en este cap de setmana. Jo suposo que vinguem de la mà de Joan. Va estar tot perfecte. Ara, és arriesgar la proposta, una vegada més. Uh-huh. Per als fallers. Tu vas al Roig Arena, o Mayra?
3: Home, 100% sí.
1: Tu vas al Roig Arena, Fran Casales?
0: Sense mi no es fa.
1: Clar que sí. Bueno, per cert, recordar que es farà la retransmissió també en directe en A Punt, per a que vegin vostè la retransmissió de l'elecció de l'Escordonor. I nosaltres serenem. Gràcies per estar amb nosaltres una vesprada més així en La Flama, en A Punt Ràdio. Vos esperem el dijous a les 12 del migdia. Sientos vostès. Una abraçada molt forta. I ara sí, vos deixem en el boletí informatiu.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Un indici, una telefonada anònima, una investigació a contrarrellotge. El crim perfecte no existeix. Només existeixen els secrets ben guardats.
2: La veritat sempre deixa rastre. Analitzem els casos més impactants de la crònica negra amb experts, testimonis i periodisme pur de línia de foc.
1: Deixa que te ho conten. Sintonitza Investigació Criminal cada dimecres de 12 a 1 del migdia. La pista. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén-te a casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
1: Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
4: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
1: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: A Punt Ràdio. A Torrevieja, 100.5.
1: Hola, com estan? 7 minuts passen de les 4 de la vesprada. És moment de parlar d'economia.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En A Punt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic i empresarial de Punt Ràdio d'avui. És dilluns, és 21 de setembre i per davant tenim prop d'una hora en la que parlarem de resultats de sectors claus per a l'economia de la comunitat, d'inversió estrangera i del poder del màrqueting. Ja saben que la Comunitat Valenciana compta en un model econòmic on el sector serveis té un gran pes i en este sentit avui hem conegut que la facturació dels serveis va augmentar quasi un 3% en el mes de juliol. Però clar, este és un creixement per baix de la mitjana nacional. En canvi, pel que fa al sector industrial, el volum de negocis va créixer un 7% en el mateix mes i això supera a la resta d'Espanya. Per tant, davant d'aquestes dades, què està canviant en la nostra economia? Podem estar davant d'un gir estructural o són solament dos xifres puntuals i com impacta tot

0: Tot això, totes aquestes xifres en la nostra butxaca. Bé, no solament veurem les xifres d'estos sectors, també pararem atenció al sector primari, perquè acaba de començar la campanya citrícola i no sembla que les previsions siguin molt positives. I per altra banda, també analitzarem la inversió estrangera en la nostra comunitat. Som la tercera autonomia que més inversió directa ha rebut en el que portem d'any i, en general, a Espanya el capital extern invertit ha augmentat un 30%. Què és el que busquen els inversors quan aposten per la Comunitat Valenciana? En quins tipus de negocis decideixen invertir? Pot la Comunitat Valenciana competir contra Madrid o Catalunya per atraure este capital? Hem de dir que Madrid i Catalunya reparteixen el 60% de les inversions. De seguida parlarem de tot això. I en la segona part del programa, avui parlem de màrqueting. De nou, obrim el nostre espai, el poder del màrqueting mediterrani, i en concret parlarem de com la digitalització, de com el comerç electrònic i els nous hàbits de consum han canviat el sector del retail. Avui en dia seguim apostant pel comerç físic o preferim la compra online? Quin paper juga en tot això? Les estratègies de màrqueting que desenvolupen les marques? Avui reflexionarem al voltant de tot això amb tres convidats de luxe. Bé, amb tots aquests temes, també amb el repàs a l'actualitat internacional i amb Rafa Alarcón al control, comença així Cadena de Valor.
1: Economia, actualitat, finances en Cadena de Valor.
0: Comencem programa, comencem setmana i com sempre m'acompanya així en la taula Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
2: Hola, Javi, molt bona vesprada. Dilluns, tercera setmana d'esta temporada. I si et sembla, anem a arrencar ja i compartir amb els oients totes aquestes notícies que marquen el dia. Anem a començar avui, això sí, posant el focus en grans indicadors que ens parlen de l'estat de l'economia, així, l'economia valenciana.
0: I és que la primera parada informativa d'avui ens porta a parlar de dos sectors que són claus per a la nostra economia. Per una banda, el sector serveis en la Comunitat Valenciana va augmentar la seva facturació quasi un 3% en el mes de juliol, 2 punts per baix de la mitjana nacional, que va ser del 4,8%, segons les xifres que ha publicat l'INE. A més, en el que va d'any, la facturació del sector ha crescut un 3,7%. Tornem a veure aquest creixement en la Comunitat Valenciana, però tot i aquest augment, de nou, queda per baix de la mitjana nacional, al contrari del que passa en la indústria. Arturo.
2: Així és, Javi. La xifra de negocis de la indústria es va incrementar en la Comunitat Valenciana un 7,7% al mes de juliol respecte al mateix període de l'any anterior. Això són 3,6 punts més que la mitjana nacional. I com comentaves, si veiem els números en el que va d'any, la xifra de negocis de la indústria ha crescut un 6,3% a casa nostra, suposa 2 punts de diferència a més a mitjana nacional.
0: Tal vegada ens esteu escoltant des del cotxe, des de casa, i penseu, bé, i a mi això com m'afecta? És el que li preguntem a continuació a l'economista i assessor financer Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
0: Juan Carlos, en primer lloc, què ens diuen aquestes xifres sobre l'estat de l'economia valenciana?
3: Bueno, vamos a ver, estas cifras hay que ponerlas primero en contexto, en lo que sería el conjunto de España, y luego, si queréis, las podemos poner en contraposición con lo que es Valencia. Uh-huh. Si lo analizamos desde un punto de vista solo de España en su conjunto, que está bien hacerlo, porque así nos vemos cómo está un poquito el mapa, vemos que sí, que efectivamente servicios ha subido interanualmente un 4,8%, pero hay un dato clave, que es que de manera mensual sí que se ha perdido un 0,7 respecto del mes anterior. Eso hay que entenderlo como un indicador anticipado de una leve retroceso, o un leve, vamos a decirlo, desaceleración. Estábamos creciendo a tasas muy elevadas. Por la industria, por otro lado, sí que es verdad que sube también un 4,1, pero a nivel mensual también retrocede. Con lo cual, nos retroceden a nivel mensual, o sea, de un mes a otro, tanto los servicios como la industria a nivel nacional. Entonces, esto sería, de alguna manera, que se encendería la luz amarilla, para tener cuidado, porque es verdad que ya no crecemos a las mismas tasas. Eso no es que sea malo, simplemente hay que estar alerta y vamos a ver cuál es la evolución de los próximos meses. Si queréis, luego más adelante lo ponemos en consonancia con qué está ocurriendo a su vez con Valencia, que no son tan malas las cifras realmente.
0: No, claro, no son cifras negatives perquè veiem ese creixement, però sí que ens crida l'atenció precisament el que estaves comentant, no? Esta diferència respecte a la resta d'Espanya, principalment perquè fa al sector serveis, que al cap y a la fi es un motor de la comunidad, ¿no?
3: Sí, claro, efectivamente. Pero bueno, de alguna manera hay que entender que cuando estamos hablando de crecimiento, tenemos que tener en cuenta que el crecimiento lleva detrás unidades vendidas y precio. Entonces, de alguna manera, si

0: puede pensar que estamos creciendo porque vendemos más, pero nos estamos dejando fuera algo importante, que es que quizás porque han subido los precios podemos entender que estamos creciendo y no es así. Y me explico. Por ejemplo, el turismo, por ejemplo, sí que es verdad, y estoy hablando del caso concretamente valenciano, es verdad que el dato es débil, porque es verdad que crece solo un 2.8 frente a un 4.8 nacional. Sin embargo, en lo que es en las pernotaciones, por ejemplo, en julio en España, solo avanzaron un 0.3%, pero los precios subieron un 5.9%. En cambio, y ahora ya es un dato de la Comunidad Valenciana, los turistas internacionales aumentaron un 11.6% en julio hasta los 2.400 millones de euros. Por lo tanto, de alguna manera vemos que todavía mantiene músculo la Comunidad Valenciana respecto a retener turismo, y además que ese turismo sea de gasto, que al final, ¿qué es lo que nos interesa? Que haya turismo de calidad y sobre todo que aporte un valor añadido.
1: Y en la cara oposada de la moneda, Juan Carlos, tenim a la indústria. Amb un creixement, ho hem comentat al principi, no?, d'un 7,7% al mes de juliol, que quasi duplica aquesta mitjana espanyola. A quins, si mirem per sectors, a quins subsectors o factors hem d'atribuir aquesta espenta industrial?
0: Bueno, el dato del 7.7 es una factura industrial y el INE tampoco desglosa esa estadística a qué subsectores concretos explican el crecimiento valenciano. Lo sí que es verdad que la industria valenciana, aunque crezca menos, sí que es verdad que tiene más músculo que la media española. Factura un 7% más y además produce un 4% más. Entonces, eso de alguna manera tiene una lectura muy positiva, porque nos lleva al siguiente contexto, y es que no depende exclusivamente de la Comunidad Valenciana de cómo vaya el turismo, porque tiene suficiente industria y sobre todo está suficientemente diversificada. Hablamos de que es exportadora en alimentación, en química, en bienes de equipo, etcétera, sobre todo también en automóvil y cerámica, obviamente. Y eso nos da, por lo tanto, el contrapeso, que cuando el turismo no nos funciona o el consumo no nos funciona, sí que es verdad que la industria viene de alguna manera a salvar los muebles en lo que es la economía valenciana. Pero eso tampoco significa, por concluir, que es un cambio en el modelo productivo, no. Simplemente es algo coyuntural que está ocurriendo en este momento.
2: Clar, és un canvi que es dona en este moment, vaja, el que ens crida l'atenció també és que precisament siguen les xifres del mes de juliol, però com estaves comentant, en este cas, la indústria és la que issa el rescat del sector serveis.
0: Correcto.
2: Juan Carlos Sánchez, moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada i per ajudar-nos a entendre aquestes xifres.
0: Claro que sí, un placer. Bona
2: moltes esperada. Gràcies, bona vesprada.
1: Adéu. Adéu. I continuem amb el repàs a l'actualitat econòmica del dia d'avui dilluns, perquè si parlem de sectors claus per a l'economia valenciana hem de parlar de l'inici de la campanya citrícola. Un inici de campanya que està marcada per un gran estancament degut a l'escassa demanda europea i també a l'augment de la competència de països de l'hemisferi sud i competidors, com el cas d'Egipte o el Marroc. Es tracta d'una pressió que empitjorarà amb la fi dels arancels per a Sud-amèrica, paralitzant les compres en el camp per part dels exportadors espanyols i deixant així en la incertesa a molts agricultors.
2: A nivell nacional, la collita preveu prop de 4 milions de tones, i això és un 4% menys que la mitjana dels últims 5 anys. En aquest sentit, la Comunitat Valenciana, encara que estima 2,6 milions de tones, pateix un enfonsament acumulat de quasi el 20% respecte a la mitjana de l'última dècada i reduís també la seva superfície cultivada, representant avui en dia solament el 45% de la producció nacional davant del 60% que dominava històricament.
1: La falta de preferència comunitària a la Unió Europea perjudica greument el mercat exterior. Les exportacions espanyoles van caure fins als 2,7 milions de tones la passada campanya, lluny d'aquests 3,7 milions aconseguits en la campanya 2018-2019. Mentrestant, les importacions de tercers països cap a la Unió Europea superen els 2 milions de tones anuals en constant augment, desplaçant així progressivament al sector citrícola espanyol.
2: I d'un sector tradicional a un altre que es basa en la innovació, perquè les empreses valencianes acceleren la incorporació de talent tecnològic. El 17% ja disposava d'especialistes en tecnologies de la informació i la comunicació durant el primer trimestre de l'any 2025. El 17% davant del 12%, que era la xifra d'un any abans. Este avanç de més de 5 punts situa la comunitat lleugerament per damunt de la mitjana espanyola.
1: La digitalització també avança en altres àmbits. El 99% de les empreses valencianes té connexió a internet i més del 84% disposa de pàgina web. A més, quasi el 66% utilitza programes de gestió empresarial, més del

0: 45 analitzada de sant personal propi i, atenció, més del 20 ja ha incorporat tecnologies d'intel·ligència artificial.
1: Tot i aquestes xifres, encara queden bretxes importants. Solament el 6% de les empreses amb especialistes TIC compta amb professionals dedicats a la ciberseguretat i la presència femenina en aquests perfils també continua estant per baix de la mitjana estatal. La diferència és encara major entre les microempreses valencianes, on solament el 2% d'aquestes empreses té personal tecnològic especialitzat. Obrim ara una finestra al món de la mà de Reis Joan. Bona vesprada, Reis.
2: Hola, molt bona vesprada, companys. I avui arrenquem esta ullada internacional mirant cap als Estats Units. Quina sorpresa, perquè Morgan Stanley adverteix que Wall Street podria patir una correcció de fins al 7% a curt termini si es produeix un nou encariment de l'energia o augmenta la volatilitat en el mercat dels bons. Els estrategues del banc assenyalen que, malgrat la fortalesa dels resultats empresarials, les valoracions de l'ISP 500 han caigut al nivell més baix des de març. En aquest escenari, l'índex podria retrocedir fins als 7.700 punts, 7.100, abans de reprendre la tendència alcista a final d'any. I de Nord-Amèrica a Àsia, perquè el Banc Popular de la Xina manté sense canvis els tipus d'interès de referència per 17è mes consecutiu. La taxa aplicada als préstecs a un any continuarà en el 3%, mentre que la dels crèdits a 5 anys, utilitzada principalment per a les hipoteques, es mantindrà en el 3,5%. L'última rebaixa es va produir el maig de 2025 i l'organisme assegura que la seva política busca afavorir un creixement estable i la recuperació dels preus. I tanquem un poc més a prop de casa. Europa es prepara per a un hivern complicat per l'encariment del gas i del petroli provocat per la prolongació de la guerra a l'Orient Pròxim. I quan diem que Europa es prepara és que tots nosaltres ens preparem. La Comissió Europea adverteix que el principal problema no serà tant el subministrament com l'augment de la factura que haurem d'assumir les famílies i les empreses, amb efectes sobre el consum i la competitivitat. A més, la inflació persistent i les pujades de tipus del Banc Central Europeu deixen els governs amb menys marge per aprovar noves ajudes energètiques.
3: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
1: I no deixem esta mirada internacional perquè la Comunitat Valenciana es consolida com la tercera autonomia espanyola en recepció de capital exterior després de captar 1.800 milions d'euros en inversió estrangera directa. Esta xifra contribueix al destacat creixement nacional col·locant-se únicament per darrere de la Comunitat de Madrid i Catalunya en volum d'inversió rebuda. Arturo.
0: I és que, Javi, a nivell global, Espanya va captar 12.446 milions d'euros. Això suposa més d'un 31% més interanual, impulsada pels Estats Units com a principal inversora amb el 23% del total. A més, destaca l'auge de projectes Greenfield i la posició del país com la quarta destinació mundial en recepció de nous projectes internacionals fins al mes de juliol.
1: Per comentar tot això, comptem amb la directora general d'Emprenedoria i Internalització de la Generalitat Valenciana, Mònica Pallà. Bona vesprada, Mònica.
4: Hola, què tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Molt bona vesprada, gràcies per atendre'ns. En aquest sentit, la Comunitat Valenciana se situa com la tercera autonomia receptora d'inversió estrangera. Quins atractius o avantatges competitius estan veient les empreses multinacionals així en el nostre territori?
4: Bueno, la Comunitat Valenciana, ante todo, es un lugar ideal para la inversión. Contamos con una localización geoestratégica excelente, con una red de universidades públicas que son, bueno, un referente a nivel internacional. Por tanto, las empresas encuentran muy fácil ese capital humano que necesitan para establecer sus proyectos aquí. Uh-huh. Y también os diría que también los sectores están muy consolidados. Tenemos una gran variedad de sectores que son tractores y que atraen al inversor extranjero porque sabe que aquí puede encontrar su cadena de valor y por tanto que tiene garantías porque dispone de ese ecosistema que le va a facilitar el operar en nuestro territorio.
0: Uh-huh. I a més, també, i aquests factors que acabes de comentar, Mònica, la Comunitat Valenciana

0: Continuem així en cadena de valor i parlem ara de màrqueting, perquè el màrqueting actua com el motor que dinamitza l'economia, ja que, clar, connecta les necessitats dels consumidors amb l'oferta de valor que realitzen les empreses. També és cert que estimula la demanda i que fomenta la competitivitat. En l'economia, en l'ecosistema actual, el seu paper ha sigut absolutament determinant per a l'evolució del retail en línia, transformant el comerç tradicional en experiències digitals immediates, personalitzades i sense fronteres, perquè la innovació està en el nostre dia a dia. Bé, mitjançant l'ús estratègic de dades, d'analítica, el comerç conversacional, les marques ja no sols venen productes, sinó que construeixen relacions de confiança que impulsen el creixement continu en l'entorn digital. Avui volem parlar de tot això en el nostre espai, el valor del màrqueting mediterrani.
1: Explorem l'impacte positiu del màrqueting a través de les experiències d'empreses valencianes. Coneixem el valor del màrqueting mediterrani.
0: Benvinguts, benvingudes de nou a este espai marketingià. Benvinguts al valor del màrqueting mediterrani. Avui volem posar el focus en l'evolució del retail físic, així com la relació de compra entre botigues físiques i les botigues en línia. I per a fer-ho, com sempre, tenim a la gerent del club de màrqueting del Mediterrani, Amanda Simón. Amanda, bona vesprada.
2: Bona vesprada, què tal?
0: Benvinguda de nou. A veure, Amanda, avui parlem d'un tema que és absolutament apassionant i que jo crec que ens afecta a tots i totes com a consumidors.
2: Totalmente, porque durante décadas las tiendas han sido el principal punto de contacto entre las marcas y los consumidores, y sin embargo hemos visto cómo poco a poco la digitalización, el comercio electrónico e incluso también los nuevos hábitos de consumo han ido cambiando y modelando esa relación, ¿no? Hoy el consumidor vamos viendo cómo descubre productos y experiencias en redes sociales, compara, se informa desde el móvil, compra por internet, algo que cualquiera como consumidor hacemos en nuestro día a día. Y bueno, pues esto lleva como consecuencia que se están desplazando de los espacios físicos, donde ahí, sobre todo, lo que hacen es buscar asesoramiento, inspiración, ocio o experiencias que quizás ya no pueden vivir desde casa, obviamente. Así que parece que el reto ya no es elegir entre lo físico y lo digital, sino entender cómo ambos mundos conviven y se complementan de forma natural. Uh-huh. Y ese es un poco el objetivo de hoy, Javi, el analizar cómo está cambiando nuestra forma de comprar y consumir, qué espera hoy el consumidor de los espacios físicos y cómo las marcas y los negocios también están adaptando sus experiencias y adaptándose al entorno digital.
0: Precisament volem realitzar este anàlisi, com sempre, amb la millor companyia, perquè avui tenim tres convidats de luxe, ¿ves així?
2: Efectivamente, hoy tenemos a Alba Seco, que es la directora de retail de Singularu. Tenemos también a Carmen Alós, que es la directora de marketing y comunicación de los centros Heron City. Y cierra la mesa Héctor Romero, el director de digital de la agencia Guay.
0: Bona vesprada, tres. Què tal? Com esteu?
3: Bona vesprada, molt bé.
0: Alba, tu te tenim a través del telèfon. Ens escoltes bé? Bona vesprada, Alba.
4: Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Benvinguda, tú también. Bé, parlem precisament de tot això perquè, clar, durant molts anys comprar significava desplaçar-se a una botiga, de fet no hi havia una altra opció. Avui podem descobrir un producte en Instagram, com estaves comentant, Amanda, solem comparar-ho, solem buscar diferents distribuïdors, no?, per comparar també els preus, anar a veure'l físicament. Bé, en tot això, al final,

0: Cadena de Valor. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Quan el dia s'acaba, comença el moment d'analitzar tot el que ha passat, sense embuts, amb rigor, des de la gespa fins als despatxos.
2: Anem directes a la redacció per a conèixer l'última hora de l'entrenament i les declaracions dels protagonistes.
1: Totes les claus de l'esport valencià explicades pels qui millor el coneixen. Cada vesprada, Dani Hermosilla posa ordre a l'actualitat esportiva de la nostra comunitat. Sintonitza Esports a Punt, de dilluns a divendres, de 8:30 a 9 de la nit.
2: Perquè la informació esportiva no es deté i en esta casa sentim l'esport. T'esperem a Punt Ràdio.
1: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: La nostra veu. La nostra identitat. El batec de tot un poble.
3: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
0: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que unís totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobrís la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
3: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
0: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: El futbol és passió, és esport, és respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
4: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
5: Manolo, que portem anys veient el mateix Ainet.
1: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per a analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O pot ser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12:30 de la matinada, en la ràdio autonòmica valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'hora de la cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Bueno, vosaltres, el talent de parlar del ministre mos pareix molt bé, però reunir-nos per no dir-nos res i per no donar solucions i no despejar incògnites de futur i estabilitat en el sector agrari i atendre lo del sector agrari, lo que el sector agrari necessita, que és molta menys burocràcia, una estabilitat en els preus i, des de luego, un preu just pels que viuen del camp, perquè si no, no es pot treballar. I el ministre no crec de ninguna manera que ens doni una satisfacció. Per tant, dubte jo molt que no tinguin que convocar-se les manifestacions i que no tinguem que protestar. Així és que anem a veure el que diu el ministre, però també li contestarem adequadament. I sabem que el que estem patint i el que estem passant no ha adequat els pagos dels agricultors a la realitat de la seva renta. Eixe castig continuat, eixa amenaça continuat. Ara en la PAC volen castigar a tots els agricultors majors de 65, però si són la majoria en la Comunitat Valenciana, estan locos. Volen que el camp es perga.
1: Així s'ha manifestat, molt bona vesprada, Cristóbal Aguado, president d'AVA, este matí, així, a esta sintonia. De bon matí, els companys que han dibuixat a la perfecció la conjuntura que està vivint el sector primari a tota Espanya, ha dit això, el que acabo d'escoltar, no tenen massa confiança en el que pot ocórrer en les pròximes hores. Tot darrere de l'anunci de les protestes...

0: Así, os van a encontrar en capçalera de programa que se acababa de anunciar, en es que Asacha, Coag y UPA convocaven, encara no tenim dia, les protestes o mobilitzacions, jo crec que més sonades dels últims anys. Per què dic això? Perquè sí que m'han avançat que van a demanar-ne moltes coses, no únicament ajudes, i que, com acabeu d'escoltar en veu de Aguado, no hi ha massa esperances de que hi hagin bones respostes. Ara bé, també és cert, i jo estic més en esa línia, tinc que dir-ho, que hi ha veus expertes que pensen que esta vegada Planas, un home de Sánchez, que no s'oblidem, és candidat encara a dirigir la FAO, el que menys necessita en estos moments, inclús a títol personal, és tindre tractors al carrer. Què pot ocórrer? Demà ho sabrem, no pel matí, sinó de vesprada, no sé que hi hagi alguna novetat, però la reunió vos confirma que serà demà a les 4 de la vesprada, i que és per el tema dels costos de producció, però no únicament per els costos de producció. A banda, el sector citrícola europeu s'ha ficat en guàrdia, també vos conte de seguida. I també AVA ha denunciat una onada de robatoris, i en este cas és que ja ho furten tot, trampes per al control de la ceratitis capitata, la mosca de la fruita. Ha segut en alguns horts de l'Horta Sud, i especialment a Picassent, o sigui, que ja furten hasta les trampes. Bé, l'organització reclama més vigilància. Així que comença un forcat intens esta setmana en el que anem a parlar de tot això. Ara repassarem també institucionalment quina ha sigut la visita del dia, però vaig a convidar-vos a estar molt pendents de l'entrevista inicial del nostre temps, perquè anem a parlar d'agrovoltaica. Un tema molt pertinent en este territori, veritat? Tenim ja, de fet, en l'estudi el president del clúster d'energia de la Comunitat Valenciana, que entén i molt d'este tipus de voltaica, agrovoltaica. Tal com sona, eh? Serà compatible l'activitat industrial i l'activitat agrícola? Alguns diuen que sí, altres diuen que no. A veure què ens diu Ricardo. Parlarem també d'ofertes vinícoles atractives dels nostres cellers, que no paren d'enviar-me notícies, i també una interessant prèvia des d'Ainia. Jo sóc Sílvia Soria, en producció la meva companya Sílvia Labort, i en la part tècnica donant-li forma estètica i possibles, perquè sense ell seria impossible arribar, Tono Escribano. Així que benvinguts. Per cert, salutacions a Navarro, Asunción i Javier, que m'han escrit este cap de setmana al nostre mail, elforcatdesilvia@gmail.com, i m'encanta que mos digueu que ànim, i sobretot ens doneu les gràcies per ficar veu al sector. I anem a continuar fent-ho. Les 3 i 9 de la vesprada arranca El Forcat.
1: El Forcat, a Punt Ràdio.
0: Què li passa al sector citrícola? Ràpidament, el Comitè de Gestió de Cítrics reclama a les autoritats comunitàries, han elevat la preocupació, que reforcen els controls fitosanitaris, sobretot en zones citrícoles de Grècia i Turquia. Per què? Perquè a una illa, Rodes, hi ha aparegut el que tots coneguem com Diaphorina citri. És un vector que a la fi el que fa és transmetre el citrus greening, que també té un nom molt tècnic, però nosaltres el coneguem com a greening. I sabeu que és una de les malalties més destructives dels cítrics. Bé, les autoritats gregues van comunicar oficialment, va ser a principi de setembre, el dia 9, la primera detecció d'aquest insecte. L'exemplar havia sigut capturat a l'agost en una trampa instal·lada en un hort de tarongers d'allí, de Rodes. I la seva identificació confirmava que es tractava d'aquest vector. Bé, això, evidentment, no ens preocupa, sembla que estan junts. A mi m'han dit, tinc que confirmar-ho perquè no m'han donat més informació, que ja hi ha contactes en el govern grec per tal de ficar almenys límits a aquesta qüestió, i tenim un aliat important, no s'oblidem d'ell, i és el IBIA. El IBIA té un paper, el nostre IBIA, té un paper molt destacat en la lluita biològica, no només així. Ho ha fet, per exemple, en programes de control a Xipre. Estigué darrere de la detecció d'aquests vectors i d'aquesta malaltia, d'aquestes plagues a Israel. Recentment va iniciar en la Universitat de Califòrnia un programa, col·labora en un programa de control del vector també. En fi, que jo sóc optimista, perquè a la fi és un institut valencià. Estaré pendent, i no dubteu que molt pendent del que vinga, tant a nivell institucional com del propi sector. Estaré en contacte amb ells. Mentrestant, la Unió Llauradora avui mateix alerta d'un altre problema. Danys generalitzats per planxat o cremades solars en alvocats de diferents zones productores. Evidentment, darrere d'això que està, les altes temperatures, la forta radiació solar, episodis de Ponent, vamos, les carors que hem tingut en aquestes últimes setmanes. Bé, els productors de la Unió asseguren que on més danys estan tinguentes Ribera Alta, Marina Alta i Baixa i Camp de Morvedre, que necessiten una assegurança que ho coberca tot, que ho puga donar solució a aquest tipus de problemes. Així ho ha dit el secretari general de la Unió, Carles Peris.
2: Des de l'organització reclamem millores i adaptació del seguro agrari a aquest cultiu, que és emergent i té projecció en la Comunitat Valenciana, perquè cada dia és més important tindre un bon mecanisme d'assegurança agrària que doni cobertures reals i adaptades a la nova realitat climàtica.
0: Millors assegurances que poden cobrir tot això, problemes que estan damunt la taula, robatoris, amenaces, en fi, que hi ha de tot un poc. El que sí que funciona prou bé és la indústria. I és que en la part institucional, este matí el conseller d'Agricultura, Agua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha apostat per continuar reforçant la indústria agroalimentària perquè ha donat una dada boníssima. El sector està ja assolit, ha superat les 5.500 milions d'euros en exportació. Concretament, ha donat la xifra de 5.518,2 milions, perquè vegeu que anem a l'euro. Això ha sigut concretament durant el primer semestre d'enguany, i això és un augment del 0,5%. Estan contents en aquest sentit. Ha sigut durant la visita Arte Láctico Caprino, a Chiva.
3: Más de 2.000 milions d'euros en superàvit agroalimentari en el primer semestre, eso es espectacular. La Comunidad Valenciana tiene un ligero déficit comercial, salvo nuestros aguerridos agricultores, ganaderos, pescadores y los industriales como estos que elaboran el mejor queso.
1: Cal consumir productes valencians, perquè así el millor ho tenim a casa.

0: Tema apassionant, debat, que jo tenia moltes ganes de fer. L'agrovoltaica, sí o no? Tema sensible. Teníem nosaltres en l'estudi a un integrat, va ser l'impulsor, de fet, o un dels impulsors de l'Associació Agrovoltaica d'Espanya, l'Associació Agrovoltaica Espanyola. És una entitat que va néixer amb l'objectiu de liderar la transició cap a un model d'ús del sòl més eficient, sostenible i col·laboratiu. Evidentment, ahí estan tots, empreses, inversors, productors agrícoles, centres d'investigació, tots els que tenen alguna cosa a dir en aquesta matèria. Però el nostre convidat a banda és enginyer industrial, és CEO d'una empresa, Inderen, i president del clúster d'energia. Jo crec que té autoritat per a parlar a fons de la matèria. Així que, Ricardo Romaguera, benvingut a casa.
1: Moltes gràcies, Silvia.
0: Perquè el forcat és molt teu. Tu eres també llaurador, empresari, enginyer, però te sents molt apegat a la terra.
1: Llaurador tarder, com mon pare, però bueno, sí.
0: Tot ja arriba.
1: M'agrada calificar-me en aquest honor de dir-me llaurador, també.
0: Així és. Bueno, és un tema molt recorregut en esta terra, molt pertinent en la comunitat valenciana, perquè tu saps millor que jo que ahir n'hi ha un debat intens. De fet, han hagut conflictes, però no d'agrovoltaica. Anem a aclarir primer de lo que estem parlant. Els enfrontaments han sigut sobretot en projectes fotovoltaics. Què és l'agrovoltaica? Anem a ubicar-nos primer. De què estem parlant?
1: A veure, l'agrovoltaica és la combinació efectiva de dues activitats. La agronòmica o agrària, mitjançant el desenvolupament d'un cultiu, amb la producció d'energia elèctrica mitjançant tecnologia fotovoltaica. És a dir, així tenim un hàndicap, i és que les plaques solars no poden tindre sombra, el cultiu sí, en part.
0: No tots. Ara parlarem.
1: I pues, tenim que plantar les plaques solars, per dir-ho d'alguna manera, damunt del cultiu. Això es pot fer de diferents maneres perquè el cultiu reba la suficient radiació com per desenvolupar-se.
0: Hi ha hagut, i n'hi ha, de fet, postures de tot tipus, però jo crec que la Unió, o almenys jo he vist a l'Organització Agrària on hi haurà ara, donant-vos suport en algun cas.
1: La Unió és membre de l'associació.
0: Veus?
1: Ha col·laborat també o ha participat en projectes d'investigació o està participant en projectes d'investigació. En alguns d'ells també he participat jo. I la Unió està molt implicada, en aquest cas, en veure la viabilitat i la possibilitat i el desenvolupament de l'agrovoltaica, perquè creu que sí que és, com tu també has definit, part de la solució.
0: Part, no
1: la
0: tota.
1: Solucions globals, integrals i que satisfaguen a tots, és molt difícil.
0: Difícil, però hi ha que intentar-ho i buscar-la, perquè el conflicte existís. En aquest sentit, quan va néixer l'associació espanyola, Agrovoltaica Espanyola, tu eres un dels vocals, va ser un dels impulsors, con lo qual València té una presència important, no?, en aquesta entitat.
1: València té una presència més que important. De la Junta de Govern de l'associació, són 9 organitzacions, 5 són valencianes, en representació de les 3 províncies, Alacant, Castelló i València. I concretament valencianes tenim, està la Unió, està la Cooperativa Elèctrica de Crevillent, o sigui, una distribuïdora, comercialitzadora i generadora d'energia elèctrica, està la meva empresa, Inderen, està una empresa constructora fotovoltaica de primer nivell de Castelló, que és Valfortec, i està el clúster d'energia, que no podia ser d'altra manera, que també representa de la Comunitat Valenciana.
0: I el nostre territori, quantes n'hi ha ja efectives? No sé si està en fase experimental, si tenim ja plantes d'agrovoltaica funcionant a ple rendiment, Picas en Solar l'hem visitat diverses vegades, ahir la Unió també va estar i els propis consellers han visitat aquesta planta. Estan ja en funcionament o en quina fase estem?
1: N'hi ha que entendre que l'agrovoltaica va aprendre a desenvolupar-se als anys 80 a Alemanya. Allí van un poc per davant de moltes altres en tot el que tenia que ser energies renovables. En Espanya, diguem que hem après a introduir-se el terme d'agrovoltaica fa uns 5 anys. L'agrovoltaica necessita molta investigació perquè afecta a cultius i els cultius canvien d'estar en una zona a altra. Si canvies la climatologia, si canvies la terra, si canvies l'aigua, pues si damunt li canvien les condicions de radiació, fa falta que en totes, o en el màxim número de parts, se puga analitzar i estudiar. I els cultius, pues, hi ha cultius que són de ràpid creixement, com puguen ser hortalisses, però n'hi ha altres, com fruta d'os i coses d'estes, que necessiten diversos anys per veure els efectes reals que tenim en l'agrovoltaica sobre el cultiu.
0: O sigui, que en cada territori requereixen un tipus de planta, mecanismes, empresa, projecte, la diversitat és moltíssima.
1: És moltíssima. La complexitat és molt alta. i això estem emprenent, entonces necessitem a centres d'investigació, a universitats, associacions agràries i tot, perquè això vaig agarrant poquet a poquet volumen i velocitat.
0: I a nivell d'Espanya, en quina posició estem? En Comunitat Valenciana?
1: La Comunitat Valenciana, gràcies a apostes personals d'empreses i associacions, estem en una posició molt privilegiada. Uh-huh. Tenim projectes ja que projectes pilots emigrants d'Espanya estan a la Comunitat Valenciana.
0: Bueno, i per què? O sea, perquè jo he escoltat crítiques. N'hi ha col·lectius que no es fien. Ja no de la fotovoltaica, de l'agrovoltaica en el seu conjunt, perquè la foto ja sabem que la posició està clara, quina és. Però per què no es fien? O sea, quines garanties té un agricultor de que se mantindrà de veres la seva activitat i no es beneficia a la mesa de la industrial? Que és el que realment crec que preocupa.
1: La principal amenaça de tot és el desconeixement. Jo, el que me coneixen, repetir sempre la mateixa frase en tots els àmbits, fa més soroll un arbre caent que una selva creixent. El desconeixement, les notícies impactants, lo negatiu, lo tot, cala més que 40.000 notícies positives o afavoridores. Així tot és cada un té el seu interès. Vale?
0: És legítim defensar-lo.
1: I el llaurador té el seu interès
0: i té que defensar-lo.
1: I el productor d'energia té els seus interessos. El que tenim que veure és arribar a un punt d'equilibri en el que tots es sentim còmodes i això se puga desenvolupar.
0: Lo que diu win-win, no?
1: Sí, correcte.
0: Que està tan famós en altres àmbits i en este costa, no? I llavors, què se té que fer? Quins són els processos, els procediments, els passos a donar per a una planta d'aquest tipus, donar-li esa garantia al productor?
1: Així, lo complex és el cultiu. El cultiu n'hi ha que conèixer-lo i tenim que veure com li afecta a les ombres que va generar les plaques solars. Nosaltres hem assajat molts cultius ja, la nostra planta pilot de Picassent, des de figuera en superintensiu, albocat, hortalisses, figuera en super, espàrrecs, hem analitzat molts cultius i de lo que ens ha quedat clar, una cosa important que vull que els llauradors tinguin clar és que els cultius en la Comunitat Valenciana tenen excés de radiació. Bueno, a tota Espanya, però estic parlant
0: especialment de la Comunitat.
1: Excés de radiació.
0: Sí, mira el que acabem de dir dels advocats en la zona de la Ribera.
1: Justament. Això vol dir que podem desviar una part d'esta radiació i generar energia elèctrica mitjançant tecnologia fotovoltaica.
0: I quin cultiu va bé i quin no? Almenys estem mirant torta sud. Perquè tornem a dir que és molt divers, no? Però des que tu estàs tocant, quin va de meravella i quin no t'està acabant de funcionar? Doncs
1: pues mira, n'hi ha cultius de sombra que les plaques solars van molt bé. Per exemple, la pitaia o fruita del dragó,

0: baix de panels solars, tenim una experiència en Picassent que ha funcionat ja, ja 4 anys espectacularment bé. No sols en que la fruita és una fruita de qualitat, en tamany, en color, jo diria que en propietat organolèptica és millor que la feta en hivernacle de plàstic o de malla. Per què? Perquè té la sombra, però dependent de la climatologia, en els estius més calorosos afavoreix la ventilació, el tema de les plaques solars.
1: I en ramaderia se prova?
0: O sigui... En ramaderia se prova. Tenim a... crec que és el CITEX.
1: CITEX, sí, sí.
0: L'organisme d'Extremadura va fer un projecte d'investigació molt, molt interessant en ramaderia, en agrovoltaica.
1: També. I és rendable? Perquè jo, en aquest cas, no sé si és que l'agricultor vos cedeix el terreno als que feu la inversió, o és bo que siga el propietari també, que tinga part. O sigui, com se fa rendable una explotació aixina?
0: A mi m'agrada deixar clar que si el cultiu no és rendable,
1: claro,
0: de convencional, no va ser-ho, menys va ser-ho en agrovoltaica. Per què? Perquè instal·lar plaques solars dalt del cultiu genera unes afeccions i el cultiu també generen unes afeccions sobre la part de generació elèctrica. Què vull dir en això? Pues que si jo tinc que alçar les plaques a 3 o 4 metres, estic encarint l'estructura, estic encarint,
1: claro, el manteniment,
0: la instal·lació elèctrica. Tinc que mirar on fiquen els apoyos de les plaques perquè tinc que mantindre la mecanització del cultiu.
1: Uh-huh.
0: És a dir, se generen unes afeccions, i a mi m'agrada dir que tenim projecte agrovoltaic, quants beneficis que genera la part agrícola sobre l'agrovoltaic, sobre la fotovoltaica, i la fotovoltaica sobre l'agrícola, són més els beneficis que les afeccions. I això se pot aconseguir.
1: A banda, per lo que jo vas veure quan m'ensenyar les piques en solar, no pots ficar-ne tantes plaques, no? Saps on és? No sé si encara es fa aixina o és que va ser una experimentació primer de sol i altres d'ombra per anar veient com funcionava. Això se fa, no? També.
0: Se fa, se
1: no
0: fa.
1: No se fan tantes com en un parc normal.
0: Com t'he dit, n'hi ha cultius que li lleves el 50% de la radiació, és a dir, generes un 50% de sombra i funciona igual de bé,
1: uh-huh,
0: o millor, que si té el 100% de la radiació. Entonces, estàs condicionat a aquesta sombra que genera sobre el cultiu, te condiciona la disposició de les plaques, l'orientació, i si tens que separar-les per deixar passar més llums o menys.
1: I clar, jo pense, si tens un terreny, imagina't, les vinyes estan donant molts problemes en el de la fotovoltaica, però sí que estan els sostres de les teulades, de lo que és el propi edifici, el propi celler, o la zona dels aparcaments, o altres superfícies que n'hi ha, per exemple, darrere d'un celler. Tot això se complementaria a l'agrovoltaica, però entenc que no és agrovoltaica. Això és fotovoltaica. És que m'agradaria entendre la mescla d'aquestes dues coses, d'aquestes dues opcions.
0: Jo és que soc molt purista. Per mi això no és agrovoltaica.
1: Això no és agrovoltaica. Agrovoltaica
0: és tindre una solució per ser capaç de cultivar baix dels plaques solars.
1: Però se poden compaginar.
0: Sí, se poden compaginar. És a dir, lo primer i lo més fàcil és aprofitar les cobertes.
1: Claro.
0: És normal.
1: I lo més ràpid, claro.
0: I lo més ràpid. Ja te dic... La fotovoltaica va generar unes afeccions sobre el cultiu que pot arribar a fer que no siga rendible. És a dir, no tots els cultius són susceptibles de cultivar-se en agrovoltaica.
1: Ni totes les zones.
0: Ni totes les zones,
1: ni tots els territoris, ni totes les altures.
0: Quan el cultiu més mecanitzat és, més complex és per la part fotovoltaica. Entonces, tot el que és cultiu de secà o de cereals, pues és enormement complicat encontrar solucions agrovoltaiques.
1: Uh-huh. I què fa falta de l'administració? Jo no sé si en aquests moments... perquè, clar, ahí està la part industrial i està la part agrícola. Si ja és complex entendre-la o buscar-li els beneficis i té aquesta polèmica, suposo que a nivell d'administració també serà complicat, no? Què necessita? Quin model de política d'energia renovable requereix la comunitat valenciana per a que siga viable l'agrovoltaica? Com t'ho imagines per a fer-ho possible?
0: Pues lo primer és que conega exactament lo que és l'agrovoltaica. Això és lo que des de l'associació volem impulsar, que tots els actors que participen en el desenvolupament i desplegament de l'agrovoltaica a tot el territori nacional siguin coneixedors d'això per en la mesura de lo possible que afavorisquen el seu desenvolupament. Per què? Perquè l'agrovoltaica competeix contra l'agricultura convencional i contra la fotovoltaica convencional. Entonces, no tenim les mateixes eines.
1: Ni carn ni peix.
0: No tenim les mateixes eines. La instal·lació agrovoltaica resulta que encareix la part fotovoltaica i encareix el cultiu agrícola. Entonces, d'alguna manera, això, perquè despegue, necessitem que la gent aprenga, que se facin moltes instal·lacions i que i les administracions, en la mesura de lo possible, podien ajudar en els permisos, en els permisos
1: burocràcia.
0: De connexió, en reduir la burocràcia. Ja estan ajudant en algunes ajudes econòmiques, però que arriben en comptagotes i que no són suficients, però tenien que afavorir d'alguna altra manera perquè això se pugui desenvolupar fins que agarre ja un tamany que ja vagi per si sol.
1: A nivell de política nacional i europea sí que diuen que s'està potenciant. Això és cert?
0: És cert, i a nivell nacional així també. Jo crec que ho tenen més clar les organitzacions a nivell nacional que les pròpies organitzacions autonòmiques.
1: En aquest cas, Madrid i Europa sí que estan tirant sí. de... M'encanta aquesta expressió, tirar del carro, segur que jo vinc molt d'això del carro. I, bueno, i què més falta ara per davant? Quins projectes teniu? Què vol fer l'Associació Espanyola Agrovoltaica? Què s'està fent des del clúster? Feu formació? Feu difusió? Esteu donant xarles? Vos reunint agricultors per explicar-los? Què esteu fent per intentar arribar on tu vols arribar? És a consolidar això?
0: L'associació, la principal funció de l'associació és ser un punt d'encontre de tots, com ja he dit, de tots els actors que participen així, agricultors, cooperatives, empreses del sector energètic, centres d'investigació i entitats públiques. ¿Vale? Tenim que ser capaços d'explicar i de donar a conèixer totes les bondats i els beneficis de l'agrovoltaica. Això és la principal funció. I també a tots els actors que he mencionat abans, pues, ajudar-los en tots els projectes que estiguen desenvolupant, tant d'investigació com d'implantació de projectes grans d'agrovoltaica.
1: Els empresaris que defenseu l'agrovoltaica teniu aquest apego al territori? És important la part emocional, així?
0: No se pot ser agricultor si no tens apego al territori.
1: Per això.
0: I jo m'afegís que jo la meua, diguem, el meu objectiu és que no podem deixar als nostres fills un món pitjor del que hem agafat.
1: Però estàs d'acord en que jo sóc d'agrovoltaica, que jo la defenc, però no en tots els puestos. Hi ha que compatibilitzar tot això en el paisatge. És complicat.
0: El paisatge canvia.
1: Claro, sí,
0: les ciutats creixen, els pobles creixen, se fan polígons industrials, se fan autovies, línies ferroviàries, línies elèctriques... El paisatge canvia a conveniència de la societat. I tenim en aquests moments un repte importantíssim que no és visible, però sí que és palpable, que és el canvi climàtic. Desastres cada vegada més virulents ens recorden de que alguna cosa hem fet mal. I una de les coses que hem fet mal ha sigut l'abús d'energies contaminants, com l'abús de hidrocarburs. Això ha fet que la quantitat de gasos d'efecte hivernacle hagin sigut bestials i siguin bestials. I tot el que puguem fer en la línia de reduir aquesta emissió de gasos és necessari per al mig ambient. No tenim plan B. Si arribem al punt no retorn...
1: No hi ha plan B.
0: Això... pot ser que no hi hagi diners per poder arreglar.
1: Agrovoltaica, una part de la solució.
0: Agrovoltaica és una part de la solució, però les energies renovables n'hi ha que... No convolen-les com una amenaça, tampoc. És a dir, no se pot, jo soc d'acord en que no se pot ficar
1: en
0: una planta de renovables en qualsevol puesto.
1: Claro que no.
0: Però el territori té eines per a defensar. N'hi ha moltes zones en les que no se pot implantar projectes de renovables, però allà on se puguen implantar, no n'hi ha que pensar, és que anem a desplaçar o és que això no m'agrada com se veja o és que canviem el paisatge. És que anem a reduir els gasos d'efecte hivernacle. És que anem a mitigar el canvi climàtic.
1: Hi ha que valorar.
0: És que...
1: I regular. Hi ha que regular.
0: N'hi ha que veure que el que fem en aquesta línia també afavorim el mig ambient.
1: Bueno, deixem obert el tema perquè jo vull veure què passa. Jo no sé si esteu treballant o si estàs optimista o si trobes molta resistència, però així estaran els micròfons perquè me vagis contant. Perquè si n'hi ha una solució intermitja que permet que la indústria i la renovable avance sense perdre paisatge, sol ni cultius, a mi me trobareu en aquesta línia. Jo saps que ho defenc totalment, però hi ha que buscar les maneres i jo crec que a nivell d'administració crear una normativa i unes regulacions que ens permeten trobar aquest equilibri. No se pot de qualsevol manera.
0: No, i com t'he dit, no se pot implantar agrovoltaica per a tots els cultius, ni en qualsevol lloc.
1: Pues ahí queda el missatge. A veure si a poc a poc me vas donar bones notícies i m'encantaria conèixer agricultors que hagin passat per o que coneguen i estiguen apostant per el model. A veure quines són les qüestions que

0: s'afronten, els reptes, les dificultats, per tal d'entrar des de dins al model.
1: Pues el primer que coneixes ja...
0: Ja eres tu. El primer
1: perquè
0: eres tu.
1: Perquè jo, en tots els meus projectes, he comprat la terra, he implantat els cultius...
0: Per això te deia, lo del territori, sí.
1: Entonces, sí, estem cultivant i estem demostrant i estem dient que això és viable.
0: Pues ho coneixerem a més gent. Moltíssimes gràcies, Ricardo, un plaer.
1: Gràcies a vosaltres.
0: M'alegre molt de veure't. Arribem a les 3:31, un debat obert. Què penses tu? Bueno, ahí estan els fets. Tal vegada tenim per davant un repte bonico, però no hi ha que negar que com a alternativa pinta bé. Estarem pendents.
2: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Forcat. Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
3: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
2: Apunt Radio. A Elda 96.2. Apunt Ràdio. Sílvia Soria.

0: confiança de cara a noves reunions que van a, bueno, van a ser protagonista la setmana que ve, o jo diria que en els pròxims dies, demà veurem què passa. Però Ainia sí que mira més enllà. No veig la de quantitat de coses que m'estan enviant des d'Ainia, des d'aquest institut de formació, de cites, de convocatòries, de tots els àmbits, eh? En la part agroalimentària en tenen molt. Però esta me para especial, o me sembla especialment atractiva. Així que si teniu empresa i esteu vinculats a la tecnologia, atenció, perquè Ainia Innotech Day, bueno, ja té data, és el dimarts 20 d'octubre, i està consolidada. És una trobada presencial de referència, eh? Per impulsar el que és la RDI, desenrotllament, desenvolupament, responsabilitat, innovació, tot un poc. Ara vegeu que no tinc massa clar de què va. I és que per això li ha cridat a Andrés, perquè m'ho aclarisca, perquè jo entenc que s'investiga, se parla, se tracta tot això, però com? Com ho fan? Pues bé, anem a veure com és aquest ecosistema empresarial i tecnològic que està organitzant Ainia i que tenim com a cita el 20 d'octubre. Andrés Pascual és el director d'innovació i és segur que m'ho aclareix. Andrés, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
0: Encantada de saludarte. ¿Cómo va tot? Que no pareu, va, mare
1: sí,
0: meva.
1: No pareu.
0: Bueno, crec que esta es la segona edició, ¿no? Pot
1: sí,
0: ser?
1: Correcte. Vale. Sí,
0: jo intento entendre què és exactament Innotech Day. O sea, què és? ¿És una trobada, un congrés, una reunió? ¿Com és?
1: Sí, pues mira, es una jornada en la que abrim les portes a les empreses per a contar-los que estem investigant avui, pensant en les seves necessitats que puguen tindre pues, demà. No? Ainia, tots els anys pues, invertim en noves línies d'investigació, en projectes, i bueno, ho fem en aquelles que pensen que puguen tindre potencial de futur per a després transferir a les empreses i els resultats i el coneixement que obtenim en el futur, no?
0: Mm-hmm,
1: i bueno, pues, al final són projectes que poden ser individuals, que fem nosaltres, però altres fem en col·laboració en l'àmbit regional, nacional, projectes europeus, i ahir pues, ho fem en altres centres d'investigació, universitats i empreses. O sigui que fem una jornada per a compartir coneixement, mostrar resultats i bueno, també despertar noves oportunitats.
0: Molt complet. O sigui que és un punt de trobada, però que activa, presenta, no és un congrés convencional de ponències. Feu un poc de tot, presentació de tecnologia, projectes, networking, feu de tot.
1: Sí, exactament. Hem volgut fugir del format clàssic d'una jornada en què vas, escoltes i te'n tornes a casa, si no volen que passin coses, no? I entonces pues, hi haurà també xerrades d'especialistes en encontrant en tecnologies de futur, però després tenim un espai que l'han anomenat market o mercat, en parades o mostradors en els que podrà conèixer directament els resultats de la nostra I+D.
0: Uh-huh.
1: Després també tindrem pues, com si foren tours per les instal·lacions d'Ainia, per a que la gent pugui entrar als laboratoris, en les plantes pilot, i conèixer de primera mà pues, els resultats d'aquests projectes que estan comptant-se en el mercat. I després també hi ha una part molt important, que és no sols, com hem vist abans, el resultat dels projectes que estan en marxa, sinó un taller per a generar nous projectes. No? I les empreses pues, poden sentir les idees que durem aquest dia, les propostes, i decidir, pues, ostres, això m'interessa, pues, mos ho diran per a que el tinguem en compte per a futurs projectes que puguin,
0: molt bé,
1: que puguin participar. No?
0: Sí, algun exemple, Andrés, sí, dels projectes, per fer-me una idea, algun tipus,
1: sí,
0: algun model, algun cas que me podries destacar?
1: Sí, sí, els projectes són molt, molt variats, de fet, toquem tots els reptes que Ainia treballa per empreses com la societat, per exemple, l'alimentació del futur, que són un dels reptes que treballem, pues, us mostrarem els resultats de projectes en què estem desenvolupant noves estructures de greixos més sostenibles i saludables, després alternatives a ingredients lactis, també pues, en projectes en què estem desenvolupant ingredients relacionats amb la salut intestinal o cognitiva, i alguns també, pues, com per exemple l'utilització del CO2, no?
0: Uh-huh.
1: D'alguna, pues, estaves parlant de dia abans, imagina.
0: Sí, sí.
1: El CO2 de fermentació de la cervesa, pues, utilitzar això, que normalment no es fa res de profit, pues, utilitzar aquest CO2 per a convertir-lo en ingredients de valor. No?
0: I, molt bé.
1: Bueno, més exemples, qualitat agroalimentària, projectes de digitalització... Bueno, molt variat, i al final, com un dia abans, pues, tot el que tenen en comú tots els projectes és que busquem pues, tecnologia que pugui resoldre problemes tant de les empreses com de la societat.
0: I si esteu tot el dia, suposo que seran moltíssims, no, els projectes. No sé si saps quants, però per el que m'estàs dient no m'estranyaria que foren 20, 30, 40, o sigui, moltíssims.
1: 24.
0: Ja dic, ja m'havia vingut jo dalt.
1: Sí, pues jo... és el format interessant, que en una mateixa jornada pues es poden conèixer tants projectes a la vegada, i això és el claro. concepte del market, on la gent pot parlar directament amb els tecnòlegs, amb els laboratoris. O sigui, fer-ho simultàniament tota la vegada és el repte d'esta jornada, i l'hem passat baixant molt bé i estem...
0: Que guai. M'interessa, entrarem en profunditat més endavant. Clar, primer hi ha que conèixer-los, però tot això que has dit, de vies tecnològiques per a estructures de greixos, alternatives, lactes, ingredients i aliments relacionats amb la salut, CO2, tot això, en aliments de valor, en lo de la fermentació, estava així apuntant, detecció de contaminants, reducció de pèrdues alimentàries també, sé que aneu a tractar reciclatge de fruites... Passaport digital europeu, ui, se temera també m'interessa. O sea, tot això, claro, no poden resumir en una entrevista, tindrem que anar una a una, perquè són 24, és molta tela. Escolta, sí, sí. I què poden fer els interessats? No sé si és el govern, si n'hi ha que ser soci d'Ainia, si se poden inscriure obertament. Com està el que és el termini?
1: Està obert per a les empreses que vulguin, tant per a socis d'Ainia com a clients o per a qualsevol empresa. És gratuït la jornada, o sigui que poden... Se poden escriure en la jornada del 20 d'octubre, com has dit, però sí. Es poden escriure hasta el 16 d'octubre.
0: Ah, molt bé, tenim temps.
1: I hi ha temps, i pues això, tant per a conèixer les empreses que tinguin reptes d'innovació, que ja avui en dia quasi totes tenen, no? Pues els que tinguin reptes d'innovació poden anar allí a conèixer tecnologies que poden ajudar-los, i després... temes de biotecnologia, intel·ligència artificial, nous aliments, sostenibilitat, o sigui que segur que troben coses interessants per a la...
0: Segur. Moltíssimes gràcies. Parlarem amb vosaltres per a anar coneguent producte a producte i, bueno, curiositat, perquè de segur que ahir me sorgeixen a mi moltes preguntes. Segur. Gràcies, Andrés. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Silvia.
0: Cuida't. Adéu.
1: Igualment, adéu.
0: 20 d'octubre, això és per a que vos feu una idea del que tenen preparat. Per cert, que també, que no se me passe, perquè la dia estigui així, Regina, i estiguem comentant que esta és la setmana en què celebren també el Dia Europeu de la Producció Ecològica, recordeu? Bé, doncs per damunt ja m'han enviat tot el programa, és espectacular. Recordem que és el dia 23, el dimecres. És a Libia. Comencen a les 10 del matí, acabaran més o menys a les 2, el que és la primera part, hi haurà també degustació de productes ecològics a partir d'aquesta hora. Organitza el CAE, el Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, i estarà presentant una companya, Sílvia Tomàs. Bé, primer serà la recepció, el cafè ecològic, la presa, un poc la part d'inauguració institucional. Ahir m'han confirmat ja que estarà el director del VIA, si no passa res, Alejandro Tena, el president del CAE, per suposat, Vicent Faro, i algun representant de la Generalitat. En principi està confirmada, si no passa res a agenda, que ja sabem el que ocorreix en els alts càrrecs, però la directora del Xanel de Producció Agrícola i Ramadera, Maria Àngels Ramongin, està previst que acompanyi Alejandro i a Vicent en la inauguració. Posteriorment, per fer-vos un poc el resum del que va ser el dia, hi haurà un bloc 1 de l'agricultura que ve, van a parlar d'investigació i d'innovació. Estarà Patricia Chueca, que per això ens va acompanyar la setmana passada, i farà una aproximació pràctica a l'agricultura de precisió, sensors, automatització, visió artificial, gestió eficient de recursos, detecció de plagues, temes molt interessants. I a partir de les 10:30, formació professional agrària, ahí estaran alguns professors de centre de formació, concretament de CHEST, Miguel Ángel Montiagudo i Francesc Girón. També a partir, un poquet abans de les 11, començarà a tindre ja presència a la universitat i parlaran de digitalització. Del camp a la data, això farà Constancia Rubio, que, bueno, sabeu que ja estàs liderant l'escola, l'ETSIAM. Bueno, esta intervenció sobretot servirà per a fer front un poc a les preguntes sobre cap a on anem i com hi ha que formar els professionals del futur. I a partir de les 11, conferència especial, els agricultors de 2035, li han titulat aixina a esa ponència, i allí, pues, per exemple, estarà Andrés Pedreño, i també tindrem l'oportunitat de conèixer a jovens, si hem avançat, mira, jo tenim ganes de que vinguin així als meus estudis, als meus consells, a Punt Ràdio Fora Meus, al programa d'Apunt i el Forcat. Bueno, el reto Technovation també estarà present, alguns joves en ells, i bueno, mentors, membres de diferents jurats de formació d'universitats, equips, van a fer-ne també exposicions per equips, d'algun dels projectes que tenen entre mans vinculats sempre a l'agricultura, ramaderia ecològica. En fi, des d'ací la meua enhorabona a l'organització, perquè estic veient que és impressionant. Van a parlar de tot allò que pot interessar el present i el futur del cultiu. Qui cultivarà demà? Ixa és la pregunta, ixa és la qüestió que centrarà el debat poc abans del migdia. Així que molt interessant i vos convide a disfrutar. Jo intentaré conèixer els joves, farem balanç, resum i entrarem a fons sobre la qüestió per a commemorar també, junt al CAE i en el IDIA, un dia com este, el Dia de l'Agricultura Ecològica, el Dia Europeu, de l'agricultura de la producció, que és més correcte, ecològica. Arribem ja a les 3:58, 2 minuts per a les 4. Demà tornem en un especial que espere que dona de sí, perquè, com avui, escolta't a Cristóbal, explicant la conjuntura, qui millor per estar en esta casa i en este micròfon que Cristóbal Aguado una hora abans de la reunió en la que tal vegada van a intentar que no se convoquen les protestes anunciades per Asacha, Coag i UPA. Pararem demà en Cristóbal, no vos ho pregau. I mentrestant, ja sabeu que estem així per algo, per animar a consumir els productes valencians, perquè nosaltres, el millor, sempre diguin les persones també, ho tenim a casa. Fins demà.

I ara vaig en una proposta totalment diferent. Hem parlat de vins, hem parlat de terruño, hem parlat d'agrovoltaica, hem repassat l'actualitat, hem parlat de preocupacions, de

0: connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: ...90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

És 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, de la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tingui cabuda en 90 minuts, com si foreu un mes de nosaltres, ja sabeu que teniu els nostres canals per a, de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, arroba 90 minuts, X o Twitter, arroba 90 minuts, en 90 en xifra, en número, TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90 també en xifra, també en número, Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números, i en este cas, si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, amb la pregunta o amb qualsevol tema, o per opinar de qualsevol tema que estàs en el programa. I sobre la pregunta que avui vos fem, que és: de quines coses bones i dolentes de les que s'han vist amb Òscar Sánchez creus que haurà pres nota Javier Aguirre? I aquesta és la pregunta que vos fem. De quines coses, de les bones i de les dolentes, que s'han vist amb Òscar Sánchez, creus que haurà pres nota Javier Aguirre? Dèiem ahir que a Òscar Sánchez cal donar-li les gràcies. D'entrada, perquè ha aconseguit la primera i única victòria que el València té en el seu caseller. En este estem, que diria aquell. Segon, per demostrar que la cantera, sense la demagogia de l'actor secundari Ron, sí té cabuda. Això sí, parlar d'ella com a un pilar fonamental de la entitat en el futur és posar-li un pes injust i desmesurat que no li correspon als nanos. Esta demagogia de parlar de la cantera, perquè este discurs agrada en el carrer, és més vella que el fil negre. I el vinc sentint des que era un nano. I ja vaig per a 56 palos. Però sí és cert que els xavals han demostrat que amb valentia, des de la banqueta, respectant els seus temps de maduració com a futbolistes i recolzant-los quan venen mal donades, l'acadèmia pot sumar. I en este València, condemnat per l'IM a cavalcar a lloms de la misèria, el Mestalleta, per cert, també en llocs de descens, i les categories inferiors són un recurs a tindre en compte. Advertència. Espai a elevar al cel els xicons abans de temps i després disparar contra ells de manera desaforada. En any i mig, alguns s'han passat de dir que César Tàrrega era el nou Ayala a posar-lo com un drap. Ni una cosa, ni l'altra. Probablement eren els mateixos que llançaven focs d'artifici quan Javi Guerra va aparèixer per a salvar l'equip en 2023 i en 2025 proclamaven els quatre vents, qui sap si previo pago de su importe, que vendre-lo per 25 milions a l'Atlético de Madrid era clavar-li la goma als matalassers. La cantera és, més a voltes, un discurs demagògic que serveix com a cortina de fum per a tapar errades imperdonables dels dirigents. I la tercera raó per a l'agraïment a Òscar Sánchez és haver plasmat en 180 minuts un fidel mapa de les virtuts i defectes de l'actual València. La recuperació dels futbolistes, com ara Guerra, Gallà i Danjuma, pels quals ha de passar, almenys en els cas dels dos valencians, la recuperació de l'equip, o també que l'equip té armes per a atacar per fora, per dins, per córrer i per a transitar en contracolps. Però també s'ha vist que la plantilla està molt mal feta, que té una manca de qualitat considerable, que la faceta defensiva és un horror i que una bona part dels futbolistes, la gasolina, se'ls esgota vora els 70 minuts. Òscar Sánchez ha fet, ha dibuixat un fidel retrat del que és l'actual València i hi ha qui estar-li agraït. Segur que, a més de l'agraïment, Javier Aguirre ha pres bona nota de tot el que ha vist en els dos partits. I si no ha pegat a fugir el mexicà, crec que també
li ho acabem, o li ho acabarem agraït. Les 11 de la nit i 7 minuts, grans i menys benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 8 minuts. Hola, Salva Folgado.
1: Què tal? Com estem?
0: Com estàs?
1: Jo, molt bé.
0: Fantàsticament. De les moltes coses que hi ha que agrair-li a Òscar Sánchez és que ha fet un retrat fidel, ha fet un mapa extraordinari del que és l'actual plantilla, amb virtuts i defectes que imagina que li servirà prou a Javier Aguirre quan aterre.
1: Bueno, sí, Òscar Sánchez i el mateix futbolista, Manolo, jo crec que són els que s'han retractat a si mateix amb el rendiment després de l'eixida de Corberán. Per a mi, fonamentalment, Òscar Sánchez, el seu legat, és Mayol, és Aymar Blázquez i és Otorbi, que són futbolistes els que no havien vist amb Corberán, excepte Otorbi, però en comptades ocasions, i que a hores d'ara, si ve Javier Aguirre, sap que poden sumar en qualsevol moment.
0: Bueno, pues amb tot això, crec que tens alguna dada, ara després la donarem.
1: No passes spoiler, que igual la gent... No, cuidado con las expectativas.
0: Cuidado con las expectativas, que són clar, molt fotudes. Però alguna coseta li podrem contar als nostres oients de l'última hora sobre Javier Aguirre i el València Club de...

0: Futbol, també. Anem a viatjar a Mèxic, a veure com ha estat allí, que Aguirre, que semblava que ja se baixava del vaixell d'entrenar, pues torna al ruedo, el mexicà.
1: Tequila team, Manolo, va ser el Valencia.
0: Bueno, un moment. Aguirre va dir, sí? Tinc que trobar el vídeo, que el tequila era per als turistes.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: No, pues el whisky team, el no sé, lo que le agrada d'ell.
0: Whiskito team.
1: Cara, que así ya eren del whisky team.
0: Bueno, así ya, correcte, ya arriba a un lloc que lo del whiskito team está...
1: El ginebra team també, anem abans.
0: També, sí, també, sí, sí, també, sí, també. Bueno, com venen les fotos?
1: Fotos se venen mexicanes.
0: Tira-li.
1: A l'espera d'Aguirre, el València organitzarà el seu procedir durant la parada de la Lliga en el moment tinga totes les condicions firmades amb el tècnic mexicà, l'acord amb l'entrenador és total, però el contracte encara no està rubricat. Aguirre s'estrenarà en la banqueta del València diumenge 11 d'octubre al Sardinero contra el Racing de Santander. El Vasco es trobarà amb joves Quereta de Óscar Sánchez como Torbi, Aymar Blázquez o Mayola, que escoltem.
2: Todos dentro del vestuario somos conscientes de que este es el camino, de que hay que seguir trabajando así y que pese a no sacar los tres puntos hoy en Mestalla, yo creo que el trabajo es... Y bueno, y nos lo ha reconocido Mestalla, es muy bueno.
1: Íñigo Pérez estabiliza el Villarreal. Les dos victòries seguides del submarí permeten al tècnic guanyar en confiança i aprofitar la parada de la Lliga per a refermar el seu model de joc, encara que l'equip perdrà estos dies fins a 11 efectius internacionals. El Villarreal, aspirant a Europa, està en tot cas a 7 punts del quart lloc i a 3 del sext. I en la tornada de la Lliga s'enfrontarà al Real Madrid en el Bernabéu. Escoltem Íñigo Pérez.
3: Estoy orgulloso de las dos reacciones que ha tenido el equipo después de donde veníamos tanto en Málaga como hoy. Creo que son pasos hacia adelante y ojalá este pequeño parón nos sirva para generar pozo sobre todo lo que ha sucedido.
1: El Llevant també treballarà per a equilibrar-se. La pobra imatge del conjunt granota en la ceràmica no va tindre res a veure amb la que l'equip granota va deixar una setmana abans contra el Barça. Luis Castro i la plantilla han de fer els deures per a rescatar la senya d'identitat de jornades anteriors per a rebre el Sevilla en la tornada de la Lliga el 12 d'octubre al Ciutat de València. Parla el tècnic.
4: Y cuando perdes balones individualmente te hacen mucho daño porque tiene calidad individual en las transiciones. El año pasado era el mejor equipo del campeonato en transiciones.
1: S'acosta el debut de lo Mónaco després de seguir un pla específic en les últimes setmanes d'adaptació. El central argentí podrà estrenar-se contra el Cartagena en un amistós que es disputarà divendres en el 10 Iborra a porta tancada a partir de les 10 i mitja del matí. Anselmi aprofitarà la finestra de seleccions per a veure jugadors que han participat poc, com lo Mónaco. I a més, el tècnic tindrà les baixes de Roy Revivo, Lucas Cepeda i Adam Boallar convocats amb les seues seleccions. València Bàsquet presenta efectius en la setmana de la seva estrena oficial amb la disputa de la Supercopa. L'equip femení taronja ha presentat Elisabet Balogum i Virak Takaskis. I esta vesprada ha arribat a l'aeroport de Manises Alexis Peterson, semifinalista en el Mundial de Berlín amb Alemanya. Sobre les dos primeres ha parlat en l'acte de presentació al Roig Arena en relacions externes del club Víctor Luengo.
5: Son jugadoras jóvenes, pero con mucha experiencia a sus espaldas. Y ambas han hecho un esfuerzo de por incorporarse al equipo lo antes posible tras su participación en la Copa del Mundo, mostrando ya un gran compromiso. Estamos seguros de que las dos van a ser piezas importantes en el equipo y se ganará muy pronto a la familia taronja.
0: Les 11 de la nit i 12 minuts, Borregó, arriba 90 minuts, arriba 90 minuts per a parlar de qualsevol tema que tractem en el programa en X. El 90 en xifra, en número. El 90 també en xifra, en número, per a TikTok, 90 minuts ràdio. Per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números. Per a el WhatsApp, 6 de 9, 42 18 01. La pregunta: de quines coses bones i dolentes de les que s'han vist amb Óscar Sánchez creus que haurà pres nota Javier Aguirre? De tot això i de moltes coses més xerrem així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
6: ¿A qué relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque? La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org, de Ecoembes y SEO Birdlife.
7: Nuevo centro. Todas tus compras en el mejor centro.
8: Disfruta de grandes momentos en más de 200 tiendas pensadas para ti.
7: Y también de muchísimas actividades para disfrutar en familia.
8: Además, Nuevo Centro cuenta con muchos servicios para hacerte la vida más fácil.
7: Todo lo que quieres ahora en Nuevo Centro.
8: Abrimos domingos y festivos de 11 a 21 horas. Te esperamos.
9: Aparca tus dudas. Elige tu

Les 11 de la nit i 33 minuts. Comença el temps de debat de tertúlia d'anàlisi a 190 minuts, que abans vos recorda, com sempre fem, el tema per a opinar avui, encara que ja sabeu que podeu opinar de qualsevol tema que tractem en el programa. X o Twitter, @90minuts, i 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, i 90 també en xifra, també en número. Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números. I per a opinar en el WhatsApp, 6 de 9, 42 18 01, per enviar àudios amb la vostra opinió, 6 de 9, 42.

0: Actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana en 90 minuts.
1: A Punt Ràdio. A Elx, 98.4. Si plou amb intensitat, en cas de tindre problemes de visibilitat al conduir, és convenient que et pares al voral senyalant la teua situació amb la balisa i els intermitents d'emergència. I sobretot, no creues amb el vehicle trams com rambles que salven barrancs o baixants, ja que la força de l'aigua podria arrossegar-te. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
2: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
1: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Són les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Amb Alba Requejo. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
3: Dimarts 22 de setembre, bon dia. Per segona volta al Congrés, l'expresident Carlos Mazón ha negat cap responsabilitat en la gestió de la Dana de 2024 i l'enviament de les alertes durant la tragèdia que va provocar la mort de més de 230 persones. L'expresident de la Generalitat ha exhibit la resolució del TSJ que rebutja per unanimitat la seva imputació.
4: Yo pretendo eludir la acción de la justicia y la acción de la justicia se ha pronunciado por unanimidad con ningún tipo de responsabilidad sobre mi persona.
3: A les portes de la Cambra Baixa, les associacions de víctimes s'han concentrat per a demanar justícia i reparació. Han tornat a fer sonar les alert. I a exigir a Amazon que entregui l'acta de diputat Rosa Álvarez.
5: Són els nostres, els seus volguts, els nostres familiars, però són els morts d'Amazon i de part del Consell.
3: Des del PSOE, Diana Morant ha demanat al president del PP, Núñez Feijóo, que expulsi Mazón definitivament de les Corts i el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha parlat de nou insult a les víctimes. Vox assegura que aquesta segona compareixença de Mazón respon només a l'estratègia electoral de l'esquerra i per al PP, Mazón dona la cara. Ja ha comparegut, asseguren dos voltes, mentre que Pedro Sánchez continua, diuen, fugint de la Dana. Este és el tema central del nostre informatiu d'avui. De seguida repassem altres arguments en el sumari. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit finalment obrir juí oral contra Begoña Gómez, l'esposa de Pedro Sánchez. Sofía Riego, bon dia.
6: Bon dia, Alba. Serà la primera vegada en democràcia que la dona d'un president del govern seurà en el banc dels acusats. Serà un juí amb jurat popular i haurà de respondre junt a la seva assessora pels presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències. I en el cas Plus Ultra, el jutge instructor ha citat a declarar el pròxim 30 de novembre les filles de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Interior accelera des d'este dimarts la identificació de menors migrants que hi ha a Ceuta.
6: Mentrestant, continua el triatge de persones adultes. S'estima que encara hi ha unes 3.000 als carrers. El govern assegura que s'ha reforçat la vigilància i la frontera per evitar noves entrades massives, coincidint amb les eleccions demà al Marroc.
3: I pendents també de novetats sobre el tiroteig al barri de l'Alquerieta d'Alzira. En les pròximes hores passaran a disposició judicial 3 dels 4 germans detinguts.
6: Hi ha un quart detingut ingressat sota custòdia policial a l'Hospital de la Ribera. Ahir, ja de vesprada, van intentar cremar la vivenda d'un d'ells com a senyal de venjança.
3: I pel que fa als esports pendents de l'arribada de Javier Aguirre, el València i l'entrenador mexicà tenen ja tancat l'acord perquè es faci càrrec de l'equip el que resta de temporada. El basc està previst que arribi entre avui i demà per a començar a treballar amb l'equip que a hores d'ara ocupa llocs de descens. I pel que fa a l'oratge, encara no ha dit l'última paraula.

0: Estiu, esta setmana serà més càlida i més seca que la mitjana dels últims 20 anys. Avui dominarà l'ambient assolellat amb algun pas de núvols alts que deixaran el cel pàl·lid. De seguida ampliarem esta previsió de l'horatge. És així com es presenta de moment el dia. De seguida n'hi aprofundim. En el comandament tècnic està Òscar Pellicer. Els acompanyarem, com sempre, en la ràdio pública fins a les 7 del matí. Anem amb tots.
1: Les notícies del matí. A Punt Ràdio. Per les especials característiques climàtiques i orogràfiques de la Comunitat Valenciana, es poden produir fenòmens de nevades intenses en les parts altes del nostre territori. Per això, no deus descuidar la informació que t'arriba de la ràdio i la televisió sobre l'estat de les carreteres, amb la col·laboració de Punt Ràdio.
2: Quan el dia s'acaba, comença el moment d'analitzar tot el que ha passat, sense embuts, amb rigor, des de la gespa fins als despatxos.
3: Anem directes a la redacció per a conèixer l'última hora de l'entrenament i les declaracions dels protagonistes.
2: Totes les claus de l'esport valencià explicades pels qui millor el coneixen. Cada vesprada, Dani Hermosilla posa ordre a l'actualitat esportiva de la nostra comunitat. Sintonitza Esport Chapunt, de dilluns a divendres, de 8:30 a 9 de la nit.
3: Perquè la informació esportiva no es deté i en esta casa sentim l'esport. T'esperem a Punt Ràdio.
2: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
0: Són les 6:05. Carlos Mazón compareix per segona vegada en la comissió de la Dana al Congrés. L'expresident de la Generalitat ha evitat este dilluns respondre a la majoria de les preguntes i ha volgut deixar clara en les intervencions una idea.
4: Usted ha dicho que yo pretendo eludir la acción de la justicia. Y la acción de la justicia se ha pronunciado por unanimidad con ningún tipo de responsabilidad sobre mi persona. Unanimidad entre 5 jueces de diferentes posicionamientos ideológicos. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
0: Diu Mazón que la justícia l'ha exonerat Sofía de responsabilitats i que ha rebutjat imputar-lo per unanimitat.
5: Sí, Mazón ha tornat a compareixer a petició dels grups socialista i de Compromís. Volien que explicara l'escrit de la seva defensa enviat a la jutgessa instructora del cas a Catarroja, on s'argumentava que les víctimes haurien mort igual si les alert s'haguera enviat abans. I s'insistia en que ell no va intervindre en els missatges perquè era responsabilitat del SECOPI. Mazón ha exhibit en la comissió la resolució del Tribunal Superior de Justícia que rebutja la seva imputació. Això ho destacava de nou davant de la diputada de Compromís, Àgueda Micó.
6: Diu, bàsicament, que les morts eren inevitables i que feren el que feren vostès, fer el que fera vostè, i les 232 persones s'hagueren mort igual.
4: L'auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Como ahora estoy personado en el procedimiento y tengo acceso completo a la causa, por fin, estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
6: Vostè no té vergonya ni la coneix. Sap el que passa? Que com la Fiscalia del Tribunal Suprem està investigant-lo a vostè per mentir en esta comissió d'investigació, jo crec que vostè té por de vostè mateixa.
5: I en esta línia s'ha mantingut en les respostes als diferents grups. Especialment tens ha sigut el moment de la intervenció del portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, que ha tornat a insultar l'expresident i s'ha produït també un intercanvi de parers entre el propi Mazón i la presidenta de la comissió, la socialista Carmen Martínez.
7: Me parece que es usted un negligente, un inútil, un homicida imprudente, un psicópata.
8: Señorías, desgraciadamente oímos insultos todos los días en esta Cámara.
4: ¿Todos?
8: Todos, absolutamente. Señor Mazón, usted también va... Ahora sí que quiere hablar, señor Mazón, parece que ahora quiere contestar.
5: Però el PP Mazón dona la cara, ja ha comparegut dos voltes, asseguren, mentre que Pedro Sánchez continua, diuen, fugit de la Dana.
0: La intervenció de Carlos Mazón ha provocat també reacció, Sofia, fora del Congrés.
5: Així és, a les portes mateixa de la cambra, la líder dels socialistes valencians, Diana Morant, ha demanat al president del PP, Núñez Feijóo, que expulse Mazón definitivament de les Corts. I el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha parlat de nou d'un insult a les víctimes.
9: Hoy mismo podría quitarlo de militancia, destituirlo como diputado del grupo de las Cortes y, desde luego, pedirle el acta de diputado. Y si no lo hacen es porque Mazón, Pérez Llorca, Feijóo son lo mismo y por tanto se les puede imputar a todos.

0: compareixença de Mazón, que, segons Vox, respon a l'estratègia electoral de l'esquerra. El Partit Popular assegura que l'expresident de la Generalitat ja va assumir responsabilitats polítiques. José María Llanos i Nando Pastor són els síndics de Vox i del PP.
1: La izquierda lo que está pretendiendo en el Congreso, pues empezar su campaña electoral estirando el chicle de la tragedia de la Riana, de la Riada.
2: Han producido dimisiones políticas de la primera autoridad política de la comunidad. Enfrente yo tengo un Partido Socialista que ni con Adamuz, ni con Ceuta, ni con Absoluto, ni con el han hecho absolutamente nada, no han reconocido siquiera el más mínimo error.
3: Mentre Mazón compareixia ahir a les portes del Congrés, es concentraven representants de les principals associacions de víctimes per a reclamar veritat, justícia i reparació.
4: Les notícies del matí.
3: Les associacions de víctimes han exigit una volta més que Mazón deixi l'acta de diputat. Rosa Álvarez és la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals d'Anna, 29 d'octubre.
5: ¿Quién puede esperar gran cosa de este individuo cuando tendría que haber dimitido el 30 o el 31 o el 1 de noviembre de 2024? Lo que querríamos era que dejase la política, que no nos haga más daño a las familias y ya que el curso judicial continúe.
3: A elles, a les víctimes, s'ha referit també Mazón en la seva compareixença.
0: L'expresident ha tornat a dir que sempre han tingut les seues portes obertes. Ho ha fet en el debat que ha sostingut amb el diputat valencià de Sumar, Nahuel González.
6: Yo llamé personalmente al móvil de las asociaciones que no querían reunirse conmigo y hablé personalmente con ellas. Y mantuve y reiteré permanentemente mi puerta abierta para título personal o asociativo reunirme con todas y cada una de las víctimas.
7: Al final, cuando ya se demostró sus mentiras.
6: Resulta que la asociación...
3: En la jornada d'ahir va compareixer també Emilio Argüeso, era el secretari autonòmic d'emergències el dia de la barrancada i ara és una de les dues persones imputades en la causa juntament amb les conselleres Salomé Prades.
0: En una línia molt semblant a la de Mazón, Argüeso també s'ha negat a contestar cap pregunta. El seu argument és que està immers en una causa judicial.
8: Por todo ello, anuncio formalmente a esta comisión que, con carácter general, me acogeré a mi derecho constitucional a no contestar a las preguntas que me sean formuladas por los distintos portavoces al objeto de evitar cualquier interferencia en la causa penal abierta y salvaguardar de forma escrupulosa mi derecho de defensa. Gracias.
0: I així ho ha mantingut, tot i les preguntes i requeriments constants que li han fet diputats i diputades. Argüeso ha rebutjat fins i tot les oportunitats de descàrrec que li han oferit en esta sessió. Així ho ha fet amb el diputat de Bildu, Miquel Otero.
9: Sin ser repetitivo, me remito a lo dicho anteriormente, es decir, no voy a contestar a ninguna de las cuestiones.
10: Yo tengo una curiosidad enorme si realmente dirigió el CECOPI o simplemente hacía como que dirigía para transmitir esa impresión a la opinión pública. No me lo va a aclarar. Es una pena, ¿eh? Porque usted puede resultar siendo un gran perjudicado de que no se sepa esto.
9: Yo le agradezco que intente tirarme ese flotador, pero no se lo voy a coger. Es decir, es que no voy a contestar a ninguna de sus cuestiones.
4: Apunt Ràdio. Les notícies del matí. Alba Requejo.
3: El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit finalment obrir juí oral contra Begoña Gómez. L'esposa de Pedro Sánchez serà una vista amb jurat i en la banqueta seurà també l'assistent de Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez. És una crònica d'Alba Rocher.
11: Sí, l'Audiència Provincial de Madrid haurà de seleccionar ara el jurat popular i també fixar la data del juí. Peinado sosté que Begoña Gómez s'hauria aprofitat de la seva condició com a dona del president del govern per a obtindre beneficis en els seus negocis i és per això que finalment l'envia a juí oral a ella i a la seva assessora en Moncloa, Cristina Álvarez, per presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències. El magistrat pren la decisió la mateixa setmana que està prevista la seva jubilació i posa fi així a més de 2 anys d'investigació arran d'una denúncia de manos limpias. Fiscalia i defensa demanen la seva absolució, mentre que l'acusació demana fins a 13 anys de presó contra la dona de Pedro Sánchez.
3: Gràcies, Alba. La decisió del jutge Peinado ha pillat a Sánchez ja a Nova York, on ha viatjat per assistir a l'Assemblea de l'ONU, que comença avui. De moment, no hi ha en l'agenda cap acte en presència de mitjans, així que segurament haurem d'esperar fins a demà perquè el president del govern espanyol es pronuncie sobre esta qüestió. Sí, tenim, de moment, Sofia, valoracions des de la Moncloa.
0: Sí, i parlen de persecució judicial i intencionalitat política del jutge Peinado i critiquen les formes i el moment que torna a coincidir amb un viatge internacional.

0: internacional del president Sánchez. Els arguments de l'executiu els ha explicat la ministra de Cultura, Diana Morant.
1: Un juicio que responde pues a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación. Confiaremos en la justicia, pero desde luego no dejaremos de señalar que este juicio es un juicio político.
0: Als socialistes no els sorprèn la decisió, mentre el PP diu que la justícia actua contra tots igual i que ara hi haurà més atacs contra els jutges des del govern. Carmen Funes assegura que el govern està centrat en l'agenda judicial i no en l'agenda social.
2: Al final lo que se han hecho ha sido convertir el Partido Socialista en el Partido Sanchista y poner todo el partido, ya no solo al servicio y en la defensa del secretario general, sino al servicio y en la defensa de la mujer de Pedro Sánchez.
0: Això és el que venia des del PP i per a Vox este és un procediment plenament justificat. Antonio Fuster, portaveu de Vox.
3: Desde luego apreciamos indicios más que suficientes y racionales y las pruebas son bastante sólidas.
4: I també tenim novetats en el cas Plus Ultra. El jutge instructor ha citat a declarar el pròxim 30 de novembre les filles de l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero.
0: El jutge José Luis Calama cita les filles de Zapatero com a investigades i també ha demanat a la joieria Llanes de Madrid un informe pericial gemològic de les peces intervingudes el passat de 9 de maig en el despatx de l'expresident. A més, ha donat un termini de 3 dies a la defensa de Zapatero perquè lliure tota la documentació sobre les joies.
5: A Punt Ràdio, les notícies del matí.
4: Sobre Ceuta, a Nova York, el ministre d'Afers Estrangers es reunirà amb el seu homòleg marroquí. Segons ha confirmat José Manuel Álvarez, parlaran sobre el retorn de persones migrants que entraren al juliol. Serà esta setmana, en el marc de l'Assemblea General de l'ONU, on Álvarez i també Sánchez, com saben, participaran. El Pidia Beiber, bon dia.
6: Bon dia, Alba. Álvarez ha intervingut en una reunió de ministres europeus on van reclamar a la Unió Europea, va reclamar ell que siga conscient del paper fonamental que ha de tindre Ceuta i Melilla. D'altra banda, sobre el futur dels menors a la ciutat autònoma, la ministra Cira Riego assegurava en una entrevista a la cadena SER que la majoria d'ells volen quedar-se i que les lleis espanyoles els protegiran.
7: Creo que la mayoría se quieren quedar en España. Yo creo que la mayoría se quieren quedar en España. Y se van a quedar, porque hay una ley que les protege. Porque en nuestro país, y lo digo con mucho orgullo, en nuestro país no importa la nacionalidad y el origen de un niño, tienen protección universal.
6: Hores més tard, el ministre d'Interior matisava aquestes paraules Marlaska des de Ceuta.
8: Se quedaran aquellos menores que tengan que quedarse por la situación de vulnerabilidad de los mismos y respecto a los cuales no haya sido factible concluir por la razón legal que sea la reagrupación familiar.
6: El ministre d'Interior anunciava en sa compareixença un augment del ritme de triatges de menors per a la seva reagrupació i que fins ara s'han filiat 2.400. A Ceuta hi hauria, per tant, entre menors i majors, 3.500 persones fora de les zones del govern i 6.000 en els envelats. Per últim, Alba, recuperem Álvarez, el que ha dit a Nova York, perquè el ministre ha apuntat que Nasser Bourita, que és el ministre d'Afers Estrangers marroquí, s'ha compromès a prendre les mesures que siguin efectives per a evitar una nova possible entrada el 23 de setembre, tal com s'està convocant en xarxes.
4: Gràcies, Elpidia. Sobre este mateix assumpte, el ministre Fernando Grande Marlaska s'ha referit també a eixes crides que es fan en xarxes per a nous intents d'entrades massives a Ceuta i també a Melilla. És una qüestió que ha assegurat que preocupa al govern espanyol.
0: Diu el ministre de l'Interior que s'han desplegat més forces de seguretat en les fronteres després de rebre informes sobre dos possibles nous intents. Un per al dia 20, que finalment no s'ha consumat, i un altre per a demà, 23 de setembre, que coincidiria amb la jornada d'eleccions que se celebren al Marroc.
9: Hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana, GRS de la Guardia Civil, tres pelotones, por ejemplo, en Melilla, también lo mismo en Ceuta. Simplemente con esa finalidad absolutamente preventiva, pero vuelvo a decir, con unos estudios y una evaluación continuada de toda la información de la que podemos disponer.
4: Marlaska també ha condemnat l'atac patit per una diputada ceutí que viatjava en cotxe amb una advocada de l'ONU i una activista dels drets humans.
0: Com ja els van contar, els atacants havien anat al port per a protestar contra una ONG de Pamplona que havia anunciat l'arribada a Ceuta per a repartir ajuda.

0: humanitària i denunciar presumptes agressions a persones migrants. Estos atacants han confós els ocupants del vehicle amb membres d'esta organització. Dins del cotxe, la diputada Julia Ferreras, l'activista Rafael Borrego i l'advocada de drets humans de l'ONU, Sofia Acevedo. La diputada cridava que ells no eren qui els atacants es pensaven que eren.
1: Que no somos nosotros, que os habéis confundido, que no somos nosotros. Coño, por favor, que somos de Ceuta.
2: El odio inoculado, el odio.
3: Esto es porque se piensan que somos la ONG vasca, tío.
0: La intervenció de la policia ha evitat que l'atac fora més greu. De fet, ha sigut un policia qui ha accedit al vehicle i l'ha conduït per allunyar-lo de la multitud, que fins i tot havia arribat a trencar les llunes del vehicle. Com ha dit Marlaska, tant el ministre Ángel Víctor Torres del Comandament Únic a Ceuta com el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijó, també han condemnat l'agressió.
4: No es vergonzoso y por tanto condena absoluta con lo que acaba de pasar y por favor, esto no puede repetirse porque estamos entre todos intentando ayudar para recuperar la normalidad de Ceuta y eso avergüenza a quienes lo realizan.
5: Nuestra más firme condena. En democracia la violencia no tiene cabida, bajo ninguna circunstancia.
6: El Ministeri d'Igualtat ha confirmat este dilluns com a crim masclista l'assassinat d'una dona a Leganés el dissabte passat.
0: La Policia Nacional ha detingut a Alacant el presumpte autor del crim, un home de 35 anys. Segons el Ministeri d'Igualtat, no tenien filles ni fills menors d'edat i no existien denúncies prèvies per violència de gènere. Amb ella són 38 les dones assassinades enguany per violència de gènere i 1.379 des de l'any 2003, des de l'any en què es porta un compte d'esta xifra i tot a l'espera de la confirmació com a assassinat masclista de la dona que ha mort este dilluns a Màlaga després de ser estrangulada dimecres passat per la seva parella. Estava ingressada en l'hospital des d'eixe dia.
7: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
6: Màxima tensió en el barri de l'Alquerieta d'Alzira arran del tiroteig mortal d'este cap de setmana. En les pròximes hores passaran a disposició judicial tres dels quatre germans detinguts pel tiroteig. Ahir de vesprada ja van intentar cremar la vivenda d'un d'ells com a senyal de venjança. Carles González ens amplia esta informació.
8: El xalet crema pertany a un dels germans detinguts pel tiroteig mortal. Els autors del foc han hagut d'entrar pel pati de darrere perquè la casa estava fortament vigilada. S'ha cremat només una habitació perquè els bombers han actuat molt ràpidament. Esta vivenda està a penes 50 metres d'on la matinada de dissabte va succeir tot una escena del crim presa per la policia en les últimes 24 hores i pel grup d'homicidis a la recerca de totes les proves per a tancar el cercle d'una investigació de nou en el conflictiu barri de l'Alquerieta d'Alzira. Escoltem alguns veïns d'esta localitat.
9: I ja n'hi hagué una moguda entre un clan i l'altre, s'agarra la cosa fins allà dalt. Si el barri ja té una mala fama, pues, ara encara més.
10: Això el que hi ha que fer és tallar-ho i ja està, i menys en armes. Això sempre s'acaba mal.
11: Jo he viscut en l'Alquerieta, antes era bé. Ara el 90% no se pot ni pujar.
8: Ha sigut una vesprada intensa a la comissaria de la Policia Nacional on estan tres dels detinguts. Este migdia hem vist eixir-ne manillat a un d'ells. Hauran de respondre qui és el responsable perquè una baralla infantil entre dos cosinetes acabara enfrontant pistoles en mà les dues branques d'una mateixa família en un tiroteig mortal. La víctima, de 54 anys, era el iaio d'una de les menudes. Hi ha un quart detingut ingressat sota custòdia policial a l'Hospital de la Ribera. L'han operat un tir, però tots els ulls miren al barri de l'Alquerieta, blindat per la policia i convertit en un polvorí on ja s'ha encès el foc de la venjança.
6: Anem ara a Alacant, on al districte nord de la ciutat s'ha produït una macrooperació policial per a previndre la delinqüència. Els agents s'han centrat a combatre la venda ambulant il·legal i frenar el tràfic de drogues. Ens informa Álvaro Real des d'Alacant. Álvaro.
12: Així és. Una de les primeres parades dels agents ha sigut a la colònia Requena. Els agents s'han desplegat per a frenar la venda ambulant il·legal i han començat a identificar els venedors a peu de carrer.
13: Los que tengan documentación, por un lado.
12: L'actuació s'ha saldat amb la detenció de diverses persones buscades per la justícia. S'han confiscat tot tipus d'objectes per a comprovar si han sigut robats. I en l'escorcoll, els agents han intervingut un nombrós arsenal d'armes blanques.
14: Que no se lo lleve.

0: Mentre la unitat canina ha rastrejat la zona a la recerca de droga, la policia nacional, local i autonòmica compten amb un aliat clau des de l'aire, els drons. Ens ho conta Germán Cavaco, inspector cap de la Policia Nacional.
1: Nos garantiza una imagen en tiempo real, que es la que nos va anticipando lo que es el grupo de personas que queremos identificar.
0: El dispositiu ha continuat cap a Boulevard del Pla, amb diverses identificacions. L'últim punt d'actuació ha sigut a la plaça Manila, escenari de diversos episodis violents en les últimes setmanes. Un desplegament intensiu per a reforçar la seguretat de la ciutat d'Alacant.
2: Gràcies, Álvaro. I encara no hem acabat l'estiu, però ja repunten els contagis de grip i de Covid a la Comunitat Valenciana. Nereida Sarrión.
3: Al nostre territori s'han registrat 426 casos de Covid-19 per cada 100.000 habitants, quasi el doble de la mitjana a Espanya, i 264 casos de grip per cada 100.000 habitants. Enguany venen amb símptomes persistents. Fernando Navarro és metge de família.
4: Faringitis, però també venen amb molta tos i amb congestió nasal. Són quadres que són molt molestos, habitualment no s'acompanya de símptomes greus, llavors en un tractament prou senzill sol resoldre's en 4-5 dies, una setmaneta.
3: Una situació que continua complicant la salut dels més vulnerables, com els xiquets, menors de 4 anys i els majors de 65. La campanya de vacunació contra els virus respiratoris comença el 28 de setembre.
5: Entre les vacunes i demás no he tenido demasiados síntomas.
6: Perquè jo me vacune i me va bé, sí.
7: Però l'aguanto. Més remedio.
3: La primera fase de la vacunació es farà a residències de majors, el centre d'atenció a les persones amb diversitat funcional i als centres educatius entre l'alumnat de segon cicle d'infantil.
8: A Punt Ràdio, les notícies del matí. Alba Requejo.
2: I quan són les 6 i 26, parem la mirada en el referèndum que s'ha celebrat al poble de la Granja de la Costera. Es vota si s'acaba o no amb el toc de campanes. En Par Soriano ens conta els resultats. En Par, bon dia.
9: 84 vots a favor de que les campanes tornen a sonar cada hora durant tot el dia. 20 a favor de que no sonen per la nit i cap vot per emudir-les totalment. I si ha sigut el resultat, amb un cens de 286 persones majors de 16 anys i per descomptat empadronades en el municipi. Era la primera vegada que s'organitzava un referèndum popular i això reflecteix la importància d'aquest tema per a la població. Recapitulem, fa aproximadament un any, un veí va enviar una instància a l'Ajuntament demanant que no sonaren les campanes per la nit, o com ho feien des de fa més de 70 anys, per les molèsties que causaven. El consistori va decidir que no sonaran d'11 de la nit a 8 del matí. El motiu és que n'hi ha una ordenança que diu que a aquestes hores, en aquesta franja horària, no se pot passar dels 35 decibelis. Ara, amb el resultat de la votació i el suport per a que tornin a sonar per la nit, el que farà l'Ajuntament previsiblement és derogar aquesta ordenança per afavorir el que és la voluntat popular i que la campana Sant Francesc, que enguany precisament complís 200 anys, torni a sonar de dia i de nit. Escoltem l'alcalde de la Granja de la Costera, José Miguel Marín.
10: La verdad que es una tradición y ya lo hemos visto en el resultado. Hemos visto el resultado que 84 personas del pueblo quieren que vuelvan otra vez a tocar como estaban tocando. A partir de ahora, lo que es el ayuntamiento va a tomar las medidas necesarias para cumplir toda la normativa y que vuelvan otra vez a tocar las campanas.
2: 6 i 28, eixim ja al món i ho fem mirant als Estats Units. Atenció, perquè les principals cadenes de televisió d'eixe país, la ABC, CBS, Fox News i NBC, han acordat suspendre la cobertura dels actes del president dels Estats Units, Donald Trump, després que la Casa Blanca vetara l'accés de la CNN, de MS Now i de Politico per a realitzar la seva labor periodística.
11: La decisió arriba després de desenes de retrets de Trump als mitjans crítics a ell i als que no ha dubtat en acusar o intentar desacreditar-los en públic en nombroses ocasions. El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar divendres que vetava amb efecte immediat l'accés a la

0: Casa Blanca, les cadenes CNN, MSNBC i el Digital Politics, al qual va acusar de difondre de notícies falses, i ha amenaçat també estendre la mesura a altres mitjans de comunicació després que, des de l'inici del seu mandat, hagi restringit l'accés a l'agència Associated Press a alguns actes de la Casa Blanca per negar-se a usar el nom Golf d'Amèrica per a referir-se al Golf, segons Trump, de Mèxic. L'anunci, que suposa una nova escalada en l'ofensiva del mandatari contra la premsa, ha tingut conseqüències. Les quatre cadenes que compartixen amb la CNN en la responsabilitat d'oferir la cobertura televisiva dels esdeveniments presidencials i que són les responsables de la distribució d'imatges a tota la resta de mitjans, han decidit solidaritzar-se amb els seus companys vetats i han decidit que no cobriran els actes de Trump.
1: Tanquem este primer bloc informatiu amb els assajos de les falleres, i és que les candidates a Fallera Major i a Fallera Major Infantil de València han començat ja a assajar eixa última fase de l'elecció. Dissabte, al Roig Arena, Sofia, serà quan s'escolliran les Corts d'Honor.
0: Ai, sí, és només 26 seran les escollides, 13 dones i 13 xiquetes, però de moment totes viuen el procés amb molta il·lusió i molta intensitat. 146 candidates, 73 majors i 73 infantils. Ahir van tindre la primera presa de contacte amb l'acte que se celebrarà dissabte, assajant l'ordre d'aparició i els moviments que hauran de fer al llarg de tota la gala, vestides amb les sinaues, i venien pràcticament directes d'una convivència de candidates que s'ha celebrat este cap de setmana a Menorca. El jurat no les perdia de vista. Escoltem el faller Rafa Mengó i la fallera major infantil del 84 i companya d'esta casa, Amparo Martín, amb dos jurats.
2: Son mujeres que van a representar a Valencia, van a ser embajadores de las, embajadoras de las fiestas de Valencia, y saben que van a tener un año de entrega a la ciudad.
3: Ha de ser molt fallera, ha de saber comportar-se i ser educada, i ha de tindre ese punch que te quedes amb ella. Són 73 precioses, totes tenen alguna cosa bonica i, per tant, és molt complicat.
0: L'acte, que estarà inspirat en l'antiga Valentia romana, serà un espectacle amb canvis i millores, sense descans de mitja part, i on l'emoció estarà present durant tot l'esdeveniment. Així ho ha assegurat la Junta Central Fallera, que també ha desvelat una forta aposta musical i escenogràfica. Al voltant de 13.000 fallers i falleres podran viure l'acte en directe al Roig Arena, i tots vostès podran seguir l'elecció a través de la retransmissió de Punt.
4: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo. En cas de tremolor de terra, protegeix-te davall les taules, llits o marcs de les portes. Qualsevol protecció és bona. I els grans edificis, procura no precipitar-te fins les eixides. Les escales podrien estar col·lapsades de gent i dificultarien una evacuació. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. En el dia a dia correm massa. Treball, obligacions, presses... I tu? Quant t'atures?
5: Soc Sílvia Sòria. Cada setmana obrim una finestra a la teua salut física i mental. Perquè estimar-se comença per cuidar-se. Prendeu com un regal per a tu.
4: Mil i un motius per escoltar Cuida't. El teu moment de benestar i atenció personal. Cada dimarts, de 12 a 1 del migdia, a la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La informació comença amb el dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Les notícies del matí.
1: Carlos Mazón compareix per segona vegada en la comissió de la Dana al Congrés. L'expresident de la Generalitat ha evitat respondre a la majoria de les preguntes i ha volgut deixar clara en les intervencions una idea.
6: Yo pretendo eludir la acción de la justicia. Y la acción de la justicia se ha pronunciado por unanimidad, con ningún tipo de responsabilidad sobre mi persona.
1: Mazón ha tornat a compareixer a petició dels grups socialista i de Compromís. Ha dit que la justícia l'ha exonerat de les responsabilitats i que ha rebutjat imputar-lo, ja ho han sentit, per unanimitat. a l'esport.

0: Des de la Cambra Baixa, les associacions de víctimes s'han tornat a concentrar per a demanar justícia i reparació. Han tornat a exigir a Amazon que entregui l'acta de diputat.
1: Són els nostres, els seus volguts, els nostres familiars, però són els morts d'Amazon i de part del Consell.
0: Més assumptes. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit finalment obrir juí oral contra Begoña Gómez, contra l'esposa de Pedro Sánchez.
2: Serà la primera vegada en democràcia que la dona d'un president del govern seurà en el banc dels acusats. Serà en un juí amb jurat popular i haurà de respondre junt a la seva assessora pels presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències. I en el cas Plus Ultra, el jutge instructor ha citat a declarar el pròxim 30 de novembre les filles de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Interior accelera des d'este dimarts la identificació dels menors migrants que hi ha en Ceuta.
2: Mentrestant, continua el triatge de persones adultes. S'estima que encara hi ha unes 3.000 als carrers. El govern assegura que s'ha reforçat la vigilància a la frontera per a evitar noves entrades massives, coincidint amb les eleccions demà al Marroc.
0: De l'exterior, avui estarem pendents de la primera jornada de l'Assemblea de l'ONU a Nova York, la principal cita política internacional de l'any, i serà, entre d'altres, per dos motius, Sofia.
2: D'una banda, per les reaccions que puguen arribar del president del govern sobre la imputació de la seva dona, Begoña Gómez. De moment, no hi ha en l'agenda cap acte amb presència de mitjans i, a més, l'executiu acaba d'anunciar que no assistirà a la recepció que oferís Trump. Sí que hi acudirà juntament amb els ministres Axen i Álvarez a l'obertura del debat general del 81 període de sessions de l'Assemblea de l'ONU, en la qual intervindrà el president del govern. D'altra banda, estarem pendents de la trobada del ministre d'Afers Estrangers amb el seu homòleg marroquí, que, segons ha confirmat José Manuel Álvarez, es reunirà esta setmana en el marc d'esta Assemblea General.
0: Estarem pendents de qualsevol informació que arribi des de Nova York. Casi a casa nostra, a Espanya, el Tribunal Constitucional veu el primer recurs presentat per un dels condemnats pel procés.
2: Sí, el de l'exconseller Jordi Turull per l'aplicació de la llei d'amnistia. Això una vegada que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat aquesta norma.
0: I a València, pendents d'una roda de premsa de l'organització Greenpeace amb motiu del juí de demà a 11 activistes de l'organització per una protesta en el Port de Sagunt contra un vaixell carregat de gas en 2021. I en l'oratge, avui s'acaba un estiu que encara no ha dit l'última paraula. Lluís Obiols, bon dia.
3: Hola, bon dia, perquè tornarem a tindre temperatures altíssimes. De fet, avui pugen al sud i en molts casos aplegarem els 35 graus. Per exemple, s'espera una màxima de 35 graus, per exemple, a Xàtiva, al voltant també de 34-35 graus, a Ontinyent, a Alzira. Per tant, molta calor, no només en esta zona de les comarques centrals. Dénia, 32 graus, Alacant, una màxima de 31 graus, Castelló de 31 graus, o per exemple al nord baixen lleugerament, però encara estarem en valors de fins a 32 graus, per exemple a la ciutat d'Onda. Per tant, un dia de molta calor, ara mateix tenim temperatures fresques a l'interior, 9 graus al Forcall, 10 a Demuth, al voltant de 18 a Cocentaina o 17 al Coll, però a la costa tenim temperatures que en molts casos estan al voltant dels 20 o els superen. És el cas d'Orpesa amb 23 graus, ara la Vall d'Uixó amb 22 graus, o per exemple València 21 graus i Alzira també tenen 21 graus. Per tant, un dia de temperatures molt altes, clarament superiors a les normals, en un dia de sol, això sí, amb més núvols alts que deixaran el cel blanquinós, però que en cap cas deixaran precipitació. El vent bufarà fluix amb predomini de les brises de vesprada i la humitat. La sort és que tenim poca humitat, per tant, tot i aquestes temperatures no notarem una sensació de basca acusada. Demà baixen lleugerament les temperatures, precisament a les comarques centrals, però atenció perquè dijous i divendres repunta el termòmetre. De fet, divendres tornarà a ser un dia de ple estiu, a més les màximes que puntualment podrien superar els 35 graus. Molta calor, dissabte i diumenge baixaran lleugerament, però de moment sense precipitacions, sense canvis. Sí que potser a partir de principis de la pròxima setmana tindríem més núvols, un descens tèrmic un poquet més acusat i algunes precipitacions. Però vaja, demà, esta pròxima matinada, entra oficialment la tardor astronòmica i ho farà amb un horatge d'estiu. Deixem arrere l'estiu més càlid des que es tenen registres amb temperatures rècord tant de dia com de nit i sembla que la tardor, de moment, ens va portar este horatge d'estiu.
0: No té pinta que arribi la tardor de veritat. Moltes gràcies. Adeu.
4: Punt Ràdio. Les notícies del matí. Alba Requejo.
0: Reaccions a eixa compareixença de Carlos Mazón, ja sabent, ha comparegut per segona vegada en la comissió de la Dan al Congrés. L'expresident de la Generalitat ha evitat respondre a la majoria de les preguntes i ha volgut deixar clara una idea en les seues intervencions.
5: Usted ha dicho que yo pretendo eludir la acción de la justicia. Y la acción de la justicia se ha pronunciado por unanimidad con ningún tipo de responsabilidad sobre mi persona. Unanimidad entre 5 jueces de diferentes posicionamientos ideológicos. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
0: Diu Mazón que la justícia l'ha exonerat de responsabilitats i ha rebutjat imputar-lo. La intervenció de Mazón ha provocat reaccions fora del Congrés. A les portes mateixes de la cambra, la líder dels socialistes valencians, Diana Morán, ha demanat al president del PP, Núñez Feijóo, que expulse Mazón definitivament de les Corts. I el síndic de Compromís, Joan Baldoví, parla de nou, insulta les víctimes.
6: Hoy mismo podría quitarlo de militancia, destituirlo como diputado del grupo de las Cortes y, desde luego, pedirle el acta de diputado. Y si no lo hacen es porque Mazón, Pérez Llorca, Feijóo son lo mismo y, por tanto, se les puede imputar a todos la responsabilidad de esta negligente gestión, de todas las mentiras y del dolor que han causado a los valencianos.
7: No está contestando a ninguna pregunta. Sembla que Mazón ha contat tantes versions al llarg de tots aquests mesos que ha caigut en contradiccions. I és evident que segurament els seus advocats li hauran dit que mantinga la boca tancada perquè podria tornar a contar una nova mentira que entrarà en contradicció. Per a mi, el que està passant avui en el Congrés dels Diputats és un nou insult a les víctimes.
0: També reaccions des de les Corts. Vox diu que esta segona compareixença de Mazón respon a l'estratègia electoral de l'esquerra. El PP assenyala que l'expresident ja va assumir responsabilitats polítiques. Sentim José María Llanos i Nando Pastor, els síndics de Vox i de PP.
8: La izquierda lo que está pretendiendo en el Congreso, pues empezar su campaña electoral estirando el chicle de la tragedia de la Riana, de la Riada.
9: Han producido dimisiones políticas de la primera autoridad política de la comunidad. Enfrente yo tengo un Partido Socialista que ni con Adamuz, ni con Ceuta, ni con Absoluto, ni con Alap, han hecho absolutamente nada. No han reconocido siquiera el más mínimo error.
0: I mentre Mazón compareixia a les portes del Congrés, es concentraven representants de les principals associacions de víctimes per a reclamar veritat, justícia i reparació. Han exigit una volta més que Mazón deixi l'acta de diputat. Rosa Álvarez és la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals d'Anna 29 d'octubre.
10: ¿Quién puede esperar gran cosa de este individuo cuando tendría que haber dimitido el 30 o el 31 o el 1 de noviembre de 2024? Lo que querríamos era que dejase la política, que no nos haga más daño a las familias. Y ya que el curso judicial continúe.
0: El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit finalment obrir juí oral contra Begoña Gómez, contra l'esposa de Pedro Sánchez. Serà, ja saben, una vista amb jurat i en la banqueta seurà no només Begoña Gómez, sinó també la seva assistent, Cristina Álvarez. I les reaccions no s'han fet esperar. Esta decisió del jutge Peinado ha pillat a Sánchez ja a Nova York, on els estem contant que participa en eixa assemblea de l'ONU que comença avui. Des de la Moncloa parlen de persecució judicial, d'intencionalitat política del jutge Peinado i critiquen les formes i el moment que torna a coincidir amb un viatge internacional del president. Els arguments de l'executiu els adona la ministra de Cultura, Diana Morán.
6: Un juicio que responde pues a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación. Confiaremos en la justicia, pero desde luego no dejaremos de señalar que este juicio es un juicio político.
0: Als socialistes no els sorprèn la decisió, mentre el PP diu que la justícia actua contra tots igual i que ara hi haurà més atacs contra els jutges des del govern. Carmen Funes assegura que el govern està centrat en l'agenda judicial i no en la social.
11: Al final lo que se han hecho ha sido convertir el Partido Socialista en el Partido Sanchista y poner todo el partido, ya no solo al servicio y en la defensa del secretario general, sino al servicio y en la defensa de la mujer de Pedro Sánchez.
0: I des de Vox, el portaveu Antonio Fuster parla de procediment plenament justificat.
12: No apreciamos indicios más que suficientes y racionales y las pruebas son bastante sólidas.
0: En l'altre cas que té l'atenció mediàtica, la del Plus Ultra, el jutge instructor ha citat a declarar el pròxim 30 de novembre les filles de l'expresident del govern, de José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge Calama cita les filles com a investigades. També ha demanat a la joieria Llanes de Madrid un informe pericial gemològic de les peces intervingudes el 19 de maig en el despatx de l'expresident. També ha donat a Zapatero un termini de 3 dies perquè lliure tota la documentació sobre les joies.
13: Yo creo que la mayoría se quieren quedar en España. Yo creo que la mayoría se quieren quedar en España. Y se van a quedar. Porque hay una ley que les protege. Porque en nuestro país, y lo digo con mucho orgullo, en nuestro país no importa la nacionalidad y el origen de un niño. Tienen protección universal.
0: És el missatge que ha deixat la ministra Cira Rego en ràdio, en la cadena SER. Sobre Ceuta es eixe el que està sobre la taula ara mateixa, el futur dels menors a Ceuta. Com deien, la ministra diu que la majoria d'ells volen quedar-se i que les lleis espanyoles els protegeixen. Hi ha cert desacord al si del govern. Hores més tard, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha matisat aquestes paraules.
14: Se quedaran aquells menors que tenen que quedar-se per la situació de vulnerabilitat de los mismos i respecte a los cuales no haya sido factible concluir, por la razón legal que sea, la reagrupación familiar.
0: El ministre d'Interior anunciava un augment del ritme dels triatges de menors per a la seva reagrupació i que fins ara d'ella s'ha afiliat 2.400. A Ceuta hi hauria entre menors i majors 3.500 persones fora de les zones de govern i 6.000 en els envelats. Encara sobre Ceuta, a Nova York, el ministre d'Afers Estrangers ha anunciat que es reunirà amb el seu homòleg marroquí, ho ha confirmat José Manuel Álvarez, diu que parlaran sobre el retorn dels migrants que entraren al juliol. Serà en el marc d'eixa Assemblea General de l'ONU. Un últim apunt. Álvarez ha assegurat que Nasser Bourita s'ha compromès a prendre les mesures per evitar una nova possible entrada el 23 de setembre, tal com des del Ministeri d'Exteriors marroquí s'està assegurant que s'ha convocat en xarxes. I anem amb un últim apunt abans dels esports. AEMET mantindrà l'actual sistema d'avisos davant la previsió de fortes pluges. Arran del debat obert per les tempestes de la setmana passada, que van ser intenses però que no van arribar al nivell roig, els responsables de l'Agència de Meteorologia han defensat continuar amb els llindars que hi ha vigents ara per a decretar eixe avís. A la Comunitat Valenciana i a la resta de l'àrea mediterrània, el nivell és roig si se superen els 90 litres en una hora. En la resta d'Espanya és de 60 litres i afirmen que qualsevol canvi s'ha de consensuar amb Protecció Civil. Ho explica Jorge Tamayo, delegat d'AEMET a la Comunitat Valenciana.
15: Estos umbrales no fueron puestos por AEMET gratuitamente. Estos umbrales fueron puestos de acuerdo con Protección Civil y con las protecciones civiles autonómicas. Yo creo que ahora mismo AEMET tampoco podría modificar estos umbrales porque, ya digo, son umbrales que responden fundamentalmente a impactos. Cuando hablamos de aviso naranja, no estamos diciendo que no vaya a pasar nada, estamos diciendo que hay un peligro importante. Es decir, que, ojo, que hay que estar atentos. Cuando hablamos de aviso rojo, decimos que hay un peligro extraordinario.
0: Per cert que l'AEMET ha fet balanç de l'estiu, ens deixa un titular que sorprèn poc. L'estiu de 2026, ja ho avançava també Lluís Obiols, és el més càlid de la història. De mitjana, la desviació de les temperatures s'ha disparat 2,7 graus respecte a les temperatures que hauríem de tindre. Ens ho conta Elena Riego.
16: És una frase que ja havíem dit i que es torna a repetir. Enguany hem viscut l'estiu més càlid des que hi ha registres. Jorge Tamayo és delegat de l'AEMET a la Comunitat Valenciana.
15: Si l'any passat nos hubieran preguntado cómo va a ser este verano, hubiéramos dicho, hombre, el verano pasado fue el verano más cálido desde que tenemos registro. No vamos a volver a batir el récord. Lo hemos batido.
16: 26 graus de mitjana i en el rànquing de màximes més altes localitats com Sumacàrcer, la Font de la Figuera o Beneixama, que han superat els 45 graus. També es disparen les nits amb mínimes de 25 graus.
15: València, 30 noches tórridas, en Alicante, 15 i en Castellón, 20.
16: I el mes de juliol també ha batut rècord.
15: És el mes, no el mes de julio más cálido, el mes más cálido, desde que tenemos registros.
16: Una de les conseqüències és que la mar està més calenta que mai.
15: 29 grados és una temperatura altíssima. O sea, en las zonas del Caribe a partir de 26 grados se considera que es el umbral de riesgo para que ya haya suficiente energía para los huracanes tropicales.
16: Unes xifres alarmants que tanquen l'estiu en què més calor hem passat, almenys fins l'any que ve.
0: En els esports, un nom propi, Javier Aguirre. Josep Carbonell, bon dia.
17: Bon dia. Ahir va ser el primer dels 20 dies que estarem sense lliga per la finestra de les eleccions, però l'actualitat no para i més en

0: el València, que està esperant l'arribada del nou entrenador. L'acord entre Javier Aguirre i el club de Mestalla és total. Firmarà fins al final de la temporada amb la possibilitat d'ampliar el vincul un any més en cas que l'equip acabi la competició de Lliga entre sis primers i es classifique per Europa. Està previst que el veterà tècnic aterri en València entre avui i demà i es faci ràpidament càrrec de l'equip per intentar redreçar la complicada situació, especialment en la classificació, on ocupen la penúltima posició amb 4 punts, sols per davant del Màlaga. Un altre equip valencià que no ha començat massa bé la temporada és l'Elx. Estan també en posicions de descens, amb 5 punts, tot i l'última victòria al camp de l'Espanyol. Potser per aquest motiu continuen treballant i han confirmat un partit de preparació. Serà este divendres de matí contra el Cartagena de Primera Federació. El duel es disputarà el dia Ciborra a porta tancada i servirà per a no perdre el ritme i donar minuts als jugadors amb més protagonisme en este inici de competició. Els d'Anselmi tornen avui al treball pendents de l'evolució de Buba Sangaré, que va ser substituït a Cornellà per molèsties musculars a la cuixa esquerra. I el motiu de la parada de la Lliga no és altre que els compromisos de la selecció espanyola de futbol. Fins a 4 partits de la fase de classificació de la Lliga de Nacions es jugaran en els pròxims dies. Dissabte 26 s'enfrontaran a Anglaterra en Wembley. El dimarts 29 a Croàcia en Sevilla. El 3 d'octubre contra la República Txeca en Oviedo i el 6 d'octubre altra vegada contra Croàcia, però en esta ocasió en Split. Els campions del món afrontaran este nou repte amb el seleccionador renovat fins a 2032. Estas eran las palabras de Luis de la Fuente.
1: Esto no es solo de una persona. Yo soy lo que soy gracias a la gente que trabaja conmigo. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo mejor está por llegar, creedme. Todavía hay muchas cosas buenas que vamos a poder disfrutar. Y que cale ese mensaje de que siempre se puede mejorar, y es verdad, pues eso también a uno le hace sentirse muy orgulloso.
0: I on topa per a l'activitat és en el València Bàsquet. Este migdia, a partir de les 12:30, serà presentada la nova jugadora Elena Puello. La mallorquina és un dels fitxatges més il·lusionants de la temporada. Una altra que arriba per a marcar diferències és Alexis Peterson. La base nord-americana amb passaport alemany aterra després d'acabar el Mundial en la quarta posició. Ha compartit vestidor amb dos exjugadores com ara Marí Gulits i Leo Fivich, i potser per això té clar el que es va trobar a València.
2: Amazing food.
3: El menjar és molt bo, el club és superprofessional i l'ambient és fantàstic.
0: Ahir també van ser presentades dos nous reforços, l'escorta nigeriana Elizabeth Balogun, que té clar quin és el seu objectiu.
4: I've won a championship year.
5: Vull guanyar un títol, ho he de reconèixer, vinc buscant un títol. Tenim el talent en les jugadores i en el cos tècnic per aconseguir-ho.
0: I l'hongaresa Virag Tavakkis, la pivot, ja està focalitzada en el pròxim repte, la Supercopa.
6: We have to be really aggressive.
7: Hem de ser molt agressives, estar obertes a tot, posar el cor a la pista i lluitar per cada victòria.
0: Recordar que les valencianes disputaran dissabte a Torrejón d'Ardoz la primera semifinal. Serà contra el Casademont Saragossa a partir de les 5:15 de la vesprada.
8: Passen 2 minuts de les 7:50. És el moment d'informar sobre la situació del trànsit després d'una nit. Sònia López, bon dia. Amb complicacions, sobretot a l'A3, a Requena. Per què?
9: Bon dia, Alba. Sí, perquè, veuràs, a nit, sobre les 10:30 de la nit, un camió va volcar a Requena, que carregava iogurts, va quedar tota la càrrega estesa per l'asfalt, i això va provocar que, atenció, durant 3 hores estiguera tallada l'A3 en sentit a València. A hores d'ara sí que podem dir que continua tallat només un carril, el vehicle ha sigut retirat, ens informen des de la DGT, només queda tancat el carril de l'esquerra perquè encara queda allí part de la càrrega, i a hores d'ara hi ha una xicoteta retenció d'un 2 quilòmetres en sentit València. Els vehicles foren desviats per l'eixida 291 cap a la Nacional 340, però ens diuen que només pogueren desviar-se els turismes i que els camions hagueren d'esperar allí durant vora 3 hores i es va acumular una cua d'uns 6 quilòmetres de retenció. Com diem, Alba, a hores d'ara sí que queda encara un poquet de congestió a l'A3 al seu pas per Requena, sentit València, perquè queda de la càrrega, però es pot circular. Pel que fa a València, la congestió la tenim a hores d'ara, a la CB30, a la Ronda Nord, i també a la B30 al seu pas per Mislata cap a la 7, les dues zones habituals d'estora. Normalitat a la resta d'accessos a les ciutats i a les principals carreteres de la xarxa principal.
8: Sònia, i avui culmina aquesta Setmana Europea de la Mobilitat amb la commemoració, com cada 22 de setembre, del Dia Sense Cotxes.
9: I és per això que informem i recordem que avui es podrà viatjar de manera gratuïta a Metrovalència, al tram d'Alacant, el tram de Castelló i Metrobús, una iniciativa impulsada per la Generalitat amb el lema Tria Transport Públic, Mou-te, Compartís, Connecta, amb què conviden la ciutadania a utilitzar mitjans de transport col·lectius i sostenibles. Per cert, Alba, a València l'MT també serà gratuït i du sorpresa, perquè hi haurà 500 bonobusos amagats en els autobusos amb 10 viatges gratuïts en cada un d'estos abonaments.
8: O sigui que avui caldrà estar pendents quan ens pugem a l'autobús, no anar a la nostra, o almenys estar pendents uns minuts, després ja a la nostra.
9: I veurem si realment es nota que avui és el Dia Mundial Sense Cotxes, perquè allò ideal, evidentment, és utilitzar el transport públic, però ja sabem problemes que hi ha cada dia i les retencions que tenim. Després ho veurem en les notícies del matí en televisió.
8: Després continuarem informant puntualment d'aquest trànsit. No te'n vagis del tot perquè tenim novetats quant a la mobilitat. Sabeu que València, com moltes altres ciutats, ha avançat en els últims anys cap a un model de mobilitat més sostenible, que el transport públic ha anat guanyant viatgers, l'ús de la bicicleta s'ha disparat i el trànsit s'ha reduït en alguna de les principals avingudes de València, d'esta ciutat i també de moltes altres. Ara bé, queda una assignatura pendent, diuen les veus expertes, que és millorar les connexions amb l'àrea metropolitana. I això és el que defensa un estudi de la Universitat Politècnica de València que s'ha estudiat la nostra companya Inma Vijuescas.
2: Ho destaca Tomàs Ruiz, el director de la Càtedra de Transport i Societat de la Universitat Politècnica de València. L'ús del transport públic i de mitjans alternatius al cotxe ha pujat significativament en moltes capitals, entre elles la ciutat de València.
10: La ciutat de València ja dispone d'una red de vies ciclistes muy amplia, donde existe el principal reto en la actualidad es mejorar la capacidad y calidad del transporte público colectivo. En los últimos años, el uso del transporte público, metro, autobús, ha aumentado de manera muy significativa.
2: No obstant això, el gran repte pendent està en els desplaçaments entre la ciutat i l'àrea metropolitana, on la menor oferta de transport públic manté la dependència del cotxe privat. Pel que fa al tràfic, no hi ha una evolució homogènia. Els accessos pels eixos de Madrid i del nord han crescut, mentre que les entrades del sud, com l'autovia de Torrent o la pista de Silla, s'han produït descensos.
10: Si comparem 2025 frente a 2019, podemos ver que el tráfico de los principales accesos metropolitanos y de las rondas se mantiene, muy parecido a los niveles prepandemia. Mientras que el tráfico en las grandes avenidas urbanas presenta una reducción más generalizada, que está en torno al 4-5% menos de tráfico en 2025 que en 2019.
2: Els especialistes d'aquest estudi coincideixen que la millora de la mobilitat depèn d'oferir més alternatives. Entre les propostes figuren un transport públic més ràpid, freqüent i ben connectat, serveis a demanda en zones amb menor cobertura, l'ampliació i connexió de la xarxa ciclista i la creació de punts d'intercanvi entre metro, autobús, bicicleta i vehicle privat.

És un clàssic, és Eloís, i l'apuntem per a tancar aquestes notícies del matí, per als últims minuts de les notícies del matí, perquè tal dia com avui, el 22 de setembre, però l'any 1991, era quan ens deixava de manera tràgica Tino Casal.

0: Són ja les 6:59. Encara ens queden uns segons per a Música en València, per a Neus Ferri.
1: Pero me puede la pereza y me pesa el pasado. Año nuevo, dicen, vida nueva. Y yo conservo en la nevera los que se han marchado. Soy de las que guarda cada agenda.
0: Després de tres discos editats i d'una reconeguda trajectòria, la cantant i compositora alcoiana Neus Ferri presenta el seu nou disc Mala Hierba. Amb ella tanquem avui. Demà més, tinguem molt bon dia, els deixem ara amb els companys de Matí Directe.

0: Són les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Olcina.
1: Mira tots estos pobles. En cap trobaràs una comunitat que permaneixca avui al terra on van néixer. El llinatge humà està en continu moviment. En este espai tan immens i el temps tan limitat, alguna cosa canvia cada dia. Es col·loquen els ciments de noves ciutats i naixen nous noms de nacions. Bon dia a tots. Estes paraules no s'han escrit esta matinada en cap diari ni pertanyen a l'anàlisi d'un politòleg contemporani. Les ha pronunciat el filòsof Sèneca fa quasi 2.000 anys i tanmateix retraten amb una vigència colpidora el mapa del món que avui ens toca narrar. Benvinguts a este matí directe de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Avui obrim els micròfons per a mirar de front una realitat que defineix la nostra era, els fluxos migratoris, les tensions frontereres i els moviments de poblacions que reconfiguren continents sencers, des de les crisis humanitàries provocades pels conflictes i les invasions territorials fins a l'èxode silenciós de qui ho deixa tot buscant un futur, però a voltes també ocupant el territori d'altres. La història ens demostra que el moviment poblacional és una constant de la nostra espècie, però la geografia actual ens exigeix entendre el dolor, els reptes, però també les històries humanes darrere de cada xifra i de cada mapa, però també el dret a defendre el territori de cadascú. En esta terra ens sabem bé d'això fa segles, quan la vam recuperar. Avui en dia ho celebrem en festes a infinitat de localitats. Poseu-vos còmodes, perquè en les pròximes hores anem a analitzar el pols d'un planeta que, tal com deia Sèneca, mai no deixa de canviar. Comencem.
0: Matí directe. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Són les 7 i 2 minuts del matí d'este 22 de setembre de 2026. El mapa polític i judicial d'este dimarts s'enceta amb un fort obert en la frontera sud i un terratrèmol que sacsa els tribunals de mitja Espanya. L'atenció informativa es divideix avui entre Ceuta, Madrid i València. D'una banda, mirem cap a la ciutat autònoma, on la ressaca de la visita d'Alberto Núñez Feijóo, acompanyat pel líder del Partit Popular Europeu, Manfred Weber, manté el pols pel control migratori. El líder del Partit Popular exigeix el blindatge absolut de la frontera i la intervenció permanent de Frontex. Una pressió d'oposició que s'ha vist enterbolida per l'última provocació des de Waterloo. L'expresident i pròfug de la justícia, Carles Puigdemont, ha encès els ànims en qualificar Ceuta i Melilla com a colònies dins del Marroc i insta a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació en les dues ciutats. No pot estar més majara o ser més provocador. Mentrestant, en clau valenciana, el resò de la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés dels Diputats marca l'agenda del dia. Carlos Mazón es manté ferm en la seva defensa, emparant-se en el fet que el Tribunal Superior de Justícia l'ha eximit de responsabilitat penal, un argument que utilitza per a rebutjar de ple també l'entrega dels missatges de WhatsApp d'aquella fatídica jornada. En eixa mateixa comissió, el silenci va ser l'estratègia triada per l'exdirector d'Emergències, Emilio Argüesso, qui es va acollir al seu dret a no declarar, assegurant als diputats que busquen un titular que ell no els anava a donar. I atenció a l'ofensiva judicial a Madrid, també vos ho contarem, perquè els jutjats acaparen els titulars d'avui. El jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'auto d'obertura de judici oral i envia finalment a juí amb jurat popular a Begoña Gómez i la seva assessora, Cristina Álvarez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació. Però no és l'únic front per a la Moncloa. En l'Audiència Nacional, el jutge José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra, ha citat a declarar com a investigades les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per al pròxim 30 de novembre, alhora que dona un termini de 3 dies a l'exlíder socialista perquè justifiqui l'origen de les joies confiscades al seu despatx. Pareix que el jutge ja els hi han unflat els nassos d'esperar.

0: i ha posat un termini. A més, al llarg de les pròximes hores també estarem pendents de l'última hora dels tests de Covid que continuen disparats a les farmàcies, com vos contàvem ahir en este inici de tardor, i de les reaccions polítiques a unes previsions meteorològiques que adverteixen de temperatures anormalment altes per a l'època. També Lluís Obiols mos ho contarà en un moment. Així que prepareu-vos perquè la polèmica està servida i no hem fet més que començar. Este és el temps d'actualitat que obrim i ho fem dirigint-nos de cap a la frontera sud en un conflicte que ha botat ràpidament de la pressió migratòria a la tensió diplomàtica i judicial. La ressaca de la visita, com vos diem, d'Alberto Núñez Feijóo a Ceuta, acompanyat pel líder del Partit Popular Europeu, Manfred Weber, manté el pols pel control fronterer. El líder del Partit Popular exigís el blindatge absolut del perímetre i la intervenció permanent de Frontex, però esta ofensiva de l'oposició s'ha vist completament entrebolida per aquesta última ocurrència de Carles Puigdemont des de Waterloo. La veritat és que la proposta del fugir de la justícia Puigdemont ha agafat a la política nacional a contrapeu, qüestionant la sobirania de Ceuta i Melilla, però s'entén dins d'una estratègia molt calculada per a buscar el focus mediàtic. Luciana Dalt, bon dia.
1: Bon dia, Sergi. Sí, l'expresident ha aprofitat que totes les mirades estaven posades en la frontera sud per a llançar un paral·lelisme que ha alçat llances a Madrid. Diu Puigdemont que la solució no és el blindatge militar, sinó escoltar la voluntat dels seus ciutadans, un llenguatge que evidentment evoca el procés català. I com imaginareu, les reaccions no s'han fet esperar gens ni miqueta.
0: De fet, des del Partit Popular la resposta ha sigut fulminant, acusant a Puigdemont de fer-li el joc a les pretensions del Marroc i de trair la sobirania nacional. Però el paper més incòmode en aquestes pròximes hores també el té, sens dubte, el govern central.
1: Des de la Moncloa intenten rebaixar el to i qualifiquen les paraules d'ocurrència, tot i que l'oposició ja els està exigint que trenquen qualsevol línia de diàleg amb Junts després d'este qüestionament de la integritat territorial de l'Estat. A més, cal mirar el context internacional, que això coincidisca amb la visita de Manfred Weber, eleva el conflicte a escala de Brussel·les, on el Partit Popular vol utilitzar-ho com a prova que els socis de l'executiu espanyol qüestionen les mateixes fronteres de la Unió Europea.
0: Un xoc total que de segur marcarà la sessió de control d'esta setmana. De moment, la tensió a Ceuta i Melilla ja no és només migratòria, ara és de ple un conflicte de sobirania en el debat polític.
2: Els primers del matí cada vegada en som més.

0: Obiols, bon dia, com estàs?
1: Hola, molt bon dia.
0: El veig ahir consultant els mapes, però realment l'únic que anem a tindre són temperatures altes, no?
1: Sí, anem ràpid avui consultant els mapes, perquè a més és una situació que es prolongarà com a mínim fins a finals d'esta pròxima setmana, o d'esta setmana, millor dit. Avui pugen les temperatures un poquet més, al centre i al sud. De fet, ahir ja vam tindre, en alguns casos, valors de 33 a 34 graus. Avui, atenció, perquè en moltes zones de la costera de la Vall d'Albaida, també de la Ribera Alta, en tota esta zona, valors de 35, puntualment 36, no es descarta algun 36, perquè, per exemple, la zona de la Marina Alta, 32 graus de màxima, s'espera a Dénia, 30 al Coi, 31 a Alacant, 31 a Castelló, o al voltant també de 30 graus a la ciutat de València. Baixen lleugerament al nord, però ens quedem amb els 29, per exemple, de Vinaròs, o els 27 graus a Vilafranca.
0: Tota aquesta gent estarà pensant què hem fet nosaltres per a mereixer això.
1: Bé.
0: I que este senyor ho diga, i es queda igual, però que anem a fer-li, veritat.
1: Vull dir, sí, no, nosaltres... Home, tot el món pot fer alguna cosa.
0: Nosaltres som el missatgero, però bueno, després hi ha coses que podem canviar, és de veres.
1: Que podem canviar, sí, però vaja, diguem-ne que caldria un canvi més global. Caldria un canvi més global. Bé, qui no es consola és perquè no vol, això també s'ha de dir, i per exemple ara mateix en zones interiors tenim 9 graus al Forcall, 10 a Demús o al voltant de 18 graus a Cocentaina o 17 al Coi. Per tant, encara la nit fins i tot és fresca en algunes zones.
0: Pobles de frescoreta que aguanten el tip encara.
1: Sí, i a més a més... no tenim humitat, la humitat és molt baixa. Ahir van pujar molt les temperatures, però ahir fins i tot a migdia un amic meu em deia pareix que hi hagi ponentà. No hi ha ponentà.
0: Sí, és l'absència d'humitat.
1: Tornem a tindre el que hem tingut durant aquest estiu de temperatures molt elevades sense humitat. Sí que hem tingut dies molt difícils, dies molt durs, amb molta humitat, però també hem tingut aquesta sensació de molta calor, calor més seca, i potser ens encaminem cap a dies també de calor més seca, en general. Però vaja, avui és l'últim dia de l'estiu, demà, esta pròxima matinada, donem la benvinguda a la tarda.

0: a Cannes. Per tant, de moment ens continuarem, no tindrem nits tòrrides, afortunadament, però continuarem amb temperatures molt elevades, demà baixen lleugerament, dijous i divendres tornen a pujar, el cap de setmana baixarien un grau, però vaja, cap de setmana de ple estiu, a partir de la pròxima setmana podríem tindre més núvols i fins i tot algunes precipitacions. Una última cosa, ahir parlàvem d'un huracà que s'estava formant, de fet...
1: Pendents de què podia passar ahir, no?
0: No, res, este huracà...
1: Bufes de pa, tot.
0: Sí, i això sí que té... Que és, té clara relació amb el Niño. Era una tempesta tropical, i havien posat nom. Es comença a posar nom quan ja esdevé, quan ja es converteix en tempesta tropical, fai, però es tornarà a degradar.
1: Quan comença a gestar-se, no?
0: No, es gesta com una depressió.
1: Sí.
0: Tenim 3 graus. 3 graus de pressió, tempesta tropical i huracà, dintre d'huracà hi ha 5 graus, o 5, una escala de 5, i en este cas, quan assolix la categoria de tempesta tropical, se li posa nom. Este va assolir categoria de tempesta tropical, huracà, parlem de vents sostinguts de més de 120 km per hora, tempesta tropical, si no m'enganya, 70-80 km per hora, però és que no ha aguantat la categoria de tempesta tropical, torna a degradar-se a depressió tropical. Per tant, l'Atlàntic Nord, molt tranquil,
1: sí.
0: Però sí que el Japó estan pendents d'un tifó. Un huracà i un tifó és el mateix, l'únic que canvia és el nom.
1: Anava a preguntar-t'ho, però ja m'ho has aclarit, sí.
0: Es diu Dujuan, i allà sí que s'esperen ratxes de pràcticament 200 km per hora. Quantitats de precipitació, que clar, veient el que cau aquí a voltes,
1: no és
0: tampoc
1: res.
0: És tant.
1: Clar.
0: Quantitats de precipitació de 200 a 300 litres per metre quadrat, evidentment és molt. Però vaja, nosaltres així també tenim aquestes quantitats de precipitació. I el que m'ha sorprès és que han activat l'alerta màxima per perill de desprendiments, de solcides.
1: En el Japó.
0: Sí, perquè, clar, és una zona molt muntanyosa i sí. 200-300 litres per metre quadrat en poc temps. Mira, un altre... Així, avisos...
1: Ja, ja. Per a tot el món, mai millor dit. Sí. No, bueno, els japonesos també és que es pon tot, mare meva. Lluís, gràcies.
0: Sí, molt demà, bé,
1: no, demà no, en una hora ens trobem de nou, val?
0: Perfecte.
1: Vinga, fins ara.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660-78-39-80.
1: Bueno, els 62 graus que fa dins de l'estudi no tenen res que veure amb la resta de calor que la resta vos pugueu imaginar. Anem amb alguns dels titulars clau que marquen l'agenda d'este dimarts, 22 de setembre de 2026, començant per la nostra comunitat, on hi ha màxima atenció a la Ribera Alta després dels greus fets dels últims dies. Què és el que passava a Alzira, recordem, Lucy?
3: Sí, han cremat la casa d'un dels germans detinguts pel tiroteig d'Alzira. L'immoble situat al barri de l'Alquerieta ha sigut atacat en el que pareix un clar acte de venjança veïnal després de l'enfrontament armat que va deixar diversos ferits la setmana passada.
1: En clau valenciana, continuem, avui és un dia crucial per a la mobilitat i el medi ambient als nostres carrers.
3: València celebra avui el dia sense cotxes, oferint tot el transport públic de manera gratuïta durant esta jornada. Metro València, l'MT i el tram estan lliures de pagament per a incentivar els desplaçaments sostenibles. Estarem en directe a l'exterior als mitjans de transport col·lectius vivent esta jornada.
1: I tot això acompanyat d'una treva meteorològica que, com heu escoltat, ens torna a deixar valors de ple estiu.
3: Així es torna el calor sufocant a Castelló, València i Alacant. La EMET preveu que els termòmetres freguen avui màximes de fins a 32 graus a la capital de la Plana i superen els 30 graus a València.
1: També tornem al focus de Ceuta, perquè les ramificacions de la crisi a la ciutat autònoma van molt més enllà del debat polític de l'ocurrència. Made in Fugado en Waterloo. Ha hagut novetats sobre l'agressió a una representant pública.
3: Ingressa en presó el detingut per l'atac a una diputada de Ceuta dins del seu cotxe. El jutge ha dictat la mesura cautelar després de considerar provada la gravetat de l'assalt que va ocórrer en ple bloqueig fronterer.
1: Una situació al nord d'Àfrica que manté en alerta màxima els despatxos de la Castellana a Madrid.
3: Sí, perquè Marlaska reconeix la seva preocupació per una nova entrada massiva d'immigrants. El ministre de l'Interior admet que els informes d'intel·ligència apunten a una acumulació de persones a l'entorn de la tanca, la qual cosa obliga a reforçar els efectius de la policia i la Guàrdia Civil.
1: I seguim als tribunals de Madrid, reprenent un dels temes que avançàvem al començament, el cas Plus Ultra i les exigències a l'expresident Zapatero.
3: El jutge de l'Audiència Nacional posa data de caducitat, dona un termini estricte de 3 dies a Zapatero perquè justifique l'origen de les joies. El magistrat vol aclarir la procedència del material confiscat abans de la declaració de les seues filles, que serà el pròxim mes de novembre.
1: El govern també planta cara al Tribunal Suprem. El PSOE es mobilitza en massa per a restituir dins de la seva rabieta i d'immediat el sufragi dels nous nacionalitzats.
3: Ferraz llança una campanya

0: Campanya de recollida de firmes per pressionar al Suprem i revertir la suspensió del vot per la llei de Nets.
1: I saltem a l'àmbit de la salut a nivell nacional. La tardor comença a notar-se i hi ha canvis clars en el comportament dels ciutadans.
0: Es dispara la venda de tests de Covid a les farmàcies espanyoles. L'inici del curs escolar i la baixada puntual de les temperatures han provocat un repunt notable en la demanda de proves de diagnòstic ràpid.
1: I ara un vot al focus internacional, Lucí, geopolítica pura en l'eix de l'Orient Mitjà i una reacció molt contundent des de Teheran.
0: Iran qualifica de vergonyosa la posició de Washington i denuncia obertament una guerra econòmica. Els estats del Golf, paral·lelament, demanen restablir relacions institucionals davant la seva pròpia vulnerabilitat geopolítica.
1: I continuant en clau internacional i en el tauler de les superpotències, pareix que hi ha moviments de fons entre la Casa Blanca i Pequín.
0: Hi ha màxima expectació per l'anunci de quatre trobades clau entre Donald Trump i Xi Jinping, dissenyades per a este tram final de 2026. L'objectiu és negociar sobre arancels comercials, intel·ligència artificial i el mercat de terres rares.
1: I en l'apartat de cultura global ha hagut una catifa roja de proporcions històriques a l'altre costat de l'Atlàntic.
0: George Lucas inaugura a Los Angeles el seu esperat museu d'art narratiu. Més de 16 anys després de la seva primera proposta, el creador de Star Wars ha obert les portes flanquejant les estrelles com Oprah Winfrey o Lewis Hamilton.
1: Són els 10 apunts de referència d'un planeta i una societat que, com podeu veure, no s'atura en cap moment.
2: Matí directe. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Són les 7 i 16, la gent comença a manejar-se. Tots utilitzeu els vostres transports privats per a poder circular per les carreteres valencianes. Anem a veure en estos moments com estan les principals vies de les tres províncies, Castelló, València i Alacant. Alejandro Martín, DGT, bon dia.
3: Bon dia, muy buenos días. Arranca ya esta jornada. Ya hasta ahora van a encontrar ligeras dificultades en la provincia de Valencia, en la Autovía 3, en el entorno de Requena y el Rebollar. Todo ello en sentido a la capital del Turia por un accidente, eso sí, ya resuelto. Se complica también en Valencia en la carretera CV30 y la V30. Todo ello en los entornos de Quart de Poblet y Mislata, en sentido sur, en dirección a la V31. Al margen ya de estas incidencias, en el resto de carreteras de toda la comunidad valenciana se circula ya con total normalidad.
2: Matí directe, Sergi Alcina.
1: I com a pilar fonamental de l'actualitat i també de la societat, una ullaeta a les qüestions esportives, com sempre, amb els nostres companys d'esports. Josep Carbonell, bon dia.
4: Bon dia. Ahir va ser el primer dels 20 dies que estarem sense lliga per la finestra de les seleccions, però l'actualitat no para, i més en el València, que està esperant l'arribada del nou entrenador. L'acord entre Javier Aguirre i el club de Mestalla és total. Firmarà fins al final de la temporada, amb la possibilitat d'ampliar el vincul un any més en cas que l'equip acabi la competició de Lliga entre 6 primers i es classifique per Europa. Està previst que el veterà tècnic aterri en València entre avui i demà i es faci ràpidament càrrec de l'equip per intentar redreçar la complicada situació, especialment en la classificació, on ocupen la penúltima posició amb 4 punts, sols per davant del Màlaga. Un altre equip valencià que no ha començat massa bé la temporada és l'Elx. Estan també en posicions de descens amb 5 punts, tot i l'última victòria al camp de l'Espanyol. Potser per aquest motiu continuen treballant i han confirmat un partit de preparació. Serà este divendres de matí contra el Cartagena de Primera Federació. El duel es disputarà el dia Ciborra a porta tancada i servirà per a no perdre el ritme i donar minuts als jugadors amb més protagonisme en este inici de competició. Els d'Anselmi tornen avui al treball pendents de l'evolució de Buba Sangaré, que va ser substituït a Cornellà per molèsties musculars a la cuixa esquerra. I el motiu de la parada de la Lliga no és altre que els compromisos de la selecció espanyola de futbol. Fins a 4 partits de la fase de classificació de la Lliga de Nacions es jugaran en els pròxims dies. Dissabte 26 s'enfrontaran a Anglaterra en Wembley. El dimarts 29 a Croàcia en Sevilla. El 3 d'octubre contra la República Txeca en Oviedo i el 6 d'octubre altra vegada contra Croàcia, però en esta ocasió en Split. Els campions del món afrontaran este nou repte amb el seleccionador renovat fins a 2032. Estes eren les paraules de Luis de la Fuente.
5: Esto no es solo de una persona. Yo soy lo que soy gracias a la gente que trabaja conmigo. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo mejor está por llegar, creedme. Todavía hay muchas cosas buenas que vamos a poder disfrutar. Y que cale ese mensaje de que siempre se puede mejorar, y es verdad.

0: pues eso también a uno le hace sentirse muy orgulloso.
1: I on tomba per a l'activitat és en el València Bàsquet. Este migdia, a partir de les 12:30, serà presentada la nova jugadora Elena Puello. La mallorquina és un dels fitxatges més il·lusionants de la temporada. Una altra que arriba per a marcar diferències és Alexis Peterson. La base nord-americana amb passaport alemany aterra després d'acabar el Mundial en la quarta posició. Ha compartit vestidor amb dos exjugadores com ara Marie Gulich i Leo Fivich i potser per això té clar el que es va trobar a València.
2: Amazing food.
3: El menjar és molt bo, el club és superprofessional i l'ambient és fantàstic.
1: Ahir també van ser presentades dos nous reforços, l'escorta nigeriana Elizabeth Balogun, que té clar quin és el seu objectiu.
4: I've won a championship yet.
5: Vull guanyar un títol, ho he de reconèixer, vinc buscant un títol. Tenim el talent en les jugadores i en el cos tècnic per aconseguir-ho.
1: I l'hongaresa Virag Tavakkis, la pivot, ja està focalitzada en el pròxim repte, la Supercopa.
6: We have to be really aggressive.
7: Hem de ser molt agressives, estar obertes a tot, posar el cor a la pista i lluitar per cada victòria.
1: Recordar que les valencianes disputaran dissabte a Torrejón d'Ardoz la primera semifinal. Serà contra el Casademont Saragossa a partir de les 5:15 de la vesprada.
8: Estàs escoltant Matí Directe. La millor forma de començar posant-te al dia.
9: Parlàvem fa un moment de carreteres i precisament el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat el treball del Consell per a desbloquejar el projecte de desdoblament de la CB60. Realment ja es curant terminis i evitant caducitats que permetrà que les obres, en la que s'invertiran 347 milions d'euros, comencen a tot tardar l'any que ve, 2027. Una obra llargament desitjada, vora dos dècades pels veïns i els empresaris de la Vall d'Albaida. Escoltem a l'alcalde de l'Olleria.
10: La CB60 no és una línia dibuixada en un mapa. És un camí que milers de persones recorren cada dia per anar a treballar, per a tornar a casa.
9: Marta Ramada, bon dia.
11: Què tal, Sergi? Bon dia. Com deies, durant la presentació del projecte de duplicació d'esta via entre l'Olleria i Terratreig, Pérez Llorca ha dit que és una actuació que millorarà la connectivitat de totes aquestes comarques colindants i marcarà també un abans i un després per a tota la comunitat valenciana i les persones que ens visiten.
12: En el proper any 2027, com a molt tard, estiguen ja les obres en marxa d'aquest primer tram.
11: Ha indicat també que esta futura autovia establirà un nou canal de comunicació des d'altres autonomies a la costa, millorarà el turisme i potenciarà els fantàstics racons que tenim a la comunitat valenciana.
12: Va ser un abans i un després a la connectivitat a les comarques de la Canal de Navarrés, de la Costera, de la Vall d'Albaida i de la Safor, però sobretot va ser un antes i un després per a tota la comunitat.
9: Pérez Llorca també subratlla la repercussió econòmica d'una obra que també millorarà la seguretat dels conductors i beneficiarà els sectors primari i logístic. També contribuirà al fet que la comunitat valenciana siga atractiva per a la inversió, la riquesa i per a generar ocupació. En concret, la Cambra de València estima que es generarà un impacte econòmic de 1.100 milions d'euros i 8.900 ocupacions.
13: Va suposar un increment en puestos de feina, un increment en producció, un increment en rentabilitat, un increment en benefici.
11: Les primeres actuacions s'han iniciat ja aquest estiu, precisament al Farrací, Montaverner i la Pobla del Duc, amb l'habilitació d'un itinerari ciclista i la millora d'un important jaciment arqueològic situat al costat del riu de Micena, entre d'altres situacions. També s'han aprovat els projectes de construcció dels trams entre l'Olleria i la CB62 i entre la CB62 i Castelló de Rugat, mentre que està supervisat el tram Castelló de Rugat-Terratreig. També s'ha iniciat la redacció del projecte de construcció del tram Palma de Gandia-Gandia, que completarà la connexió amb l'AP7 i la Nacional 332, després de consensuar-se amb la demarcació de carreteres de l'Estat. Una vegada estiguen finalitzats els projectes, podrà posar-se en marxa la licitació de les obres.
8: 660 78 39 80
9: 7:24. Canviant de tema, l'agenda judicial d'este dimarts capgira els focus polítics cap als tribunals de Madrid amb dos fronts d'altabàs que afecten directament l'entorn de la Moncloa i de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. D'una banda, l'Audiència Nacional i els jutjats de Plaza de Castilla que avancen els procediments d'alta rellevància pública. Marta, comencem en l'Audiència Nacional, en el cas Plus Ultra, sumant noves diligències de gran transcendència en les últimes hores.
11: Així és, Sergi. El jutge d'instrucció, José Luis Calama, ha fet un pas endavant en la investigació i ha citat a declarar com a investigades les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per al pròxim 30 de novembre.

0: Però la resolució del magistrat no es limita a les citacions personals. El jutjat ha sol·licitat formalment un informe pericial gemològic per a analitzar detalladament les joies que van ser trobades a l'interior de la caixa forta del despatx de l'expresident socialista.
1: A més, el jutge ha imposat un termini extremadament curt per a aportar claredat sobre estos indicis. En l'auto judicial es dona un marge estricte de 3 dies perquè es doni a conèixer de manera oficial l'origen exacte d'eixes joies intervingudes en la caixa forta del seu despatx. El jutjat busca determinar de manera immediata la traçabilitat d'estos béns abans que se celebren les compareixences previstes per a finals de novembre.
2: Una pressió judicial en l'òrgan penal que coincideix temporalment amb un altre dels grans assumptes dels últims mesos. Ens referim al procediment que lidera el jutge Juan Carlos Peinado, que finalment fa el pas definitiu cap a la banqueta dels acusats per l'esposa del president del govern.
0: El titular del jutjat d'instrucció número 41 de Madrid ha dictat l'auto d'obertura de judici oral. Envia formalment a juí amb un jurat popular Begoña Gómez i a la seva assessora Cristina Álvarez. Ho fa en el marc de la causa on s'investiguen presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics.
1: Cal assenyalar, de fet, que en esta resolució el jutge Peinado ha rebutjat de manera expressa adoptar cap mena de mesura cautelar contra elles, així com tampoc ha considerat necessari imposar-los cap fiança econòmica de responsabilitat civil. No obstant això, l'autor sí que inclou una ordre directa dirigida a esbrinar i certificar la capacitat econòmica actual de Begoña Gómez per a la fixació dels paràmetres del procediment.
2: Són, per tant, dos autors paral·lels que marquen l'inici d'un nou escenari als tribunals madrilenys, on s'acumulen els terminis clau i les diligències d'investigació patrimonial. Més coses, per cert, el president treia pit este diumenge amb la seguretat de que va guanyar les pròximes eleccions. Totes, ahir és res, però molts dels seus alcaldes, els alcaldes socialistes dels pobles de tota Espanya, fins i tot els que ara governen amb comoditat, no ho tenen tan clar. De fet, hi ha que tenen més por que seguretat que l'efecte Sánchez se'ls emporte a molts per davant com un tsunami.
3: Así que vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas.
2: I això és la realitat en la que viu el president del govern espanyol. Però, paral·lelament, la violència contra els representants públics està marcant un preocupant denominador comú en les últimes hores.
4: Espera, tengo que seguir grabando, tío.
5: Mira. Quita el cinturón.
4: Nos están reventando. Están tirando golpazos. Atrás.
1: El greu episodi viscut a Ceuta, on la diputada autonòmica Júlia Ferreras i la resta d'ocupants del seu vehicle van arribar a témer obertament per la seva vida mentre una turba colpejava el cotxe, trencava els vidres i intentava obrir les portes per atraure'ls. S'assuma també la condemna pel rebuig patit pel líder de Vox. Santiago Abascal va patir este cap de setmana un intent d'agressió durant una visita electoral a Tarragona, on un individu va tractar de colpejar-lo i escupir-li abans de ser reduït pels servicis de seguretat i detingut posteriorment pels Mossos d'Esquadra. Dos incidents que tornen a posar el focus sobre el nivell de crispació i els atacs directes cap a la classe política en diferents punts de la geografia espanyola. Escoltem també com es van viure aquests moments de màxima tensió en ple carrer.
2: Com esteu escoltant, la tensió és total, però més enllà de l'incident físic, el que ha sacsejat el tauler polític també van ser les paraules del mateix Abascal en la seva intervenció posterior, que centrava en que el problema dels espanyols és el mateix a tots els llocs, la invasió migratòria, segons el líder de Vox.
6: Y el principal problema de los españoles es la invasión migratoria, que está destruyendo nuestro estado de bienestar. La invasión migratoria, que ha robado la seguridad en las calles, muy especialmente la de las mujeres españolas, la invasión migratoria que ha destruido nuestro sistema sanitario, lo ha colapsado aún más, aumentando las listas de espera y convirtiendo a los españoles en los últimos de la fila.
0: El líder de Vox llançava una advertència molt seriosa als seus electors i també al Partit Popular. Demana no donar per fet el canvi de govern de cap de les maneres. És més, Abascal ha apujat el to de la confrontació en assegurar textualment, una vegada més, que veu a Pedro Sánchez capaç de robar les pròximes eleccions o fins i tot de cometre la irresponsabilitat de no arribar ni a convocar-les si veu perillar el seu lloc a la Moncloa, com també ha dit més una vegada al Congrés dels Diputats.
6: Quiero deciros que eso no está hecho. que Pedro Sánchez es más peligroso que nunca. Que no confiéis en las encuestas. Que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. Que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para nacionalizar a miles y a miles de personas para robar a los españoles su voluntad. Yo quiero deciros que no nos podemos confiar como en el año 23, donde las encuestas decían exactamente lo mismo, que Pedro Sánchez se iba. Y después de 4 años vemos que Pedro Sánchez sigue en la Moncloa pactando con todos los enemigos de España.
2: Unes declaracions atrevidíssimes que demostren que esta campanya, que tot just comença, no tindrà treva, ni treig de cortesia, ni línies roges. Això sí, amb la condemna unànime de tota la classe política, des de Vives a Feijó, a l'agressió a eixe vehicle d'una diputada ceutí per part d'un grup de manifestants.
7: Nosotros condenamos la violencia venga de donde venga. La inmensa mayoría de los ceutíes condenan la violencia cualquiera que sea el signo que la misma tenga.
8: Nuestra más firme condena. En democracia la violencia no tiene cabida. Bajo ninguna circunstancia.
9: Primers del matí cada vegada en som més.
10: ¡Queremos en prisión! ¡Queremos en prisión!
2: De totes formes, la crisi migratòria a Ceuta es cronifica després de més de 50 dies. Els últims incidents es produïen este diumenge on un grup de manifestants atacava el cotxe on viatjava eixa diputada de la ciutat que viatjava amb una activista. Els atacants s'havien concentrat al port de la ciutat autònoma per a protestar per l'anunciada arribada del grup pamplonès Negu Gorriac. Però tot això passa mentre a les platges del Trampolín i Benítez milers de migrants continuen malvivint a l'espera d'aconseguir una plaça d'acollida i, mentrestant, els 1.700 altres restants allotjats al port han passat ja la tercera nit al cobert.
0: A prop de la frontera, el Tarajal, les associacions veïnals han tornat a protestar per una situació que consideren insostenible. Recordem que més d'un miler de persones s'ha mobilitzat este diumenge a l'esplanada Joan 23, a 3 quilòmetres de la frontera amb el Marroc, per marxar cap al Tarajal, on es van produir l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Al mateix temps, la Fiscalia investiga les denúncies de menors migrants que asseguren haver patit abusos i vexacions en centres d'acollida. La seguretat també s'ha reforçat a la ciutat en 140 policies més.
1: Les protestes se sumen a l'acte celebrat dissabte pel Fòrum Ciutadà d'Ajuda a Ceuta davant de la delegació del govern, on es manté una acampada veïnal per a visibilitzar la situació de les platges del Trampolín i Benítez. En aquestes dues platges, allunyades del centre de la ciutat, milers de migrants continuen acampats en tendes i estructures improvisades a la vora de la mar, després de no haver aconseguit en les últimes setmanes una de les places disponibles als centres d'acollida temporal de Ceuta. La situació a Ceuta ha tornat a protagonitzar l'enfrontament polític entre el govern espanyol i l'oposició i el Partit Popular d'Alberto Núñez Feijó, acusant l'executiu d'abandonar Espanya mentre advertix que no permetran l'entrada de persones que infringisquen la llei.
11: No se puede venir a un país a infringir la ley. No se puede venir a un país a vivir a costa de los demás. No se puede y no lo vamos a permitir.
2: Canviant de tema, el govern intenta frenar el que s'anuncia com una tardor calenta al camp espanyol. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, es reuneix avui de manera urgent amb les principals organitzacions agràries i cooperatives agroalimentàries. Una cita convocada a contrarrellotge per a intentar desactivar el calendari de mobilitzacions massives que Asaja, Coag i UPA ja han anunciat en protesta per la pujada inassumible dels combustibles.
0: La veritat és que les xifres oficials recolzen perfectament el malestar dels agricultors. Segons les dades del Ministeri d'Agricultura, el gasoli agrícola ha aconseguit un preu rècord d'un amb 6,49 euros per litre, la qual cosa suposa un increment del 48% respecte a l'any passat. El sector denuncia que aquest encariment es produeix a més en el pitjor moment possible del calendari, en plena campanya de sembres, amb la vendímia en marxa a la collita del Daxa i a les portes de la recollida de l'oliva.
2: I el gran problema és que la data del 30 de setembre està marcada en roig al calendari, ja que és el dia en què expiren de manera oficial les ajudes extraordinàries del govern a la compra del carburant agrícola.
0: Avui Planas posarà sobre la taula la voluntat del govern de prorrogar el suport econòmic, aprofitant que la Comissió Europea permet sostres de compensació de fins al 70% per l'impacte de la crisi energètica internacional. Les organitzacions Asaja, Coag i UPA ja han advertit que si de la reunió d'avui no hi sent mesures potents, urgents i concretes, els tractors tornaran a eixir a les carreteres de manera immediata.
12: El que no pot ser és treballar a pèrdues, perquè això és el final de l'agricultura espanyola i europea, perquè no és només en Espanya el problema, és en tota Europa. Els líders europeus en Brussel·les estan desnortats, ens porten a un destí incert i, des de luego, el sector agrari està amenaçat.
9: Envia'ns un missatge

0: missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Set i 35, amb una miqueta de retras dins del propi nostre calendari. També mirem un poc cap a la Comunitat Valenciana. A Font de Fent, que el Tribunal Superior l'hagi eximit de responsabilitat penal i rebutja entregar els whatsapps del Dia de la Dona, Lucy.
2: Sí, l'expresident de la Generalitat s'enroca en la resolució del TSJ de la Comunitat per a evitar donar més explicacions sobre la dona, ha negat haver assumit el lideratge de l'emergència quan va plegar al SECOPI i confirma que no entregarà els whatsapps del 29 d'octubre.
3: L'autor del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad entre 5 jueces de diferentes posicionamientos ideológicos.
2: Amb aquestes afirmacions de Carlos Mazón, han xocat una vegada més i una altra els diputats del Congrés en la segona compareixença de l'expresident de la Generalitat en la Comissió sobre la Dona. El Partit Socialista i Compromís havien forçat el retorn de l'expresident a que acusen d'haver mentit en la primera intervenció i perquè explicara l'escrit de la seva defensa al jutge de Catarroja en què minimitza el seu paper i la importància de les alertes. Escoltem Àgueda Micó de Compromís i Carlos Mazón.
4: Diu, bàsicament, que les morts eren inevitables i que feren el que feren vostès, fer el que fera vostè, i les 232 persones s'hagueren mort igual.
3: L'autor del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Como ahora estoy personado en el procedimiento y tengo acceso completo a la causa, por fin, estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
4: Vostè no té vergonya ni la coneix. Sap el que passa? Que com la Fiscalia del Tribunal Suprem està investigant-lo a vostè per mentir en esta comissió d'investigació, jo crec que vostè té por de vostè mateixa.
2: També estava citat ahir Emilio Argüeso, qui era cap de l'Agència Valenciana de Seguretat i secretari autonòmic d'Emergències de la Generalitat Valenciana, un dels càrrecs de major rellevància de la Conselleria d'Interior i Justícia que dirigia l'altra investigada, la consellera o exconsellera ja Salomé Prades. Argüeso acudia a declarar per primera vegada després d'haver excusat la seva compareixença el mes de gener passat, alegant que es trobava de baixa mèdica. En esta ocasió sí ha aparegut, però no ha contestat a les preguntes dels grups polítics.
5: Por todo ello, anuncio formalmente a esta comisión que con carácter general me acogeré a mi derecho constitucional a no contestar a las preguntas que me sean formuladas por los distintos portavoces al objeto de evitar cualquier interferencia en la causa penal abierta y salvaguardar de forma escrupulosa mi derecho de defensa. Gracias.
2: Per la seva banda, les tres associacions de víctimes de la dona s'havien concentrat a les portes del Congrés per insistir i reclamar veritat, justícia i reparació i reclamar que l'expresident, ara diputat del PP a les Corts, responguera com a imputat davant la justícia.
1: Per cert, la Comunitat Valenciana, també derivant una miqueta cap a altres qüestions, ha viscut l'estiu més càlid des que hi ha registres, mos ho contava Lluís Obiols, amb una temperatura mitjana de 26 graus, la qual cosa suposa 2,7 més alta que la mitjana. També ha sigut l'estiu amb la temperatura de la mar més alta i amb rècord de nits tòrrides.
2: Així mateix ha sigut el desè estiu més sec des de 1950 amb una precipitació acumulada de 32,9 litres per metre quadrat, un 45% inferior a la de referència. Així ho ha assenyalat este dilluns el delegat d'AEMET de la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, i el cap del cap de climatologia, José Ángel Núñez.
6: Matí directe, una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: I mirant cap a la resta del territori nacional, hi ha preocupació per una possible nova entrada massiva a Ceuta demà, 23 de setembre.
2: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reconegut aquesta preocupació per aquesta nova entrada massiva a Ceuta, com diem, demà, el pròxim 23 de setembre, el dia de les eleccions legislatives al Marroc. El ministre explicava ahir en una compareixença davant els mitjans, durant la seva visita a la ciutat autònoma, que s'han reforçat les fronteres tant de Ceuta com de Melilla. A més, assegurava que s'estan controlant les convocatòries a través de les xarxes socials i mostrava preocupació encara que ha assenyalat que s'ha desplegat un dispositiu important d'informació, intel·ligència i rastreig de fons per a avaluar les alertes.
1: Que li diguin eleccions allò que van a celebrar allí demà és dir-li molt a d'allò. Bé, Treball proposa un programa públic perquè 200.000 joves accedisquen a la seva primera ocupació fins a 2028.
2: Eixa és la proposta que ha posat sobre la taula el Ministeri de Treball. Es tracta d'un programa de primera experiència professional amb accions específiques dels serveis públics d'ocupació i itineraris personalitzats especificats que es col·loca com a meta que almenys 200.000 joves hagin accedit a la seva primera ocupació per a 2028. Estos llocs podrien situar-se tant en el sector privat com en el públic. És una de les propostes

0: atès que el Ministeri va fer ahir a un nou diàleg social amb els sindicats i la patronal per a redissenyar les polítiques actives d'ocupació destinades als col·lectius de joves i aturats de llarga duració, de més edat, és a dir, d'entre 45 i més de 55 anys a partir de l'any que ve.
1: Anem a fer una xicoteta parada, són les 7:40 i tornem de seguida, reprenent el nostre ritme habitual, fent un repàs a les portades dels diaris, tant nacionals com comunitaris.
2: Tot el que ens uneix, cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: El Palau de la Música celebra su 40 aniversario. Disfruta de una temporada irrepetible con la Royal Concert Bowl, London Philharmonic, Stasca Predresden, Nina Garancha, Julia Fisa, Yuya Wang, Sokolov, entre otros grandes artistas y de la Orquesta de Valencia. Consulta condiciones de abonos en www.palauvalencia.com.
4: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Ibace Masí, contigo para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
6: Ante un aviso de preemergencia por lluvias, prepárate. Si te sorprende una lluvia intensa, evita zonas inundables como barrancos, sótanos o pasos subterráneos. No atravieses zonas con agua ni a pie ni en vehículo y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/massegura. Ajuntament de València. Capi Casal en col·laboración con la Universitat de València.
7: Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
2: A Punt Ràdio. A la Plana d'Utiel Requena, 100.9. Els primers del matí cada vegada en som més.
1: Maria José Collado està al front de l'aspecte tècnic d'este programa fins les 12 del migdia. Abril Peidro, bon dia.
8: Què tal, Sergi? Bon dia.
1: Que el conten els oracles dels diaris ja a primera hora.
8: Mira, comencem pels diaris d'àmbit autonòmic. En Levant, el Mercantil Valenciano, llegim que la EMET accepta revisar els llindars d'avís per pluges si la Generalitat ho demana. I la imatge de portada és per Amazon en la seva compareixença en el Congrés amb el titular Alta tensió sense respostes sobre la Dana. Les províncies titula que experts ja qüestionaven fa 10 anys i els llindars d'alerta de pluja i també destaquen l'obstrucció de l'Albufera una setmana després de la gran tempesta. En el diari Informació d'Alacant apunten que l'Esquerra força Barcala a convocar un altre plenari sobre les naus i porten també en portada la imatge de Mazón en el Congrés. El periòdic Mediterrani de Castelló obri amb el taulell que sacseja, diu, l'alta incertesa a Cersaie. En clau nacional, en El País, llegim que el jutge Peinado obri judici amb jurat a Begoña Gómez i destaca també la imatge del canciller alemany, punt d'inflexió per a Merz, després de la desfeta. I acabem amb El Mundo, que escriu que el govern desacredita el jurat de Begoña abans que siga triat.
1: I avui parlarem d'això, però l'energia continua estant pels núvols.
8: Efectivament, perquè els alts preus de l'energia podrien provocar parades en les grans indústries. I és que 10 patronals que representen els sectors estratègics de el teixit productiu nacional ha mostrat la seva preocupació per un hivern que es presenta com un dels més durs pel que fa a la crisi energètica. En concret, han advertit a l'executiu que els elevats preus de llum, gas i carburants els estan restant competitivitat i obliguen ja a fer algunes parades selectives de les seues plantes manufactureres. I la situació, com adverteixen, anirà pitjor en els pròxims mesos, donades i ses alertes dels preus que es preveuen. Per això demanen a Carlos Cuerpo, ministre d'Economia, i Jordi Hereu, ministre d'Indústria, que s'amplien les ajudes al sector industrial.
1: Bueno. veurem com queda la cosa. També tenim que mirar un poquet cap al medi ambient, però en este cas de forma simbòlica.
8: I mirar, mai millor dit, sí. Sergi, perquè...
1: Donar un ull, no?
8: Donar un ull, sí, perquè des d'ahir l'hemisfèric de València compta amb un xicotet detall de 530 metres quadrats. Greenpeace ha desplegat un ull gegant en la coberta de l'hemisfèric, emmarcat per dos pancartes de 180 metres quadrats a les piscines adjacents, amb els missatges «El món està observant» i «L'activisme no és un crim». I és que este ull vigila de prop la Ciutat de la Justícia, que està només a unes passes, on avui se celebra el judici contra els 11 activistes climàtics que van protagonitzar una protesta pacífica l'any 2021 al Port de Sagunt i per la qual s'enfronten a 5 anys de presó. Els fets, en concret, van ocórrer a l'octubre d'ara fa 5 anys, quan un grup d'activistes de diferents nacionalitats van bloquejar durant 12 hores l'entrada al Port de Sagunt del petroler nord-americà Merchant, carregat amb 138.000 metres cúbics de gas liquat. L'acció per la qual Greenpeace ja ha pagat 160.000 euros en sancions administratives tenia com a objectiu exigir que deixin d'utilitzar-se els combustibles fòssils i denunciar la dependència d'Espanya del gas fòssil. Ara la Fiscalia, com diem, demana 5 anys de presó per desordre públic per a estos 11 activistes, una pena que, si es complira, seria històrica, ja que no hi ha cap precedent, ni a Espanya ni tampoc a Europa, de condemnes tan elevades per exercir este activisme ambiental.
1: Quasi res, diu el paperet. Gràcies, Abril.
2: 660 78 39 80.

0: d'Europa. Nosaltres estem més o menys acostumats a aquestes altes temperatures, estem més o menys acostumats a tindre estius secs, però allà els estius no són secs, especialment al centre i al nord del continent europeu.
1: Sí.
0: És l'estació més plujosa i enguany no ha plogut. I no han tingut mai una sequera com la que estan tenint ara.
1: Si vols, demà parlem de totes aquestes conseqüències. Te'n recordes quan aquest estiu comentàvem allò del petó d'una ala orange? Debut a les temperatures,
0: sí.
1: Crec que encara continuen així.
0: Sí.
1: Lluís, ens vegem demà.
0: Demà comentarem la tardor. No?
1: Especial tardor. Atenció n'hi hauria que prestar a la vegetació, si va canviant o no va canviant, perquè, clar, una cosa és l'estació i l'altra és les temperatures,
0: clar,
1: com manen
0: clar,
1: i com dominen sobre la vegetació.
0: Demà en parlem. Molt bé, bon dia.
1: Ja, cuida't fins ara. Són les 8:10. Salude ràpidament a Salva Enguix i a Pilar Tamayo. Bon dia als dos.
2: Molt bon dia.
1: Perquè vull saludar també una altra persona a la que tenim entrevista pendent i així vos introduïs, qui també podeu vosaltres participar, si voleu. Perquè a aquestes hores voldria parlar d'una qüestió, vos he anunciat al principi del programa, de la que no s'està fent molt de ressò. A veure, en un context on el petroli i els combustibles són molt cars, també tenim l'electricitat a les hores centrals del dia, a un cap de setmana també, a preus irrisoris. Fa dues setmanes, fins i tot a preus negatius, és a dir, que quasi ens paguen per consumir. Podríem quasi afirmar això, que no només ens regalaven la llum, sinó que ens bonificaven per gastar-la. Saludem a Roberto Gómez Calvet, que és professor de la Universitat Europea. Roberto, què tal? Bon dia.
3: Hola, buenos días.
1: És curiós que no s'estiga parlant molt en els mitjans de comunicació d'esta circumstància. Què és el que està passant exactament, Roberto?
3: Bueno, pues estamos experimentando en la salud.
1: Professor, tenim algun problema de cobertura com l'altra volta? Si s'arrima a un lloc on siga una finestra o un poquet cap a l'estella on pugui tindre millor senyal, seria possible, així mos escoltarem bé. Això de la telefonia té aquestes coses, ja ho sap vostè. A veure ara.
3: Sí, l'estat del motor a veure si un poc plàtic.
1: No, anem a intentar recuperar aquesta telefonada perquè, bueno, ja mos va passar una volta, no hi ha forma de poder parlar, depenent de la persona o el lloc on estiga, de manera normal i que no es talli. I això que ja ho diem un dia, cada volta se suposa que anem avançant més en el tema de les telecomunicacions, xics, el 4G, el 5G, el tal, el no sé quantos. I ho diré sempre, en Mobiline tenies cobertura en el fons d'un barranc. Te'n baixaves en el Nautilus, al centre de la Terra, i tenies cobertura. I ara, en tanta digitalització, no pots parlar en ningun lloc. Dins de casa, és que les vigues són de hierro.
2: Us acordáis del Motorola? No, el Motorola, sí, el Motorola de Mobiline. Sí, sí, 908.
4: Claro, no, és molt exagerat.
1: No sóc exagerat. Jo, en el centre de València, he canviat tres voltes de companyia, perquè se suposa que molt de 5G i molta castanya d'estes, però entre dins de casa i no tinc cobertura. O l'edifici on visc és un fenomen paranormal, com el dels Ghostbusters, o algo passa ahí, però jo cobertura no tinc mai.
2: A lo mejor tenéis inhibidores y todo, Sergi, sí. Bueno, porque sois gente importante. A nosotros
1: estic,
2: no
1: com
2: nos
1: estic tan controlat, igual
2: cosas.
1: Estan posant més cotxes, claro, o algo per a...
2: Claro, sí, nosotros claro. No tenemos tanto ese problema, no. Aunque a veces... Vamos a escote. Vamos,
4: ja saps que la tecnologia sempre falla quan més la necessites.
1: És de veres, és una llei de Murphy també, la de la tecnologia. Bueno, professor, a veure si ara sí que podem continuar amb la conversa. Què tal, com estem? En Villa.
3: A ver si me pueden escuchar bien.
1: Ahora más o menos, venga, bore.
3: Bueno, pues les estoy contando que sí que es cierto que en las horas centrales del día estamos teniendo una sobreproducción, una producción importante de solar fotovoltaica, que está haciendo que el precio de la electricidad está alcanzando valores sorprendentes. Y hace dos semanas tuvimos precios negativos, sobre todo en fin de semana, que hay menos demanda industrial. Y en el sistema, pues, literalmente sobra energía. Hoy, por ejemplo, vamos a tener sobre las 2 del mediodía un precio bastante bajo, pero cuidado, porque en estos momentos y a las 9 de la noche el precio va a ser unas 40 veces más alto que a mediodía.
1: Yeah.
3: Con lo cual, hay que tener el ojo, hay que ser cuidadoso, porque no es barata todo el día.
1: Professor, però la gent podria pensar en sa casa. No és un poquet de mala llet que precisament la llum puja molt quan més anem a consumir? És a dir, quan la gent està en casa per la nit, ara comença a curtar el dia i és més necessari, i sobretot, bé, és de veres que en l'estiu hem gastat molt d'aire condicionat, però arriba l'època de la calefacció, les estufes i de més demanda elèctrica. Està un poquet feta amb la bava, no?
3: Bueno, no hay una voluntad por qué se den estos acontecimientos. La realidad es que sobra. Y el problema que subyace, el problema que hay detrás es la dificultad para poder arbitrar. Es decir,

0: perquè crec que sincerament només ha comportat problemes per a tot el món, per a tota la gent. La situació ara mateix al món és molt més tensa, molt més extrema, ho estem veient, a tots els nivells, crec que ha sigut una notícia absolutament lamentable, que no n'hi ha per on agarrar-lo. Jo no li veig la part positiva a res.
1: Pilar té raó una cosa, és a dir, és veritat que estem veient des de fa temps que les polítiques moderantistes o centrades estan pràcticament desaparegudes.
2: I això és molt mal,
1: no? A Estats Units, a Europa, a tot el món, és a dir, Sud-amèrica...
0: Sí, però en part justament és per l'auge del trumpisme.
1: Claro, no, però el trumpisme apareix...
0: Això ha infectat a tota...
2: És previo.
1: Però anem a veure, no anirem... Jo vaig estar...
2: Però mira, Estados Unidos té una cosa buena que Irán no la tiene. I és que votarà y decidirá libremente. Y eso en Irán no sucede.
1: Bueno, escolta, estás comparando una democracia claro. En una dictadura...
0: Una teocracia.
1: O sea, yo creo que eso es una comparación...
2: O Cuba, exagerada. Ahí tampoco sucede.
1: Es una
2: claro.
1: dictadura. O sea, no me puedes claro. Yo creo que no pueden comparar. Ahora ve, el trumpisme... Es que la gente se piensa que el trumpisme comienza en Trump. No es verdad. El trumpisme comienza ya al año 2000-2001... ja comença a haver senyals de que Europa, no oblidem, les eleccions eixirà contra Jean Le Pen, que va haver el 2001.
3: I aquesta és la segona entrega de Trump.
1: Perdona, i te diré més. El trumpisme té el seu gran impuls, o els moviments ultraliberals tenen el gran impuls per la crisi econòmica entre el 2009 i el 2009. O sigui, aquesta davallada trenca les classes mitjanes als Estats Units i a partir d'ahí comença la crisi. Entonces, té raó, Pilar, una cosa, en què estem assistint a una polarització de les posicions polítiques a tot el món. I a Europa igual. A Europa en aquests moments hem vist el que ha passat a Berlín. O sigui, a mi jo Berlín el conec molt bé per raons familiars. I, clar, Berlín no és una ciutat on s'està... Jo crec que és una fotografia molt clara de cap a on... O sigui, Alemanya, millor dit, Alemanya i Berlín, no? O sigui, l'Europa de... L'Alemanya de l'est està, diguem-ne, radicalitzant-se cap a posicions més ultra i les grans urbs, o sigui, les grans ciutats estan decantant-se cap a posicions més d'esquerra. Nova York, Berlín, o sigui, totes les grans capitals del món, París, estan decantant-se cap a posicions més d'esquerra. Per què? Perquè al final s'està instaurant un discurs entre la gent que té por a l'ultradreta, no vol votar a l'ultradreta i vota posicions d'esquerra perquè vol solucions materials, vivenda, transport, tal, perquè la gent està passant tot i pitjor que ho passarà. I després hi ha gent que, davant d'aquesta situació de malestar, creu que la millor solució són posicions d'ultradreta. Bueno, i efectivament estem assistint. Jo crec que l'època dels moderats com jo s'ha acabat. El moderantisme no cotitza l'alça.
2: Fijaros que en el caso de España...
3: Una pregunta. ¿Tú qué le costa omplir el depósito del coche, si no es indiscreción?
1: Ahir vaig omplir el depósito meu...
3: En circumstàncies normals. ¿Qué le costava quan estava a 1 i pico?
1: No, a mi me costava... El meu cotxe, que és un híbrid, a mi, no recargable, d'ixos, a mi me costava omplir el depòsit, se petraga molt... 50 euros. I ahir vas pagar quasi 70 euros.
3: Bueno, estàs vora en el 100, si l'omplis del tot. Jo, per exemple, el meu cotxe, que té un depòsit gran, que em costava 140 euros omplir-lo, ara em costarà quasi 260 o 280 euros.
1: Però tu ho aplica tot.
3: Sabeu
1: això?
3: Això el que significa? I a la gent que treballa en el gasoil, en els transports...
2: Però això... Si és que no te tienes que ir a la gasolinera...
1: Això trasllada ara a alimentació, a energia,
2: a tot.
1: O sigui, tu vas al supermercat i vas en 60 euros i no compres res. Però jo
2: decía que el caso...
3: És que això és la realitat.
2: El caso español, y el otro día lo leí, por lo que estaba comentando solo de las posiciones moderadas, es de los pocos en el mundo donde un partido de centro-derecha moderado como el PP aguanta... sufriendo, pero aguanta el tirón de Vox, porque todo está desapareciendo en el centro y se está yendo hacia los extremos. Y es verdad que aquí el Partido Popular, con dificultades en las encuestas que dan, que bueno, las encuestas están dibujando que Vox duplicaría el número de diputados que tiene ahora en el Congreso, pero bueno, el PP aguanta, no es como en otros países, como en Alemania,
1: bueno,
2: por ejemplo,
1: bueno, pero,
2: donde
1: pero es que el proces,
2: prácticamente
1: el proceso en Europa ha sigut desde fa molt més anys que a Espanya, és a dir, el augment de l'ultradreta a Alemanya no és un fenomen de fa 4 anys, porta ja 20 anys gestant-se. Des de la caiguda del mur de Berlín ja comença a gestar-se. A França, te torno a dir...
2: Però és que en Espanya el fenomen de l'extrema izquierda fue 2015, bueno, Podemos.
1: Sí. O sigui, jo dic, a França el fenomen de l'ultradreta ja el 2001... No hem d'oblidar que les presidencials franceses es van votar al final entre Chirac i entre Le Pen. Perquè jo vaig estar allí seguint-les pel meu diari. O sigui, que no és un fenomen...

0: La gent se pensa que l'ultradreta és un fenomen nou. No, no és un fenomen nou. El que és veritat que s'accelera la crisi econòmica financera. El 2008 s'accelera moltíssim. I a Espanya, jo veig una cosa curiosa, no sé si estareu d'acord. Com molt bé diu Pilar, tu has dit una cosa que tens molta raó. Els malestars el 2012-2011 a Espanya es van prendre forma, recordeu-se, amb els...
1: El 15M.
0: El 15M, que això va donar forma a Podemos, etcètera, etcètera. Que no oblidem que Podemos va estar a punt de fer sorpasso al PSOE. És que ara se mos
2: oblida. I mira ara.
0: No, te dic, no, te dic pel següent, perquè Pilar té una raó. Els malestars no han desaparegut. Mm. El que han canviat de bando. O sigui, la gent que té aquest malestar, moltíssima gent... O sigui, ara el malestar contra el sistema ja no s'ha traslladat tant a l'extrema esquerra, sinó a l'extrema dreta.
1: Però perquè,
0: I un últim punt. I el PP, Pilar, jo crec que el PP... Hi ha una cosa en la que no estic d'acord amb tu. El PP és veritat que aritmèticament aguanta, però el PP, en quant a discurs, és un partit que ja està molt condicionat per Vox.
3: Absolutament.
0: La prova la tens en València. En València el PP ha tragat en tot el que li demana Vox. Tu te'n vas ara, per exemple, a Extremadura o Aragó, i les polítiques claus que Vox vol impulsar s'estan imposant. Per tant, és veritat que electoralment aguanta. Jo crec que el PP s'equivoca, perquè s'ha equivocat, ja s'ha vist a Europa el que passa. O sigui, que tu quan cedixes a l'ultradreta, l'ultradreta t'acaba menjant el mercat. I jo crec que a Espanya a Vox li anirà molt bé, jo estic convençudíssim que li anirà molt bé, jo crec que pot arribar al 20% o més del 20% dels vots i trobar-te en un Parlament en 60-70 diputats.
1: Sí, le está dando eso a las encuestas, pero lo que están dibujando las encuestas es que la gente no castiga el pacto PP-Vox. ¿Qué lecciones puede dar el PSOE de pactos? ¿Qué lecciones? Si dijo Pedro Sánchez, nunca pactaré con Bildu y pactó con Bildu. Señaló a los independentistas y pactó con los independentistas. Es que el PSOE...
0: También Feijóo va a decir, fa dos años que no pactaría... Feijóo, te recorde que va a decir que no pactaría mai en Vox.
1: A mí me parece bien que el PP se quite de encima ese complejo. Porque el PSOE no está en condiciones de dar ninguna lección. Pedro Sánchez no puede dar ninguna lección. A estas horas sigue siendo presidente del gobierno por unos pactos contra natura que algunos, Rubalcaba, Felipe González, calificaron de gobierno Frankenstein. Y en este momento en España hay un gobierno Frankenstein y no ha pasado nada. Entonces, ¿qué lecciones? Bueno, no ha pasado nada. En términos de país, sí, porque si queréis luego hablamos de la crisis institucional, el nuevo ataque a los juzgados cuando nos perjudica, la Audiencia
2: Nacional...
1: És que
2: no escoltes les cançons adequades, t'has de deixar portar un poquet per el ritme, Pilar. I si no tens llum per calfar-te, pues balles i el cal fes ballant, que és el que toca.
0: Arrimar-se és molt bonico.
2: Home, sí,
1: però l'Audiencia Nacional havia dat un golpe d'estado cuando paralizó cautelarmente la instalación del campamento en el puerto de Ceuta. Y a las horas... que autorizó la Constitución, entonces ya la Audiencia Nacional le había dado un golpe de Estado. Y así todo. Por cierto, Diana Morant ayer se coronó. Sigue defendiendo a Zapatero.
2: Bueno, Diana Morant va coronarse siempre cada vuelta que abre la boca, diría
1: que
2: yo.
1: Que Zapatero, pero, ahora sí que está en el sprint final, ¿eh? Le han dado 3 días para que se explique de cómo llegó.
2: Ahora sí, si voleu comentem para no amontonar el treball. Víctor s'havia posat aixina com serio de repente.
3: Es que
2: esta
3: es impresionant la quantitat d'elements que junta Pilar en el seu argumentari. És molt complicat, sincerament, perquè és un compendi de tot. Vull dir, anem de Bildu a Zapatero...
1: si és que és lo mismo, Víctor, és lo mismo.
3: Clar, és molt complicat.
1: Zapatero és el padre ideològic del gobierno Frankenstein.
3: El gobierno Frankenstein, Rubalcaba, vull dir, és que realment no falta ningú. Estan tots els elements, sincerament, és molt complicat reunir tants elements. És que no sé exactament ben bé per on començar.
1: No, que s'explique Zapatero. Ahora que Llanes va a fer una nueva...
3: Bueno, crec que les filles han sigut citades a declarar el 30 de novembre, si no m'equivoque. Veurem què diuen les filles. Ell va dir en la entrevista que li van fer en el seu moment que de les filles... que les filles havien de defensar-se elles, que ell no havia de dir res de les seues filles, que eren,
1: pues fíjate,
3: que eren ja majors d'edat i que s'havien de defensar.
2: Pues les ha acabat en malfregado, com va que les deixi ahí soles.
1: Puedo equivocarme, pero a mí me da la impresión que de las joyas no va a decir nada, porque en 3 meses no ha encontrado nadie que defienda una coartada. Entonces creo que va a guardar silencio y que probablemente se acoja a su derecho a no declarar. Pero con el tema de las hijas, yo sí que creo que hasta el 30 de noviembre va a reflexionar y probablemente él cante para liberar a las hijas, porque las hijas se tienen que explicar sobre una supuesta sociedad
2: este tema te molla y preferís hablarlo en més temps, així que ara ens reagarrem a la qüestió. Són les 8:35.
4: Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: La Diputació d'Alacant reforça el seu compromís amb els municipis de la província amb una nova aportació de 31 milions d'euros al pla Més a Prop. Una inversió que servirà per a millorar els serveis públics, mantindre les instal·lacions municipals i donar resposta a les necessitats del dia a dia.
6: Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matricúlate hasta el 21 de octubre. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
7: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
8: Davant un avís de preemergència per pluges, prepara-t'hi. Si et sorprèn una pluja intensa, evita zones inundables com barrancs, soterranis o passos subterranis. No travesses zones amb aigua ni a peu ni amb vehicle i tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't en pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
9: Alacant sap a sol, perquè el nostre sol, la nostra terra i el saber fer de qui la treballa converteixen cada producte en alguna cosa única. Tria productes de proximitat, amb qualitat, origen i molt de sabor. Descobrís tot el que la nostra província posa en la teua taula. Diputació d'Alacant.
10: A Punt Ràdio. As de Gorbe, 102.0.
2: En la taula de l'estudi de la Ràdio Autonòmica Valenciana, analitzant o intentant opinar sobre el que passa al nostre voltant, més propet o més lluny, Pilar Tamayo, Salvan Guix i Víctor Maceda, que ja sé que el menú de Pilar és molt extens i a voltes costa anar desmenuçant tot.
0: Però Pilar ha dit una cosa, és a dir, ja, el tema de les xolles de Zapatero jo crec que té molt mala defensa. És a dir, jo que ha arribat un moment en què dona la versió que dona, va ser molt difícil que siga creïble, perquè quan de temps falla... Que
1: tres meses.
2: Luego no hauria eixit guanyant d'haver-la donat en un principi.
0: Claro,
1: però
0: és que al principi,
1: es que no al
0: principi se van donar una versió...
2: Home, d'algun lloc hauran eixit, Pilar.
0: No, jo crec
1: hombre,
0: que...
1: Hombre, claro, serà el presunto pago...
2: Encara que les hagi furtat el caco de la rueda del Percebe.
1: No, però és el presunto pago de alguna intermediació internacional.
0: No, jo no estic d'acord amb això. Jo crec que són regals... Mira, jo quan estava a Brussel·les, una cosa que vas veure moltes vegades,
2: sí,
0: són que els alts diplomàtics, o sigui, els alts govern, hi ha molt de regal al rei d'Espanya, imagineu-se el que els regals que li fan. És a dir,
3: Aràbia Saudita...
0: És a dir, els països tal... Jo crec que el gran error... I segur, estic convençudíssim que li van regalar a Aznar coses de molt de valor, a Felipe González, etc. Quin ha sigut l'error, el gran error de Zapatero? Primer, haver-se quedat i ses xolles, perquè jo crec que la lògica ha sigut que ses xolles...
1: Si patrimoni de l'Estat.
0: I segona, i si no els has tornat, haver-les ocultat, no? O sigui, perquè tenen la sensació...
3: No, ocultat està bé, ocultat està bé.
2: I lo que no però puc... lo de quedar-te-les és un poquet atraco sí, a les lo... tres,
0: però
2: no?
0: Això, clar, però dius, jo t'he dit una cosa, jo he vist... Jo no vaig a dir noms, però jo he vist comissaris europeus, jo, en estos ojitos, els he vist, o sigui, portar regals en el cos de mandataris a tres països, de molt de valor.
1: Però, Salva, si Zapatero aprovó un código ético que prohibia la recepció d'estos regals.
0: És que jo t'estic dient que aquests regals, igual que jo recordo quan en Pau Descansa, Rita Barberà va reconèixer una cosa que era veritat, perquè jo també havia vist, no?, que els polítics valencians a tots els fan regals, però no a Rita Barberà, sinó a tots els del PSOE de l'Ajuntament.
1: Però comparar un bolso de Vuitton con las joyas de Zapatero...
0: Bueno, un bolso
2: de
0: Vuitton...
2: Un plat de l'Alcora en un bolso de Vuitton...
0: Un bolso de Vuitton també vale, tiene su precio. Bueno, però és igual, no vull comparar. L'únic que te vull dir és que...
1: Vamos a ver, si estamos hablando de una tasación a la baja de 1.300.000, compararlo con un bolso de Vuitton que vale entre 1.000 y 3.000 euros... Hombre, da risa.
0: No estic comparant, estic dient que segons la qualitat o l'alçària d'un mandatari, no és igual un alcalde que un president de govern, ¿vale? Entonces, tú, quan vas pel món, hi ha molta tradició, especialment als països de Orient Mitjà...
2: A estos que no li donen valor a res i que te regalarien una quadriga de cavalls pura sang.
1: Pues fíjate, igual. Yo no estoy de acuerdo, Salva, porque si eso fuera como tú dices, sí, que hubiera estado mal porque no lo devolvió, porque sería patrimonio del Estado, es que él no ha encontrado ninguna monarquía árabe que diga lo que tú estás diciendo.
0: Hombre, te van a tirar esas monarquías.
1: En tres meses no lo ha encontrado, con lo cual... Y acabo. Y la justicia no está descartando que sea un presunto pago por alguna intermediación internacional. Porque lo que ahora encarga el juez Calama es no solo conocer el valor... Mira, de mercado, sino también conocer cómo se engarzaron y el origen.
0: Això, el únic que s'ha demostrat,
1: i la fecha.
0: Això te dic jo que és molt normal. Te dic jo que és molt normal que hi hagi aquests regals en aquests països, i te diré més, la prova la tens en el rei emèrito, al qual fins i tot li van fer uns regals multimillonaris.
1: Bueno, la maleta de la que disfruta Pedro Sánchez, sí.
2: Bueno, embarcacions, però... no, si no m'enganyes.
0: Maleta Pedro Sánchez, que maleta Pedro Sánchez, no sé.
1: La maleta de Lanzarote sí. Fue un regalo a Juan Carlos.
0: Ah, no sabia.
1: Sí, que
0: sabia.
1: La disfruta ahora muy bien Pedro Sánchez. Bueno,
0: como el barco aquell, ¿no?
2: Escoltem a Víctor, que si no, Víctor, veí, no...
1: Pero el juez, y probablemente las joyas... Pilar,
0: no la detens, ¿eh?
1: Pero probablemente salva las joyas sean la foto obscena de Zapatero, pero puede ser la anécdota, porque lo que se está investigando es una presunta organización criminal de presunto blanqueo de capitales a nivel internacional, y lo gordo son los hidrocarburos, el oro, es decir, que las joyas pues puede ser como las prostitutas, pero puede que sea...
2: Pilar, arribats al punt en el que estem, jo crec que tot el món pensarà que Rodríguez Zapatero, una germaneta de la caritat, no és ni el chico bueno del partido, com se pensava, tampoc, sobretot en el punt en el que estem. Una altra cosa és les coses d'on arriben o no. Cadascú tenim la nostra pròpia versió.
0: Recordeu aquella entrevista que li vam fer en El País fa molts anys, quan al començament de la seva presidència d'Espanya, que és que me recorda quan parlem de tot això que dia... Va dir, me gusta que mis hijas me llamen Sosoman. ¿Se'n recordeu de què li dient?
2: Pues mira el Sosoman, saps? Mare
0: meva. ¿Se'n recordeu que li dient Sosoman al principi?
3: Però era quan estava en l'oposició.
1: O
0: en l'oposició, o igual t'estorra en l'oposició. Sé que una entrevista en la Contra del País, me'n recordo perfectament, era una entrevista en la Contra del País.
3: Jo crec que això venia del Guinyol de Canal Plus.
0: Sí, i el titular era, me gusta que mis hijas me llamen Sosoman.
2: De totes formes, Sosoman li van trincar dins de la caixa forta una quantitat de joies que ni la reina d'Anglaterra, ho repetirem, o si sí,
0: no, la reina d'Anglaterra té més i més valor
2: i més gust, també. Són lletges de cuidado, però bueno, 1.300.000 tirant per baix, ara se farà una altra tassació d'estes simològiques, no?
0: Víctor, que no deixem parlar.
3: Igual com que eren tan lletges, es va amagar molt perquè no es vegi a ningú.
2: Home, lletges convindreu que són.
0: De totes maneres, jo el que no puc entendre...
3: Són d'una altra cultura.
0: Jo el que no puc entendre, però us ho dic en sèrio, ja, des del punt de vista humà. Com pots tindre això guardat a una caixa fora al despatx de Ferraz? És que no ho entenc, tio.
3: És incomprensible.
0: Jo puc entendre que tens això, no m'ho veuré, jo tinc... I lo normal, ho tens en casa, o ho tens en el banc, en una caixa forta, d'estes que tal... Però tindreu ahí en una caixa forta?
3: Sí, sí.
0: En el despatx de Ferraz?
2: Pues és un poquet d'Alfredo Landa, sí, però mira...
0: No, és molt raro, jo
3: sobretot
0: no ho entenc.
3: Perquè estaven conjuntament... Perquè ells, bueno, si han sigut fruit d'algun regal en la seva etapa com a president del govern, pots pensar que, bueno, mira, tal... Té una certa connexió amb Ferraz, no?, perquè ha sigut president del govern pel PSOE. Però tindre en la caixa forta del lloc de treball les joies familiars, perquè també estaven les joies familiars, això s'ha demostrat, joies de les iaies, per dir-ho així, home, això sí que és innecessari absolutament, sobretot perquè després pues, ha passat el que ha passat, que és imprevisible, és impossible que ell pensara que això li anava a passar segurament.
2: De totes formes, si la que qüestionava era la Gertrude, jo per la por que me feia, només per el temor que em provocava, no m'haguera arrimat a caixa.
1: Però escucha, acordaros que Gertrudis se negava a abrir la caja fuerte, porque, bueno, puso distintas excusas, y al final se abrió porque amenazaron con volarla. Pero por esa esas críticas para mí todo, para mí incomprensibles, esa defensa de Diana Morant a estas alturas cuando la instrucción judicial está demostrando muy
3: bueno,
1: poca defensa.
3: Es una defensa compartida por el partido, compartida por el propio Pedro Sánchez.
1: Pues ya veremos electoralmente lo que trae esa
3: bueno, electoralmente defensa. Tampoco creo sinceramente que la gente vaya a votar más o menos a Diana Morant porque se ha posicionado de una manera u otra en el tema de Zapatero.
1: No, sí, pero que todo ser... resta, no le suma.
3: No, pero sí que ser la actuación de Zapatero es la que debilita y la que afeblís
0: claro.
3: La posición del PSOE. Claro. No que Diana Morant después isca en una defensa más o menos tebia.
1: No, pero yo, no,
0: yo creo que
3: ahí general, el problema pero es, sí ahí el problema que... es la, el tarannà que yo, por ejemplo, siempre se li veía, sinceramente, un tarannà diferent al de altres presidents del govern. Crec que allò que havia, allò que va dir la nit electoral, no? El poder no me va a canviar, que digué en el 2004, quan arriba a la presidència del govern. Sincerament, jo crec que és de tots els presidents del govern que havia hagut fins a aquest moment el que el poder l'havia canviat menys, no? Sincerament, jo crec que sí. Jo crec que Felipe González es va convertir en un cert... bueno, va acaparar molt de poder i va convertir-se... va tindre una personalitat molt ególatra. Aznar, altiva, absolutament altiva, de la primera legislatura a la segona hi ha un canvi molt gran, i en Zapatero és cert que sí que havia aconseguit tindre una imatge, diguem, de contenció, de moderació, el talante, no?, que deien sempre. Això és una bomba a la línia de flotació del PSOE, perquè és precisament, segurament, la persona en la qual més gent del partit i, per supost, simpatitzants se veien reflectits, no? Més que en Pedro Sánchez i més que en Felipe González, no? Eren ell. De fet, Sánchez, les últimes eleccions, les guanyà en bona mesura gràcies a la implicació de Zapatero.
2: Víctor és el que presumia de no haver tingut ningú cas de corrupció ni ningú ministre imputat, i ell ha cobert la quota de tot el govern.
1: Tenemos també segurament... les investigacions alrededor de José Bono.
3: José Blanco, que sempre ha tingut ahí una certa ombra també, algunes actuacions, diguem, de dubtosa. Però, més enllà d'això, és cert que significa un... bueno, és desmoralitzant per a molta gent.
0: Jo crec que això provoca una gran decepció, òbviament. Jo conec molta gent votant socialista que lo de Zapatero, fins i tot li ha arribat a afectar anímicament, no? Perquè Zapatero sí que era una referència...
3: És el far moral.
0: Exactament, era una referència moral del PSOE. Més enllà, un home que ja no estava en el poder executiu, que més simbolitzava, entre cometes...
2: Que n'hi havia qui tenia estampetes i tot de Zapatero.
0: Sí, sí, jo crec que de punt de vista polític sí que... Clar, jo crec que al PSOE sí que l'he fet un dany terrible, no? O sea, ara, però jo sí que discrepo en Víctor una cosa. A mi me costa molt entendre que hi hagi encara aquesta defensa tan oberta de Zapatero per part d'alguns líders del PSOE. Jo crec que hauria de ser més discret el PSOE.
1: Però perquè Pedro Sánchez...
3: Jo poso damunt la taula una evidència. El que dic és que Pilar estava dient de Diana Morant i dic que Diana Morant el que fa és no eixir-se de la línia argumental del PSOE.
0: Totalment d'acord.
3: No me pareix ni...
1: No, però hablo de Diana Morant perquè és nostra candidata, la candidata a la Generalitat.
3: Això sí que és una notícia. Ha dit Pilar Tamayo que la seva candidata és Diana Morant.
1: No, he dit nostra candidata valenciana.
3: Ah, val, perdona.
1: Claro,
2: vol dir, sí. Pilar, el millor que pot passar és que sigui la candidata.
1: Tiene más sentido que hablemos de Diana Morant que hablemos de Page. Vivimos en la comunitat valenciana,
0: no és
1: així, claro.
0: Això és veritat. O sea, jo m'estic referint a que el PSOE, claro, el PSOE imagina que ha tingut una reflexió interna del posicionament respecte a Zapatero. I jo crec que en aquests moments, o sigui, qualsevol persona sap que encara que en la instrucció judicial no hi hagués res, l'estètica del cas és terrible. O sea, l'estètica del cas...
1: Són les joies.
0: Pues igual que va ser en el seu moment... Jo comparé molt el tema de Paco... Jo comparé molt en el tema de... Quan la gent diu... I, per exemple, Paco Camps ha estat absolt de tot. No té culpa, però l'estètica del cas Gürtel és molt fotuda per a Paco Camps. I va costar molt. És a dir, és molt fotut. Per tant, quan tu tens una càrrega estètica tan forta que en política... És molt complicat.
1: Salva,
0: al marge de lo que
1: salva,
0: dic... Cuidado, jo no estic dient que judicialment no ho pugui ser al final. Jo dic, al marge d'això, en estos moments Zapatero
1: salva,
0: és una figura molt castigada.
1: Sí, però escucha, quan tu hablas de que la instrucció probablement quede en nada, és muy discutible...
0: No, jo no he dicho eso. Digo que no sé si quedarà en algo.
1: Vale,
0: o sea,
1: en
2: res no pot quedar.
1: No, és muy discutible cuando los exdirectivos de Plus Ultra, que és una de las piezas que precisamente implicaría las hijas, es decir, los exdirectivos de Plus Ultra han dicho que le dieron al presunto testaferro de Zapatero 500.000 euros de ya, esa operación. No, acabo, de esa operación. Y que esos 500.000 euros de esa operación.
0: Pero que eso me
1: habrían,
0: igual.
1: Bueno, Salva, estoy hablando yo. Los habrían cobrado las hijas. Los habrían cobrado las hijas a través de una presunta sociedad instrumental.
0: Pero que eso utilizará la justicia.
1: Eso es capital, claro. Sí,
0: eso, pero
1: eso está
0: diguen...
1: en la instrucción.
0: Ay, Pilar, a ver si van de. Te estoy diciendo que al marge.
2: Por favor, que si no hemos quedado ahí.
0: Pilar, te estoy diciendo que al marge. De la instrucción judicial, ya siempre en la cuestión, ya una cuestión
1: claro,
0: política.
1: La foto es insalvable, ya
0: cuestión,
1: las joyas,
0: ya una cuestión
1: claro.
0: política. Igual que en el tema, por ejemplo, por no sé, Carlos Mazón, es un hombre que seguramente no será más imputado no pasar res, pero tiene una cuestión estética muy fotuda, que es el día de la dana. Y hay cuestiones que están perdamunt de chuches, es lo que intenté decir. Entonces yo no sé si Zapatero al final imputarán o le imputarán, perdón,
1: no,
0: está imputado.
1: Está.
0: Le voy a decir mal. El procesarán o el procesarán, en el chuchi será condenado. Pero lo que está que Zapatero en estos momentos estéticamente es un hombre que está
1: sí,
0: muy castigado.
1: Y eso que la justicia, fíjate, se ha tenido cuidado con él, pese a lo que diga el PSOE, porque estamos de acuerdo.

0: Recuerdo que cualquier persona, si no hubiera sido presidente del gobierno, en el momento de registro en el piso de expresidente del gobierno, habría estado detenido, ¿sí o no? Y Zapatero no lo estuvo. Y en su domicilio no ha tenido tampoco una intervención policial. Y probablemente eso haya sido porque ha sido presidente del gobierno. Porque si no, cualquier otro ciudadano hubiera sufrido también el registro en su propio
1: domicilio. Aneu a tindre temps de parlar de tot això durant mesos i mesos i s'estirarà el xicle tot el que vulgui.
0: No, lo digo por ese ataque tan feroz y tan impresentable del PSOE al Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial en este caso ha sido excesivamente prudente y no ha decidido tampoco ninguna medida cautelar a Zapatero, ni le ha retirado el pasaporte, ni le hace ir al juzgado cada 15 días, y eso seguramente es porque ha sido presidente del gobierno.
1: En fi, perquè no mos diguin que sempre estem parlant d'aquestes qüestions polítiques i dels mateixos, jo crec que la cosa en Ceuta va complicant-se cada volta més lluny d'arreglar-se. El tema de la violència de la gent cap a carrers públics, etcètera, ho hem dit al principi, este cap de setmana hi han hagut dos, una se la van portar a Abascal, l'altra se la van portar la diputada de Ceuta. Jo crec que les coses ja superen les expectatives, o millor, qui hauria de veure un no ho veu. I no sé com es pot quedar la gent igual. A mi em pareix que queixca el piolín este. És que si no dic aquestes coses no li dóna faena a senyors que publiquen en internet. Entonces dic cosetes d'estes i així s'entretenen una miqueta. De Puigdemont, extrapolant el tema dels referèndums a Ceuta i Melilla, però el pitjor és que qualifique a les dues ciutats autònomes com a colònies del Marroc, en el seu invent i en el seu deliri i en les cosetes aquestes que ell diu per a no sé en quin propòsit en estos moments ni el que pretén.
2: Jo crec que Puigdemont, el gran problema que té és que a veure si el Constitucional reconeix l'amnistia i pot tornar, que és el gran objectiu. És a mi, jo que diga Puigdemont en el tema de Ceuta i Melilla no me genera en principi una gran reflexió política. El que m'interessa més, Sergi, el que tu has dit al principi és veritat, és molt inquietant.
1: Però si Puigdemont té un problema fiscal que no pot tornar, de totes formes, per molta amnistia.
2: No, però a mi el que m'interessa és, sí que me preocupa moltíssim la situació en Ceuta, no? Perquè jo crec que estem assistint, primer que jo crec que jo tinc una mica allà que viu a Ceuta i parlem bé i la gent ho està passant fatal, la gent està molt mal perquè Ceuta de facto és una ciutat sitiada, o sigui, no ens oblidem, està sitiada perquè tens mogolló de policia i guàrdia civil, perquè tens ahí 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, perquè encara hi ha un ball de xifres.
0: El govern no desconoce quantos...
2: Bueno, sí, jo per això dic que com no ho sé, estic dient xifres que diuen cada un tres, és una situació molt complicada i jo crec que el govern està buscant solucions, però actua molt, molt, molt tardíament, no? Jo crec que les solucions que ara s'estan posant s'haurien d'haver posat la setmana que va haver la invasió.
1: Però si encara no han actuat i s'han manejat, ja tenen la por de que demà les eleccions de Marroc es produisca una trencada.
2: Però acabe. Jo crec que tots els líders polítics tenen la gran responsabilitat de llançar missatges que no siguin missatges que calfen encara més la situació. O sigui, jo crec que perquè podem assistir a una desgràcia, i si assistim a una desgràcia, l'escenari serà pitjor per a tots.
1: El París, poc desgràcia que ahir agren, o després ahir agren, pogut matar unes persones.
2: No, però t'estiguen que encara pot ser pitjor. Perquè tu imagina si jo tinc un intent d'agressió, haurà sigut una agressió amb d'altres. Per tant, jo crec que el que hem de llançar, especialment els líders polítics, han de llançar missatges cap a la tranquil·litat i la pau, o sigui, no anar mai per la via de la violència.
1: Va, Víctor.
3: Sí,
1: que bueno, estàs guai desconegut.
3: No, és que estic completament en la línia de Salva, en aquest sentit, vull dir, sincerament, pensé que no té cap sentit algunes expressions que hem vist, algunes posicions polítiques, que en una situació d'esta crisi, d'esta magnitud, com la que, bueno, ja fa un mes i mig, llarguet.
1: Ja va per dos mesos.
3: Sí. Que estem vivint, que estem assistint en Ceuta, doncs, bueno, sincerament no contribueixen a res. És que n'hi ha qüestions, estem veient actituds que són totalment impròpies. El govern ha actuat en lentitud moltíssima. És inexplicable que hagi deixat passar pràcticament tot l'agost sense actuar, sense fixar una posició clara, sense personar-se sobre el terreny. Sí, és incomprensible. Però clar, vull dir, per davant de tot insistís que sempre que parlem del tema de Ceuta hi ha un tema humanitari, hi ha molts menors que sembla que a partir d'ara ja van a ser identificats convenientment, hi ha la necessitat d'acollir a aquests menors, i per això és fonamental la solidaritat,
4: i hi ha que veure exactament, efectivament, cal depurar responsabilitats i veure exactament quin ha sigut el paper del Marroc en tota esta crisi.
0: Yo creo que hay un tema humanitario en doble dirección, porque me parece muy injusto cuando solo ponemos el foco humanitario en los inmigrantes y no lo ponemos en los ceutíes, que están sufriendo una ruina económica, un conflicto social, que no pueden salir de su casa, las agresiones sexuales han
5: quan
0: aumentado...
5: Quan parlem de la situació de Ceuta és greu, ja estem dient, això inclou a la gent que viu en Ceuta.
0: Jo, és mi turno de palabra i lo quiero poner sobre la mesa.
5: Però és que no pots equiparar tampoc.
0: Claro que es una crisis humanitaria para los inmigrantes, pero es una crisis humanitaria también para los ceutíes. Y el ministro del Interior habla de que están sufriendo un miedo subjetivo. Y solo las agresiones sexuales han aumentado un 75% al menos. No, es que la parte izquierda del gobierno, en este caso Sumar, me gustaría escuchar qué opina sobre las agresiones sexuales. Yo ayer en un programa de televisión en Horizonte ya escuché una entrevista donde una persona, en este caso me parece que era inmigrante, hablaba en pocas palabras de que las violaban porque provocaban. Entonces me gustaría que el gobierno contextualizara también esa situación de miedo subjetivo. Y después, porque es un miedo objetivo. Y Ceuta efectivamente tiene que salir de esta situación y me da la impresión que no se hace. Y la pregunta vuelve a ser lo misma. ¿Qué conexiones tiene el presidente del gobierno con Mohamed VI para que no se active una vía diplomática para que muchas de estas personas, que sorprendentemente aún desconocemos el número de las que siguen estando en Ceuta, puedan volver a su país? Porque lo que cuenta la gente que está en Ceuta y acabo es que hay personas, efectivamente, que tienen una situación como inmigrantes desesperada, a los que hay que ayudar, pero que hay otras personas que tienen un móvil de última generación y que tienen dinero para pagarse alquileres que los están fomentando las mafias, vale, contra también las que habría que ayudar.
2: No digas eso, porque yo he comenzado diciendo eso, porque en otras cosas tengo una neboda que vivo a Ceuta. O sea, no me expliques a mí cómo está la gente en Ceuta, que usted perfectamente ve que parlen ella casi todos los días. ¿Vale?
0: Pues en una situación
2: entonces,
0: desesperada.
2: Entonces te estoy diciendo, no, lo que pasa que es veritat, que la gent mateixa en Ceuta, lo que te diuen és que la via per a que ells tinguen una solució és que se soluciona l'altra part, però tenia que pensar en les dues parts.
0: ¿Por qué no s'activa una via diplomàtica,
2: puc acabar claro de parlar? O sea, entonces, claro, és a dir, la gent que viu allí sap perfectament, perquè més, anem a veure, Ceuta no és una ciutat que siga aliena al Marroc. És a dir, tota la vida en Ceuta ha convisgut gent de Marroc i gent d'Espanya. És a dir,
1: en Ceuta i Melilla conviuen les religions i les
0: culturals.
6: Perdona. A veure, és que s'ha parlat així d'abans de Puigdemont, però és herència d'una etapa colonial.
2: Claro,
6: vull dir, però, no ens equivoquem.
2: Però a banda d'això,
6: és que ens agrada no ser aixina.
2: Allí viuen en una convivència perfecta i se coneixen, i a més, hi ha gent d'origen marroquí de segona, tercera i quarta generació que viuen allí superintegrats, o sigui que no hi ha hagut mai...
0: I que estan parlant d'invasió, aquestes persones.
2: Per tant, els teutíes tenen molt clar, i a més, lo de que hi hagi sempre ha hagut en els últims anys contínuament gent incorporant-se allí, escapant-se per la frontera, això passa regularment. O sigui, diguem-ne, els teutíes tenen una cultura de supervivència de ser... Ara, el que passa, claro, que te claven 80.000 persones en una ciutat que té 70.000.
1: En el plan en què es claven.
2: Claro,
0: en
2: claro,
0: dos dies.
2: Però, claro,
0: dos
2: però, això, dies. Però tu parles a la gent de Ceuta, la gent de Ceuta té una doble vessant, però una paranda, saben que estan en un problema, però també saben que si no se resol el problema humanitari d'aquestes persones, i si el problema tampoc se resol. Per tant, el problema humanitari...
0: I la via diplomàtica hay que activar-la o no?
2: Segurament, per al problema humanitari has de resoldre la via diplomàtica, perquè
1: Maceta,
2: si no tens solució.
1: Que queda, bueno, 45 segons.
2: Passa rapidíssim el temps, així,
1: És que esteu entretinguts.
6: Sí, no, mira, hem parlat de Ceuta, hem parlat de Zapatero, hem parlat de Trump.
2: I de Bildu.
6: I de Bildu.
0: De Begoña Gómez, no.
6: No hem parlat de Mazón, que ahir estigui en el Congrés de nou.
0: No, de Mazón sí, ha hablado Salva, sí.
6: Ni de...
2: Molt poquet.
6: No, molt poc col·lateralment.
1: Voleu quedar-se una horeta més? Jo vos la deixe, en tinc quatre, o sigui que són cinc hores de programa.
0: Però és que mos empezava
6: ahir. Ni hem parlat del president de la Generalitat Valenciana, que ahir anà a Madrid, no sabem ben bé a què, tampoc. No sabem ben bé si anar a ser ungido o excluido, no sabem exactament.
1: Aneu a tindre temps de sobre però a parlar de totes aquestes coses, així que no vos apureu que serà per falta de temps en la ràdio.
0: Por eso hemos hablado de una candidata que sí que es candidata.
6: I és veritat que s'han quedat sense parlar de Begoña Gómez, que a tot això va a judici. És l'únic facto que dirien els joves
1: cosa
6: que tenim
1: ahir,
6: és que va a judici.
1: Víctor, gràcies. Salva, gràcies, Pilar.
2: Gràcies, Bonico.
1: Ara tornem després de les notícies de les 9.
7: Són les 9 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
8: Els grups municipals Socialista, de Compromís i Esquerra Unida Podem d'Alacant oferiran este matí, d'ací a unes 2 hores a les 11, una roda de premsa conjunta per a parlar sobre la comissió de l'Ajuntament que investiga les possibles irregularitats en les adjudicacions d'habitatges públics en la zona de la platja de Sant Joan. Cal recordar que este dilluns l'oposició d'Esquerres, amb el suport de Vox, ha forçat el Partit Popular a ajornar el debat de les conclusions de la Comissió de les Naus que estava previst per ahir. Segons l'oposició, no era possible en un mateix dia presentar les conclusions i a continuació debatre-les. Han reclamat tindre les conclusions de tots els grups polítics per a poder estudiar-les a fons i després fer-ne el debat. Finalment, la presidència de la comissió, en mans del Partit Popular, ha acceptat i serà el divendres 2 d'octubre quan es farà l'última sessió amb les conclusions d'esta comissió, a la qual, recordem, no han acudit la majoria dels compareixents citats. A més, el PSOE, Compromís i Esquerra Unida han anunciat també que, siguin quines siguin les conclusions, exigiran la convocatòria d'un plenari extraordinari per a debatre-les. Això ho explicaran tot a les 11, en una roda de premsa conjunta. Per la seva banda, el sindicat UGT del País Valencià farà una concentració de protesta davant de la Conselleria de Sanitat a València per a frenar el que consideren la deterioració del servei públic, així com per a exigir la millora de les condicions laborals del personal, entre altres la implantació de la jornada de 35 hores. Això serà a les 11:30. I abans, d'ací a una hora, a les 10, Greenpeace oferirà una roda de premsa amb motiu del juí este dimecres a València, demà, a 11 activistes de l'organització per una protesta en el port de Sagunt contra un vaixell carregat de gas l'any 2021. I es recordem que avui part del transport públic, autobusos i metro, són de vades, perquè avui és el dia sense cotxe. És la jornada amb què culmina la Setmana Europea de la Mobilitat, una iniciativa que pretén sensibilitzar a la ciutadania, però també la classe política, sobre les conseqüències que té per a la salut pública l'ús abusiu i irracional del cotxe en les ciutats. Però no s'està notant massa. No obstant això, hem de dir-los que el dia sense cotxes no s'està notant en el trànsit d'hora punta, que avui registra les retencions habituals agreujades per algunes incidències. És el cas de la B21, l'autovia de Puçol, a l'Horta Nord, on un accident a l'altura del Puig genera retenció cap a València des de pràcticament les 6:30 del matí. A la resta d'accessos a la ciutat encara hi ha trànsit dens a hores d'ara. També trobaran una retenció a la A3, a l'altura de Requena, en sentit València. Hi ha un carril tallat per un camió que a nit va volcar i va perdre part de la càrrega. L'autovia estigué tancada durant 3 hores i, com diem, encara provoca un trànsit dens o fins i tot una retenció. I d'ací a una hora, a les 10, està previst que el Tribunal Constitucional veja el primer recurs presentat per un dels condemnats pel procés català, el de l'exconseller Jordi Turull per a l'aplicació de la llei de l'amnistia, una vegada que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat aquesta norma. Diversos dirigents independentistes van presentar un recurs d'empara al Constitucional contra la negativa del Tribunal Suprem d'aplicar-los l'amnistia pel delicte de malversació. En els esports, parlem de ciclisme. Eva Casany.
9: El Benidorm Héctor Álvarez ha penjat el bronze en la contrarellotge sub-23 dels Mundials de Ciclisme en Ruta. L'or se l'ha emportat el neerlandès Ryan Gall i la plata l'italià Nicolas Milesi a 7 segons. L'alacantí de només de 9 anys ha tardat 11 segons més que l'or en completar este recorregut molt tècnic pels carrers de Mont-real. Divendres que ve disputarà la prova en línia sub-23 de 174 quilòmetres. D'altra banda, en tenis, l'espanyola Kathleen Quevedo ha guanyat el torneig de Sao Paulo en derrotar Podorovska. És el primer títol 8-250 de la seva carrera i la posa entre les millors 100 tenistes del planeta. Ara vola a la ciutat xinesa de Shenzhen per a unir-se a l'equip espanyol que se darà demà a l'eliminatòria de quarts de la Billie Jean King Cup contra el Kazakhstan. En el grup, capitaneja per Carla Suárez, està també la ballera Sara Sorribes. El país rival de l'important baixa d'Elena Rybakina, número 1 del món i recent campiona del US Open. Es disputaran 2 partits individuals i un de dobles si és necessari. Si guanyen, jugaran la final contra la vencedora de l'eliminatòria entre Txèquia i Gran Bretanya.
8: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així la pròxima cita informativa és a les 10 en punt. Et deixem amb el programa Matí Directe.
7: Apunt Ràdio, notícies. El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: A què relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque? La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa.

0: colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org de Ecoembes y SEO Birdlife.
1: Alacant sap a sol, perquè el nostre sol, la nostra terra i el saber fer de qui la treballa converteixen cada producte en alguna cosa única. Tria productes de proximitat, amb qualitat, origen i molt de sabor. Descobreix tot el que la nostra província posa en la teua taula. Diputació d'Alacant.
2: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
3: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe, transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat, Generalitat Valenciana.
4: Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seva fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
1: A Punt Ràdio. A la Ribera Alta, 101.5, 102.2 i 103.5. Matí directe. Sergi Olcina.
5: Ara parlarem precisament d'això, de mobilitat, del dia sense cotxes i dels avantatges que ens ofereixen les diferents empreses municipals i autonòmiques de transport per a viatjar avui, que es pot fer de baes en substitució dels nostres vehicles particulars, sobretot per a demostrar que podem fer-ho, que a d'això podem arribar, i llevar-nos també costums com aquelles, alguns per necessitat i altres perquè els pareix que així és millor, d'anar una persona en un cotxe ocasionant totes les cues que ocasionem dia a dia en la red viària de la Comunitat Valenciana i també de pràcticament tot el planeta, perquè si nosaltres ens queixem del que ens passa així, doncs tindríem que anar a capitals importantíssimes o inclús a capitals mundials on entrar o eixir d'aquesta ciutat on treballen, fins i tot executius, que ja no estem parlant d'operaris ni gent en treballs relativament normals, poden tirar-se 2 hores i mitja o 3 anant i 2 hores i mitja i 3 venint. I fins i tot a voltes en els transports públics, però la societat està configurada d'aquesta forma i no podem fer res per a canviar-la. O sí? I això és una pregunta interessantíssima. Bé, mentre ens ho pensem, i a més donem una ullaeta i connectarem, com fem de si no res, amb el nostre company David González, que crec que l'hem clavat en algun fregau d'estos de mobilitat i estarà rulant per ahir, anem a saludar a la gent que cobrís les portades locals i comarcals, començant per noticiascv.com. Javi Ruiz, bon dia.
6: Buenos días, buen día desde Noticias CV. Abrimos hoy con una noticia económica y urbanística que afecta a Cheste. Los promotores del nuevo polígono industrial y logístico de La Ceja tendrán que financiar el refuerzo del transporte público para poder instalarse en este polígono. El proyecto contempla 1,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial junto a la autovía A3. Por otra parte, la Audiencia Provincial de Alicante celebra 2 juicios independientes por hechos ocurridos en el verano de 2023 en Benidorm. La Fiscalía pide un total de 8 años de prisión para 2 acusados. 3 años para un hombre acusado de grabar a mujeres en los aseos de la ciudad deportiva Guillermo Amor y 5 años para otro acusado por una presunta agresión sexual a una menor de 11 años. Y terminamos en clave fallera. Un reportaje con una amplia galería de fotos llevamos hoy de las 73 candidatas a Fallera Mayor de Valencia 2027 que han vivido en Menorca una jornada de convivencia que ha incluido visitas culturales, gastronomía y un encuentro con la actual Fallera Mayor, Carmen Prades, y su corte de honor. Esto es todo. Desde Noticias CV les deseamos muy buen martes.
5: Nosaltres també a tu, Javi. I anem a IBI, a Radio IBI, on està Lola Manso. Lola, què tal? Bon dia.
7: Hola, ¿qué tal? Buen día. Salutaciones en este día de la movilidad sostenible que a IBI celebrem amb passejos, amb bici i a peu pel nucli urbà de la localitat. Durant tota la setmana l'autobús urbà serà gratuït i per al dissabte s'ha organitzat una ruta màgica per la Serra del Carrascal, Pedra dels Tres Termes. Ahir

també es commemorava el Dia Mundial de l'Alzheimer i l'Associació de Familiars i Amics de Malalts d'Alzheimer, DIVI, està celebrant esta setmana els 25 anys que porten a

0: Demana celebrem la tradicional romeria de Sant Miquel, amb festa Remember el dissabte. El diumenge, dia central, serà la pujada del Sant a l'ermita i s'oferiran els actes religiosos. També esmorzaret de coca en oli, carrera de sacs i la sardinada popular, que compta amb gran participació cada any. La Regidoria de Cultura també ha presentat la programació per a l'últim trimestre de l'any. Este cap de setmana destaquem Circ a Escena, amb Xema Muñoz, que oferirà en la plaça de la fàbrica Rico Gota un espectacle en el qual ha aconseguit els premis Max i Feten al millor espectacle de carrer. Que passeu bon dia, bona setmana també.
1: Matí directe. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

0: 9 i 12 en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en el que l'esperit principal és el de servici públic a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Anem avançant en el matí d'este dimarts 22 de setembre, posant un dels nostres focus principals, podríem dir, sobre l'asfalt i les vies, també. Avui és una jornada marcada en roig en el calendari de la mobilitat urbana. Es celebra el dia sense cotxe i és, diguem, la traca final de la setmana de la mobilitat sostenible. Igualment, un dels moments àlgids. Ja vos ho contàvem, la millor manera de sumar-se és deixar les claus del vehicle a casa, especialment avui que tot el transport públic de la Generalitat i també municipals, Metro València, MT, el tram de Castelló i el d'Alacant, són completament gratuïts. Això és importantíssim i, a més, es nota molt en el tràfic d'usuaris. Però també voldríem polsar, com vos contava, com s'està vivint d'esta jornada en directe, sobretot al carrer, i com està respirant la ciutat, en este cas, en este dia sense cotxe. David Gozálvez, què tal, com estàs?
1: Què tal, bon dia.
0: O millor dit, on estàs clavat, això?
1: Mira, Sergi, tu saps que així en la ràdio, en la tele, en Apunt, tenim al costat una parada de tramvia de la xarxa de Metro València, i aprofitant este dia, què he dit jo? Pues agafo un quantum, me'n baixe i me'n vaig a Boremón amb esta jornada d'avui. Estic pujat en la línia 4, que és la que passa per ací, un bon lloc per a parlar d'esta jornada que tenim avui, sobre esta situació, sobre este dia, en el que, com tu dius, podem utilitzar gratuïtament la xarxa de Metro València,
0: no sé si
1: el tram d'Alacant, el tram de Castelló i el Metrobús. Sí, Sergi, dime.
0: Podies haver eixit directament d'ací de la porta del Centre de Produccions de Programes de Burjassot, pujar-te en el tramvia i recórrer tota la ciutat de València en tramvia, metro i el que hagués volgut, completament de baix, i haver anat fent cròniques des d'ahir. No sé si és bàsicament el que has fet, però bueno, haguera estat una diguem, una tàctica xula.
1: Sí, sí, sí. No, jo el que estic és en marxa, en moviment, així
0: sí,
1: que
0: sí.
1: No descarteu que potser la cobertura en algun moment balli, però de moment crec que m'escolteu perfectament.
0: Sí, sí, en total nitidesa, eh?
1: I este tramvia està circulant perquè el que tu dius, jo ara mateix podria baixar-me en el centre de València, agafar el metro i continuaria rodant de bades sense pagar un euro, perquè avui tot aquest transport està disponible per a tots els ciutadans que vulguin, més que res, per a fomentar aquesta mobilitat sostenible. N'hi ha gent que no ho sap, per exemple, jo m'he trobat a Laura, que m'he muntat en ella en aquesta parada de la línia 4. Laura, bon dia.
0: Estava enrotllant en ella, no?, directament, i la xica haurà dit, este què vol? I ara ho sabrem.
1: Sí, sí, clar. Jo m'he apropat perquè he vist, no ha sigut l'única, que s'ha apropat a la màquina per a ticar el seu bitllet i s'ha donat compte de que no feia falta, veritat, que és el que t'has trobat quan has tractat de passar?
2: Que no feia falta ticar, m'ha sorprès, per si de cas he fet foto, però es veu que avui és gratuït i no tenia ni idea.
1: No sabies que avui és el dia sense cotxes?
2: No tenia ni idea. No sabia que era el dia de la mobilitat.
1: Però sí que és veritat que suposa que tu seràs usuari habitual d'este servei.
2: Sí, correcte, de normal agafo el metro per a poder anar a la universitat tots els dies.
1: I ara mateix estàs d'anada o de tornada?
2: D'anada.
3: Estes hores
2: encara són d'anada.
1: I, bueno, en un dia com avui, no sé si veus el trànsit de gent per ací, més persones, menys, notes que avui és de baix, és gratuït el servei?
2: De normal hi ha una mica menys de persones, però jo crec que ara quan arribem a Palma això va ser un... Vamos, sí. Moltíssima gent, ací, sí, es notarà moltíssim.
1: Laura, moltes gràcies per atendre'm i res, bon viatge en este tram de València.
2: Gràcies a tu.
0: De totes formes, David, són les 9:15. La gent comença a moure's

0: molt pronte, fins i tot n'hi ha tramvies que alguns dels companys i les companyes i metros els agafen vora les 5 del matí, és a dir, que els horaris són molt matiners. I aixòs, diguem, moviments, diguem, massius es produeixen més pronte, però sent com és, i torno a repetir, les 9 i 16 ara del matí, encara n'hi ha molta gent que va cap amunt i cap avall.
1: Sí, sí, sí, a aquestes hores n'hi ha encara molt de moviment. Eixa gent que potser no entra a primera hora, que entra pues, a les 10 del matí, per exemple, sí que s'està movent, i no solament la gent que va a treballar, també la gent que utilitza este servei per el seu dia a dia, per a moure's, per a fer la compra, etc. A més, te vaig a dir que estic muntat...
0: sobretot?
1: Els universitaris. Mira, vaig a apropar-me per així a esta xica que està amb una llibreta. Hola, bon dia. Estem en directe en la ràdio de Apunt. A veure, que t'agafi així amb els apunts... suposo que vas a la universitat?
2: Sí.
1: Conta'm un poquet, perquè avui no sé si sabies que el servei de tramvia és gratuït.
2: Bueno, sí, ho havia vist als cartells.
1: Saps per què?
2: Sí, perquè és el dia europeu del transport, no?
1: Molt bé. Has vingut estudiada, com te diuen?
2: Lídia.
1: Tu, suposo, te veiem així aprofitant este impàs del transport, estudiant també?
2: Sí, sí, sí, també, també. Com sempre, fent feina per a passar l'estona.
1: Agafes tots els dies, este tram?
2: Bueno, quasi sempre, sí.
1: Doncs moltes gràcies per atendre'm i bon viatge.
2: Gràcies, gràcies.
0: David, si vols, ara mentre...
1: Els universitaris, clar.
0: Els universitaris, que el dia jo, els estudiants, que són grans usuaris del transport públic, tant del transport metropolità com la resta, no? Que són els que més us fan d'este tipus de diguem, de convois i d'autobusos. Si vols, torna a parlar amb tu d'ací uns minuts, però tinc una conversa pendent perquè avui, 22 de setembre, com vos estem contant, és el Dia Mundial Sense Automòbils, la jornada que posa el punt i final a la Setmana Europea de la Mobilitat, que ací a casa nostra ha dut per lema el transport que ens uneix. És una setmana dedicada a parlar de com ens movem, de les alternatives al vehicle privat, però sobretot de com aconseguir que el transport públic siga una opció real per a desplaçar-nos cada dia i una opció, sobretot, de futur i sostenible. Per abordar esta jornada, també ha tingut a bé atendre-nos a esta hora del matí el vicepresident tercer de la Generalitat Valenciana i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i Recuperació, Vicente Martínez Mus. Conseller, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Avui és eixe dia de la mobilitat per excel·lència i estem celebrant-ho al llarg i ample de la comunitat autònoma. Es pot utilitzar de manera gratuïta la xarxa de transport públic de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. La iniciativa és excepcional, però també té una finalitat, no? Què es busca amb esta iniciativa?
3: Bueno, es busca incentivar. Els usuaris del transport públic cada volta són més, especialment la gent jove, que sentia ara que estàveu parlant en eixe tipus de passatger, i aquesta necessitat d'evitar el transport privat que fa que les ciutats siguin menys sorolloses, menys contaminades, en definitiva més sostenibles, pues és la manera òptima de transportar-nos les persones. No? Mm-hmm. És el camí que hem de recórrer, i avui el que es tracta és d'incentivar aquells que encara no s'han decidit a deixar el cotxe a casa i utilitzar el transport públic, que puguen fer-ho, conèixer-ho, provar-ho, i aquesta campanya, si vols, promocional, no?, de transport públic.
0: És promoure aquests hàbits de mobilitat sostenible també per a la resta de l'any. Que no es queden, conseller, aïllats en una jornada només com la d'avui.
3: Efectivament. Nosaltres tenim avui 1.200.000 places per a passatgers en tots els sistemes de transport de la Generalitat i són 1.200.000 possibilitats de convèncer a la gent de que és millor utilitzar el transport públic. Això també ens obliga a les administracions a anar millorant el servei tot el que puguem, però és cert que cap aquesta possibilitat i que hi ha que utilitzar-la.
0: És curiós, bueno, vostè sap que a voltes també jo sóc un poquet punxeta, és curiós que s'estiga peleant tant des de la pròpia comunitat autònoma, des de la pròpia Generalitat Valenciana en els transports autonòmics. Estos dies, de fet, el propi president Pérez Llorca presentava una sèrie de convois que augmentaven nous, incidim ahir, que augmentaven, a més, les places de viatgers, i per l'altra, a la contra, tinguem, com dia ahir l'alcaldessa de València, una xarxa de rodalies que cada vegada va a menys i damunt mos envien els trens que mos envien. És molt contradictori això, veritat?
3: Sí, certament. Nosaltres, la comunitat, el transport públic, el tram en Alacant o el metro en València està creixent contínuament d'usuaris. Estem ja en 91 milions en Metro València o en 10 milions en el tram d'Alacant, i continua creixent quasi al nivell d'un milió per any. En canvi, Rodalies està perdent passatgers, i és perquè la gent ja no confia en aquesta fiabilitat que deu de tindre el transport públic, saber a quina hora mou, saber a quina hora plegues, fer-ho en certes condicions. Estem en uns nivells de Rodalies que no s'ha conegut mai, utilitzant trens vells, línies parades, tenim tres de les línies de rodalies que no estan operatives en aquests moments en la seva integritat, com dius tu, en vehicles vells, i a nosaltres ens toca ser reivindicatius i demanar el que mereix la Comunitat Valenciana i mereixen pues tota la gent que es desplaça, que són molts, no?, cada dia.
0: Clar, de fet, conseller, al llarg de l'any hi ha diferents reduccions, bonificacions, com per exemple, estàvem comentant tot fa un moment, els més joves. No sé si podria repassar amb nosaltres algunes d'aquestes formes de fomentar el transport públic.
3: Bé, pues sabem que els menors de 14 anys tenen el transport gratuït sempre, en tots els mitjans de la Generalitat. Després els joves tenen una reducció de tarifa del 50% i el públic en general un 40%. I els joves tenen aquesta possibilitat d'utilitzar targeta Mobilis 30, que en les diferents capitals de província i en tot el territori tenen unes tarifes, jo crec que molt acomodades a un pressupost de jove, doncs entre 10 i 15 euros, en funció de la que estem parlant. Pràcticament és el bono mensual que permet utilitzar moltes vegades el transport públic. Estem en nivells de preu pràcticament a tota Espanya, perquè tenim missa deu d'utilitzar i que tenim que donar la possibilitat. És cert que tenim molt que millorar, però continuem fent-ho, procurem fer-ho cada dia.
0: Conseller, vivim ja per últim, no li llevem més temps, en una comunitat amb ciutats grans, àrees metropolitanes, industrials, universitàries i també molts municipis més xicotets i més aïllats. La Generalitat està treballant contínuament, com estava dient-nos, en diferents projectes per a continuar millorant la xarxa de transport públic. Com es pot aconseguir i quines són ara mateix les actuacions que consideren més importants?
3: Tenim, bàsicament, el que és la connexió de les poblats, les pobles més a l'interior, de més despoblats, que tenen que tindre les mateixes capacitats operatives o de desplaçament que tenen les ciutats grans. Això és un repte que portem de legislatura, que ens ha dut a renovar pràcticament totes les concessions que estaven caducades, que ens permet millorar els vehicles, millorar les freqüències. En aquest camí estem, prou avançat per ahir. També en el que és la xarxa de Metro València, doncs tenim en funcionament un pla de 835 milions d'euros d'inversió, que suposa 460.000 euros al dia, cada dia dels 5 anys en els que estem, en este i en els 4 vinents, per a millorar tota la xarxa, el mateix en el tram d'Alacant o en el tram de Castelló, perquè la necessitat, la demanda, ens obliga a fer-ho així i a plegar a nivells que necessita la mobilitat de la nostra comunitat. Si me permets, te dono una cifra. L'àrea metropolitana de València necessita 6 milions de desplaçaments al dia, sol és l'àrea metropolitana de València. Això obliga que tot el transport públic estiga en condicions de donar compliment a aquesta demanda. És a dir, que nosaltres estem fent un gran esforç per part de la Generalitat d'ara plegar a cada ricó de la comunitat, a les ciutats grans, però també als pobles menuts.
0: Això anava a dir-li, perquè deixant un poquet també el transport públic i col·lectiu, ahir mateix, este matí ho donàvem al començar el programa, també el propi president de la Generalitat destacava aquest treball del Consell per a desbloquejar aquest projecte de desdoblament de la CB60, importantíssim per a un grapat de comarques centrals.
3: Sí, els autobusos, és una obvietat el que vaig a dir, però els autobusos que van per les carreteres i que connecten municipis van per carreteres.
0: Exacte.
3: Tant les carreteres han d'estar en condicions preparades, la possibilitat d'utilitzar qualsevol tipus de mecanisme, inclús el cotxe compartit, necessita unes vies, unes infraestructures de carreteres en condicions i preparades. I encara tenim territoris a la comunitat que necessiten aquesta millor vertebració a nivell de carretera.
0: Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i Recuperació i vicepresident tercer de la Generalitat Valenciana. Ha sigut un plaer, com sempre, parlar amb vostè i li agraïm molt l'amabilitat que ha tingut per dedicar-nos aquestes paraules de servici. Com està? Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia. Fins ara. Les 9 i 24. David, tornem amb tu perquè no sé si t'hauràs trobat amb alguns usuaris més d'estos que estan fent ús del transport públic i que no sé si, entre altres coses, s'hauran sorprès per aquesta gratuïtat d'avui.
1: Sí, alguns sí que s'han sorprès, Sergi, i de fet el que he fet ara mateix és canviar d'orientació. He baixat per a palpar l'ambient en la parada d'Empalme, que molts dels usuaris que utilitzen normalment aquest servei sabran que és un dels punts on convergeixen molts dels transports, l'autobús, les línies de metro, les línies de tramvia. És un d'aixos eixos centrals del que és esta xarxa viària, del que és esta xarxa de transport públic, i a més te vaig a contar una curiositat que estava jo veient, que és que esta línia 4 és una de les primeres que es va posar en marxa quan es va inaugurar el tramvia de València en l'any 94, precisament entre les parades d'Empalme i de Doctor Lluc. Després va ampliar fins a nosaltres, fins a la televisió, fins a la ràdio, i després arribant fins a altres localitats com Paterna. O sigui que a poc a poc esta xarxa també s'ha anat desenvolupant i arribant a cobrir el que deia ara mateix el conseller i vicepresident tercer, cobrir cada vegada més les necessitats de la gent que utilitza estos transports públics.
0: És curiós, David, perquè pel que estàs dient, la gent i en un principi també es pensava allò de que el tramvia és com un mitjà de transport simbòlic, no? Perquè suposa per la seva retornada, implantació, etc, etc, en algunes de les ciutats de la pròpia comunitat autònoma, però per exemple, no només en València ha crescut moltíssim i té una quantitat d'usuaris brutal, sinó que tu que eres d'Alacant, saps que el propi tram d'Alacant, a banda d'operar en la ciutat, ens du pràcticament fins a Benidorm, Dénia, o potser més enllà, si no estic equivocat.
1: Sí, sí, sí, fins a Dénia.
0: Substituint a l'antic tren de via estreta. Sí, sí, sí.
1: Sí, i al final és una mena de connectar tots aquests punts, no solament en el tram d'Alacant, també aquest tram de València, que és una manera també de això, d'hiperconnectar, que és el que fa falta. I tu deies també, no solament parlem dels transports de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, la MT, els autobusos de la ciutat de València també han posat en marxa eixa iniciativa del transport gratuït per a que tot el món puga fer ús com és degut en la jornada d'avui, per a que s'acostumen també, és el que deia el conseller, com a incentiu per a començar a utilitzar este transport públic. I de fet, en l'MT han posat en marxa una iniciativa molt curiosa, que és que han repartit 500 bonobusos
0: amagats en els autobusos, no?
1: Sí. Sí, sí, sí, tot el que puja podrà buscar-los i mira, si damunt aprofita i s'emporta ixe bonobús per a viatjar gratuïtament un temps, doncs mira, millor que millor. A veure, vaig a provar-me per així.
0: Deduís que acabes d'arrencar, no?
1: Portes cascos, una pregunta. És que estem en directe en la ràdio d'Apunt. Vaig a baixar així. Bueno, eres usuària habitual del tramvia?
4: Sí, sí.
1: Saps què dies avui?
4: Sí.
1: Què dies avui?
4: Dimarts.
1: A part de dimarts, avui és el dia sense cotxes. Tu sabies, o sea, normalment, quan tiques, tu t'has donat compte que avui no havia que ticar?
4: Sí, sí, ho he vist.
1: Ho has vist?
4: Sí.
1: Vale. Pues, moltes gràcies per atendre. És que t'has de baixar així.
0: És que acabava d'anunciar la parada, ho havíem escoltat. Sí, sí, sí, que estaven. I això són els pitos característics de les portes del tramvia, quan obrin o quan tanquen.
1: Les portes que s'estan obrint, exacte, la vida mateixa, Sergi.
0: Sí, sí, sí.
1: Que està passant per estos micros d'Apunt Ràdio i este tramvia continua el seu recorregut. Jo tornaré, gràcies a esta xarxa, a la casa, sí. I res, des d'ací també.
0: Sí, en què agarres, mira, un dels tramvies a Mas del Rosari, Mas Camarena o directament a Terramelar, el durà ací a la porta dels estudis de la ràdio i de la tele.
1: Exacte, sí, sí, sí, un d'eixos. Són molts, però com diem, esta xarxa continua ampliant-se. De fet, després d'esta 4 arribaren la 6, la 8, la 10, que ha sigut l'última, que es va inaugurar el 22, o sigui que convidem a tots els oients, a tot el món, a que avui faci utilització d'este transport públic i així contribuïm un poc més a fomentar aquesta mobilitat sostenible, no? Que falta ens fa. Bona falta.
0: Falta ens fa. Gràcies, David. Ara ens veiem. Fins ara.
1: Vinga, Sara.
0: Les 9:30 en punt. Avui que és 22 de setembre de 2026. Això és la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio.
5: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
7: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: En el dia a dia correm massa. Treball, obligacions, presses... I tu? Quant atures?
8: Soc Sílvia Sòria. Cada setmana obrim una finestra a la teua salut física i mental. perquè estimar-se comença per cuidar-se. Prendeu com un regal per a tu.
5: Mil i un motius per escoltar Cuida't, el teu moment de benestar i atenció personal. Cada dimarts, de 12 a 1 del migdia, a la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
9: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
10: Perquè tu també jugues este partit.
9: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: A Punt Ràdio. A Sagunt, 102.2 i 94.5. Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: nous territoris, havia forçat a la permanència d'algunes xicotetes comunitats de població musulmana dins del territori cristià, també així, a casa nostra. Per a il·lustrar esta història que contem avui, escoltarem fragments del documental Expulsió de los Moriscos, i en ell parlava l'experta Dolors Bramont de la Universitat de Barcelona.
1: Mudéjar en realidad quiere decir domesticado y se les deja una amplia área de libertad de culto, de institución, de derecho y de costumbres. Las cosas luego irán mermando conforme avance cronológicamente el tiempo y conforme avance la desigualdad numérica, es decir, conforme se vaya equilibrando.
0: Així les coses, des del temps de la conquesta de Jaume I, una bona part de la població del nou regne de València era d'origen andalusí i de religió musulmana. La majoria d'ells treballaven com a vassalls de senyors cristians i com a tal rebien el seu suport i la seva protecció. Els senyors sabien que ho tenien molt difícil per a trobar uns vassalls com aquells i acceptaven les seues pràctiques religioses i islàmiques. Érem, doncs, a València, un territori amb una gran població musulmana en relació amb el conjunt espanyol. Escoltem Bernard Vicent, de l'Escola de Ciències Socials de París.
2: Los moriscos en el momento de la expulsión podemos decir que son 350.000 alrededor de esta cifra, quizás un poco más, un poco menos, y están divididos en fundamentalmente tres grupos importantes. Los valencianos, que son más o menos 120.000-130.000 y que representan la tercera parte de la población del antiguo reino de Valencia. Luego los aragoneses, que son 70.000 personas más o menos, que representan 20-25% de la población de Aragón. Y los castellanos, muy dispersados ellos.
0: Tot i això, ja amb els primers intents de conversió per part de reis catòlics a finals del segle XV i l'empeny de conversió per part de la Inquisició, molts van començar a percebre aquest grup de població musulmana com un perill. Uh-huh. A casa nostra, aquesta percepció d'amenaça es faria palesa amb la revolució de les Germanies que va començar en 1519. En aquell enfrontament, que per resumir-ho així ràpid, posava front a front els artesans i carperols contra els grups privilegiats, els musulmans valencians van voler situar-se al costat dels seus senyors, per a qui treballaven les terres. En part, aquesta decisió, i en part per la ambient de conversió que ja respirava, el bàndol dels agermenats va començar a obligar a les comunitats mudèjars a acceptar el bautisme baix amenaça. Batejos que després una junta de teòlegs va dictaminar com a vàlids i que convertien aquells musulmans en cristians, tot i que continuaven, almenys de cor, sent musulmans. Tot i que a l'època se'ls va conèixer com a cristians nous, la història ha passat a conèixer-los com moriscos, entesos des d'aleshores com els antics musulmans obligats a ser cristians a conseqüència d'una disposició oficial. En acabar esta revolta de Germanies, la monarquia de Carles d'Àustria va continuar amb este designi de bateig obligatori. I malgrat les revoltes a la Serra de Bèrnia, Benaguasil o la Serra d'Espadà contra la conversió, la majoria d'ells foren reprimits i forçats a batejar-se.
1: Siendo obligados a bautizarse por la fuerza y, por tanto, se iniciará el llamado drama morisco, que califico de drama, porque siendo bautizados sin su voluntad, en general, evidentemente, la Iglesia y las autoridades eclesiásticas acordaron dar por válidos estos bautismos. Y eso es un drama individual, también colectivo, pero evidentemente cuando se tocan las creencias de una persona se toca más que su físico.
0: I d'ençà tot va anar complicant-se encara més. En els primers moments, tant les autoritats civils com les religioses van donar un termini de 40 anys perquè aquells musulmans obligats a convertir-se pogueren adaptar-se a la nova situació. Però no va servir de res i la cosa va anar complicant-se. A poc va anar plantejant-se l'expulsió com a l'única solució possible. Es va parlar d'ella ja regnant Felip II en una reunió del Consell d'Estat l'any 1582. Però la decisió no es va portar a efecte fins molt després. Juan Gelabert, de la Universitat de Cantàbria.
3: Que se trata de una decisión que en principio se toma, o por lo menos se intuye, en el año 1582 y de hecho se retrasa hasta el año 1609. El hecho de que pasen aproximadamente tres décadas entre una circunstancia y la otra, pues puede llevar a pensar, y de hecho así puede certificarse, que en algunos momentos de ese periodo parece oportuno y pertinente proceder a esta expulsión, mientras que en otro parece, por el contrario, no tener ningún sentido llevar a cabo esta medida.
0: Finalment, va ser el fill i successor d'aquell monarca, Felip III, qui va adoptar la mesura per decret signat a Madrid en 1609. La crida per la qual s'ordenava la sortida dels moriscos es va publicar a València el 22 de setembre d'aquell mateix any i, immediatament, va començar l'expulsió. L'edicte exposava el següent: que tots els moriscos d'aquest regne, així homes com dones amb els seus fills, d'ací a tres dies que fora publicat aquest bàndol, en els llocs on cadascú viu i té sa casa, isquen d'ell i vagin a embarcar-se al port d'on el comissari els ordenara.
2: Felipe III tiene que pensar en una situación difícil cómo mantener la reputación de España, y es en este marco cuando se examina la posibilidad de expulsar a los moriscos, medida que está en los planes desde hace algún tiempo. Hay partidarios y adversarios, y Felipe III se inclinó pronto por la expulsión.
0: Al llarg dels tres mesos que van seguir aquell anunci, vora 120.000 persones del Regne de València va ser compel·lides a deixar les seues cases i abandonar el territori rumb al desterrament. Molts van acceptar el passatge gratuït a Berberia que el rei els oferia a bord de les seues esquadres, mentre que altres van preferir contractar algun dels nombrosos mercants congregats per a l'ocasió i triar així el seu destí. D'aquesta manera, una gran majoria dels moriscos que van embarcar pacíficament ho van fer sense oposar resistència, encara que també va haver que els van rebel·lar, fent-se forts a les muntanyes de la Vall de l'Aguar i la Mola de Cortés entre els mesos d'octubre i novembre d'aquell any.
4: El gobierno de la monarquía tenía realmente miedo a que los moriscos fueran a sublevarse aprovechando la expulsión que se había decretado por Felipe III. Para ello movilizó una gran cantidad de galeras, de galeones y trajo tropas de Italia para prevenir esta posible sublevación. Sin embargo, sorprendentemente, los moriscos se embarcaron en orden sin ofrecer resistencia. Y se llegó a pensar incluso que había sido una movilización innecesaria. No obstante, a finales de octubre, un mes después del inicio de la expulsión, los moriscos de dos zonas importantes del Reino de Valencia, una al interior de la actual provincia de Valencia, en torno al Valle de Ayora y la Canal de Navarrés, y otros en los valles próximos a la costa de Denia y de Javia, se sublevaron.
0: Es calcula que en total van ser expulsats al voltant de 300.000 moriscos, els que hi havia en un país d'uns 8 milions i mig d'habitants, especialment del Regne de València, on en pertanyien més del 40%, cosa que va implicar que aquestes quedaran un terç menys de la població. La notícia va caure com una bomba. Aquella expulsió suposava buidar bona part del territori i que sectors productius sencers quedaren sense mà d'obra. Hem de pensar, Sergi, que una pèrdua d'efectius demogràfics d'esta magnitud ha de causar una reducció d'ingressos reials i sobretot de les rendes percebudes per senyors feudals, propietaris de senyorius, habitats majoritàriament per moriscos, que ja hem dit abans que es van posar al costat en la Guerra de les Germanies. Avui hem de parar la història, sí, però no podem oblidar que de tota aquella expulsió dels moriscos ens van quedar altres herències, com per exemple la repoblació mallorquina, que en la zona de la Marina Alta va marcar el parlar de zones com Tàrbena, que encara avui parlen de sa, i que també són hereves d'aquella expulsió dels moriscos que avui celebra aquest aniversari d'aquest 22 de setembre, on es va fer aquest ban reial que els expulsava i es deixava fora del Regne de València.
5: Has parlat d'allò, de Sa, precisament, de Tàrbena, per exemple. Vam parlar nosaltres un dia d'això, que és una de les parles més curioses que encara queden en el nostre territori, i xules, així que són qüestions que tampoc tenim que oblidar, i herències de les que, per cert, parlarem en l'especial del 9 d'octubre,
0: que ja estem preparant.
5: I que tindrà 7 hores de duració, que començarà, com sempre, a les 7 del matí, i que ens durarà fins al final, pràcticament, de tots els actes commemoratius que es duguen al llarg i ample de tota la comunitat valenciana. Gràcies, Marina. Fins després.
0: Gràcies, Sergi.
5: A vosaltres, què dir-vos? Que són pràcticament les 10 del matí, hora del pròxim butlletí de notícies, amb Toni Cano i la resta de companys, i tornem de seguida.
6: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
7: Nova detenció a Alzira. La Policia Nacional ha arrestat una quinta persona per la seva implicació en el tiroteig mortal de l'Alquerieta, un barri de la capital de la Ribera Alta. A més de detenció, ja són 5 homes, tots de la mateixa família, els detinguts. L'enfrontament entre dues famílies va acabar diumenge amb la mort a tirs d'un home de 56 anys i 3 ferits. La policia tracta d'aclarir qui va participar directament en l'enfrontament, com es van produir els tirs i el grau de responsabilitat de cada detingut. Les armes que es van utilitzar en el crim encara no s'han localitzat. Els detinguts estan passant este mateix matí a disposició del jutjat d'Alzira i s'està a l'espera que presten declaració en els pròxims minuts. Creixen les pernoctacions en establiments hotelers en la comunitat.

0: comunitat valenciana. En concret, van augmentar un 1,4% a l'agost en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, fins a sumar més de 4,1 milions de pernoctacions i en cadena 15 mesos de creixement. Són dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. En canvi, als hotels valencians es van allotjar un 0,9% menys de turistes a l'agost que en el mateix mes de l'any anterior, acostant-se als 1,2 milions de visitants. Per nacionalitat, més del 56,5% eren espanyols. Recordem que avui part del transport públic, autobusos i metro, són debades, perquè avui és el dia sense cotxe, és la jornada amb què culmina la Setmana Europea de la Mobilitat, una iniciativa que pretén sensibilitzar a la ciutadania, però també a la classe política, sobre les conseqüències que té per a la salut pública l'ús abusiu i irracional del cotxe en les ciutats. Escoltem alguns usuaris del tram de Castelló de la Plana.
1: Me parece perfecto, supongo que se aproveche de incentivar el uso del transporte colectivo y no gastar o no aumentar la huella de carbono de cada persona.
2: Bueno, está bien porque al menos un día, pues mira, la gente intentará coger menos el coche, aunque es complicado porque el tram no llega a todas partes, pero bueno, bien.
3: Yo lo uso todos los días para traer los niños al cole.
0: A hores d'ara, a les 10, ja convocada a València una roda de premsa de Greenpeace amb motiu del juí demà, dimecres, a 11 activistes d'esta organització ecologista per una protesta en el Port de Sagunt contra un vaixell carregat de gas l'any 2021. I a Ceuta, el Ministeri de l'Interior accelera des d'avui dimarts la identificació dels menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. Mentrestant, continua el triatge de persones adultes. S'estima que encara n'hi ha unes 3.000 als carrers de Ceuta. El govern espanyol assegura que s'ha reforçat la vigilància a la frontera per evitar noves entrades massives, coincidint amb les eleccions legislatives demà al Marroc. En els esports, futbol. Immersos ja en la parada de seleccions, hi ha equips valencians que descansen avui, Eva Casany.
4: És el cas de València i Llevant. En mitja hora es posa la feina el Villarreal i també entrenarà l'Elx, que ha tancat un amistós contra el Cartagena per a este divendres de matí. En segona, Castelló i Eldense tenen sessió de treball esta vesprada. I avui hi ha una intensa activitat a la ciutat de futbol de Las Rozas. Este migdia tindrà lloc la trobada anual entre la Federació Espanyola de Futbol i els entrenadors de primera i segona divisió per abordar les preocupacions de l'estament i la relació amb el col·lectiu arbitral. S'espera una gran resposta a la convocatòria per part dels tècnics, tot i que Mourinho no assistirà. També al migdia començarà la concentració dels jugadors seleccionats per Luis de la Fuente per a l'absoluta. Esta vesprada començarà amb els entrenaments per a preparar els quatre partits de Nations League. Serà una sessió oberta al públic.
0: Moltes gràcies, Eva Casany. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, en Apunt Ràdio, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Es deixem ara amb el programa Matí Directe.
5: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
7: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
8: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades d'Apunt Ràdio tampoc. Hem canviat.
9: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
8: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
10: Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
11: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
10: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
12: Posar-se al front del programa pioner de la ràdio esportiva valenciana és cada vegada com una muntanya russa. No saps el que va passar, no és fàcil, però funciona, saps? És la màgia del poliesportiu valencià.
13: I és l'espai de referència per saber tot el que passa als terrenys de joc. amb una minució

0: Atenció als equips de la nostra comunitat en totes les modalitats. Punta a punt. Les retransmissions esportives de la nostra terra a la nostra ràdio. A Punt Ràdio. Sintonitza.
1: A Punt Ràdio. A la Vall d'Albaida, 105.2. Matí directe. Sergi Olcina.

0: La veritat és que les andances de tots nosaltres, depenent del moment de la vida, han sigut més que particulars. A tots ens han passat coses d'aixes curioses. En contava Daniel Matosses que ell vol rememorar el seu pas per Alcoi. Daniel, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Que tu vas estar en la dècada dels 70, no?
1: Vaig estar en el 72 hasta el 75.
0: Bueno, jo vaig estar des del 70 fins al 78.
1: 72-75.
0: Claro, i el dia jo, ara que vols anar al Coi, el notaràs molt canviat, eh? Quan vages no té... Home, té, és el Coi en essència, però moltes coses han canviat.
1: Jo entonces estava en una pensió Manjón,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: era,
0: sí, pues, sí,
1: imagina't lo que era. Sí, d'allí passi a un piso que no tenia ni... Només que tenia un vàter en el carrer Onofre Jordà.
0: Doneu-se compte que diu Daniel que aparcava en la Bandeja. La Bandeja és la plaça Espanya d'allí del Coi.
1: Allí aparcava. Jo treballava en el INP, que estava allí en la plaça Espanya, i aparcava allí en la Bandeja.
0: Ara vaig estar la instal·lació esta que va fer Calatrava, com en molts puestos.
1: Entonces Calatrava, jo no sabia.
0: No, Calatrava, no.
1: Allí enfront va en fer Simago.
0: Roberto Robles, com està? Simago. Simago Prisúnic, que es dia. Jo me recordo de menú d'anar a Simago.
2: Jo bien. Con vosotros muy bien, la verdad. Ver a Daniel.
0: Home, i estàs així en el teu...
2: El mejor momento de su vida deportiva, que además ya ha acabado. Lo veo bien porque ya debe haber acabado con el arroz.
1: Ja acabo.
0: Bueno, acabat o acabaran en vosaltres?
1: Acabaran en vosaltres també, en vosaltres també.
0: Home, perquè està el tema
1: està
0: que...
1: Està la cosa... I pareix que no és un tema conjuntural, sinó que és estructural, que és més greu, perquè els llauraors pues, han estat acostumbrats, els nostres avis i els nostres antepassats, a que sempre... havia que estar preparat per qualsevol contingència que se produïra, climàtica o de qualsevol tipus. Uh-huh. Però és que això no és un tema conjuntural, és un tema estructural que pareix ser que tant la Unió Europea com Espanya han decidit abandonar a su suerte al sector primari.
0: Bueno, ahir van plantar les... Millor dit, es van posar en alerta les organitzacions agràries, de fet van parlar en Cristóbal Aguado, que avui, si no m'enganya, estarà en el Forcà perquè està per la casa en companyia de Sílvia Soria, i molt apurats tenen que haver-se vist perquè, parlant de plantar les orelles, el ministre Planas hagi plantat les orelles i hagi convocat per aquesta vespre una reunió, a veure no li la vagin a liar, perquè com comencen a traure tractors al carrer, la cosa no pot quedar-se pues ahí només.
1: És probable que se lie, i a més en motiu, perquè n'hi ha més motius que mai. Des de luego és llauraors, és pescaors, tot el sector primari en general...
0: És grangers.
1: Està sofrint pues, el fet de que, segons diu alguns eurodiputats valencians, el sector primari representa el 4% del PIB europeu i això pues, ha dit, no representa ningú interès de ningú tipus.
2: 8 i 10
1: i a més, els països del nord, perquè agricultura només que n'hi té França, Itàlia, Espanya, Grècia i algo de Portugal, però els altres països del nord i de l'est...
2: Són més tecnològics.
1: Pues res de res.
2: No tenen sector primari.
1: Ara, que està així, no és un poc el tir per la culata, perquè si el que volien era vendre cotxes, resulta que els xinos han vengut així, han muntat les fàbriques així, seran els que exportaran els cotxes a Mercosur, però cotxes europeus cada vegada així se matriculen menys.
3: Uh-huh. Hoy han salido las cifras, precisamente, Daniel. Que ha sido una bajada espectacular la venta de coches alemanes.
1: Con lo que eso representa para la industria automovilística uh-huh. española.
0: Els alemans que además han acabat en la SEAT, entre uh-huh. altres coses.
1: Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, yo creo que Europa está equivocándose en prou cosas. Yo soy un europeísta convençut, pero un europeísta de una Europa

0: Lo conoces muy bien.
1: Hombre, claro,
0: y dice, ese coche, acabo de ver. Digo, es que ese coche, que tú lo ves de súper lujo, vale la mitad que el tuyo. Y le dan 7 años de garantía. A ver qué garantía dan para cualquier coche. No sé si lo veis al juez.
2: Para 7 años de garantía, Roberto, ya tienen que estar seguros de que el pirulo funcionará bien.
0: 7 años de garantía. Y luego tengo un amigo que tiene un taller de plancha, pintura, y tal, con el que tengo mucha relación. Y además, un taller que trabaja 3.000 vehículos al año, por lo tanto trabaja, ¿no? Y me decía que la única duda que tienen sobre los coches procedentes de China, que ya se estarán fabricando en España, es que todavía no conocen cómo esos coches van a reaccionar al mercado, su mecánica, vaya. Pero que también el mercado de suministros y piezas, etcétera, para reparaciones, pues hay que ver en un tiempo cómo funciona. Pero la verdad es que están dando mucho juego. La prueba la tienes que Volkswagen se va a cargar si no se ha cargado ya a SEAT.
2: Sí, sí, en 2029 creo que se acaba ya la SEAT, desapareix completament.
1: Quina llàstima, la SEAT.
2: Hombre, però també això és no saber defendre el nostre. A altres no es passa. És de veres que Volkswagen li va pegar mordassais molt grans a la SEAT fins que va acabar adquirint-la i això ha significat molt. Però la mateixa Volkswagen se'n va al garete. Ni tan sols els propis alemans són els que confien en la marca seua. Això passa només en alguns llocs. La Ford se les ha vist canutes també a nivell internacional.
1: No, almenys un, dos, tres.
2: I els americans són els que en un moment determinat menys confiaven en els seus propis cotxes, que per autonomia eren els Ford.
1: Que s'anaven quasi tots a fer punyetes. Claro. Chrysler, General Motors...
2: Mira, els Chrysler, uns altres que tal, evidentment.
1: Pues, jo crec que és un error mayúscul el tema d'abandonar el sector agroalimentari i dependre la Unió Europea totalment de països tercers, que si se produís alguna circumstància que mai pensaven que s'anaven a produir, situacions con les que s'han produït i han viscut, i no tinguérem autosuficiència alimentària i del sector primari, pues el problema seria gordíssim.
0: Se tendrían que menjar el cotxe.
1: Exactament. Seria un problema gordíssim. Luego, crec que estan equivocant-se en això.
0: Sí, però a mi també
1: hauria que establir, sí, que importen, però en clàusules de salvaguarda, que primer, si així tenim, el que tenim ho consumim i el que ens faça falta ho comprem, però no competir en països en els que no poden competir ni en salaris, ni en condicions laborals, ni en condicions retributives, ni en aplicació de fitosanitari, en res, nosaltres no podem competir. I entonces, clar, així si tu en barcos que venen d'on venguen, d'Uruguai, del sud-est asiàtic, i que te situen l'arròs pues, a 0,25 en el port de València, tu no pots competir.
0: No tens capacitat
1: si a tu te costa de fer 0,50, com vas a competir en els que porten així a 0,25?
2: Però com en tot en la vida, realment. La cosa està portant-se molt mal a tots els nivells, però clar, en sector, que no de baix es diu sector primari per això, en el sector primari aquestes coses no es poden permetir.
1: És que el menjar, la intel·ligència artificial no la va substituir.
2: Claro, o sigui, per això vos ho dic.
0: De tota manera, Daniel, tu que te manifestes com europeista...
1: Sí, sí, jo
0: en alguns aspectes també, no en tots, però te diré una cosa.
1: No, jo no estic d'acord en algunes actuacions de la Unió Europea, claro, no estic gens d'acord.
0: Em recorda que Espanya...
1: Però soc europeista.
0: Espanya... Mira, tal d'entrar en la Unió Europea va tindre que renunciar a tantíssimes i tantíssimes coses. La indústria, per exemple, perquè alemans i francesos estaven damunt esto passais o passais por aquí o passais por aquí. I era un moment que se devia entrar i jo l'únic que vas veure en aquell moment que mos igualava a tots és que jo anava a París i podia pagar en euros, anava a Alemanya i també.
1: Però antes de pagar en euros, que ja estàvem en la Unió Europea, jo crec que el balanç global i definitiu per Espanya ha sigut molt positiu, com tots els països que han entrat, com tots. De fet, l'únic país que se n'ha anat ha sigut Inglaterra, i París és que està prou... Estan arrepentits.
0: Per error.
1: D'haver-se n'anat.
3: Però...
1: Jo crec que la Unió Europea és una bona idea. El que fa falta és pues, tindre més... trellat, o seny, o el que sigui, conforme diguem.
2: Trellat, la paraula trellat és
1: trellat
2: molt xula.
1: És valenciana, sí, sí, seny és molt... catalana, sentido comú, que diríem en castellà. I que actuen mirant quines són les necessitats de ciutadans europeus i que actuem més a l'unísono en tot. Jo crec que quan més més unificades estiguen les competències, ni hi ha qui vol...

0: gestiona com altres
1: però
0: tantes...
1: Però no volen dir lo que de veritat ha... claro. Deu d'haver passat. Pues yo ya, ya...
0: I mireu que pronte li van posar quantia als morts i a les víctimes. Tanto por uno, San Bruno. Això va ser superràpid. Té que tindre un motiu.
2: Y además que luego ya no se ha vuelto a hablar de todo ese dinero que tendría que haber ido a ese mantenimiento y que no fue. Porque claro, es
0: per
2: como...
0: Exemple.
3: Pero se ha hecho el mantenimiento.
2: Desde 2000...
0: No, si va a pasar eso.
2: Todo eso empieza...
3: No, pero se ha hecho ahora.
2: Empieza a... No sabemos, lo cierto es que ahora lo que sí que se hace es bajar la velocidad. Claro. O sea, que la alta velocidad ya se ha quedado en velocidad media.
1: Ahora es un tranvía.
0: Home, no és alta velocitat, el AVE ha estat funcionant a 80 km per hora, però jo este estiu que ho vaig comentar, no és alta velocitat, però sí que és, diguem, llarga distància. El Intercity que venia de Cartagena, que mos portava a València, vam tardar 3 hores i pico. Havien punts perquè marca la velocitat dins en un
3: panel, sí.
0: A 52 km per hora anàvem i era brutal, o sigui,
3: si el primer que no es vol esclavar és el maquinista.
0: És que el propi claro. Interventor del tren no sabia com anar justificant la velocitat i el que estàvem tardant. És que era bestial, però bueno, és que si vaig en patinet ara que estan tan de moda que era arribat antes que,
1: mira,
0: que
1: en l'Intercity. Quan se va implantar el AVE en Espanya, pues jo crec que eren pioners en Europa.
3: Sí, sí.
1: I en el món.
0: Som
1: el
0: segon país per darrere de Japó que més alta velocitat té. Pero mira cómo la aprovechen.
2: No, la cuestión no está en que todo eso necesita mantenimiento.
0: Pero no contar lo que nos va a tardar tiendelo dinero... así en Valencia, si se recordeu, que va a ser un calvari de considerables dimensiones y al final está más que amortizando. No sé cuántos trens van y vienen los días de Madrid-Valencia, pero era no, y no ni había... Y eso sí que os recordo, que yo parlaba todos los días en la radio, que no ni había forma de que el AVE se implantara así en una estación provisional, per ser que encara es provisional y sí. Está ahí. Fins que se'n vol un dia.
2: Ahí está, la estación de Joaquín Sorolla.
3: Nacho sí. Vilayo y encara provisional. Mira, el AVE, el primer AVE va a ser el Madrid-Sevilla, quan...
0: El primer no va a ser el de Sevilla... Sevilla, sí, no? Madrid. Primer era Sevilla, Isla de la Cartuja, no? El trajecte de xicote que n'hi havia. Madrid, i després Madrid-Sevilla.
3: No, Madrid-Sevilla...
0: Va ser el primer Madrid-Sevilla?
3: Era...
1: La Cartuja anirien en tramvia.
3: Anirien en tramvia...
0: No, Madrid. Va haver una coseta d'estes que era com un AVE, una història d'ixes. Home, jo era molt jovenet. Però era Madrid,
3: era Madrid-Sevilla, que era president Felipe González, quan va ser la Expo...
0: Quan era d'Esquerres, no?
3: 92. Quan estava en el Partit Socialista, ara el que n'hi ha ahí ve de tu a saber. Però quan estava... I els valencians, pues, la veritat és que ens quedàvem la boca oberta perquè diem, ostres, i quan tengamos AVE? I quan se acabe la Teresa Madrid? Se'n recordeu?
0: Sí, eren dos coses.
2: Ese AVE Madrid-Sevilla...
1: En hora i mitja estàvem en Atocha, que ara també mos n'han donat per sac als valencians.
3: Ah, bueno,
1: una
3: altra,
1: sempre,
3: en el tema de Sant Martín,
1: en el tema de Sant Martín, que tarda mitja hora més encara, o tres quarts d'hora, i en una estació que no sé ara com estarà, però l'última vegada que anir, Sant Martín allò donava
3: Sant Martín?
1: Pena, donava
0: tu estàs segur que el primer AVE no era...
2: Ya va quedando mejor. La primera línia fue Valencia-Sevilla coincidiendo con la Expo del 92.
0: No, claro. Segur que no era Sevilla-Isla de la Cartuja?
3: Otra vez.
1: ¿Valencia-Sevilla o Madrid-Sevilla?
2: No, Madrid-Sevilla.
0: Sevilla-Isla de la Cartuja.
2: Madrid-Sevilla con la Expo 92.
3: Pues yo no sé si estará mejor Sant Martín ahora. La última vez que estuve yo, aquí era el Corral de la Pacheca. Era
2: bueno, tenías imposible. Que irte con la maleta y dar un rodeo de medio, pero, de un kilómetro, no tremendo, para coger un taxi o para coger algo. Sí.
1: ¿Por qué las valencianas nos tienen que pasar a Sant Martín y no a tres? Es que no voy a mencionar.
2: Pues mira, ninguna. Daniel, ¿por qué no nos quejamos? Claro, perquè aquí el que no llora no mama,
0: Daniel, per lo mateix que t'han enviat, el rebuig... Claro, s'han readequat. Només faltaria que els hagueren enviat conforme estaven. Però t'han enviat els trens que tenen 20 i 20 i pico anys...
1: De segon mà de cercanies.
0: De segon mà de rodalies. Mm. És a dir,
1: així
0: què passa
1: tenim la fàbrica de trens. Així tenim la fàbrica de trens de rodalies. Està així en València.
0: Sí, doncs pues, t'han enviat pues, això. El
2: rebuig.
0: El todotrenes.com per a nosaltres.
2: I comentaves que la estació que era provisional de Joaquín Sorolla, perquè aquello era un projecte que, bueno...
0: Jo recordo haver entrevistat a Rubalcaba en Gloria Estiga, sí. En aquell moment, quan em va dir que era para unos 7 años. Estàvem en Radio 9, unos 7 años.
2: Poca cosa.
0: Provisional, dic, provisional deu de ser, perquè és tot fibra, tal...
3: De l'enterramiento de las vías...
1: Jo venia al viatge d'inauguració, que arriba al Albacete, que estava Pepillo Blanco i Zapatero. I bueno, jo dic, això ja València ja juga en la Champions
3: League. En una bona lliga, sí.
1: En la Champions League.

0: también. I des de luego va tindre uns anys fantàstics, que això va representar per a l'economia valenciana un benefici tremendo, perquè hi havia gent que treballava a Madrid i vivia en València, en una hora i mitja estaves allí. Gent que vivia en lo que se diu Madrid, en l'Estarradio de Madrid, a vegades es costava més d'arribar de sa casa al treball que de València al centre de Madrid, perquè anaves a Totxa.
1: Home, recordeu el revulsiu que va ser respecte a l'aeroport de Manises, perquè, clar, la gent realment...
2: Claro, tu agafaves el
1: tren, l'agafaves a banda de estalviar-te les hores d'embarque, etcètera, etcètera, clar, tu pujaves al tren de centre de la ciutat a centre de la ciutat.
3: Sí, sí, no,
2: falta menjar-te. Luego las dos horas que tienes que añadir, aunque sea un trayecto de 35 minutos en vuelo, pero es que luego tienes que añadir las dos horas, mínimo.
3: Las dos horas allí.
2: Y luego
3: el taxi
2: llegar
3: al aeropuerto.
0: El avión se acabó. Cuando se implantó el AVE Valencia-Madrid, el avió València-Madrid pues va deixar d'existir. Jo crec que sí. N'hi hagueren dos fets molt importants per a la comunitat valenciana, per a València, que van ser l'acabament de l'autopista A3, que faltaven 30 quilòmetres o 35, i segurament per interessos espúreos o Déu sap quin tipus d'interès, de que el port de València no se convertira en el port de Madrid, perquè com estava eixe coll de botella...
1: Pues... Però en canvi es ve superbé per a que Gandia siga la platja dels madrilenys.
0: Sí, sí. Uh-huh. Sí, bueno, les platges del madrileny són totes les platges d'Espanya, perquè Madrid se reparteix entre Galícia, Andalusia, Comunitat Valenciana, hasta Catalunya, vamos, i el norte, que també és molt bonico.
1: Després, Orpesa i totes les són les dels...
3: Aragonesos,
1: que te'ls veus en els ponts i tot, vindre tots des de la part de Saragossa, que van ocupant tot allò.
0: Pues això, els dos fets, l'acabament de l'A3 va ser fonamental, que això va ser Saplana en Bono, és que ho van... perquè duiem anys i anys...
3: I les Hoces del Cabril.
0: Això,
1: les
0: Hoces.
3: Les Hoces del Cabril, sí.
0: Aixes dues circumstàncies, la de l'AVE i la de l'acabament de l'A3, jo crec que han sigut molt importants pel creixement i benestar de la comunitat valenciana en una part molt important.
1: I parleu una cosa, no parleu d'una cosa superimportant. Jo este matí me'n recordava quan estàvem parlant del desdoblament de la 62, que va presentar Pere Llorcaire. Jo me'n recordo, encara vivia en Ontinyent i treballava en Ràdio Ontinyent, quan es va... Clar, baixa, i tu saps més que res, Daniel, va ser una època en la que es manejaven molts titos per l'auge industrial de tota la zona de la Vall d'Albaida, etc, etc, que va desaparèixer el port de l'Olleria, el port d'Albaida, el port, o sigui, tots els ports pràcticament, i el túnel, el famós túnel de l'Olleria, que crec que va ser el 90 o el 91, allò va significar també un abans i un després, que dos o tres anys més tard es va fer el segon túnel i ara n'hi ha uno d'anada i tornada.
0: La Carrasqueta va apropar també al Coll i a Alacant.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Home, per la part de darrere, que va per Castalla, Ibi, tu saps que jo encara gaste la Carrasqueta?
0: Tu encara gaste.
1: Sí, a mi m'agrada molt anar per la Carrasqueta.
2: I li dic, pues, no, en el cotxe.
1: I li dic a David, dic, ves per la Carrasqueta, perquè ell va a Busot i... Ja, m'agrada, no?, gastar la Carrasqueta. No és tan... bueno, ho fas ja per romanticisme.
3: Però, evidentment, les autovies... Lo que va comunicar la Vall d'Albaida en la resta,
1: sí,
3: va ser el port d'Olleria. Mira,
1: els túnels que estic comentant, els túnels del port d'Olleria.
0: Sí, sí. No res, estàs allí.
3: Quan
1: el port de Càrcer, també.
3: Els principis meus com a metge en l'Hospital General...
0: El port de Càrcer, el port d'Almansa.
1: Sí, sí, tots.
3: En el Servicio de Hematología, el doctor José María Miguel Borja, el pare de Alicia de Miguel, que era el jefe de servici, anàvem ell i jo de metges a traure sang a un tenient. I pujar en aquell R12 que portava el port d'Olleria i baixar, això era per veure-ho.
1: Home, pujar la majoria dels cotxes, te'ls veies parats que estaven bollint i tenies que destapar el radiador.
3: El cotxe tira, però la unitat mòbil que venia a darrere, que era una Mercedes de la guerra de Corea, pujar allò, això era per veure-ho.
1: Sí, això és
3: I, a més, coincidia que arribaves a un tenient, i jo no sé per què, però sempre la gent estava citada pues a les 9 del matí, un diumenge, va donar sang. A les 5 ja estaven allí. I la cola... Oiga, ¿pero esto qué horas son días? Pues son las 8.
0: Pero donaba un bocadillo.
3: Uy, pero bocadillos... Yo no había menchado bocadillos de esa manera en la vida. Y esa gente estaba muy fuerte.
1: Es que va a haber una época en que en estas cosas se donaban bocadillos y venías al público de la tele, el pagaban y te donaban el bocadillo también. Sí. Es que eso era aixina, sí, recordeu.
3: Aquí no dan nada, bocadillos, nada. No.
2: Creo que ya se ha perdido.
3: Se ha perdido.
2: Ayer hablaba yo con mi madre, antes los bancos te daban regalos y todo, ¿os acordáis? acordáis? ¿Os acordáis cuando regalaban cosas?
3: Las sartenes de la
0: aquí yo tengo baterías y tengo de todo. Y teles,
2: televisiones, baterías, de
1: pero
2: todo.
1: Pero si Diego Aixós, porque tenía utitos, ¿eh? O sea,
2: no, pero la verdad
1: es que
2: posabes 1.000
1: duros y te donaban...
0: la nómina.
2: Enseguida te daban.
1: Y abrir un conter, yo de shock, claro.
2: Pues había un tiempo en el que venías a la tele...
0: Anaves cambiar la nómina de banc...
3: I t'has la bateria cuina total.
1: Jo vaig a pressionar ara el meu, a veure si li dic, mira, que la nòmina me l'emporta, que ja s'ha complit el plazo legal. Què vas a donar-me esta volta? Nada, pues... Goodbye, Mary Bay.
2: Hemos dicho adiós a una época en la que venías a la tele, a un programa te daban un bocadillito, ibas al banco a hacer alguna gestión y te daban alguna cosa.
1: Un calendario, tele, como mínimo, cuando comenzaba el año.
2: Unas sartenes o lo que sea. Ahora ya nadie... ¿Quién da ahora algo?
1: Per cert, parlàvem dels ports i l'únic que no es va poder fer del tot com haguerem volgut, com la resta, eliminant les curves i tot, va ser el famós port de Bocairent, que es va solventar fent voladissos, també me'n recordo, perquè encara vivia allí, per a poder guanyar terreny. Els ecologistes també van jugar una part.
3: El port de Bocairent és el que està entre Onteniente i Bocairent.
1: Bocairent, sí, que es van aconseguir ampliar les...
3: Quan arriba... Ampliar-les en voladissos, però quan arriba l'hivern, cuidadín.
1: Home, perquè gela. I l'últim port que ha quedat, que era una obra dels anys 60, un projecte dels anys 60, i que durant tot este temps mai s'havia fet, tot i que tenien el personal influent que tenien en l'interior de Castelló i en la Generalitat, ha sigut el port de Querol, que van tardar, i ara ja no tens que... Però això, jo he gastat el port de Querol i era infumable.
3: El que puja
1: a Morella.
3: A Morella, sí.
1: I ara ja, per lo menos, però escolta tu, que tampoc és la gran fita que s'haguera pogut fer en els anys 60, i ara s'ha fet. Però, en fi, i crec que ja no sé si quedaran alguns ports més així dels greus en la
2: comunitat. Lo que está claro es que tenemos como manías para ir a los sitios. Por ejemplo, estáis comentando la ruta esta que pasa por Alcoy. Nosotros, cuando vamos a Alicante, siempre cogemos la autovía esa. No la que va por la playa, sino la de Alcoy, porque es que es muy bonita.
1: Home, jo agarre la de els túnels de la Font Roja, la dels Morts i Cristians.
2: Esa que luego ya tú sigues y sigues.
1: La Font Roja.
2: I sí que és verdad que és una ruta que la disfrutes bien.
1: Bueno, afortunadament tenim tres formes de poder anar d'una part a altra de la comunitat, perquè ara també n'hi ha que sumar la AP7 quan es va liberalitzar, i és la que vas per la costa, està l'autovia esta que va per dins d'Alcoi, que allò va costar moltíssim, perquè cruzaves, mira, en que el tocara passar de Cocentaina, en una fira de Tots Sants, podies quedar-te només en aquells semàfors tot el cap de setmana, a dormir. Sí. I després la de l'interior, que és la que va per Villena i tots aquests llocs, o sigui que almenys en autovia
3: són menys quilòmetres.
1: La més curta és la d'Alcoi.
3: La més curta la del coll.
1: La més curta és la del...
0: Mira, a Avalos li tenim que agrair la desaparició del pagament de l'AP7.
3: Sí, però també la falta manteniment, que l'AP7 està per reparxar-la sencera.
0: Bé, però de moment no paguem.
3: Sí, pues, mos toca...
0: Anaves a Lénia o te n'anaves
3: a Javea, mos tocarà pagar.
0: Pagament.
3: I aquí...
0: En Catalunya encara paguen.
1: Home, estos pobres paguen per tot, eh? Mare meva, jo, els amics que venen de Catalunya, de Barcelona, de Castelldefels...
2: Además, és que cada 5 quilòmetres... Sí. O sea, te mueves 5 quilòmetres i ja tienes que estar echando dinerito al...
3: Cada 5... En la hutxa.
2: Sí,
3: en
2: la hutxa.
3: Pam.
0: Ara los negritos.
1: No, els meus amics...
0: Recordeu, quan tenen menuts, la hutxa...
3: La caboteta.
0: La caboteta
3: negra. Un xino, un negre, un índio.
1: Esta gent, els meus amics que venen a Sorita, al poble, es gasten més a voltes en peatges que en combustible, eh? És una cosa...
2: Pues eso ya...
0: No, antes, quan anàvem de València a Alacant, pues segurament... I la gasolina estava...
3: Diu, sí, vuit papos, Daniel, més la gasolina.
1: En fi, res, que sempre l'esgarro a pagar-lo poca ropa.
4: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
6: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe, transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat, Generalitat Valenciana.
7: Quan el rellotge s'acosta a l'hora de la veritat, l'esport valencià no s'atura. El València, el Villarreal, el Llevant, la pilota, el bàsquet i cada detall de la jornada. No puges al cotxe sense saber tota la veritat. Així, no només contem el que passa, et diem per què passa. De dilluns a divendres, a la una de la vesprada, sintonitza la ràdio. El partit de la una. L'anàlisi més complet, el debat més intens i la veu dels protagonistes amb l'equip d'esports de Punt Ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: A Punt Ràdio. A la costera, 101.5.
1: Jo crec que no estaria de més recordar que avui és ja 22 de setembre de 2026.
2: Último día del verano.
1: Último día del estío, mañana, es de veres, sí. Demà entra...
2: A les 2 de la mañana entramos en el otoño.
1: Sí. A voltes me'n recordo de menut que mirava els calendaris, els almanaques famosos, ja veus, era menut i mirava 1976.
3: Zaragozano.
1: Ah, i em pareixia la bomba, encara es ven un muntó,
3: el Zaragozano.
1: El Zaragozano.
3: El calendario zaragozano, no.
1: Bueno, així
3: no,
1: n'hi ha un implantat que el fa un senyor de la Marina que es diu el calendari dels brillants, que és igual que el zaragozano, però tirat cap així.
3: El zaragozano fallava nunca, ponia agosto, calores excesivos, i es quedava...
1: No, pues es ven,
2: entonces
1: es ven,
2: ahora
1: es ven
2: debes,
1: molt,
2: debería poner como súper excesivo.
1: Bueno, la qüestió és que jo veia 1976 i al·lucinava, veiem aquella sèrie que es deia Espacio 1999 i flipàvem més perquè pensàvem que els cotxes volarien en el 99, i estem en el 2026 i els que volem som nosaltres i els diners que portem en la butxaca, si és que podem portar-ne, perquè ja n'hi
2: ha. Sí que vuelan.
1: Això sí,
2: bueno,
1: que
2: yo quiero hablaros de un niño que va a hacerse muy famoso, más que nada para que ya estéis sobre aviso, y se llama el niño Godzilla.
0: ¿Niño qué?
2: El niño Godzilla. ¿Qué? ¿Os suena? Pues ya
1: veréis. Pero Godzilla no es el bicho este del japonés, ¿no? Que es el dragón este.
2: El gorila, ¿no?
1: No. El gorila,
2: Es como el
1: gorila es King Kong. Y Godzilla
2: sería
1: es
2: el dinosaurio
1: claro.
2: Este.
1: Lo que pasa es que tú confundís las churras y las merinas. Ni una peli que peleen los dos, Godzilla y
2: King Kong.
1: Si estuviera Manolo Montalta así, te lo explicaría.
2: Sí, tipo
1: Luita de colosos.
2: Sí. Sí. Iguana gigante sería Godzilla. Que además, mira, en Japón es como muy... Está muy celebrado Godzilla.
1: Están en alerta los japoneses por un tifó que tienen propet y alerta, mos ho contava este matí Lluís Obiols, per despreniments. Claro, tenen moltes solsides, és un terreny molt inestable, si li enjuntes els terratrèmols i els tifons i les pluges i tot, aquells també japonesos al·lucines. Però tu, allí es diuen parece que va a temblar la tierra, i s'amaguen tots enseguida en els dintels de les cases, baix les taules, anda que no ho tenen prou de pres,
2: clarito lo que tienen que hacer.
1: Sí, però per sistema.
2: Pues precisamente el niño Godzilla es como se conoce de manera informal a los episodios del niño, que son especialmente fuertes. O sea, por ejemplo, el verano que hemos sufrido es consecuencia del niño. O sea,
1: bueno, y que no ni hagan huracans. En Wine prácticamente no hay ahora huracans.
2: Claro, porque se ha trasladado.
1: Niño, sí.
2: Y recordad el tifón este que hubo en Francia, que era rarísimo encontrarse un tifón de esas características, ¿no? O sea, que está todo variando. Pues así es como se llama, y es porque las aguas del Pacífico tropical se están calentando con una intensidad que ha hecho reaparecer este término, que es, pues eso, cuando estos episodios son especialmente fuertes. Y el actual podría ser uno de los más intensos registrados hasta ahora, y sería de aquí a lo que queda de año. Así que seguramente que Godzilla nos dará
1: Daniela, a mí para contarme estas cosas no me contestes.
2: Dice, no, porque si no yo luego cuando planto el arroz, ¿qué hago? Claro. ¿Dejo la tierra en barbecho?
0: Entre el sector primario, sí. El niño. La inteligència artificial que diu que mos queden 3 setmanes de vida o 2...
1: No, fins al 2030.
2: 3 anyitos.
1: 2030, doncs pues mira, quarta i meitat. Pues,
0: I ja no saps què creure't, perquè han passat coses tan gordes...
2: Estamos así un poquito que dices...
1: Que ara sí que és de veres que la vida són 4 dies i estem en el tercer per la vespre.
0: No, això...
2: Que la vida iba en serio lo aprendí más tarde, ¿no? Como decía Gil de Viedma. Estamos aprendiendo que la vida iba en serio.
1: El Putin que va...
0: És el més tranquil de tot.
1: No, però el Putin va... en ventatge, també. Pareix ser que tot el món confia en el Putin. Els russos estan encantats de la vida. És per al·lucinar o no és per al·lucinar tot això que està passant? Sí.
2: Bueno, y volviendo a Godzilla.
0: Que Trump abandone als europeus, que s'ha abandonat pràcticament, i que són els seus aliats tradicionals de tota la vida i tal, i que ara estiga en Putin a partir un pinyó, però és que a més en el
2: després coreano, haver
0: celebra... en el coreano este també,
3: Kim Jong-un.
0: El Kim Jong-un.
2: Però després d'haver celebrat Putin unes eleccions en Rússia de 3 dies d'eleccions, sí.
1: Com les de demà del Marroc. Eleccions en el Marroc, sí. tot mega
2: primero,
1: manipulat.
2: Primero, nos desayunamos en que hay elecciones, hay partidos políticos en Marruecos, no solo hablamos siempre del rey. Pero que Putin, evidentemente, esas elecciones es como una pantomima, ¿no?
0: Pues son los partidos del rey. Ahí gane quien gane, el rey gane.
2: O sea, realmente realmente en el caso de Putin sería una pantomima celebrar esas elecciones.
3: Bueno, lo
2: hacen
3: tres días porque así se asegura que va empujando cada día un porcentaje y al final ha votado un 40%, ¿eh? Tampoco das a pensar que ha sido como para echar cohetes, pero efectivamente es que allí cualquiera no tiene oportunidad de presentarse.
0: No, si se presenta, que... pues ya ves lo que le pasa al último.
1: A ver, claro.
0: Viene a la presó y allí te maten. Y
3: o te envían a Siberia a refrescar.
1: Tens un percans, no, pero tens un percans.
0: También a Siberia, a este la enviaren a la presó, es que no me recuerdo con el día, a la presó de Siberia, pero allí mataren, dice la presó.
1: Sí, le dieron un constipat o algo, veritat, va tindre un constipat o algo así.
2: Pues sí, en algunos países celebran elecciones que tipo pantomima, tipo Rusia, y en otras como Marruecos mañana miércoles.
1: Una otra pantomima.
2: Que realmente partidos políticos que luego tampoco tienen gran relevancia.
3: Sí, bueno, sí tienen, que son todos del rey, ¿te parece poco? Es una gran relevancia.
1: ¿De dónde
3: son? De Mohamed.
2: Que realmente, ¿quién va a hacerse...?
1: No, tornando al señor Naranja.
3: De hecho, fíjate, lo están... ya, claro, se está hablando de otra posible invasión, precisamente porque como los policías van a estar haciéndose los suecos mientras vigilan unas elecciones que estarán, por supuesto, apañaditas, pues... los otros escaparán por la frontera. Y a nosotros nos pillan, ¡ay! Pero si no han dejado de entrar migrantes desde el día 30 de julio. ¿Algunos habrán vuelto? Probablemente. Pero que han seguido entrando, ya te lo digo yo.
0: Pues conforme digo un amigo meu, el señor Naranja, sí. El señor Naranja es para... Bueno,
1: pero tú deberás ruat el morro porque volen juntarse en el chino y te que parlar de inteligencia artificial y de cores d'estes. Això és perquè ell estava en algo que no li ha...
0: No és vergonyós que en un país que era la cuna de la democràcia i tal, igual, jo haja viscut el assalt al Capitolio, que jo, aquests tios en els cuernos...
1: El de la mofeta està en el cap, se'n recordeu.
2: Película, creo que es el que en la imagen que se nos ha quedado a todos del asalto al Capitolio.
0: El señor taronja que dius tu.
1: Sí, es que es taronja.
0: Pega un col d'estat. Un col d'estat. Això va ser un col d'estat.
2: Por cierto, acaba de estrenar su canal de televisión.
0: Pero es que ara acaba de dir que compraràs boig.
3: A 5.000.
0: Que si guanya el seu partit, 5.000 dòlars, 5.000 pavos...
2: Però te recuerdo, Daniel...
0: Això és comprar boig.
2: Te recuerdo, Daniel,
0: això
2: que
0: és adulterar la democràcia.
2: Mismo...
0: Sí, ja no se tallen en res. I...
2: Però hace tiempo, os recuerdo que hace muchos años dijo aquello de puedo ir por la Quinta Avenida de Nueva York, creo que era pegando tiros. No sé si era tan salvaje el comentario que hizo y me votarían igual, ¿no? Y eso fue hace un montón.
1: Bueno, queden 10 minutos, espera que sigan
2: sí,
1: los 11.
2: Y bueno, acaba de estrenar el canal Trump Televisión, la Casa Blanca.
3: Es que ha tirado
2: a la CNN, a varios medios, los ha alargado de allí.
1: Este sí que fue lo que le rota también.
2: A la ABC, a la CBS, a Fox News, a la NBC.
3: ¿A la ABC?
2: A ver, espera.
1: No. ABC, ni a una ABC, sí.
3: Una televisión ABC.
1: Una canal que es ABC.
3: Hombre, es que...
2: No. O sea,
1: la ABC cree que es la del pavo real.
2: Ha vetado a la CNN, pero ellos sí que han hecho, los medios americanos, norteamericanos, sí que están vetando ahora a raíz de que echara la CNN, que yo creo que es algo que podríamos haber hecho aquí cuando se dejó de dar paso a algunos periodistas.
0: Telemaduro y lo habrá implantado ahí.
1: Claro.
2: Bueno, tremendo. Bueno, tengo una noticia que te va a gustar especialmente, Roberto, porque mira lo que va a sonar y ahora os cuento por qué suena.

0: familiades, 4 homes de ja 5 homes detinguts pel tiroteig. Demà, en el jutjat penal número 8 de València, començarà el juí a 11 activistes de Greenpeace per una protesta en el port de Sagunt contra un vaixell carregat de gas l'any 2021. La Fiscalia demana 5 anys de presó per a cada un per desordres públics agreujats. En una roda de premsa a València, la directora executiva de Greenpeace, Eva Saldanya, ha dit fa pocs minuts que consideren que el juí forma part d'una onada de repressió global contra alguns moviments.
1: El caso de los 11 de Sagunto no es un hecho aislado. Forma parte de lo que estamos viendo de una corriente global de represión, ¿no? Para intimidar, castigar y disuadir a quienes se atreven a cuestionar los intereses de las grandes industrias contaminantes.
0: Més coses. Agents de la Policia Nacional han detingut a Alcoi 6 persones i una altra a Madrid que conformaven un grup criminal dedicat a l'explotació sexual de dones migrants. Els implicats, 4 homes i 3 dones, els han detingut per la presumpta comissió dels delictes de prostitució i explotació sexual, organització criminal, delicte contra els drets de ciutadans estrangers i també falsedat documental. En la fase final de l'operació, la policia ha alliberat 5 víctimes d'explotació sexual. En els esports parlem de cistella. En uns minuts el València Bàsquet presenta Elena Puello. Eva Casany.
2: La mallorquina de 25 anys i 83 juga en la posició d'aler i va coincidir amb el tècnic taronja Javi Torralba en el club segle XXI. Ha estat 5 anys a la Lliga Universitària dels Estats Units a Arizona i torna a Espanya fa 2 temporades amb el Saragossa. Amb ell es debuta a l'Eurolliga i guanya la Supercopa la passada campanya. Arriba al club taronja per a reforçar el joc exterior les 2 pròximes temporades. A més, és habitual en la selecció espanyola, que s'acaba de penjar el bronze en el Mundial, compartint vestidor amb les taronja Carrera, Buenavida, Flórez i Araujo. Això li facilitarà la adaptació al conjunt valencià. L'equip estrena competició oficial ja este dissabte amb la semifinal de la Supercopa, en què reeditaran la final lliguera contra el Saragossa. L'altra semifinal enfrontarà l'anfitrió Leganés contra el Jairis Murcià.
0: Gràcies, Eva Casany. Recordem que avui és el dia sense cotxe i, per tant, és gratuït el metro i el transport metropolità i autobusos de les principals ciutats valencianes. És tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Els deixem ara amb el programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
3: Apunt Ràdio, notícies. La ràdio que batega el teu ritme. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més, diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
3: Els nostres camps, la nostra gent, el sector primari, el que fem i el que debem fer per ajudar-lo i tirar endavant.
6: Este és el programa d'Agricultura, Pesca i Alimentació que tracta tots els temes que ens afecten de prop. Així, treballem de sol a sol a un sector que té el seu moment de dilluns a divendres de 3 a 4 de la vesprada.
3: El Forcat, molt més que un programa agrari i ramader. Perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
7: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
3: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
8: Cada nit el vent bufa en funció de l'actualitat de la jornada. Nosaltres et convidem a una travessia plena de punts d'interès.
9: Titulars, actualitat, agenda, tertúlia, opinió. Espere que ens acompanyis.
3: De dilluns a divendres, des de les 9 fins a les 11 de la nit, Rubén Dempere i Gustavo Clemente.

et conviden a assabentar-te de tot amb un estil molt personal. Contrapunt. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. En cas de temporal de vent, revisa les vivendes perquè no hi haja cornises, balcons i façanes en mal estat que puguen provocar caigudes de runa i fem. Tanca portes i finestres per evitar corrents de vent que puguen trencar o fer caure els vidres. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A la Marina Baixa, 101.2.

0: 11 minuts sobre les 11 del matí, bueno, millor dit, 9 sobre les 11 del matí, menjava jo 2 minuts i pico. Em poses aquestes coses, David González, i se me posen els pèls de punta. Perquè haver viscut una d'aquestes experiències i haver format part d'això, el fa, mires de veres, no t'ho dic de conya, és una cosa molt rara que passa.
1: Però això has deixat que sonara. Que te conec.
0: Bueno, de totes formes, tot això és perquè este dissabte el Roig Arena tornarà a convertir-se en l'escenari de la gala d'elecció de les candidates a Falleres Majors de València 2027. A veure, un dels actes del calendari faller més esperats de l'any, com és lògic.
1: Quasi 13.000 persones assistiran en directe a un acte que és dels més esperats, com sempre, en el calendari fester. Un acte que enguany porta per títol Ritus i que pren com a punt de partida la valentia romana i la idea del ritual, coincidint a més amb el desè aniversari d'eixa declaració de les Falles com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per part de la UNESCO. I això és el clip amb el que promocionen este esdeveniment.
2: 26 de setembre, 7 de la vesprada. Ritus. La gran experiència sinfònica amb de l'elecció...
1: Eixa és imatges referents a eixa València romana. Enguany és una gala que arriba amb una aposta escènica ben important, amb 140 músics en rigorós directe, amb 26 ballarines de diferents edats i disciplines en una nova escenografia, i també la incorporació del llenguatge cinematogràfic a eixa narrativa de l'espectacle, tot amb gent d'ací, de la Terra, tot organitzat.
0: Com és lògic, sí.
1: Com toca, clar. Avui volem conèixer un poc més de tot el que n'hi ha darrere d'esta proposta de Ritus i, sobretot, com es construeix una gala d'aquestes dimensions. I per això hem convidat a l'estudi de Apunt Ràdio, Álvaro Cuenca, coreògraf de Ritus. Álvaro, què tal?
3: Bon dia. Buenos días.
1: I crec que també tenim al telèfon a Esbonimir Ostoic, a Zeta, artista faller, escenògraf, que ha dissenyat l'espai escènic. Què tal, Zeta?
4: Hola, buenos días.
0: Bon dia. Bueno, anem a començar precisament per Álvaro. Ritus, a més, és una cosa que sona molt, molt llatina, no?
1: Molt solemne, també.
0: Sí, molt solemne i romana. És el mateix nom que ja ens dona una pista, per dir-ho d'alguna forma. Encara que la pregunta, per part nostra, és què és el que voleu contar realment amb este espectacle.
3: Pues mira, el año pasado nos centramos en las tradiciones y las fiestas en Valencia, y ahora nos vamos un poquito más hacia atrás, 2000 años incluso más atrás, y lo que queremos es contar pues básicamente las ceremonias y los rituales que en el presente siguen funcionando y siguen teniendo muchísimo poder, y en el mundo de las Fallas muchísimo más. Entonces, básicamente vamos a generar una ceremonia de inauguración que da pie a este ejercicio fallero pues con la elección de las Cortes de Honor.
0: Uh-huh. ¿Y qué es el que es trobará realmente el público cuando se apaguen les llums de treball y se

0: Matí directe. Sergi Alcina.
1: Bueno, jo us vols dir que allí tenim a les nostres amigues dedicadíssimes, elles, que les tirem en falta a muntó i estem ahí peleant per estirar una miqueta, per tornar a comptar amb les entendides, que saben a muntó de cine, tenen molt bones companyies i molt bones relacions i, sobretot, fan, jo diria en algunes ocasions, performances d'eixes que no s'han de perdre, i vos ho dic per pròpia experiència. Estic referint-me, evidentment, a Alexia i Adriana, que no sé si estan les dos avui per a poder entrar en antena, però que segur que després de tot el que ens van contar ahir en eixe inici del Festival de Sant Sebastià, avui també, com aquell que diu, la festa del cine continua, i per material, m'imagine, Alexia, què tal, bon dia.
2: Sergi, bon dia, estem les dues.
3: Estem les dues juntetes.
2: Sí.
1: Perquè el sistema d'intel·ligència no sabíem exactament
2: si està viu. Anem sumant dos millor que una.
1: Clar, escolta, i que me'n falta una i és com si anara coixo també, que voleu que vos diga. No pot ser. No m'aclariria, seria com... I com sé el que és això, com veure en un ull només. Però, en fi. Bé, com se va donar el dia d'ahir a tot això?
2: Doncs mira, ahir vam veure una pel·li mexicana en un títol d'estos que ens agrada a nosaltres, que es diu 6 meses en el edificio Rosell Azul, que era una cosa cuquíssima.
3: Una cosa cuquíssima, perquè anàvem com buscant la pel·li cuqui, no? Yeah. Perquè després de tant drama, tant...
1: I això vos va fer trasnotxar tant com haveu trasnotxat?
2: No, ja s'ha filtrat. A quina hora enviarem el guió? Mira, és que no se pot fer gaire res sense que s'entereu tots.
1: La policia no és tonta i actua per la nit.
3: La policia.
2: I després varen veure també El mal padre de Roberto Bueso, però d'esta ja te parlarem.
3: Parlarem de més, sí, vale, perquè avui és com el gran dia del mal padre, però també d'altra de les produccions valencianes que tenim així per el festival. Sí,
2: anem a parlar d'esta, ara vinga.
1: Sí, dime, Adri.
3: No, digues.
1: No, que jo crec que estem en el tema de més enllà de la societat, no? Que és el que vam deixar ahir pendent i que ara és en el que reprenem pràcticament esta crònica d'avui, per dir-ho d'alguna forma.
3: També avui al festival és el dia de Más allá de la sociedad, que és la sèrie documental creada per J. Bayona i per l'alacantí Carlos Torres, que és sobre l'accident d'avió en què viatjava l'equip de rugby All Christians Club. I clar, és que estem molt pendents de la presència valenciana.
1: Sabeu que jo vaig entrevistar a Parrado? Va vindre a Ràdio 9.
2: És que mira que sabíem que tu anaves a tindre info d'història.
1: Sí. Crec que, mira, Marianjo estava també de tècnica en aquella època, perquè era en el programa de la vespre, mos va vindre, mos el van portar, i era molt curiós, no? Com, clar, passats els anys, allò que a nosaltres ens pareixia tan heavy com el que van tindre que fer ells per a sobreviure, que tots ho sabem, que va ser tindre que alimentar-se dels seus familiars, en este cas ell va ser de la seva germana, ho contava i estàvem tots aborronats allí en l'estudi, com esta persona mos estava contant això, però més que això, com havia sobreviscut a una cosa que, com tot en la vida, mira, en el Titanic, en les Torres Bessones, en el que siga, ho vegem en el cine i creiem que sempre ens queda un raconet de això ha passat o no ha passat. Sí, ha passat, i les persones van passar per ahí. Pues quan ho extrapoles a tindre davant a un dels protagonistes és algo molt loco, vos tinc que dir,
2: I per a la nostra generació és una història que al final tenim molt recent, perquè malgrat que va ocórrer al 72, en part l'èxit de la pel·lícula de Bayona, La Sociedad de la Nieve, ens ha fet apropar-nos. Claro. Avui tenim la sort d'estar, avui tenim un convidat, Sergi, que és Carlos Torres, que està així a Sant Sebastià. Hola, Carlos, que te tenim ahí a l'entrevista del telèfon. Com estàs?
4: Molt bé, aquí acabo d'arribar a Sant Sebastià i... Perfecte per començar a parlar de la sèrie.
2: Pues parlem una mica, la sèrie s'estrena el 18 de desembre a Netflix. Adri i jo ja hem tingut la sort de veure-la, encara que es presenta esta nit a les 10 de la nit, si no m'equivoque. La sèrie de 3 capítols no es centra en l'accident, sinó que explora les conseqüències, no?, que va tindre tant per als supervivents com per als familiars a nivell personal, a nivell d'impacte mediàtic, inclou testimonis d'escriptors, així com també de cineastes que han portat esta història.
3: Clar, perquè parlàvem de la història, que la tenim molt recent per la pel·li de Bayona, però també generacionalment
2: està la del 93.
1: La de Viven, que és la que coneixem nosaltres, clar.
3: Fins que va arribar la de Bayona era la que teníem com en ment, no? Volíem preguntar-te, Carlos, d'on naix la idea de fer este documental i també com ha sigut treballar amb Juan Antonio Bayona, no? Que ha portat ell al projecte, tenint en compte que m'ha dirigit fa no res la Sociedad de la Nieve.
4: Doncs neix de la mateixa pel·lícula. En tot el procés de documentació que va fer el Juan Antonio Bayona per la pel·lícula, va trobar-se que hi havia una història molt més enllà de la pròpia història de què va succeir a la muntanya, no? Que aquesta història no acabava amb el rescat dels helicòpters, sinó que anava molt més enllà. I nosaltres hi va començar com a donar-li forma a què volia explicar el després. Perquè sí que hi havia una cosa, que és que la gran part de gent que anava en aquest avió era del mateix barri. I, clar, quan van tornar, van tornar 16, però jo hi havia 45 persones. I nosaltres, era aquest el nostre punt de partida. Què va passar en aquesta comunitat, en aquest barri, quan uns van tornar i els altres no?
1: Sí, Carlos, perquè històricament el focus es posa molt sobre els que van sobreviure, que són els que han contat la història, els que van passar realment per ahir, no? I s'han convertit en, o es van convertir, diguem, en els elements més mediàtics de tota aquesta història. Però després està la importància humana, també estratègica, m'imagino, que se li pot donar al relat de les famílies que van perdre els seus éssers estimats en aquest accident de los Andes.
4: Totalment, és que, clar, la història que va succeir a los Andes, no? Aquesta història de supervivència és tan important que poder parlar amb, com tu has dit abans, no? Vas parlar amb el parlador i te n'adones que és una història de veritat, en poder parlar, no sé, és com poder parlar amb els personatges de l'Odissea.
1: Sí.
4: Però el que t'arriba després és que és el que parlem, que hi havia una part totalment nova per nosaltres, que és que són no només la gent que els familiars dels que no van tornar, sinó també els mateixos supervivents parlant des després, perquè sempre la seva història estava molt que van fer per poder sobreviure, com es van organitzar a la muntanya, com van caminar 10 dies, però la història després és molt forta. Jo sempre dic que segurament a cap de nosaltres...
1: Home, la història és una sèrie de catastròfiques desditxes, si el dones compte, perquè se'n passa una darrere d'una altra. Això és supervivència elevada al màxim, diria jo.
4: Sí, totalment. És una història de supervivència molt... No sé, crec que és una de les més grans que coneixem, no?
3: Clar, Carlos, sí, tenint en compte sobretot que es treballa amb un material extremadament sensible, com estem parlant, com ha sigut dur a terme entrevistes, no? El contacte tant com amb els supervivents com amb els familiars de les víctimes de l'accident, però no caure en un resultat com molt morbós, no? O sensacionalista.
4: Clar, jo crec que de vegades, quan pensem en els documentals que tracten temes complicats, pensem que bueno, hi ha aquesta cosa de com posar la frontera. És veritat que nosaltres no ens hem deixat cap tema complicat per tractar, perquè és important per com va desenvolupar-se la història després, però sempre amb el respecte, sempre amb el ritme de... Ells entenem que en 50 anys uns han fet un procés més ràpid, uns altres necessitaven més pausa o més calma, i deixant fent entrevistes molt, molt llargues, tenim molt de temps amb ells i aconseguim que siguin ells el...
3: I Carlos, després de tot el que sabem d'esta història i de l'èxit de la pel·lícula, com dient, tu què creus? Què més ens quedava al públic per conèixer i per descobrir i que anem a descobrir a través d'esta sèrie?
4: Clar, jo crec que és una pregunta molt legítima, que jo me la vaig fer també quan vaig començar a fer aquest documental, però realment he trobat que la història del després és molt poderosa. Hi ha històries que mereixen una pel·lícula de ficció. Hi ha una història d'un pare que puja a la muntanya després, que em sembla que és una història familiar molt potent i amb un final que no pot ser feliç, però que parla també de la fortalesa que té l'ésser humà. I crec que hi ha moltes històries, i a més, nosaltres, abans parlàveu de les pel·lícules que hi ha, dels llibres, també parlem d'això, de com explicar la nostra història ens pot ajudar a reinterpretar-la.
3: Sí, perquè jo crec que és molt interessant, no?, que en un dels capítols...

0: la sèrie
1: estiga delicada, sí, este tema,
0: aquest anàlisi, no, de l'impacte mediàtic i també com s'ha portat aquesta història a la ficció a través de la pantalla, no, per a fer una reflexió també del llegat, no, audiovisual d'aquesta història, o sigui, que també és molt interessant, prou interessant que estigueu pendents també i que porteu també aquests temes a la sèrie.
1: La sèrie també dedica temps de metratge a l'equip artístic de la pel·li de Bayona, especialment al repartiment actoral, perquè vareu prendre esta decisió d'incloure'ls també en la sèrie?
2: Doncs mira, vam prendre aquesta decisió no és una sèrie que sí expliqui molt com es va fer la pel·lícula, sinó el que ens interessava és que en tot aquest procés de conèixer els actors, les famílies dels que no van tornar i els supervivents, comencen a parlar de coses que no havien parlat abans. Comencen a parlar dels seus éssers estimats, de coses que estaven com bloquejades. I això és el que nosaltres volíem explicar. Com la representació artística, com un actor, et pot ajudar a anar més enllà en el teu propi dol. No? Hi ha històries que ja veureu, que parlen d'exactament això, no? De com arriba un... No s'ha d'oblidar que tenen 19 anys. Tenien 19 anys, molts dels supervivents.
3: Sí, sí, era gent encara en molt desenvolupament emocional, entre altres coses. Acabes d'arribar a la vida.
2: Començat a viure.
3: Sí.
2: I, de fet, aquest procés de 50 anys després, trobar-se amb un xiquet de 19 anys que et diu, jo faré ara el teu germà, i com li expliques qui és el teu germà, s'ha fet com una mica de procés que els ha ajudat a parlar de coses que no parlaven. I per nosaltres això tenia un valor molt important pel documental.
0: Tu creus que, de fet, les preguntes, no, dins de les entrevistes que feu al documental ha activat certes reflexions també als protagonistes d'esta història que hasta fins a aquest moment no l'havien, no, reflexionat.
1: Potser,
0: no?
1: Sí.
0: El propi fet d'entrevistar-les, no, i de portar-les a certes reflexions ha activat en ells una nova reflexió sobre el que havien viscut.
2: Jo crec que ha passat temps i això ens beneficia i ells miren la història d'una manera molt diferent a com la miraven abans, però també és veritat que han fet l'exercici de posar-se en el lloc de l'altre. I això, d'això va el nostre documental també, no? de com arribar a entendre l'altra part de la història, que tu, si eres el germà d'algú que havia mort a la muntanya, si eres un supervivent, et costava molt més mirar.
3: I després, Carlos, pràcticament per acabar, està aquesta combinació, diguem, aquest impacte entre actors i personatges reals, no? Per veure des de cada punt de vista com es va, mai millor dit, viure i interpretar la història.
2: Clar, jo crec que ells sabien els fets, les famílies, els supervivents, però les faltava tenir també les emocions. I crec que el cine... com mitjà de comunicació d'aquestes emocions, s'ha fet molt de bé. Tot aquest procés que vam fer en poder mirar la pel·lícula, enfrontar-se a això, és molt poderós. El cinema ha tingut una part molt important en el seu procés de dol.
3: Si no estem enganyats, i si no estic jo enganyat, la sèrie comença exactament on acaba la pel·lícula, no, Carlos?
2: Sí.
3: Es produeix una espècie de buit, diria jo, o silenci, on es conjuguen les ferides, la reconstrucció, els traumes, diguem, el refer-se, no?, en les seues vides durant 50 anys. Escolta, és que 50 anys no són qualsevol cosa, sobretot després d'un impacte com ixe, mai millor dit.
2: Sí, jo crec que ja en tot aquest espai temporal que tu parles, 50 anys són moltíssims,
3: sí,
2: però també hi ha aquesta cosa de que el teu relat íntim que fas amb el teus familiars també s'ha convertit en un relat global, no?
3: Doncs clar.
2: Que tothom parla d'ell. Mira, estem aquí nosaltres encara parlant. I
3: sí, el metabolitzar tot allò, que ja veus tu, s'ha metabolitzat en 50 anys i a lo millor encara no.
2: No, i a més, quan tu vols silenci, la gent està parlant. Crec que tots sabem les tres dades que ens permeteixen entendre aquesta història. O sigui, és una història mundial i és el teu dol familiar també. I és una cosa molt rara que els passava a ells.
1: Sí. Pues només recordar que estos dies se podrà veure la sèrie sí al Festival de Sant Sebastià, que enguany hi ha diverses sèries que s'han fet en format marató o format llargmetratge adaptat.

0: això està molt bé, també incloure sèries, que al final és un producte audiovisual elevadíssim en les seccions oficials i en altres seccions paral·leles. Recordar que podreu veure-la a Netflix el 18 de desembre i segur que tornem a parlar d'ella.
1: Sí, molta sort, Carlos. Com estàs també per avui, no? Que és el dia especial, important de la projecció. Com estàs també a punt de mostrar-la, no, al públic?
2: Estic vivint aquests dies amb molta il·lusió, perquè si ja és difícil que les sèries es mostren a festivals, que siguin sèries documentals encara és
0: més,
2: poder, més estrany, no? I aprofitant per gaudir de tot i disfrutar molt amb com reacciona la gent, com se pren tot el que diuen, i així que estic molt content, la veritat, de la feina i que la gent comenci.
3: Molt bé, doncs, pues, Carlos, molta sort, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies per traure temps per a nosaltres. Una abraçada, gràcies. Que vagi molt bé.
2: Una abraçada, adéu.
3: Bueno, xiques, i per a rematar i concloure, què?
0: Què?
1: Doncs mira, la bola negra...
3: Home, no esteu allà sentaetes mirant. No, jo sé que esteu vivint moltes experiències. No, que no. La bola negra, què de la bola
0: negra? Que no l'hem vist, mira.
1: No, no hem anat este matí perquè teníem l'entrevista, ha sigut com... No.
3: Que sabeu que han jugassat és una altra cosa. No hem anat perquè tenim una entrevista, no sé què...
1: No, de veres,
0: és que... Ahir t'enviarem l'email a les 2:30 del matí i és que tenien la pel·lícula.
3: Que consta que no ho ha contat jo, eh?
0: No,
1: però... No, havíem d'eixir del cinema molt ràpid per arribar a l'entrevista i no.
0: Les estressades no volem ser.
3: Les estressades? Pues escolta, no sona mal del tot, eh?
1: Bueno, estem estressades i...
3: Diu Luti que si aneu a fer una formació paral·lela de les estressades, ella s'apunta
0: molt alta. Que seríem moltes estressades.
1: Esta vesprada anem a veure una pel·li que tenim moltes ganes, que és La Soledad, de Javier Giner, que no sé si t'has vist la sèrie de Yo Adicto.
0: Sí, jo crec que parlarem d'ella en el seu dia. Està en Disney, és xulíssima, aquesta sèrie.
1: Sí, doncs bé, ara és el seu primer llargmetratge com a director i tenim moltes ganes de veure-la.
3: Molt bé. Pues anem a quedar-nos en això.
0: I res, parlem demà. Pues després verem Bloques Erràtics, però això ja té un contem demà.
1: Això és una pel·li enigmàtica. No sabem què anem a trobar en la pel·li.
0: I en esta
1: és sorpresa.
0: Jeremy Irons. M'ho he inventat. Calla.
3: Bueno, pues demà mos ho conteu tot, vale, xiques?
0: Ja. Sí.
3: Disfruteu aquesta experiència que només la podeu viure vosaltres d'entre tots nosaltres. Un beset. Adéu, Adriana. Adéu. Bueno, pues en no res mos plantem ja en el migdia. Mireu que de veres està costant-me acostumar-me a este horari, eh? Jo estic convençut de que és la una de la vesprà o quasi les dos, però no vos deixeu enganyar per este pobre presentador /... que no diré després les nomenclatures que anem afegint-mos cadascun. Perquè, com sempre, Marc Gómez, per acabar, mos porta alguna de les notes que tenen que veure... Bueno, mig en les efemèrides, mig en les curiositats, veritat?
4: Sí, bueno, es que hoy, 22 de septiembre, se estrenaba hace 32 años, ¿qué serie?
3: Home... A mi em posava un poquet dels nervis. Perquè era un poquet entre pija i surrealista. És a dir, és que aquestes coses que vivien aquestes persones era, mira, com les de Al salir de clase de Telecinco també en la dècada dels 90, que dius, però estos xiquets com poden estar en l'institut i tindre un pafeto i tota la pasta que tenen sent uns niñatos que estudien. Bueno, perdoneu, Abril i Marina.
4: Hola,
3: com els de tal? Com els d'Elite.
4: Això no va dir-te, volia posar-te aquest exemple perquè les personetes d'Elite estaven ahí estudiant en batxillerat i esperaven unes festes, un dimarts per la nit.
3: I damunt els donava per a matar gent.
5: No es pot eixir.
4: No, claro. I mataven gent. Veien com a cosa, i al dia siguient examen.
5: No, era una cosa.
3: Bueno, pues els de Friends, en plan...
4: Sí, y curiosamente, algo que siempre ponen en valor para decir que está vivo y que, bueno, que llegó a tanta gente, que fue un éxito total, es que todos nos podíamos sentir identificados con cualquiera de ellos, ¿no? O sea, sí, como lo que decís, ¿no? Viven a todo trapo, pero todos los mortales que veían y que vemos estas series nos podemos sentir identificados. Bueno, pues llegaba en ese primer episodio Rachel Green dejando plantado a su novio en el altar y entrando todavía vestida de novia en Central Perk, ¿no? Que era la cafetería. Y allí le esperaban Mónica, Ross, Chandler, Phoebe i Joy. És que jo crec que són com amics, no?
3: Mira, ahir parlàvem, se'n recordeu que parlàvem dels beagles que n'hi ha en els hospis veterinaris, precisament els que teníem en la Catòlica, els dien així, eren els noms dels personatges de Friends, les

0: Y el reparto que tenía el colega es, sí, bueno, yo,
1: qué ojo, además de Elena Bonham Carter, que, ¿no? Que siempre la tenía en nómina.
0: A mí, Annette Bening, o por ejemplo, Jack Black o Natalie Portman, que hicieron en esa peli, pero bueno, o Sarah Jessica Parker, que dius, mare meua, com esta chica s'ha convertit en lo que s'ha convertit. Pues sí, sí, apareixen súper jovenets en Mars Attack.
1: Pues en Friends aparecieron Robin Williams, Billy Crystal, Reese Winsport, Danny DeVito, o sea, muchísima gente. Y bueno, pues ¿por qué sigue funcionando Friends? Porque más allá de la estética y su noventera, ¿no? Algunas cosas de hoy, que hoy se mirarían de otra manera, conserva la idea poderosa de que la familia también puede ser la que eliges, ¿no? Porque realmente ellos eran una familia.
0: Claro. ¿Quién creo que es la serie que más cameos ha tenido en la historia?
2: Ah, no sé.
0: Yo pensé...
1: Vacaciones
0: yo pensé,
1: en el mar también
0: sí,
1: tuvo mucho cameo, ¿eh?
0: Yo pensé que es Love Boat.
1: Incluso...
0: que era además una cantidad de gente, pero desde Michael Jackson hasta gente que no te la imagines,
1: Jane,
0: que hoy en día
1: hasta Chiquito de la Calzada salió en el
3: de Michael Jackson a Chiquito de la Calzada.
0: Exacto, pero todos hicieron en la serie, sí. Además era la típica serie americana en la capçalera esta en el que en un cercle y si ahí tocha ahí en la sonrisa y se impostada de series americanas. Molt fort. Tenim que averiguar quina és la serie que més cameos ha tingut en la història.
1: Pero fíjate, igual es Friends, porque Gary Oldman, Susan Sarandon, Charlton Heston,
0: Gary Oldman es
1: Hugh Laurie, Ben Stiller, Winona Ryder, Christina Applegate, Dakota Fanning, muchísima gente
3: mucha
1: pasó por...
3: gente.
1: Es que fueron muchos años y bueno, claro, pues dio
3: y
1: para mucho.
3: Capítulos, es que, claro, en tant de capítol tu tens molt de marge,
1: de 22 minutitos, ¿eh? Siempre resolvían en el capítulo, pero luego había tramas, como
3: que
1: por ejemplo...
3: Que ¿no? Relaciones de amor, sí. O así, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea que nada, yo creo que es un buen momento
3: para
1: volver a ver Friends y... o verla y descubrirla de nuevo.
3: Tomé, totalmente.
0: Pues sí, estaba preguntándole a la IA, pero no... buah, realmente alucinaríeu. La serie que más cameos té, encara que son de ficción...
3: Los Simpsons.
0: Es Los Simpsons, en 800 cameos. Pero además le preguntaré quién es la de...
3: Pero eso son
0: la
3: fake
0: de,
3: cameos.
0: De
1: claro,
0: ahí
1: sí, puedes sí, clavar sí, aquí sí, tu vulgues.
0: Sí. Claro, pero eso, pero bueno, pensés bien, dius, Wichens cameos de Simpson.
1: 32 años, Friends, pero acabamos de saber que 50 Los Ángeles de Charlie, ¿eh? Hay que dedicarle casi, unos
0: día,
1: minutitos.
0: L'altre dia està ben ahí, sí, hi ha que parlar d'aquestes coses. Bueno, xiques, gràcies per haver vingut, també
3: gràcies.
0: Vosaltres. Als que ens haveu escoltat, a Maria Jo, que ha estat a l'altre costat de la peixera, i a tots els que vulgueu tornar demà a partir de les 7 del matí, així, en Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana. Ara, la resta de la programació de la casa que no vos deixarà indiferents. Adéu.
4: És migdia. Apunt Ràdio. Notícies.
5: La delegació del govern espanyol a la Comunitat Valenciana s'obri a demanar una comissió bilateral entre el govern central i la Generalitat arran de la norma inclosa en la llei d'acompanyament que modifica les competències de la inspecció educativa. Una modificació que, segons els sindicats del sector, crea una policia política que vulneraria les normes superiors. Entre sindicats, satisfacció per la mesura. Kilian Cuerda, d'UGT.
6: Tothom coincidim en una qüestió, que és que és un problema irreal, que no existís, que pràcticament no te trobes en casos relacionats amb això que motiven una reforma legal i una intervenció tan dura en aquest sentit. I tots coincidim en que efectivament s'està volent aplicar un criteri absolutament ambigu, que això al final lo que produeix és una inseguretat jurídica per a tothom. No se pot anar a donar classe en por. I la consellera Ortí i el senyor Llorca estan intentant que el professorat tinga por per educar lliurement. Això no ho tolerarem.
5: La reunió ha acabat fa uns instants, la reunió entre Pilar Bernabé i els sindicats d'educació valencians, i en aquests moments estan encara intervenint les formacions sindicals i posteriorment també parlarà als mitjans de comunicació la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Més coses, la Diputació de València durà a terme una reforma integral del teatre principal que garantisca la seguretat dels espectadors. Així ho ha dit el president de la Corporació Provincial, Vicent Montpó, que ha anunciat este matí el tancament del teatre del carrer de les Barques de València, el temps necessari per a fer els treballs que convertisquen el principal, ha dit, en un espai accessible, funcional i segur per a les persones. Esta decisió es pren després d'un informe pericial que evidencia la deterioració de l'edifici i que la Diputació va encarregar enguany. La conclusió de l'informe, que es va conèixer ahir mateix, és que existeixen greus deficiències estructurals i funcionals. L'informe encarregat per la Corporació Provincial no reflecteix un risc de col·lapse imminent en l'àmbit estructural, però sí que el

0: teatre presenta greus deficiències funcionals, normatives i de conservació. Hi ha deficiències en la instal·lació elèctrica i en el sistema d'evacuació, l'accessibilitat, els equipaments estan obsolets, protecció contra incendis, despreniments, fissuracions i també la deterioració de l'escenari, la platea i les llotges. Canviem d'assumpte, avui és el dia sense cotxe. Hem de parlar, per tant, dels nostres pobles i ciutats si són sostenibles. Però un terç de la població de l'àrea metropolitana de València tarda entre mitja hora i una hora en els seus desplaçaments per anar i tornar del treball i el 10,5% entre una i dues hores. Francesc Arechavala és expert en planificació i mobilitat, ho ha explicat en una entrevista en les Notícies del Matí.
1: Que hem generat una sèrie de desplaçaments interurbans que ahir el cotxe ha sigut i segueix sent el rei en els desplaçaments, no? Així podríem dir que tenim una dicotomia molt diferenciada entre el que és la mobilitat a les ciutats, amb uns patrons molt sostenibles, i una mobilitat metropolitana o interurbana on el cotxe és i segueix sent el rei, no? I allà és on tenim realment molt treball per fer, per a convertir també les àrees metropolitanes en àrees sostenibles.
0: Mentrestant, a Alacant, l'agència tributària desarticula un grup criminal dedicat al transport de cocaïna que operava des d'Espanya al Regne Unit. En l'operació, els agents han detingut dos ciutadans britànics. A més, han fet registres a dos vivendes de Finestrat, a la Marina Baixa, i Elx, a l'Alt Vinalopó. I en els esports, en aquests moments, comencen a arribar els jugadors de la selecció espanyola de futbol a Las Rozas, a Madrid. Paco Cerdán.
2: L'equip començarà esta vesprada a preparar els quatre primers duels classificatoris per a la Lliga de les Nacions. El primer partit serà este dissabte contra Anglaterra a Wembley. Després es veuran les cares amb la República Txeca i Croàcia en un doble compromís a casa i fora. Estaran amb la selecció fins al 6 d'octubre. En esta convocatòria és novetat l'alcirenc Josep Martínez, porter de l'Inter de Milà, i Roberto Fernández, pichichi nacional de l'Espanyol, a més de les tornades de Fermín i Hausen. En total hi aniran tres valencians, Martínez, Grimaldo i Ferran Torres. A més, este migdia, Las Rozas serà també l'escenari de la trobada anual entre la Federació Espanyola de Futbol i els entrenadors de primera i segona divisió per abordar les preocupacions de l'estament i la relació amb el col·lectiu arbitral. S'espera una gran resposta a la convocatòria per part dels tècnics, tot i que Mourinho no assistirà.
0: Això és tot de moment. Així, la pròxima cita informativa és a la una en punt. Et deixem ara amb el programa Cuida't, amb Sílvia Soria.
3: A Punt Ràdio, notícies. La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
5: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Apunt Ràdio. A Orihuela, 100.5. Cuida't. L'espai de cures personals en Apunt Ràdio. Cuida't. Amb Sílvia Soria.
6: Hola, hola, hola, molt bon dia, com esteu? Jo espero que molt bé, perquè ara tenim una hora per davant per a parlar de coses bones, de cures, de propostes. I jo estava l'altre dia pensant, escoltant els companys informatius, que això de la IA, tu saps que estan dient que si és perillós, que si s'està, bueno, rebel·lant contra la humanitat, I jo, donant-li voltes, té que haver qüestions bones, positives, perquè jo sempre dic, i continuo dient-ho, que el problema de la tecnologia i de la innovació no és la innovació en si mateix, sinó el que fem en ella. Així que anem a parlar d'oftalmologia, però

0: des d'un enfoc, ja veureu, molt tecnològic, i de mobilitat, i vos va sorprendre. Són qüestions que estan fent-se al nostre territori, que estan exportant-se des de València, des de la Comunitat Valenciana, i que poden canviar el futur, tant en aquesta especialitat, oftalmologia, com en la mobilitat de les persones. I ja veureu, conegueu Doria? Jo l'ha coneguda un poc més a fons últimament i és una solució tecnològica que mos va donar i està donant ja moltes alegries. I després vos presentaré a Azorín, no el de literatura, no. És un investigador, un decà, una persona de la universitat que està desenrotllant un exoesquelet que interpreta el que estàs pensant per a que puguis manejar-te, algo increïble. Així que anem a parlar de tot això, però també d'una cita que unís esport i salut, con lo cual es benvinguda, té ese concepte global de la salut que entenem en este programa, i també més qüestions de temes que jo crec que tenen cert interès, com per exemple el que va ocórrer el divendres per la nit vinculat a la salut, que ha convocat la Conselleria de Sanitat. A veure si puc repassar tota l'agenda. I abans d'arrencar, recordeu que el 28 de setembre comença la campanya de vacunació, que es faran tres fases i que inclourà, com és lògic, la grip, la Covid i el virus respiratori responsable de la bronquiolitis. La primera fase serà, com també és lògic, residència de majors, després ja passaran els menuts, segon cicle d'educació infantil. La segona fase arranca el 5 d'octubre i ja per a novembre l'última. Així que anem allà, que no vull perdre ni un minut. Vos parla Sílvia Sòria, en la part de producció Sílvia Labort, i en la part tècnica una dona, que vos va encantar, perquè ja la visió que és àgil i desperta. I a més m'està mirant en ulles de m'agrada el ritme d'esta sintonia, i sin aquest de les nostres. Sofia Álvarez, arrenquem.
1: En Apunt Ràdio et volem. I volem que et cuides.

0: Gracias a ustedes por el interés en esta temática.
1: Un auténtico placer. Un besito. Hasta pronto.
0: Un abrazo.
1: Adiós, adiós. Elche, pa' que vegeu. Jo torno a dir-ho. Estem a vegades imaginant que la intel·ligència artificial i els exoesquelets i les investigacions i les interfaces i tot això venen d'altres llocs del món. No, no. Elche, d'ahir a Estats Units.
2: Salut i bellesa a nivell general. Cuida't. Amb Sílvia Soria.

0: I esto jo crec que vos va agradar. La Conselleria de Sanitat acostarà la investigació biomèdica a lo que és la ciutadania en general. I ho van a fer a través de tallers, demostracions, trobades en lo que s'ha dit anomenar Nit Europea de les Investigadores i els Investigadors. La iniciativa va a reunir més d'un centenar d'activitats i divulgació a les tres províncies, Alacant, Castelló i València. La jornada central serà el 25 de setembre, encara que comencen ja avui una sèrie d'activitats. Universitats, hospitals, instituts, fundacions, centres d'investigació, tots van a participar i estan ja participant en esta proposta. Bueno, la fi és transferència, és explicar el que comentàvem en José María, d'explicar a la ciutadania que fa la ciència i sobretot la investigació per contribuir a millorar la vida de tots, que això és el mateix que contribuir a millorar la salut i la qualitat de vida. Que així ho ha explicat la directora general d'Investigació i Innovació, Mariola Penedès.
1: Evidencia que la ciencia que se hace en la Comunidad Valenciana es siempre una tarea colectiva y que el destinatario final es por y para la sociedad. De hecho, la ciencia y la investigación no termina cuando se obtiene un resultado en el laboratorio, cuando se publica un artículo científico, sino que el verdadero recorrido se completa cuando el conocimiento llega a mejorar la vida de las personas.
0: Les activitats comencen avui, com vos deia, més o menys allà a les 8, 8 i mitja, a la fàbrica del gel de València, en una que és la temporada de ciències i canyes, la 8a temporada. Què és això? Per explicar-ho fàcil. És una trobada amb personal investigador que parlarà, entre altres qüestions, de medicina nuclear, de salut cardiovascular, de microorganismes, de biologia sintètica, molt, molt interessant, eh? La fàbrica de gel està vesprada. Ja el 24 i 25, Picanya tindrà, també van als pobles, una sèrie de xarles, tallers i trobades. Ahir es van a centrar més, més en oncologia, malalties rares, salut mental, pediatria, medicina personalitzada, això requereix ja de per si un programa sol, és prevenció, etc. I el 25 de setembre tenim el Centre d'Investigació Príncep Felip, a Sos València, eh? Obrirà les seues portes a un escape room científic per a joves. Me sembla xulíssim. És una visita a distintos diferents sistemes de computació que van a utilitzar una sèrie de dades biològiques i activitats relacionades amb les malalties rares, per exemple, o nanomedicina o càncer. Així que molt interessant, eh? Dia 25, al Centre d'Investigació Príncep Felip, si vos interessa, pregunteu un Skype Room. També a València, Jardins de Vivers, prop del Museu de Ciències Naturals, hi haurà més de 40 activitats. De matí van dirigides a centres educatius, i en aquest cas serà entrada lliure, eh? I de baix, gratuïta. Els assistents podreu descobrir com funciona pues, microbiota intestinal o conèixer millor el cor, els biobancs, la neuroanatomia, etc etc. Temes així un poc complexes, però vos l'explicaran de forma fàcil, a Vivers, el de matí. I a Alacant, què van a fer a Alacant? L'Auditori de Diputació va acollir el 25 de setembre la cinquena edició de Ciència Oberta Open Days. Clar, per lògica ja heu deduït que són tallers i activitats i ahir me diuen que parlaran de tabaquisme, vapeig, salut sexual, infeccions de transmissió sexual, temes així més focalitzats a aquestes temàtiques, també de consum d'alguna sèrie de productes, com el cànnabis. Una de les propostes explicarà, de fet, que és la disfàgia, a través d'una demostració culinària. Eh? Jo me sembla també molt curiós. Hi haurà monòlegs sobre ciència. I a Castelló, el campus de la Universitat Jaume I acollirà el taller Descobrís que és un biobanc. Ahir què van a fer? Pues, per exemple, els participants podran simular el processament de mostres biològiques, pipetes, treballar

0: iniciativa de la jo més curiosa, que bueno, junta dos de les qüestions que, si parlem de salut integral i de bellesa, són necessàries. I dic integral perquè això també és un programa de bellesa, però si és per estar bell o guapo, hi ha que estar sa. Jo crec que és una qüestió sa per dins i per fora, eh? Parlarem de fer de psicologia en més d'un programa. Així que fer esport de forma saludable, controlat, sempre és una molt bona alternativa. I quan se fa damunt? Per una qüestió solidària, que voleu que vos diga. Així n'ha nascut Padel Càncer. És un torneig solidari que va reunir 336 jugadors a Bétera. A benefici, pel nom ja heu sabut ja, no? Lògic. El benefici és l'Associació Espanyola contra el Càncer, a València, és a favor de. El de fet, el 100% de la recaptació de les inscripcions se van a destinar a esta associació. El torneig, quan serà? Serà el diumenge 8 de novembre. On serà? Calderona, a Bétera. Hi han 15 pistes, hi haurà 7 categories i, com vos deia, més de 300 jugadors. La inscripció costa 15 euros per jugador i es gestiona íntegrament a través de Rock Sports. També ja, si no podeu jugar o no vos agrada el pàdel o no considereu que podeu aportar res a l'equip, com seria el meu cas, la modalitat fila zero. Per a aquelles persones, insistim, que vulgueu col·laborar i, per lo que siga, no podeu participar. Tomàs Trènor, el president de l'Associació de Lluita contra el Càncer de València, ens ha dit que està encantat. Escolteu, perquè és una iniciativa, jo crec, molt bonica.
1: Bueno, pues hemos presentado este primer torneo benéfico, Padel Cáncer, con su propia página web, para el 8 de noviembre. Efectivamente, esperamos una gran participación de aficionados a este deporte en alza, desde luego. Yo soy más mayor y no jugué al pádel nunca, en este sentido. Bueno, el deporte y la solidaridad han ido siempre unidos y, evidentemente, pues esta es una oportunidad para hacer deporte y, al mismo tiempo, pues apoyar a una organización como la nuestra, que lo que intenta es apoyar a los enfermos de cáncer y a sus familias. Bueno, pues no solo los recursos económicos son interesantes, sino la visibilidad y el compromiso individual y colectivo, pues de los deportistas de pádel especialmente. Esperamos una gran participación. Muy agradecidos a estas instalaciones fantásticas de Calderona Wellness, efectivamente siempre solidarios, evidentemente comprometidos también con el bienestar de las personas y en este caso con las personas que sufren cáncer. Muchas gracias a todos y esperamos una gran participación, desde luego.
0: Y Ana García, responsable de marketing de la Calderona, el que ha volgut destacar es la unidad de tots en esta lluita.
2: Siempre es un orgullo poder unirnos las fuerzas. Asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, que apoya toda esa parte de la prevención, que apoya a las familias, a los pacientes oncológicos y sobre todo que hacen una labor de investigación gigantesca, que al final es lo que necesitamos. Queremos curar el cáncer, necesitamos unir fuerzas, necesitamos recaudar fondos suficientes para que asociaciones como esta pongan todos sus recursos a esos estudios y que podamos salvar el máximo número de vidas posibles.
0: I parlant de salvar vides, la Comunitat Valenciana compta, sabeu quants? 44.500 donants de mèdula òssia, dels quals se sumen 4.949 unitats de sang de cordó umbilical emmagatzenats al banc de cordó umbilical del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. Tenim que donar en nom de tots les gràcies perquè aquestes coses fan sentir orgullós a un de pertànyer a esta comunitat i a esta gent. Per això tanquem en este tema de COTI, donde digan las estrellas, perquè la gent que ajuda, que lluita, que treballa, que es cuida i que cuida els demés, és per a mi la millor estrella a seguir. Dimarts que ve vos esperi, a partir de les 12, ves llegant i recorda, cuida't, sempre cuida't. Adeu!

0: Es la una de la vesprada. Apunt Radio. Notícies.
1: Bona vesprada. El Teatre Principal de la ciutat de València tanca de manera sobtada i indefinida per problemes en l'estructura. La Diputació de València, propietària de l'edifici que cogestiona juntament amb la Conselleria de Cultura, va rebre anit un informe pericial que obliga a reformar-lo de manera integral per a garantir la seguretat dels espectadors.
2: L'informe assegura que no hi ha risc immediat d'enfonsament de l'estructura, però sí un deteriorament que no existia en 2024 i que obliga a tancar-lo. Vicent Mompó és el president de la Diputació de València.
3: La Diputació de València ha de prendre una decisió que és molt difícil, una decisió que ens ha costat, però la prenem des de la responsabilitat. I és que el Teatre Principal ha de tancar les seues portes per seguretat. La decisió la prenem a partir de les conclusions d'un informe pericial que coneguerem ahir mateix, demà dels tècnics, ahir per la vesprà, i que determina la situació actual de l'edifici.
1: El Principal és propietat de la Diputació de València, però la programació depèn de la Conselleria de Cultura i precisament es va presentar ahir, este migdia. El cap del Consell ha afirmat que la programació cultural prevista es mantindrà a València malgrat el tancament del Principal, Juan Fran Pérez Llorca.
4: Yo me quedo con la rapidez que ha tenido la Conselleria de Cultura de asegurar que toda la programación cultural que estaba prevista en el Teatro Principal y que, por lo tanto, estaba prevista en la Ciudad de Valencia, se va a mantener en la Ciudad de Valencia.
1: I el president Pérez Llorca ha negat que parlara de la seva designació com a candidat a la presidència de la Generalitat en la reunió que va tindre ahir per la vesprada a Madrid amb el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado.
2: Segons Pérez Llorca, va ser una reunió més de les que manté assiduament en la direcció del partit, que està absolutament tranquil i que així afrontarà la setmana que ve el debat sobre l'estat de la comunitat.
4: Sé que per a vostès és notícia, però la veritat és que hi hagi reunions entre el president del partit i el secretari general del partit no sol ser molta notícia a nivell intern, per tant, tinc poc que comentar. No, vam parlar d'altres assuntos, no vam parlar sobre ells. Tampoc me preocupa això. Jo vull al debat de l'estat de la comunitat perquè soy el president de la Generalitat i no hi ha nada més important que ser el president de la Generalitat, per tant, estic absolutament tranquil.
2: I sobre esta reunió també ha parlat el síndic socialista a les Corts, José Muñoz, que ha posat el focus en les informacions periodístiques que parlen d'un informe sobre possibles irregularitats en l'entorn del president que estarien llastrant de moment la designació. Diu el síndic que si el Partit Popular té constància d'elles, el que ha de fer és dur-les a la justícia.
5: Parece más bien como que ayer Pérez Llorca fue a declarar ante el Tribunal Supremo de Génova. El Partido Popular tiene una obligación legal de, si tiene conocimiento de hechos que pueden ser presuntamente delictivos, ponerlos en conocimiento de la justicia para que investigue la justicia. Pues esto genera una sombra de sospecha sobre el presidente de la Generalitat que yo creo que es inaceptable para que se presente como candidato.
1: La policia continua la investigació per la mort a tirs d'un home en una baralla entre dos clans familiars enfrontats a Alzira. La matinada de diumenge, agents del grup d'homicidis han arrestat esta matinada una cinquena persona, un home, per la seva presunta implicació en els fets. Àngel Hernández, Alzira.
6: Sí, en les últimes hores hi ha hagut un tint detingut pel tiroteig mortal de diumenge a la matinada. Per tant, un estaria encara ingressat a l'Hospital de la Ribera i altres quatre han passat este matí cap a les 10 a disposició judicial. Estem a l'espera de saber quina és la decisió que pren el jutge sobre aquestes quatre persones. Una veïna del barri es matisa algunes informacions que s'han donat estos dies. Ens diu que tot comença amb una discussió, una baralla, entre tres joves, no dos xiquetes, com s'havia dit, tres joves d'entre 18 i 20 anys. Una d'elles seria la víctima de la filla mortal, de la persona que va morir en el tiroteig. Es tracta també de diferents famílies, no dos branques d'una mateixa família. La delegada del govern, Pilar Bernabé, confirma que l'incendi de dos vivendes i els cotxes cremats també que s'han produït en la zona estan relacionats amb este tiroteig mortal.
7: Bueno, van todos ligados y por eso se han tomado las medidas para reforzar e intensificar la presencia policial y la coordinación policial entre el Cuerpo de Policía Local de Alzira y el Cuerpo de Policía Nacional.
6: L'alcalde d'Alzira, Alfons Domínguez, ha confirmat que el soterrar d'esta persona, que és el pare d'una de les xiques, no el iaio, com s'havia dit en un primer moment, es produirà demà i que al barri es tardarà a recuperar la normalitat.
1: El govern espanyol no descarta presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei d'acompanyament aprovada per les Corts al juliol per la petició d'empara dels sindicats del professorat i de la inspecció educativa que estimen que la Generalitat vol usar la inspecció com a un òrgan de control ideològic o de policia del pensament.
2: La delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ho ha confirmat fa uns minuts, ha explicat que els valors constitucionals com la igualtat no poden posar-se en qüestió i ha denunciat la inseguretat jurídica que la llei aprovada pel PP i Vox genera entre el professorat i els inspectors d'educació.
7: L'associació d'inspectors, hi ha una associació d'inspectors que ha demanat també amparo al govern d'Espanya perquè estan en una situació de molta inseguretat jurídica. I les lleis estan per a donar seguretat jurídica, no precisament per a arribar a una confrontació i també a una situació d'autocensura a la que estan arribant.
1: En els esports, el València Bàsquet ha presentat a la jugadora Elena Puello, és una de les últimes incorporacions del club taronja, Paco Cerdán.
8: La base lluirà al dorsal número 13 i debutarà en la Supercopa contra el seu exequip, el Casademont Saragossa. La jugadora balear, que s'acaba de penjar el bronze en el Mundial amb la selecció, està desitjant començar la temporada i connectar amb l'equip ben prompte. L'escoltem.
9: De lo que tengo más ganas es de empezar ya, de disfrutar con la afición, de poder crecer como equipo, de mejorar, de aprender y de, obviamente, pues volver a encontrarme con Javi, que hace ya muchísimos años.
8: Puello coneix mig equip de la selecció espanyola i ja l'entrenador Javi Torralbaon coincidiren en el segle XXI.
1: Bé, és tot. Fins ara, més informació a les 2:30. En les notícies del migdia la tenen actualitzada en el web i en les xarxes d'Apunt. Ara continua, bueno, comença el partit de la una.
0: Apunt Ràdio, notícies. Així comença el partit de la una. Amb Nacho Sánchez i Germán Muñoz.

Hola família, què tal? Com esteu? Benvinguts a la vostra casa, benvinguts a Apunt Ràdio, on vos acompanyaré des de la una de la vesprada fins a les 2:30. Estem a la ràdio, estem a casa i ens podeu sintonitzar a les 102.2 de l'FM si esteu a València, 103.7 si esteu a Castelló i 96.5 si esteu a Alacant. A més de les múltiples emissores que tenim per a tots els pobles, municipis i ciutats que conformen esta bellíssima comunitat valenciana. Si la ràdio no és el teu, també tens a la teua

0: disposició el web, on sonem en directe i també a TuneIn. I si no pots escoltar-nos a temps, pots fer-ho a la carta, també al web de Punt Ràdio, a iVox, Spotify i Apple Podcast, com sempre dic, per a que el que no ens escolte siga perquè no vol, no perquè no pot. I ja per últim, per estar connectat 24/7, ten les nostres xarxes socials, arroba el partit de la una, tot escrit en lletra, res en número, per estar connectat 24/7, com dic, a Twitter, TikTok e Instagram. Dimarts 22 de setembre de 2026, i sé que a molta gent se l'està fent llarga l'espera fins a que el València anuncie que Javier Aguirre és el nou entrenador del primer equip del València Club de Futbol. Però heu d'entendre-lo, ha sigut un procés llarg, una vegada l'acord estava fet, l'acord, el principi d'acord s'arriba divendres per la nit en les claus, en el que és un any de contracte, esta temporada més altre per objectius, faltava per definir quins objectius, si era Europa, si era Champions, el tema de que siguera i se m'ha per permanència mai estava considerat. El València considera que Javier Aguirre arriba en una situació complicada per a l'equip, per al club, però que no és que estem ara mateix que hi ha que salvar sí o sí en una situació dramàtica, perquè encara és prompte i esa és la realitat. Tot i això, a esta casa ja vam avançar divendres per la nit que Javier Aguirre aterraria a València dimarts per la vesprada / dimecres. I és que Javier Aguirre, com us vam dir, estava a Las Vegas, estava de vacances i havia d'anar a Mèxic, on estava la seva família. Havia d'anar als Estats Units. És un procés llarg. I també s'havien de tancar tots els punts definitius de l'acord. Temes fiscals. Javier Aguirre encara li havia de pagar la selecció de Mèxic una quantitat econòmica. Per temes fiscals, pues estava tractant de quadrar el millor possible per a poder tributar a Mèxic i no ara que vindrà a Espanya, tot i que resta molt poc de temps per a que concloga l'any natural. Bé, diversos aspectes que han propiciat que la negociació s'amplie una mica més, però que no hi ha cap dubte, Javier Aguirre entrenarà al València Club de Futbol. I el matís de Pol Lorente, que ja hem dit, a la selecció, el preparador físic que vindrà en Javier Aguirre des del dia 1, tenia un vincle amb la selecció mexicana i això sí, tenia un acord. S'aniria de Mèxic una vegada Javier Aguirre tinguera equip. Qual va ser el problema? Que ell havia d'avisar en 15 dies d'antelació com a qualsevol treball. I què passa? Pues que va avisar i s'havia d'anar de seguida perquè hi ha una semipretemporada al València Club de Futbol i això va propiciar també que tinguera que parlar en Mèxic, tractar d'arribar a un acord, etc. Tot i que según a mí me han dicho, deixarà preparat un planning per al següent preparador físic que arriba a Mèxic, però s'ha preparat un planning teòric per a que altra persona apliqui a la pràctica. O sigui, que eren moltes coses les que havia que fer. A mi, jo, diversos punts de novetat que jo volia parlar avui. Primer, parla bé de Javier Aguirre, que el seu preparador físic vull ganar en ell a un club 9 mesos, quan ell tenia contracte de llarga durada a Mèxic i es podia quedar pràcticament el temps que volguera perquè estava molt contents en ell. Parla bé Javier Aguirre com a gestor humà, però parla bé el València Club de Futbol. Ara que està tan de moda dir això de que cap persona vol vindre al València, així no vol vindre ningú. Bé, en una setmana ha volgut vindre Braulio Vázquez, que tenia equip a Osasuna, on estava considerat com a déu, poquet més que com a déu. Javier Aguirre, que estava per a jubilar-se, tenia ofertes de seleccions exòtiques i ja no té res que demostrar al València. I Javier Aguirre té més a perdre al València que a guanyar, perquè si Javier Aguirre salva al València, bé, és una cosa més que ell ha fet, ja ha salvat altres clubs, però té molt més a perdre, perquè si el València baixa a segona divisió en ell, pues és una manxa enorme per a Javier Aguirre i el seu historial. I ha volgut vindre, i ara lo de Pol Lorente. Un tipo, per ser, del que parlen de meravella, tot i que tenia contracte en la selecció nacional, ha volgut vindre. Un Javier Aguirre, que hem tornat a parlar en persones properes a ell, i ja té més o menys clar com actuarà quan arriba a València. Javier Aguirre no va ser un militar, no espereu un militar, no espereu un tío que arribi a l'entrenador, al vestidor, en la recortada. No. Javier Aguirre, la idea que té...
1: Parece
0: és
1: más bien como que ayer...
0: La idea que té Javier Aguirre és arribar al vestidor sense ser un militar. Arribar per a arribar al jugador, per a parlar en ell. I sobretot, per damunt de tot, donar simplicitat a les instruccions. Alliberar mentalment a uns jugadors que ell considera que estan

ens hem acostumat també a que els interlocutors d'ací no digueren la veritat al d'allí, al de Singapur. Exemple, Marcelino García Toral es va anar del València considerant que per damunt de Peter Lim, que també, però per damunt d'ell, el major problema que tenia el club era Anil Murci, al considerar que li contava mentides al màxim accionista per acomiadar-lo. Això ho pensa tant Marcelino García Toral com Mateu Alemany. José Bordalás, completament el mateix. Considera que per culpa d'Anil Murci no es va poder apropar al màxim accionista, que després la seva gestió va ser negligent i lamentable. És a dir, una cosa no excusa l'altra. Si mirem més endavant, Miguel Corona parlava principalment en Lai Hung Chan. I la presidenta era ja qui remitia a Singapur. I Ron Gurley, per últim, que sí tenia línia directa, no deia la veritat. És senzill, no deia la veritat. Contava troles a Singapur del que estava passant hacia València. Bé, afortunadament, vos podem contar que Braulio Vázquez tindrà línia directa amb Kiatling, president del València Club de Futbol, per a contar-li en tot detall el que passa, el que ocorrega hacia la capital del Túria. Després Singapur prendrà les decisions que vulga. Disculpeu. Prendrà les decisions que vulga i Braulio pot dir missa i Singapur fer el que li doni la gana, que és algo que, al que ja estem acostumats. Però ese mínim de que el director esportiu, per a planificar la planificació esportiva, puga parlar en el president d'un club, i en este cas el màxim accionista, es complirà. Es complirà. I Braulio li dirà la veritat. Perquè jo no dubte res de que Braulio li contarà la veritat a Singapur. I Braulio es podrà comunicar en Singapur. No farà falta que es comunique en Anil Murci, en un consell d'administració que no sé què. No, es comunicarà en Kiat Lim, directament. Després analitzarem i criticarem, jutjarem les decisions de Singapur. Però el procés per arribar a les decisions de Singapur s'ha simplificat. Per a ser just, ja s'havia simplificat en Ron Gurley, però Ron Gurley és que no contava la veritat ni al metge. Ese procés es manté i Braulio Vázquez podrà parlar directament en Kiat. De fet, em consta que ja ho està fent. És el mínim, veritat? És el mínim. Però és el que no passava. Primer perquè havia més interlocutors o després perquè el que estava així no deia la veritat. Ara, ese mínim el València el tindrà. Jo crec que guanya el València en això. De la mateixa manera que crec que una cosa és la comunicació i altra la decisió. És a dir, si millora el canal comunicatiu, com va millorar, però les decisions continuen sent les mateixes de venc a mamar de Fili per 30 milions i s'estiu a soles deixe fitxar per un milió a Luis Rioja, pues de poc funciona, no? Que canviï el canal comunicatiu i que augmente la velocitat comunicativa perquè les decisions continuen sent males per al València. Però pense que este mínim s'havia de complir i ara es complirà. I què menys, no? Per posar un exemple, si Braulio vol fitxar a Brian Zaragoza, que està a l'Espanyol i que ja el va tindre a Osasuna, pues el que ha de fer és preparar un informe de per què sí, com veu a este futbolista, quines condicions arribaria, com, més enllà la seva opinió, condicions contractuals, salarials, tipus de futbolista, i enviar-ho directament a Kiat, al president del club. I ese procés és el que segueix, per exemple, el Villarreal, en Tena i Fernando Roig, hijo o pare. Bé, ara el procés ja és normal, natural. El procés. Falta que les decisions siguin naturals, que és el més important. Però almenys el procés ja és natural. És un pas. Encara resten moltíssims per arribar a una normalitat a la que esperem que un dia tinga el València. Ja té un director esportiu normal, ja té un entrenador normal, ja té una comunicació normal, però falta el més important. Les decisions. Qui s'ha presa de decisions

0: desprenen les persones normals, no? Javier Aguirre, Braulio Vázquez... Si això passa, estarem més prop d'un club normal. Pues fins a que no passe, pues no estarem. Una i 18 de la vesprada, en Patri Valero el control de so, i ja tinc ací a Germán Muñoz, que de seguida es explicarà la fulla de ruta que té Javier Aguirre preparada per a este València. Una pausa i anem, vinga.
1: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
3: Contar casi 8 segles de historia en 20 segundos es imposible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
1: A Punt Ràdio. A la Marina Alta, 93.5. En Apunt Ràdio, el partit de la una.

0: Una i vint de la vesprada, què tal, Germán?
1: Què tal, Nacho, com estàs?
0: Què et sembla estar inici de normalitat al València?
1: Tard, per a mi tard, perquè hauria d'arribar molt abans, però és veritat que espere que aquesta última visita d'aquí al Lim el dia del partit del Barça hagi fet que això que tu acabes de contar fa uns minuts siga veritat, que comencen a treballar per fi, que aquí al Lim el president del València s'hagi adonat de que el València necessita persones. Primer que sàpien de futbol,
0: i veure, després... Estic dient persones normals, és veritat, però són gent que... no és normal com tu i jo.
1: Sí,
0: o sea,
1: normals, persones que saben de futbol i que han de prendre decisions directament amb la directiva, que no n'hi hagi que passar per molts passos per a poder fitxar, per a poder prendre una decisió lògica, normal. Així que aleshores espere que, de veritat, això que has contat, que jo, perdona, però no m'ho puc creure normal fins que ho veig, perquè no l'ho he vist de moment en el València Club de Futbol, però si és aixina, jo espere que a partir d'ara tant Braulio com Javier Aguirre puguen de veritat primer treballar i després les decisions que ells tinguin poder comunicar-se-les al president del València, aquí al Lim. Espere de veritat que siga aixina i no hagi de passar altra vegada per Javier
0: filtres,
1: Solís,
0: sí,
1: per 40 filtres i demés per a retrasar-lo tot. Espere que siga així, però fins que no ho veig no m'ho creure.
0: Amb Meriton ja a soles valen els factos. Anem a les notícies de Germán.

0: El València amb l'objectiu de recuperar efectius després de la parada de seleccions.
1: Mentre que l'arribada del nou entrenador Javier Aguirre està cada vegada més a prop, l'equip ha gaudit avui d'una jornada de descans en la qual no entrenen els lesionats perquè per a ells és un dia més tractant-se amb la idea de tornar el més prompte possible. S'espera que Tàrrega i Copete es vagin reincorporant amb el grup després de la parada. Diacabí i Fulquier són més dubte pel seu estat físic, encara que també tenen opcions de tornar. Els que encara tardaran més són Sadik i un Diego López i un Sergi Canós que no tornaran fins a l'any que ve. A més d'anar recuperant jugadors, el València ha de millorar com va fer l'últim partit de Lliga. Això deia Aaron Mayol el diumenge sobre el canvi d'imatge de l'equip.
2: Todos dentro del vestuario somos conscientes de que este es el camino, de que hay que seguir trabajando así y que pese a no sacar los tres puntos hoy en Mestalla, yo creo que el trabajo es... Y bueno, y nos lo ha reconocido Mestalla, es muy bueno.
0: Eta Young no viatjarà amb Camerún finalment.
1: Fa 12 setmanes coneixíem el davanter, que el davanter patia una lesió en el múscul recte anterior de la seua cama dreta. Així tot, la selecció de Camerún li havia nomenat a files per a disputar els compromisos internacionals. Però finalment, Eta Young es queda a València i no anirà a jugar amb la seua selecció en esta parada de Lliga, ja que no s'ha recuperat.

0: gravedad de esta lesión.
1: A Yoste Pérez entra en el top 10 de màxim golejadors del Villarreal.
0: El jugador canari entra en la història del submarí groguet amb el seu punt, amb el gol l'altre dia davant el Llevant, va aconseguir els 25 gols amb la samarreta del Villarreal per avançar així a Joseba Llorente en el rànquing de màxims golejadors. Es queda a tan sols un gol del brasiler Nilmar, que té 26.
1: L'Elx valora canviar de casa en esta parada de seleccions.
0: Deut, entre altres coses, al fet que el Martínez Valero està sent resembrat i està canviant la seva xespa, en el conjunt il·lícita s'està valorant seriosament l'opció de fer un mini-stage en la finca, com ja van realitzar en l'últim tram de la temporada. De fet, l'Elx ja ha anunciat que jugarà un amistós durant estos dies. El conjunt il·lícita jugarà l'amistós a porta tancada el divendres 25 de setembre a les 10:30 del matí contra el Cartagena de Primera Federació.
1: El Castelló també es veu afectat pel virus FIFA.
0: Mati Orozco és el triat, en este cas, per a bé i per a mal. D'una banda, el Castelló i el propi futbolista estan molt contents que el jugador hagi sigut convocat per primera vegada amb l'absoluta de Colòmbia per a esta parada de selecció. No obstant això, és cert que el club castellonenc es veurà damnificat per esta situació, ja que no podrà comptar amb ell ni contra el Leganés ni contra el Ceuta. Tampoc podrà comptar amb Saipi i Rego, convocats amb Kosovo i Portugal sub-21 respectivament.
1: I València Bàsquet ja té a les seues dos noves jugadores.
0: Elisabeth Balogun i Birak Takakskis ja són oficialment taronges. La nigeriana i l'hongaresa van ser presentades ahir a la sala Jardí del Roig Arena. Les dos jugadores tenen experiència en l'Eurocup Women i arriben a València Bàsquet Femení per ajudar. Les jugadores creuen que serà un any molt bonic per al conjunt taronja. Així valorava Víctor Luengo, director de Relacions Institucionals de València Bàsquet, l'arribada de Balogun i Takakskis.
2: Son jugadoras jóvenes, pero con mucha experiencia a sus espaldas, y ambas han hecho un esfuerzo de por incorporarse al equipo lo antes posible tras su participación en la Copa del Mundo, mostrando ya un gran compromiso. Estamos seguros de que las dos van a ser piezas importantes en el equipo y se ganará muy pronto a la familia taronja.
0: D'altra banda, ahir els companys de Punt Esports van captar l'arribada a l'aeroport de Manises d'Alexis Peterson, la nova base de València Bàsquet nord-americana amb passaport alemany, que prompte també serà oficial.
1: 1:25 de la vesprada. Anem a fer una pausa i de seguida ampliem, perquè ja hi ha data i hora per a que Braulio Vázquez parle per primera vegada com a director esportiu del València Club de Futbol. Bé, en esta segona etapa, ja ho va fer quan era fa uns anys. De seguida, pausa i ampliem.
3: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
4: València se anticipa a cualquier emergencia. Aprender a actuar es protegerte a ti y a los tuyos. Súmate al plan de formación ciudadana en valencia.es más segura. Una ciudad preparada es una ciudad protegida. Ayuntamiento de Valencia, con la colaboración de la Universidad de Valencia.
5: Ante un aviso de preemergencia por lluvias, prepárate. Si te sorprende una lluvia intensa, evita zonas inundables como barrancos, sótanos o pasos subterráneos. No atravieses zonas con agua ni a pie ni en vehículo y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ayuntamiento de Valencia, Cap y Casal en colaboración con la Universidad de Valencia.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
7: A Punt Radio. A Torrevieja, 100.5. Eso es el partit de la una. A Punt Radio.

1:28, ara mateix, ha passat el rellotge un minut més. Braulio Vázquez parlarà demà a la 1 de la vesprada per primera vegada com a director esportiu del València Club de Futbol en esta segona etapa. Ha de respondre moltíssimes qüestions, moltíssimes, perquè hi ha molt que preguntar-li al bo de Braulio Vázquez. Evidentment, escoltarem Braulio en directe a esta casa, a este programa, al partit de la 1. I serà una roda de premsa

0: on, per exemple, vos dono detalls, s'ha endarrerit perquè s'ha esperat a que el València tinguera tancat el nou entrenador. No anava a eixir Braulio Vázquez, tot i que ja porta més d'una setmana, a parlar sense tindre un entrenador preparat, perquè si no, imagineu-vos que diu algo d'un entrenador i termina arribant un altre entrenador. No tenia lògica. Per això s'ha endarrerit tant la presentació del director esportiu del València Club de Futbol. Demà parlarà i demà estarà ahí, Germán. Què esperes tu demà?
1: Sí, jo espero, com tu dius, que n'hi ha moltíssimes preguntes que fer, a més de la... Encara no és toda, encara la oficial, l'arribada de Javier Aguirre.
0: Jo crec que, faran oficial abans de que ell estiga davant d'un micro.
1: Facen o no facen oficial, haurem de preguntar-li per supost per Javier Aguirre, haurem de preguntar-li pel mercat de fitxatges d'hivern, per si aniran a per jugadors lliures o si s'esperaran a Iber, i jo crec que n'hi ha moltes preguntes que fer, i sobretot jo tinc moltes ganes d'escoltar el que vol oferir Braulio Vázquez i el que vol explicar-li a l'afició. El per què ha vingut, sí. També, i què vol explicar-li a l'afició, ja no tant a nosaltres els periodistes, sinó a l'afició del València.
0: Sí que vos dic una cosa, i ahir ja ho vam dir. Vos recordeu esa reunió Braulio Inma Ibáñez, a la reunió Braulio va eixir dient: mare meua, el València està ties de pasta. El València té molt poca pasta. El València ha apurat moltíssim el fair play de l'IM en Harvey Elliott. El València no té quasi diners. Té espai. Té fair play financer. No té quasi diners. No és lo mateix. Ja lo deim sempre, que no és el mateix el fair play de la Lliga que el fair play de Singapur. Si té diners, el València el que contempla, el que vol, és un central. El que vol fer Braulio a l'hivern és un central, sí o sí. Ni un extrem, ni un davanter, ni un porter, un central. I després, si pot fer eixides o aconseguir vendes, evidentment, reforçarà el planter. Però el que vol Javier Aguirre, però no a sol és Javier Aguirre, el que li va dir a Braulio Vázquez: Javier Aguirre, Rudy García, Mendilibar, tots els entrenadors en els que ha parlat, és: esta plantilla necessita un central. En experiència i veterania. I això val diners. Però la prioritat és un central. Això en el que respecta a Braulio Vázquez, que parlarà demà, donarà respostes. Nosaltres ja us estem dient coses que segurament ell no dirà. Dubte molt que llisca a dir que el València està ties de pasta, no? Javier Aguirre. ¿Y Javier Aguirre qué? Javier Aguirre, que espera entrenar per primera vegada dijous, ja ha traçat una fulla de ruta per al València Club de Futbol, per al seu València Club de Futbol. I vos hem dit a la introducció, no espereu que Javier Aguirre arribe com a un militar, veritat, Germán?
1: Sí, totalment. Hem pogut recollir informació este matí sobre la forma de treballar que tindrà Javier Aguirre així. I és que això és la paraula, Nacho. Javier Aguirre no va vindre així a ser un militar, una cosa que jo crec que va agrair molt el planter. I a mi el que em diuen és que és un home que si t'ha de dir les coses a la cara te les va dir, t'agafarà en una habitació i te dirà les coses a la cara, o davant del grup, no li importa res, però que és un entrenador que li va donar el seu espai al jugador, que va a donar-li comoditat. Va ser un entrenador que no vol que el jugador estiga agobiat per la situació i que, mare meua, este com està pressionant-nos i demés. No, va ser un entrenador que si t'ha de dir una cosa a la cara te la va dir, però que te va donar espai.
0: Per altra banda, en termes d'instruccions, futbol, tàctica, tècnica, vol simplificar un poquet tot, instruccions bàsiques, no?
1: Sí, vol simplificar un poquet tot. A mi, de fet, les paraules que m'han dit és: nosaltres no som inventors de res, de futbol ni res. Anem a València a fer les coses senzilles. O sigui que, com estem dient, en poc en consonància del que estan dient, no va vindre així a ser un militar i no va vindre així a inventar coses noves i a fer un projecte i uns esquemes que siguen molt diferents del que ja coneguem. O sigui, va ser un home que va fer les coses senzilles i que els jugadors van entendre perfectament.
0: Per altra banda, com s'ha endarrerit la seva arribada a València, estàvem parlant, de que ha pogut veure tots els partits del València, ha analitzat el planter, ha vist què necessita el planter i què necessita cada jugador.
1: Tot. A mi em diuen que no sols Javier Aguirre, sinó que també tot el cos tècnic que va vindre amb Javier Aguirre han vist els últims partits del València i que coneguen a la perfecció totes les característiques de cada jugador del València ara mateix. És veritat que fins que no aterren a València no poden posar-se en acció directament de fer un mini stage de pretemporada, que és veritat, que això hem de contar-ho també, que no està descartat, fer una espècie de mini stage de pretemporada, inclús amb algun amistós, però això no està confirmat encara, però sí que és veritat que ells el que volen primer és aterrar a València, després començar a prendre aquestes decisions, però sí que ja tenen vist a tot el planter del València i coneguen a la perfecció com és individualment cada jugador del club.
0: I per últim, la conclusió que trauen al cos tècnic de Javier Aguirre és que han arribat a situacions pitjors, a clubs pitjors i en situacions pitjors. És a dir, quan van arribar al Leganés, que els van llevar a Braithwaite i en Nesir al mateix mercat d'hivern i havien d'afrontar tota la segona volta sense els seus dos millors jugadors, quan van arribar a Mallorca en una situació que crec que restaven 6 jornades o 7, no me'n recorde, i havien de salvar l'equip. O sigui, ells pensen que és una situació complicada, però tampoc espera tant.
1: I una frase que a mi m'ha deixat amb molta confiança, Nacho, que és: anem a València i, a més de que consideren que hem anat abans a llocs més difícils que València, confiem al 100%, i això no ho dic jo, és la persona amb la que he parlat, confiem 100% que anem a salvar el València. Això a mi, jo crec que al valencianisme que escolte això, li donarà molta confiança. Ells estan convençuts, tant Javier Aguirre com el seu cos tècnic, de que van a salvar el València i que van a fer un bon camí.
0: Per al València i per a Javier Aguirre la salvació no és suficient. Almenys per al València de València. Desconec per al València de Singapur. Però per al València de València i per a Javier Aguirre la salvació no és suficient. És a dir, que el València acabe la temporada al lloc 16 i aconseguís que la permanència no serà suficient. Per això, la confiança que tenen al cos tècnic de Javier Aguirre és de la situació no espera tant en termes de permanència, el que volem és arribar més amunt, i per això el València, com van dir, li clava aquesta clàusula a Javier Aguirre de: oye, si estàs al lloc 17 quan comença la segona volta, pues te podem acomiadar gratis, perquè això no és a soles salvar el València, és que estem en la jornada 7, l'inici ha sigut pèssim del València, el pitjor en la història, per exemple, a Mestalla, però encara resta molta lliga. I el València està dèsset. Està dèsset, de fet, en una situació pèssima, però està a 6 punts d'Europa, que no dic de què parlem d'Europa. El que dic és que ara mateix la classificació encara està molt comprimida perquè no han passat pràcticament jornades. Per això...
1: Està de neu. Penúltim.
0: Penúltim, sí. Per això dic que no és a soles aconseguir la permanència. És la permanència i algo més. Perquè si la permanència fora suficient, el València li hauria posat una clàusula a Aguirre de: te dono el més un si salves a l'equip. Però és que estem en la jornada 7.
1: Però jo entenc que al final és la realitat ara, Nacho. Jo entenc el que estàs dient, que si al final el València li otorga a Javier Aguirre una clàusula de si fiques l'equip dins del top 5, te fent el més un opcional... Però la realitat ara, jo entenc que quan tu parles amb l'entorn d'Aguirre, te diguen que sí, nosaltres anem confiats per a salvar l'equip. No crec que ells puguen ara estar parlant de: no, nosaltres anem allí i anem amb la confiança de que anem a ficar l'equip dins d'Europa. Jo crec que això no és l'objectiu ara d'ells.
0: No, però jo sí que he escoltat entrenadors que quan arribaven al València en situacions paregudes deien: bueno, és una situació fotuda i donarem el millor que tinguem per arribar als objectius. No, està... El que respira és diferent, no? I se... nosaltres anem a fer-ho, ni caso. I per cert, dic una cosa més al voltant de com espera treballar Javier Aguirre els primers dies. El València té Aaron Mayol, Aymar Blázquez, David Otorbi i també Iker Córdoba, que no va jugar l'altre dia però ha estat participant, és un central esquerrà que juga a l'esquerra i que té una qualitat altíssima i té una camada de futbolistes joves que venen molt fort. la cantera ja s'ha regenerat després del Javi Guerra, Diego López i companyia, ja s'ha regenerat i ha tornat una nova camada. Javi Aguirre espera donar bola a estos futbolistes. Jo no sé si esa bola implicarà que seran titulars des del dia 1, però sí que vos diem que vol donar bola a estos jugadors. L'exemple, ja s'ha fet viral una imatge a xarxes socials de la bola que li va donar al seu dia Canguilí al Mallorca i la bona relació que té ell. Evidentment, quan Canguilí arriba al Mallorca ja tenia una experiència en primera divisió que estos futbolistes que estem mencionant no tenen, però que ell sap gestionar futbolistes joves. I ell està obligat en arribar a València a potenciar la cantera, perquè és un dels pilars, ja no a soles, que ha de ser del València, de qualsevol club de primera divisió.
1: Jo al final me remunte a la frase que te va dir l'altre dia Toni Lato, que Toni Lato va dir, és Javier Aguirre és un home que si tu li dones, ell te dona. I jo crec que no soles a la Pedrera, sinó als jugadors del planter del València, del primer equip, el que estan ara en el vestidor del primer equip, va saber acostar-se a ells. I com va saber acostar-se a ells, per a mi això és molt important, el saber com gestionar la plantilla. I si a més de saber gestionar la plantilla del primer equip, tens la capacitat de gestionar també
0: els
1: joves i la Pedrera, per a mi va futbol, guanyar-se molt a tot el vestidor.
0: El futbol va dirigit a equips que tinguen 13-14 molt bons futbolistes o bons futbolistes o futbolistes de primer nivell i la resta cantera, ja ho va dir Carmelo del Pozo. Però bé, esperem que continuï la línia que ha tingut Òscar Sánchez en els canterans. La idea és que sí, torna a dir-ho, la idea és que sí. I el millor exemple és el de Kangin que hem dit tantes vegades i en el que hem respirat de l'entorn Javier Aguirre és que sí.
1: I que ho han demostrat, al final.
0: Sí, sí, ja ha vist els últims partits. Se va emportar a un futbolista mexicà de 17 anys al Mundial, ara no me'n recordo el nom, però me deien que era un talent brutal i va apostar per ell Javier Aguirre. I esa és la idea de l'entrenador mexicà, que segur que Braulio Vázquez demà ens dona més detalls d'aquesta fulla de ruta de Javier Aguirre. En esa mini pretemporada, Aguirre no podrà contar en la majoria de futbolistes, perquè malauradament, pues, ese virus FIFA al València no li... Gilberto Mora és el nom. Vale, gràcies, Germán. Gilberto Mora és el xiquet de 17 anys que se va portar a Aguirre al Mundial. Que em deia que Javier Aguirre podrà contar pràcticament tot el planter, perquè el València no té quasi internacionals, però hi haurà tres jugadors, Germán, en els que no podrà contar, que són Stol Dimitrescu, Dieng, i Reynoso Quesato.
1: Sí, totalment. De fet, anem a contar un poc de dades en quant a la parada de selecció, perquè la veritat és que parlen, malauradament, parlen mal de la gestió negligent de Peter Lim en els últims anys amb el València i amb la representació dels jugadors del València amb les seleccions, perquè, com has dit, només Stole Dimitrescu amb Macedònia, Aliu Dieng amb Mali i Reynoso Quesato amb el Japó seran els encarregats de representar el València en esta parada amb les seues respectives seleccions. El València compta en la seua plantilla, a més, amb jugadors esmentats, amb Mukhtar Diakabi i Filip Ugrinić, que també solen anar amb el seu país. Què passa? Que Guinea Equatorial és amb la que va Mukhtar Diakabi i Suïssa és el cas del migcampista. El que passa és que el primer, Mukhtar Diakabi, està lesionat i el segon, que és Ugrinić, en esta ocasió no ha sigut cridat a files. Guido fa temps que va deixar d'anar amb Argentina i Gaya i Javi Guerra no són cridats tampoc per Espanya. Des de fa almenys dos anys, el València no porta a més de 4 jugadors amb les seues seleccions absolutes. Sub-21 sí, està en Mosquera, Llarg en algun moment, Diego López, Javi Guerra, però seleccions absolutes. I sobretot, en quant a la selecció espanyola, que és la nostra, no han coincidit dos jugadors del València, atenció a aquesta dada, Nacho, no han coincidit dos jugadors del València, junts en Espanya, des del classificatori per al Mundial de 2022 en Qatar, on van estar junts Carlos Soler i José Luis Gaya, que en ese moment portaven la samarreta del València. Sense dubte, són dades que parlen a la perfecció de la mala gestió que s'ha fet del club en els últims anys.
0: No solo es parlen d'això, sinó que reflecteixen una realitat, que és que el València ja no és un equip competitiu per als primers jocs de la classificació, és de perogrull. Si no tens futbolistes internacionals, és molt complicat jugar competicions internacionals, si és que va de la mà. A la fi, tot va de la mà i el futbol no enganya mai. Tot i això, dins d'esta mala situació, dins d'esta situació, la bona cara és que Javier Aguirre podrà comptar en la majoria del planter del València Club de Futbol. 1:43. De seguida estaran en nosaltres Conrado Valle i Manolo Mas per a la tertúlia, però abans vull que parlem del Llevant. del Llevant, perquè està deixant molt bones sensacions, però la realitat és que té un punt més que el València. I clar, del València mirem de com estem parlant. Entrenador nou, director esportiu nou, tot nou, crisi... El Llevant té un punt més. Evidentment, els pressupostos i els objectius són diferents, però clar, però les sensacions són tan oposades que, clar, el que li fa falta al Llevant ara mateix són punts. Què tal, Isma?
2: Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy buenas.
0: ¿Cómo usted? Era un poc la conclusió que jo he tret després d'aquestes primeres 7 jornades al Llevant. Molt bones sensacions, pero falten puntos.
2: El Levante ha tenido mucho contexto en estas primeras jornadas. Ha jugado 2 partidos en casa, ha jugado solamente 4 fuera. Es verdad que tiene una bipolaridad en la imagen que transmite en casa y la que transmite fuera. Es cierto. Sobre todo yo creo que el problema que tiene este equipo es a la hora de generar, a la hora de balón. Y los datos están ahí. O sea, el equipo en remates a puerta, antes me estabas llamando para entrar, estaba mirando los remates a puerta, porque tenía una conversación con una persona en Twitter diciendo, ¿el Levante es el que menos remata a puerta? No. O sea, el Levante está en puestos de descenso de rematar a puerta, pero al final es la realidad, es lo que tú comentas, Nacho. Creo que el Levante tiene una situación económica que te hace pues a estar ahí. El Levante va a estar peleando
0: total,
2: ahí
0: total,
2: con la zona baja, pero sí que es verdad que la sensación que transmitió en el último encuentro, cerrar un super parón de estos de 3 semanas con una derrota como la de Villarreal, pues es verdad que genera una sensación extraña de donde veníamos.
0: Pero mira, por ejemplo, perdona que talle,
2: sí.
0: Estoy esperando ahora, pero ¿cree que el Racing de Santander te 7 puntos? Si no m'enganyes,
2: sí.
0: I el Llevant 5.
2: Sí.
0: I les sensacions que ha deixat el Racing, que ha rebut diverses golejades, a mi em dóna la sensació que són pitjors que les sensacions que deixa el Llevant. Però ahir és per on vaig, saps el que te vull dir?
2: Sí.
0: Però ahir és per on, perquè el Llevant ha competit en tots els partits, en tots.
2: Sí, menos el primero contra el Espanyol.
0: Correcte, menos el primer contra l'Espanyol, estic d'acord.
2: Sí, a ver, pero creo que tenemos que un poquito dejar a un lado el partido del Barça, porque creo que el partido del Barça a la gente le genera una sensación de, ostras, el Levante es el único equipo que le ha competido al Barça, pero perdió.
0: Sí.
2: Pero perdió. Entonces, eso que no enturbie que la realidad del equipo tiene 5 puntos, que en casa es un equipo muy firme, que transmite muy buenas sensaciones, que ha jugado la mitad de partidos fuera que en casa, la mitad, o sea, en casa que fuera, al contrario. Uh-huh. Pero sí que es verdad pues que en Málaga el equipo tuvo que dar un pasito más, en Pamplona tuvo que dar un pasito más, en Villarreal sufre un duro correctivo por ese problema que tiene el equipo con balón, porque el principal problema para el Levante es con balón, a la hora de generar fútbol, porque cometes...
0: ¿Y a qué punto es realista tratar de traure la pilota desde arrere como el Barça de Guardiola?
2: Es que lo que dijo Luis Castro en rueda de prensa, dijo, a veces es mejor dar menos información y ser más pragmático y ser más directo, sí.
0: Ya, pero yo entenc que si el futbolista es... tracten d'eixir des d'arrere la pilota jugada serà instruccions de Castro, no?
2: Claro. Jo és una discussió que tengo en el canal. Si Mandy, que és...
0: Canal d'Ismael Algarra de Twitch, on els podeu escoltar.
2: Que si...
0: Un poquet d'espam.
2: Exacto. Que si Mandy... Es uno de los grandes debates. Mandy, que no es zurdo, juega en el costado zurdo de la defensa y a la hora de sacar el balón jugado, pues a lo mejor con Mandy no tienes que encantarte tanto de la instrucción de sacar el balón tan jugado. O sea, al final hay que ser más directos y cuando te compliques, es que el segundo gol viene de un error de salida de balón, el tercer gol viene de un error de salida de balón. Pero más que estructura defensiva, que es un tema que Luis Castro también comentaba en la rueda de prensa, yo creo que estructura defensiva, Levante está bien, está ordenado, está compacto, le genera un poco como estructura. Pero claro, a la hora de sacar el balón jugado de esta manera y no entrelazar 5 o 6 pases, pues evidentemente las opciones se multiplican del rival. La primera parte contra el Villarreal lo vimos. El Villarreal hace 11 remates a puerta.
1: Isma, un tema que no he comentado, Nacho, y tú, y me agradaría apuntar, sí. Que el Llevant li falta un partit.
2: Claro,
1: que,
2: claro.
1: Que, sí, que el Llevant té un partit menys.
2: Sí, por eso digo...
1: Que si claro. Haguera jugat ese partit i el guanya... estaría en 8 puntos,
2: sí,
1: y a 3 de Europa.
2: Por eso digo, Germán, que por eso lo primero que en la primera argumentación lo que decía, que el Levante tiene mucho contexto.
0: Total, pero eso estás.
2: El Levante tiene la mitad de partidos, como digo, en casa fuera, tiene unos horarios totalmente impropios para el fútbol actual, tiene el partido aplazado contra el Athletic Club, ha tenido problema con las inscripciones, ya, pero no debe servir de excusa, o sea, no debe ocultar pues que hay cosas, evidentemente, que hay que mejorar, que es el Levante, que su realidad económica es la que es, que va a pelear, que Levante tiene que pelear en esa zona, hay otros equipos.
0: Y cuidado, yo pensé que es buena esta exigencia.
2: Claro.
0: Porque es moltes vegades, yo lo compare en el que ocurrís a la trasera, ¿no? De Valencia. El Valencia, con conseguir la permanencia, ya es relaxa el ambiente. Y el Llevant, yo tengo la sensación de que Este inici que, oye, per a lluitar per no baixar en termes de punts, pues mira, està bé. O sigui, tampoc és que siga un desastre.
2: Los mismos puntos que el año pasado, Nacho. Pero... A estas alturas, lo mismo. Pero claro, las sensaciones son diferentes. Son diferentes.
0: Pero yo creo que esa exigencia que yo percibís desde el...

0: Es el momento. Este parón viene muy bien para, por ejemplo, Axel Tapé. Yo no he visto a Axel Tapé.
1: Yo tampoco.
0: No sé qué tipo de jugador es.
1: Del Leverkusen. Yo entiendo que será un buen futbolista.
0: Sí, sí. Además, en una posición, en esa que hablábamos de lo de Kervin, que Oriol no tiene competencia, que ahora Sotelo está lesionado. Ahora viene un buen momento para apretar y para que tácticamente se vayan adaptando todavía más esos futbolistas que han venido cedidos a ligas totalmente nuevas para ellos. En dos semanas en las que en principio el Levante no va a jugar amistosos,
1: ¿no?
0: En principio, esta semana no, descansaron ayer, descansan hoy.
1: Pero es que realmente yo el de jugar amistosos, por ejemplo, en caso del Valencia Levante, es una nueva idea.
0: Sí, pero hay equipos que van a jugar, equipos de primera que están jugando. Tenía por ahí el listado, no lo tengo a mano, pero hay un listado donde hay equipos de primera división que van a jugar. El Levante entrena mañana miércoles, jueves y viernes. Uh-huh. Descansa sábado y domingo, y la semana que viene conoceremos también el plan el lunes, pero la idea es que no hayan amistosos, la idea.
1: No se manda cap de semana, ¿verdad?
0: Sí, sí, sábado y domingo. Hicieron lunes, martes y sábado y domingo libre. Y miércoles, jueves y mañana, jueves y viernes entrenan. Sí.
1: Bé, com també tindrem, almenys jo, no sou saltes el cap de setmana lliure, que no hi hagi lliga, de vegades és un poc de descans. Isma, pues t'escoltem la setmana que ve. Moltes gràcies.
0: Eso es. Gracias, Nacho. Un abrazo. Gracias, Germán.
2: Una abraçada, chao.
1: Quan arribem en 15 segons a les 2 de la vesprada, i això significa esta sintonia, esta musiqueta, perquè arriba Patriots en la informació. Ui, la notícia del dia és que es tanca Cine Dia, el teatre principal, per deficiències de seguretat.
3: Sí, el teatre principal de València és una notícia que hem conegut este matí. President de la Diputació ha fet una roda de premsa per explicar això, que el teatre principal se tanca per deficiències tant estructurals com funcionals, no poden garantir, diuen, per l'estat de l'edifici que és del segle XIX, ni tampoc per les condicions d'evacuació, en cas d'hipotètica evacuació, la seguretat de la gent, en la qual cosa tanca sense una altra data. Així ho explicava el president de la Diputació.
4: La Diputació de València ha de prendre una decisió pues que és molt difícil, una decisió que ens ha costat, però la prenem des de la responsabilitat. La seguretat de les persones està per damunt de qualsevol altra consideració. El principal és història, és patrimoni, és cultura, és la memòria de moltíssimes generacions de valencianes i de valencians, però precisament per això, ja tenint a les indicacions d'informe, la nostra obligació, com vos deia, és actuar en responsabilitat.
3: Se tanca el principal i quan ahir van presentar l'Institut Valencià de Cultura de la Generalitat, que és el que fa la programació i la gestió de l'activitat teatral, presentava la programació, amb la qual cosa avui, a correcuita, pues, la Generalitat, la Conselleria de Cultura, ha reprogramat tot el calendari, tot el cartell, i ho faran en el Palau de les Arts, en la sala de Martín i Soler, i així ja ho confirmava el president de la Generalitat.
5: Yo me quedo con la rapidez que ha tenido la Conselleria de Cultura de asegurar que toda la programación cultural que estaba prevista en el Teatro Principal y que, por lo tanto, estaba prevista en la Ciudad de Valencia, se va a mantener en la Ciudad de Valencia.
3: També parlarem d'Alzira. Ja sabeu que des d'este cap de setmana que hi hagué ahir un tiroteig entre dos famílies al poble amb una persona morta, s'ha produït diversos esdeveniments. Avui han passat a disposició judicial ja 4 dels 5 detinguts, perquè ja són 5 les persones detingudes en aquest tiroteig. Estan passant a disposició judicial, però en les últimes hores és que, a més, s'han produït diversos incidents en el barri de l'Alquerieta. Se cremaren primer dos vivendes de les persones detingudes. Esta matinada s'han cremat diversos cotxes. El cas el porta la Policia Nacional, que està buscant sobretot l'arma homicida, i hem escoltat a l'alcalde d'Alzira, que diu que la policia local està mediant per intentar que les aigües tornen al seu cabal, Alfons Domínguez.
6: Sí que estan col·laborant, evidentment, per a intentar baixar la tensió i tornar a treballar de l'aigua al riu. I el que s'està intentant també, per la nostra banda, és parlar amb ells per a apaciguar els ànims.
3: I també parlarem en este temps de notícies de la notícia important del món, que és aquesta cita en Nova York, la cimera de l'ONU, una cita que marca normalment l'agenda global durant l'any i la marca de sempre. Enguany, qui marca el pas està claríssim qui és, Donald Trump. No s'esperen grans avanços en la guerra d'Ucraïna, tampoc s'esperen grans avanços en la guerra a l'Orient Pròxim, però caldrà estar pendent sobretot de les trobades precisament de Donald Trump bilaterals. I d'això també parlarem en este temps de notícies, així que tot això i més, d'ací no res, a les 2:30.
1: Nosaltres anem de seguida en la tertúlia, vinga.

0: Són les 2:30 i això són les notícies del migdia.
1: Mos ha costat, però l'aprenem des de la responsabilitat. I és que el teatre principal ha de tancar les seues portes per seguretat.
2: Però la veritat és que hi hagin reunions entre el president del partit i el secretari general del partit no sol ser molta notícia.
3: Parece más bien como que ayer Pérez Llorca fue a declarar ante el Tribunal Supremo de Génova.
4: Davant d'una premissa absolutament falsa, que és que nosaltres ens dediquem a adoctrinar, no?
5: I també valorem portar directament a tres qüestions a fer un recurs d'inconstitucionalitat.
6: Y desde luego hemos solicitado la colaboración a la prensa marroquí para que difunda también los mensajes que está difundiendo la embajada.
7: Y una movilitat metropolitana o interurbana on el cotxe és i segueix sent el rei, no?
8: Bueno, está bien, porque al menos un día, pues mira, la gente intentará coger menos el cotxe.
9: A Punt Ràdio, les notícies del migdia. Patricia Oix.
0: Hola, com està en l'actualitat d'este 22 de setembre ben encarregada d'este dimarts? La primera notícia, el Teatre Principal de València tanca les portes de manera indefinida perquè no es pot garantir la seguretat en cas d'evacuació per una emergència, a més d'altres deficiències estructurals. Ha sigut una decisió presa de forma imminent després que la Diputació de València, que és la propietària de l'edifici, coneguera ahir mateix el resultat d'un informe pericial que havien encarregat i que avisava de que l'estat de salut de les instal·lacions és greu, arriba a més quan ahir mateix l'Institut Valencià de Cultura de la Generalitat presentava la programació de la nova temporada del teatre. El president de la Diputació, que és Vicent Mompo, ha fet una compareixença avui davant dels mitjans de comunicació per a fer pública aquesta decisió. Diu que és una decisió dolorosa, que ha de primar la seguretat i que ha demanat també la implicació de la Conselleria de Cultura, que és la responsable del manteniment i de l'explotació del teatre. No es parla de cap risc imminent de col·lapse, però sí de greus deficiències estructurals i, sobretot, preocuparia, com diem, una hipotètica evacuació. Segons càlculs de la institució provincial, la intervenció per a solucionar aquests problemes costarà prop de 29 milions d'euros i les obres podrien allargar-se almenys 4 anys. Escoltem Vicent Mompo.
1: La seguretat de les persones està per damunt de qualsevol altra consideració. El principal és molt més que un edifici, ho és per a nosaltres i jo crec que per a tota la societat valenciana. És història, és patrimoni, és cultura, és la memòria de moltíssimes generacions de valencianes i de valencians, però precisament per això, ja tenent a les indicacions d'informe, la nostra obligació, com vos dius, és actuar en responsabilitat.
0: El Teatre Principal, ja ho saben, el Teatre Principal de València és el buc insígnia de la programació teatral. Va ser inaugurat en 1832, ha sigut un referent de la programació cultural pública a la ciutat de València. Sobretot, el que ara hem d'estar pendents és aquest cartell de la temporada que quedava en l'aire, que arrencava en 11 dies, el 3 d'octubre. Avui el president de la Generalitat, després de conèixer aquesta notícia, ha garantit que tots els espectacles seran reprogramats en altres espais teatrals de titularitat pública.
10: Yo me quedo con la rapidez que ha tenido la Conselleria de Cultura de asegurar que toda la programación cultural que estaba prevista en el Teatro Principal y que, por lo tanto, estaba prevista en la Ciudad de Valencia, se va a mantener a la Ciudad de Valencia.
0: Després, poc després, hem sabut que serà la Sala Martín i Soler del Palau de les Arts de València la que finalment acull la programació que estava prevista per al Teatre Principal. Són les 2:33 i el president Llorca també ha parlat este migdia sobre aquesta reunió que va mantindre ahir amb el secretari general del seu partit a Madrid, a Miguel Tellado, una trobada que arriba en ple rum-rum per la seva designació com a candidat, que encara no s'ha produït. Diu Llorca que no van parlar d'això, emmarca la reunió com una de les moltes que manté amb la direcció del seu partit i insistís en que està tranquil de cara al debat sobre l'estat de la comunitat, que és la setmana que ve.
10: Yo sé que para vostès es noticia, pero la verdad es que hagin reunions entre el president del partit i el secretari general del partit no sol ser molta notícia a nivell intern, per tant, tinc poc que comentar. No, van parlar d'altres assuntos, no van parlar sobre ell. Tampoco me preocupa eso. Yo voy al debate del estado de la comunidad porque soy el president de la Generalitat y no hay nada más importante que ser el president de la Generalitat, por lo tanto, estoy absolutamente tranquilo.
0: I també una notícia que acabem de conèixer i que pot obrir ja la porta a la tornada de Carles Puigdemont a Espanya. El Tribunal Constitucional ha decidit amnistiar del delicte de malversació de cabals públics a l'exconseller Jordi Turull. Òscar Martínez, bona vesprada.
11: Bona vesprada. Turull ja estava indultat, no amnistiat, per malversació, per la negativa del Tribunal Suprem. Amb la decisió del Constitucional, desapareix el delicte i la pena d'inhabilitació podrà optar a tindre un càrrec públic. Aquesta decisió aclarís també el futur immediat de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, de Carles Puigdemont, acusat també de malversació, fugit a Brussel·les des de fa 9 anys pel procés. Està previst que el Constitucional també resolga en uns dies el seu recurs, el recurs de l'expresident, i puga tornar a Espanya.
0: Les 2:35, Sofia Álvarez a la tècnica, anem amb tot.
9: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
0: Bé, ja són 5 les persones detingudes pel tiroteig mortal entre dues famílies diumenge a Alzira, que en principi va començar com una discussió entre diversos joves i que va acabar amb la mort a tirs d'un jove de 56 anys. En les últimes hores, la Policia Nacional ha arrestat a una altra persona relacionada amb els fets, Òscar Martínez.
11: Després del crim, algú ha botat foc a dos de les vivendes on resideixen els detinguts, a l'extraradi de la ciutat, però no hi ha hagut danys personal, només materials. També s'ha calat foc a diversos cotxes, en el que s'interpreta com a actes de revenja d'una de les famílies. La delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmat este migdia que tots els fets estan relacionats. Este matí han passat a disposició judicial 4 dels detinguts.
0: I escoltem l'alcalde d'Alzira, que parlava este matí de que va que la policia local, més enllà del treball de la Policia Nacional, està actuant de mediador per a poder ajudar a que les aigües tornen al seu cabal.
12: Sí que estan col·laborant, evidentment, per a intentar pues, baixar la tensió, i el que s'està intentant també per la nostra banda és parlar amb ells per apaciguar els ànims.
0: Seguim amb altres assumptes. Les 2:36, el govern espanyol assegura que treballa a tots els nivells, també amb l'executiu del Marroc, per a evitar que demà, dia 23, es repetisca l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
11: Sí, demà el Marroc celebra eleccions legislatives i l'executiu espanyol està alerta davant els missatges i els moviments en xarxes socials semblants als del dia 30 de juliol, que indiquen que la policia marroquina rebaixarà la vigilància en la frontera amb la ciutat autònoma. Pels comicis, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, que té previst entrevistar-se a Nova York amb el seu homòleg marroquí, aprofitant l'Assemblea de l'ONU, s'ha mostrat preocupat pel nivell de desinformació que hi ha en les xarxes socials marroquines, ha demanat la col·laboració de la premsa del Marroc per a combatre la desinformació.
6: Y desde luego hemos solicitado la colaboración a la prensa marroquí para que difunda también los mensajes que está difundiendo la embajada, los consulados generales de España en Marruecos, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, y así lo están haciendo también.
0: I de la cimera de la ONU, Álvarez ha fet aquestes declaracions des de Nova York, on està en mitja hora arranca esta Assemblea General de l'ONU, la cita anual que marca l'agenda dels grans temes mundials, però ho fa al ritme que imposa Donald Trump, que a més és l'anfitrió. Per això, Groenlàndia serà un dels temes que se serviran sobre la taula. El president nord-americà ja ha dit que se signarà un acord pel qual els Estats Units assumiran el control permanent sobre la seguretat de l'illa.
11: Sí, en tot cas, més enllà dels discursos, en l'hemicicle de l'Assemblea interessen les trobades i les negociacions entre mandataris, però fora del programa a priori no s'esperen avanços importants ni pel que fa a la guerra a l'Orient Pròxim, encetada pels Estats Units i Israel contra l'Iran, ni en la guerra ucraïna per la invasió russa. Per cert, el president espanyol Pedro Sánchez s'ha esborrat de la recepció de benvinguda oferida per Donald Trump en alegar problemes d'agenda, encara que no té res apuntat en l'agenda.
0: Vicemont Agut.
13: Sí, podríem dir, Patricia, que és la Setmana Gran de les Nacions Unides, una cita que efectivament ha marcat l'agenda global durant els últims 80 anys. Hi participen 115 caps d'estat o de govern que intentaran posar ordre en un món cada dia més desordenat. En paraules del secretari general, vivim un moment d'estrès elevat.
14: The mood before high level week is high stress.
13: Per a començar, no estaran ni Putin ni Xi Jinping, i això fa impossible que hi hagi avanços per a posar fi a la guerra d'Ucraïna, el descontrol de la intel·ligència artificial o la guerra comercial. El president xinès es reunirà dijous amb Trump, però lluny de la seu de l'ONU, a la Casa Blanca. Trump no descarta reunir-se també

0: amb el president de l'Iran en plena guerra al Pròxim Orient i amb Delcy Rodríguez, que busca legitimitat pel seu govern de transició a Venezuela sense convocar eleccions. El president dels Estats Units té previstes fins a 11 reunions en un dia, aprofitant eixa altaveu mundial que sempre és l'Assemblea General de l'ONU.
1: Bé, i en l'oratge esta matinada donarem la benvinguda ja oficial a la tardor, però continuarem amb temperatures d'estiu. Lluís Obiols, bona vesprada.
2: Bona vesprada, s'acaba l'estiu, però la calor continua. De fet, ja hem superat els 33 graus a les comarques centrals. Manuel, que és a Xella, Ontinyent, valors que avui puntualment poden superar els 35. Molta calor, vesprada de sol, algun núvol al molt fi i vent fluix. Esta pròxima matinada, a les 2:05, donem la benvinguda a la tardor astronòmica i ho fem amb alguns canvis. Tindrem més humitat, demà al matí es formaran alguns núvols baixos, algunes boires a les comarques centrals, al sud del Golf de València, que es dissiparan ràpidament. Per tant, serà un dia de sol, amb vent fluix i les temperatures lleugerament més baixes, la majoria dels valors màxims de 29 a 32 graus. Les temperatures màximes demà més altes entre les valls del Vinalopó i el Baix Segura. Entre dijous i divendres tornen a pujar les temperatures. Atenció, divendres de nou valors puntualment superiors als 35 graus, però baixaran el cap de setmana. De moment, sense pluges.
3: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
1: Bé, això ho avançaven en la portada. El Teatre Principal de València tanca de manera indefinida per seguretat perquè s'han detectat deficiències en l'estructura que obliguen a una remodelació profunda de l'edifici del segle XIX, que és un dels espais culturals, ja ho saben, més importants de la ciutat de València.
4: L'anunci del sobtat tancament del Principal l'ha fet este matí Vicent Mompó, president de la Diputació de València, que és la propietària de l'edifici que cogestiona la Conselleria de Cultura.
5: Ens ha costat, però l'aprenem des de la responsabilitat. I és que el Teatre Principal ha de tancar les seues portes per seguretat. La decisió l'aprenem a partir de les conclusions d'un informe pericial que coneguerem ahir mateix, demà dels tècnics, ahir per la vesprà, i que determina la situació actual de l'edifici.
4: El cap de Servei i Projectes Tècnics de la Diputació, Evaristo López, ha explicat que no es podia garantir l'evacuació del teatre en cas de necessitat.
6: Hi ha una problemàtica latente que no se podria garantir la evacuació i funcionament en períodes d'activitat sempre que hi hagués una incidència, però el que els tècnics de Diputació hem concluït és que no podem estar a l'expectativa de tenir sort o no tenir sort perquè no hi ha ninguna incidència.
4: Bé, l'informe assegura que no hi ha risc immediat d'enfonsament de l'estructura, però sí un deteriorament que no existia l'any 24 i que obliga a tancar el teatre. Segons les primeres estimacions, les obres de remodelació, que s'han pressupostat en 2 milions d'euros, duraran almenys 4 anys. El teatre, el principal, és propietat de la Diputació, que cogestiona l'edifici amb la Conselleria de Cultura, que és la responsable del manteniment també de la programació. Sense esmentar-la, Vicent Mompó ha reclamat ajuda de la Generalitat.
5: La Diputació assumirà la responsabilitat que li correspon, clar que sí, no pot ser d'una altra forma, però volem que totes les administracions i institucions que tenen competències en matèria cultural i participen de l'activitat del principal s'impliquen també en el seu futur, ja que el que està en joc és un espai fonamental, com he dit ja, per a tota la societat valenciana.
4: Bé, el que sorprèn és que el tancament s'hagi decretat tot just l'endemà que la directora adjunta d'Arts Escèniques de l'Institut Valencià de Cultura, Maria José Mora, presentarà la programació de la nova temporada del Principal, que tenia programades 31 produccions.
1: Sí, entre aquestes produccions, fins al 30 de setembre hi havia programades El llibre de la selva, una producció familiar dirigida per Rosa Àngeles Valls, i la meitat de la programació haurà de ser reubicada, ja els hem dit, que serà en el Palau de les Arts. Montse Català té més informació.
7: Sí, amb els cartells de la funció encara penjats a la porta, ha rebut avui la notícia aquest edifici neoclàssic que és motor cultural de València. El llibre de la selva era l'estrena de la temporada de l'Escalante. 2 setmanes havia estat dins la companyia ultimant detalls abans de l'estrena de dissabte, però a nit es van suspendre la funció escolar d'avui. I ara ja saben que tampoc faran les altres 7 que tenien programades ni les del cap de setmana, amb entrades esgotades. Avui la taquilla ja estava tancada per a esta i per a les altres 8 propostes que ahir mateix es van presentar per al pròxim trimestre. Teatre, dansa i circ, que començaven en 10 dies davant un sector escènic que s'ha quedat atònit amb la notícia. Des de la Generalitat han reubicat ja totes les funcions al Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts. Escoltem Marta Alonso, directora general de Cultura, i Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat.
8: Estamos trabajando para trasladar toda la programación al Teatro Martín y Soler para que el público pueda disfrutar de la programación prevista en las mismas condiciones.
9: Yo me quedo

0: con la rapidez que ha tenido la Consejería de Cultura de asegurar que toda la programación cultural que estaba prevista en el Teatro Principal y que por lo tanto estaba prevista en la Ciudad de Valencia se va a mantener en la Ciudad de Valencia. Yo creo que es así se tiene que trabajar en la administración y yo estoy muy orgulloso hoy de la gestión de la Generalitat Valenciana.
1: Ara es treballa en planificar la programació perquè les companyies puguen fer rendible els espectacles en el Martini Soler, que és molt més reduït.
2: Bé, el Tribunal de Constitucional ha començat avui la revisió dels recursos d'empara dels líders independentistes catalans contra la interpretació del Tribunal Suprem per a negar-los l'amnistia i ha decidit, finalment, amnistiar el delicte de malversació a l'exconseller Jordi Turull, la qual cosa obri la porta a amnistiar també el mateix delicte que pesa sobre l'expresident de la Generalitat de Catalunya, sobre Carles Puigdemont.
3: Sí, la llei d'amnistia es va aprovar en l'any 2024, però el Suprem va argumentar que el delicte de malversació de cabals públics és una de les excepcions de la norma per a no aplicar-la. Per a no aplicar-los la llei de l'oblit. Avui, el Constitucional ha debatut el primer recurs. El de l'exconseller de la Generalitat de Catalunya, Jordi Turull, li ha donat la raó, li ha dit al Suprem, que l'ha d'amnistiar. La majoria de magistrats del Constitucional també ha obligat al ponent, al magistrat conservador José María Macías, a canviar la posició contrària a l'aplicació de l'amnistia que este tribunal va sentenciar que és constitucional l'any passat. El Tribunal Constitucional té previst resoldre en 2 setmanes els recursos. També altres recursos, també el de l'expresident Carles Puigdemont, que tindrà via lliure per a retornar a Espanya 9 anys després de fugir a Bèlgica, ja sense causes penals pendents.
2: I també de tribunals, el Consell General del Poder Judicial, ho hem conegut també a migdia, ha arxivat les queixes contra la jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió de la Dana, unes queixes que va formular els dos investigats en esta causa, l'exconsellera Prades i l'exsecretari autonòmic d'Emergència, Emilio Argüeso.
3: Sí, el Poder Judicial l'ha invalidat en haver estat captada de manera irregular la gravació al marit de la jutgessa. Descarta, per tant, que existisquen proves de la seva participació en la pràctica de diligències i en declaracions dels investigats. L'advocat de l'exconsellera imputada sostenia l'existència d'irregularitats que vulneraven drets fonamentals de les parts i posava en qüestió l'equitat del procediment amb afirmacions categòriques sense bases probatòries suficients. Però el Consell General del Poder Judicial no ha pres en consideració aquests arguments.
2: La crisi de Ceuta, també l'obertura de Juliol a la dona del president Pedro Sánchez, ha centrat avui les preguntes a l'executiu després del Consell de Ministres. El govern demana equanimitat al jurat popular que ha de jutjar Begoña Gómez. Redacció de Madrid, Lucía Mas.
4: Des del govern espanyol consideren injusta la decisió de Peinado, parlen de persecució judicial i es pregunten si després del judici mediàtic un jurat popular pot ser imparcial. Elma Sáez, ministra portaveu.
5: És que l'escarnio públic és absolutament insoportable. Nadie desconoce en este país el caso. Confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia declarar a Begoña Gómez inocente.
4: Una opinió compartida pels socis de legislatura. Alberto Ibáñez, portaveu de Compromís Sumar.
6: Pseudomedios, redes sociales controladas por potencias extranjeras y multimillonarios, yo no confío en que este jurado pueda actuar de manera libre.
4: El president en la cimera de l'ONU encara no s'ha pronunciat. Per al PP, els jutges fan el seu treball i el que és inacceptable és l'atac del govern a la justícia. Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
7: A lo mejor el gobierno preferiría un juzgado en el que estuviese, oye, Robles, Marlaska, podemos poner también a Dolores Delgado, la anterior fiscal general del Estado que fue ministra, que será completamente imparcial, entonces que juzguen ellos, que esos sí que son realmente imparciales.
4: Y desde Vox proponen esta solución a Sánchez.
8: Se queja constantemente de la acción judicial. Lo mejor que pueden hacer es dejar de delinquir.
4: En cara sense data, Begoña Gómez s'assentarà en el banc dels acusats per malversació i tràfic d'influències.
2: Les 2 de la vesprada, 47 minuts, el ministre de Política Territorial, Memòria Democràtica, Àngel Víctor Torres, ha actualitzat les xifres de la situació a Ceuta, ha assegurat que hi haurà 6.800 migrants que han tornat voluntàriament al Marroc. També ha dit que 318 han sigut expulsats.
3: Sobre l'afiliació dels menors no acompanyats, Torres ha afegit que hi ha 2.321 menors no acompanyats que ja han sigut filiats, quasi 300 més que fa una setmana, i segons estimacions del govern, hi ha entre 500 i 700 menors encara als carrers de la ciutat autònoma. I mentrestant, allí a Ceuta hi ha qui busca fer negoci d'esta situació. En poc menys d'una setmana, la policia ha localitzat el tercer pis, Pastera, on hi havia 20 migrants, la majoria menors d'edat, molt a prop del centre d'acollida temporal. S'ha denunciat al propietari de la vivenda.
2: I sobre els nous llocs a Ceuta per habilitar nous campaments provisionals per acollir sota un sostre els migrants que romanen als carrers de la ciutat autònoma, el ministre Torres, que és el comandament únic, ha explicat que 6.000 adults i més de 2.000 menors estan ja en campaments habilitats pel govern central.
9: Un alivio porque más de 6.000 personas están ya en los recursos habilitados para mayores por parte del Gobierno de España, a los que se suman los menores en más de una quincena de recursos por parte de la ciudad autónoma, más de 2.000 menores. Seguiremos esta semana y la próxima con nuevas habilitaciones de espacios y también las modificaciones que sean precisos en el Real Decreto, con algún espacio que tengamos que asumir e incluir. Siempre lo vamos a intentar en consenso, como lo hemos hecho desde el principio con la ciudad autónoma de Ceuta.
2: A Alzira continua l'atenció desencadenada pel tiroteig mortal de diumenge. Els 5 detinguts han passat a disposició judicial. Vanessa Gregori.
10: L'últim dels detinguts pel tiroteig mortal d'Alzira és un home de 51 anys que la policia arrestava esta matinada. Pilar Bernabé, delegada del govern en la Comunitat Valenciana.
11: Són 5 les persones detingudes i en les pròximes hores passaran a disposició judicial.
10: Este matí els furgons de la policia han traslladat 4 dels detinguts a dependències judicials. Un altre continua pendent de rebre l'alta de l'Hospital de la Ribera, on es recupera sota custòdia policial d'una ferida de bala. Mentre el grup d'homicidis de la policia avança en la investigació d'un tiroteig que deixa una víctima mortal de 56 anys i 3 ferits, la tensió augmenta al barri de l'Alquerieta i la seguretat continua reforçada.
11: Reforzar e intensificar la presencia policial y la coordinación policial entre el Cuerpo de Policía Local de Alzira y el Cuerpo de Policía Nacional.
10: Col·laboració per augmentar les tasques de vigilància en els carrers, cementeri i l'escola on acudixen els fills desimplicats. Alfons Domínguez, alcalde d'Alzira.
12: Lo que se está intentando también, per la nostra banda, es parlar en ells per apaciguar els ànims.
10: A pesar de les mesures de seguretat, en les últimes hores han aparegut cremats vehicles i vivendes que pertanyen als detinguts.
2: Vale. El govern espanyol no descarta presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei d'acompanyament aprovada per les Corts al juliol per la petició d'empara dels sindicats del professorat i de la inspecció educativa que estimen que la Generalitat vol usar la inspecció com a un òrgan de control ideològic o de policia de pensament.
3: La delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, que s'ha reunit este matí amb el professorat, directors d'institut i de la inspecció educativa a petició d'estos col·lectius, ha afirmat que els valors constitucionals, com ara la igualtat, no poden posar-se en qüestió. Ha denunciat la inseguretat jurídica que la llei aprovada pel PP i Vox genera entre el professorat i els inspectors d'educació.
11: L'associació d'inspectors, hi ha una associació d'inspectors que ha demanat també amparo al govern d'Espanya perquè estan en una situació de molta inseguretat jurídica. I les lleis estan per a donar seguretat jurídica, no precisament per a arribar a una confrontació i també a una situació d'autocensura a la que estan arribant.
2: I el preu de la gasolina que continua ofegant els conductors i les conductores. Maria Poveda.
13: Sí, efectivament. Omplir el depòsit s'ha convertit en un mal de cap per a les famílies que este mes de setembre han vist com de nou el preu s'acosta o fins i tot supera, segons la gasolinera, els 2 euros per litre. En concret, avui, el preu mitjà de la gasolina se situa en 1,92 euros el litre i el de dièsel en 1,94. És un 34 i un 40% més, respectivament, que al mes de gener i suposa que ja no podem omplir un depòsit mitjà per menys de 100 euros. I això que este mes encara es mantenen les bonificacions del govern central per a pal·liar la pujada. Unes mesures insuficients per als conductors que miren de reull l'1 d'octubre, d'ací una setmana, quan podria encarir-se encara més el combustible, ja que els descomptes desapareixeran, a més que el govern els prorrogue. Escoltem alguns usuaris.
14: Me ha dado la sensación de que ha subido 5 céntimos más esta semana. 2,368, estoy pagando hoy.
15: Cabe, digamos, costa més omplir el depòsit i de fet, pues mira, tinc que anar en moto.
16: Pues menos mal que un descuento, porque es que más de 2 euros ya me parece pasarse, si es que la gente necesita moverse.
2: I avui és el dia sense cotxe, amb transport públic gratuït a les grans ciutats. L'objectiu, conscienciar-nos per a deixar el vehicle a casa. Lourdes Espinosa.
17: Efectivament, Patricia, segons un estudi del Ministeri de Transport, cada dia es fan vora 6 milions de desplaçaments en cotxe, quasi 6 vegades més que en transport públic. Això sí, hi ha diferències. Mentre el transport públic urbà ha crescut molt en els últims anys i ja supera el milió de desplaçaments diaris, pel que fa als trens de rodalia, han experimentat una caiguda de viatgers. Avui la bona notícia és que el transport públic de València i l'àrea metropolitana, és a dir, el metro, MT, metrobús, és gratuït, així com el tram d'Alacant i el de Castelló. A molts usuaris és agafat per sorpresa.
18: Una sorpresa, sí, está muy bien.
19: Me acabo de enterar.
20: Pero no aumentar la huella de carbono de cada persona.
21: Quitamos un poco la contaminación sónica.
22: Es mucho más beneficioso para el medio ambiente.
23: Me alegro, por lo menos hoy no lo pago.
17: A més, agarrar avui l'autobús a València pot tindre premi. L'EMT ha amagat 500 bonobuses en els vehicles per a qui es trobe.
24: No n'hi ha hagut sort, estan totes agotades.
17: I és que s'han col·locat a les 5 del matí i sembla que en un parell d'hores els han trobat tots.
2: i la sequera continua posant contra

0: Les cordes dels ramaders dels porcs, algunes explotacions han de recórrer a camions i cisternes. Raúl Piñana.
1: És el cas de Juanjo Boix, amb un ramat de més de 200 animals. Cansat del cost dels camions Cuba, que a voltes hi ha que esperar dies, ha invertit a llarg termini en un camió al que ha coblat una cisterna.
2: Això és una despesa molt considerable. A partir de la base de que des de fa mes i mig, de tot el mes d'agost, doncs, hi havia alguna d'aigua d'almacenar. Entre la calor que s'ha evaporat i el no hi haver pluges, doncs, s'ha agotat. I ara doncs, és el que hi ha. Hasta que plourà la tardor o no plourà, hasta que el temps ens donarà tregua, doncs, bueno, en aquesta situació estem.
1: Sense aigua tampoc hi ha pastura i hi ha que invertir en forratge. Demanen a les institucions inversions que garantisquen les reserves a llarg plaç.
0: Parlem de la cimera de l'ONU que arranca d'ací a uns minuts, a les 3 de la vesprada. És la cita diplomàtica més important de l'any. Participen 115 caps d'estat i de govern, però Vicent Montagut, l'ONU és una institució debilitada en un món cada dia més desordenat.
3: Sí, durant els últims 80 anys el món ha travessat una llarga llista de crisi, però fins i tot en plena Guerra Freda els desafiaments globals s'han debatut en l'Assemblea General de l'ONU. A la tribuna d'oradors encara retronen aquestes paraules d'Hugo Chávez a George Bush.
4: Ayer estuvo el diablo aquí. Huele a azufre todavía.
3: Ara les Nacions Unides són una organització debilitada i els debats principals tindran lloc fora de la mateixa assemblea. Trump i Xi Jinping es tornaran a veure les cares dijous, però serà a la Casa Blanca. Damunt de la taula, la guerra comercial i el descontrol de la intel·ligència artificial. I els analistes no esperen acords. Trump no descarta reunir-se també amb el president de l'Iran en plena guerra al Pròxim Orient. Un conflicte que diu acabarà prompte.
5: Sí.
3: I la presidenta encarregada de Venezuela busca legitimitat per al seu govern de transició sense passar per les urnes.
6: Llegamos de pie, caminando frente en alto.
3: De tot això se'n parla ja en reunions bilaterals, en fòrums alternatius, des d'esta vesprada també a la seu de l'ONU, una organització en crisi que resisteix a caure en la irrellevància.
0: Anem a més assumptes. El president del govern, Pedro Sánchez, manté la seva agenda a Nova York i en aquests moments assisteix a la sessió d'obertura d'aquesta assemblea. Abans, Sánchez s'ha reunit amb el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, i per motius d'agenda, segons fonts de Moncloa, ha rebutjat la invitació a la recepció que Donald Trump ofereix als països membres. I com a anfitrió de la ciutat que acull l'assemblea, l'alcalde de Nova York ha rebut a la residència oficial el president dels Estats Units, Donald Trump, i Zoran Mandami, dos polítics a les antípodes que han aparcat les diferències i han exhibit cordialitat. Fins i tot Trump, que ha protagonitzat dures crítiques al demòcrata, ha dit que té potencial per a ser un gran alcalde. Mandami necessita suport de l'administració federal per a impulsar un dels seus compromisos de campanya, la construcció de 12.000 vivendes noves a Manhattan. I molt comentada està sent la irrupció de Trump en la televisió en streaming presentada avui per la Casa Blanca, un canal de 24 hores, on s'emeten actes i discursos sencers del president sense importar si són recents o antics. És la resposta al boicot de les grans cadenes que ha deixat de seguir-lo en protesta pel veto de la CNN, MS Now i Político. Marian Company.
7: Un boicot que ja ha demostrat Patricia pot fer-li molt de mal. Ha passat a la inauguració de l'heliport de la Casa Blanca, una escena que s'ha convertit en viral, perquè quan Trump parla l'únic que sent és el so sord del micro d'ambient. El que ha passat és que cap de les cadenes que es tornen per seguir-lo a tots els llocs ha acudit a gravar l'acte en solidaritat amb la CNN i els altres dos mitjans de comunicació als quals no es deixa entrar a la Casa Blanca perquè, segons Trump, fan informació falsa. Entre els mitjans que s'han plantat està la Fox, la cadena republicana per excel·lència.
0: Fa 20 anys que conviu amb el piano, ara aquesta passió li obre les portes de Nova York. El jove pianista valencià de 25 anys, que sona ara en les zones, Carlos Alfonso, inicia una gira pels Estats Units de la mà del Teatre Real de Madrid. Sílvia Sáez.
8: Hi ha notes que arriben molt lluny. Les de Carlos Alfonso sonaran pront a Nova York i a Miami. El jove pianista de Catadau viatjarà als Estats Units amb el programa Crescendo del Teatre Real de Madrid. Una oportunitat per fer-se escoltar a l'altra banda de l'Atlàntic.
9: Sempre tens ixos nervis. A més, sent la primera volta que vaig a Nova York, als Estats Units, però sí que és veritat que tinc la sort d'haver pogut participar ja en alguns concerts, alguns concursos, i tindré ja un poc eixe rodatge. I crec que ho anem a poder disfrutar molt.
8: Fa anys que conviu amb el piano, des dels 4 anys, però ara ha descobert una nova manera de fer música. ja no toca sol.

0: ara acompanya, respira amb les veus.
1: I sempre la teva intenció és intentar ajudar i inclús poder millorar l'interpretació del cantant.
0: A més, compartirà escenari amb joves talents de la Metropolitan Opera.
1: És algo molt novedós, que és la primera vegada que se fa, que participen els dos programes i, a més, siguen dos dels més importants del panorama musical.
0: Tres concerts, dos ciutats i un piano valencià disposat a creuar fronteres.

0: Són les 3 de la vesprada, algunes de les notícies d'este matí. La primera l'hem conegut fa aproximadament mitja hora. El Tribunal Constitucional ha contradit el criteri del Suprem, ha decidit que el delicte de malversació de l'exconseller català Jordi Turull en el marc del procés sobiranista es pot amnistiar. Una decisió que està pendent encara, però que obri la porta al retorn de l'expresident català Carles Puigdemont quan en les pròximes setmanes s'aprove ixa sentència. José Soler, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Patricia. La llei d'amnistia que es va aprovar en 2024, el Suprem va argumentar que el delicte de malversació és una de les excepcions. Avui el Constitucional té previst debatre el primer recurs de l'exconseller Turull i també té previst resoldre en 2 setmanes els recursos també de Carles Puigdemont.
0: I de la notícia d'ací, de casa, al Teatre Principal de València, que tanca de manera indefinida. El següent contat al llarg d'aquest temps de notícies és una de les notícies del matí. Darrere d'aquest tancament, anunciat de manera sobtada només un dia després de presentar la nova temporada, es troba la falta de seguretat davant d'una eventual evacuació, també deficiències en l'estructura.
1: Tot arran d'un informe pericial que es va conèixer a nit, que ha obligat la Diputació de València a prendre aquesta decisió i que passa per tancar i reformar un teatre que està en funcionament des del segle XIX. La intervenció costaria prop de 29 milions d'euros i les obres es podrien allargar almenys 4 anys. Pel que fa a la programació prevista per a esta nova temporada, es reubicarà la sala Martín i Soler del Palau de les Arts, però les productores es mostren preocupades per les conseqüències que este tancament pot tindre per a les arts escèniques valencianes.
0: I un altre punt d'atenció d'este dimarts està a Alzira. La Policia Nacional ha detingut esta matinada, ja ho saben, una quinta persona pel tiroteig de diumenge on va morir un home de 56 anys.
1: Sí, tenim una última hora perquè el magistrat acaba d'acordar la presó provisional comunicada i sense fiança per a 3 d'ells, per a un quart ha prorrogat la detenció amb la intenció de prendre-li una declaració demà, si el seu estat de salut ho permet. I respecte del quint home, l'últim detingut ha dictat la llibertat amb mesures cautelars.
0: I de l'àmbit polític, el president Pérez Llorca s'ha mostrat avui tranquil sobre la seva designació com a candidat a la presidència de la Generalitat, que està centrat, diu, en el debat sobre l'estat de la Comunitat Valenciana, que serà la setmana que ve.
1: Pérez Llorca ha assegurat que este tema no es va tractar en la reunió que va tindre ahir per la vesprada a Madrid amb el secretari general del PP, amb Miguel Tellado, i que va ser una més de les reunions que manté regularment.
2: No, van parlar d'altres assuntos, no van parlar sobre ell. Tampoc me preocupa eso. Yo voy al debate de l'estat de la comunitat porque soy el president de la Generalitat y no hay nada más importante que ser el president de la Generalitat. Por lo tanto, estoy absolutamente tranquilo.
0: I a esta hora, a les 3, ja ha començat a Nova York l'Assemblea General de l'ONU amb presència de Pedro Sánchez, també els ministres d'Exteriors, Álvarez, i la ministra per a la Transició Ecològica serà a Eriksen.
1: Sí, es tracta d'una trobada que marca l'agenda dels grans temes internacionals, la guerra d'Ucraïna, el descontrol de la intel·ligència artificial o la guerra comercial, entre altres. Sánchez no ha acudit a la recepció oficial que ha oferit Trump. També a Nova York està el ministre d'Afers Estrangers, com hem dit, que es reunirà en les pròximes hores amb el seu homòleg marroquí per abordar la crisi migratòria a Ceuta.
0: Acabem, són les 3 i 3 minuts. A les 4, com sempre, actualitzem. Ara es queden en el Forcat amb Sílvia Soria. Nosaltres tornem demà més i millor. Adeu.
3: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
5: Tria Transport Públic. Molte per a arribar on vols. Conecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe, transport públic gratuït.

0: Moute, connecta, comparteix. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
1: A Punt Ràdio. A Alacant, 96.5. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada. Les 3 i 4, quasi ja, les 3 i 5 de la vesprada, i és 22 de setembre. S'havien compromès a dur a Cristóbal Aguado, l'anem a tindre més de mitja hora per a parlar de les coses que li interessen a ell, a mi i a tot el sector. Ve com a, en este cas, com a membre, perquè ja ha entrat al Casino d'Agricultura com a una de les persones destacades en la directiva, jo crec que això marcarà un abans i un després, Reial Societat Valenciana d'Agricultura i Esports. Parlarem l'altre dia dels premis, ja sabem quins són, anem a parlar en ell i, per suposat, anem a aprofitar per a xerrar un poc sobre la situació. D'ací una hora, no sé si una hora exacta, però més o menys, a les 4 està prevista, arranca una reunió molt important entre el ministre Planas, Asacha, UPA i COAG. D'això depèn si hi haurà o no protestes. No sabem encara quan seran ni com. D'això se té que decidir en altres reunions més endavant. Crec que esta mateixa setmana també ho confirmarem ara en Cristóbal. Però bueno, estic molt pendent del tema. I sí que benvinguts a un programa que, bueno, s'augura intens. Ja sabeu que Cristóbal és molt apassionat i és un home molt vehement, així que anem a tindre mitja hora de conversa. I continuarem estrenant una secció sobre sostenibilitat. I ve un gran de la ràdio, Marc Agliata, un bon amic des de que vos parla, i mos va intentar explicar de forma senzilla una directiva que vos afecta. Estigueu pendents, això serà a partir de mitja, perquè és important. I per cert, de nou, la Generalitat Valenciana reclama, i a més en caràcter urgent al govern d'Espanya, que actue ja davant l'augment de les importacions de cítrics, en este cas per les provinents de Sud-àfrica. Bueno, ja sabeu que això pot tindre un impacte molt seriós en el sector citrícola. Escoltem el que ha dit al respecte. Fa no res el conseller Miguel Barrachina.
1: El gobierno valenciano ha vuelto a pedirle al de Pedro Sánchez por segunda vez en este año que active las cláusulas de salvaguarda para salvar, para proteger a los citricultores valencianos. Lo hicimos el pasado 2 de febrero y todavía no nos han respondido. Y nuestros agricultores no pueden esperar. Hemos reclamado eso porque él nos representa ante Europa y también los mayores controles de frontera para que aquellas naranjas, aquellos cítricos tratados con fitosanitarios aquí prohibidos, no puedan cruzar nuestras fronteras. Queremos igualdad de trato y eso es lo que le hemos reclamado a Pedro Sánchez por segunda vez en este año.
0: I així arrenquem, per tant, aquesta petició, en este sumari i en l'equip. Sabeu que la part tècnica està a Tono Escribano i en la part de producció, aquesta peixera, sempre en aquest somriure, Sílvia Alabort. Arranca, per tant, el Forcat.
2: El Forcat, a Punt Ràdio.

0: I avui, com havíem promès i ens havíem compromès, tenim a tota una autoritat per a parlar de moltes coses, però especialment dels premis del Casino d'Agricultura. Avui ens ve en bones notícies. Ara, jo no penso desaprofitar per a parlar d'altres que estan en pleníssima actualitat, com és la crisi del sector, les reunions d'esta vesprada, les mobilitzacions, etc etc. Estic parlant de Cristóbal Aguado. Cristóbal, benvingut a casa.
1: Moltes gràcies, Sílvia. Un honor estar al teu costat.
0: Sempre és una alegria, perquè, bueno, Forcat i Cristóbal, Cristóbal i Forcat, hem anat sempre de la mà. Jo conté moltes vegades l'anècdota de que la primera entrevista que vaig fer allà per el 1998 va ser a Cristóbal Aguado.

0: vas tindre això honor i te'n recordes de l'anècdota, no?, de lo que me digueres.
1: Molts anys de relació, de proximitat, d'amistat i de professionalitat al mateix temps. I això, quan encontres una persona com tu en un programa tan important i que, a més, te dona temps per superar un temps prudent i poder-te dirigir als oients i explicar les coses, és una satisfacció.
0: Bueno, ja anem a tindre, perquè jo no t'amolle fins i mitja, com a mínim. Però primer anem a començar en les coses bones. Anunciàrem ja la setmana passada que estàvem pendents del veredicte, dels premis, del Casino d'Agricultura. Ja ens està confirmat qui són els guanyadors. Me comentes un poc per damunt, perquè sempre hi ha, evidentment, representants del nostre sector.
1: Bueno, és un any que ha que reconèixer que és extraordinari. Extraordinari totalment, perquè és una nova etapa en la història del casino. Rafael Aznar és el nou president del Casino d'Agricultura, Real Societat Valenciana d'Agricultura i Deports.
0: Exacte.
1: En una història extraordinària, des de 1858, una entitat senyera i referència dels valors agraris, socials, industrials i artesanals de la Comunitat Valenciana, en totes les personalitats més rellevants de la societat valenciana ahir presents i que intenta seguir, després de tants anys, siguent una referència en la societat valenciana. I el president, Rafael Aznar, me va invitar a participar en la junta directiva. Forem elegits i, per tant, jo sóc una persona més del seu equip perquè buscava persones conegudes, expertes en distintes matèries i, naturalment, m'ha adjudicat la faceta agrària del Casino d'Agricultura. En molta il·lusió, i és un honor per a mi, no vaig a negar-ho. I ahir estàvem ja anys col·laborant, jo formé part del jurat dels Premis Il·lustres del Casino d'Agricultura, de la Societat Real Societat Valenciana, i, naturalment, una volta més, ara amb més responsabilitat, doncs hem tingut la reunió del tot el jurat i hem fallat els premis al mèrit agropecuari i medi natural, el mèrit empresarial, el mèrit institucional, el mèrit assistencial i el mèrit al deport. Són, naturalment, una cosa que és un referent en distints sectors de la societat valenciana i que té, naturalment, el mèrit de tindre després un impacte en la societat en tots els aspectes a on s'aposta. Crec que és molt important aquesta faceta dels premis il·lustres i jo crec que el que busca la societat és seguir marcant aquests inicis de la burguesia valenciana de l'any 1800 i pico, 1858, i demostrar que el sector primari és molt important. I per això, junt en els demés premis que s'entreguen, se tornen a renaixer l'aspecte de lo que era. I en aquests premis il·lustres, enguany, la veritat és que han eixit nomenats i nombrats i otorgats els següents premis a les següents entitats. En medi natural, al Parc Natural de l'Albufera, tots sabem lo que és i els anys que complís i l'aspecte que està fent pa València de protegir el medi ambient. També hi ha una empresa puntera com és Fertinagro Biotech, una empresa de les grans d'Espanya i d'Europa que avui té interessos en molts llocs i que està construint un sector tecnològic a Cinc València. Com no, el producte estrella valencià, la IGP Citrix Valencians, que tots sabem el treball que està fent de portar la taronja en la marca de qualitat de taronja i mandarina valenciana. I com no, el Cotolengo Padre Alegre. Hi ha que fer una visita i se centre per a veure el treball social, humanístic, de forma que allà que estan portant a cap i la importància que tenen estos centros a aquestes persones desvalides que requereixen i necessiten que la societat els doni un abrigo, un reconeixement i un manteniment. I, des de luego, no hi ha que oblidar, en València, si algo està triomfant, és el València Basket Club. Hi ha que reconèixer que estan marcant hitos en el deport, que estan mantenint un nom, una figura i un exemple del deport ben fet i, des de luego, de portar el nom de València com a marca. Això és molt important i crec que el jurat del Casino d'Agricultura pot estar satisfet de que ha posat a primeres espases en els Premis Il·lustres de 2026.
0: Un jurat que tinc així la relació està plena d'autoritats molt vinculades al sector

i a la Societat Valenciana. Pues estàs tu, lògicament, està Rafael, lògicament, Ballester Olmos, enginyer i professor universitari de paisatgisme i jardineria, està Paco Alós,

0: Bueno, exactament en quin sentit? Què plantegeu de canvis? Aneu a girar més cap a l'activitat agrària? Aneu a fer més esdeveniments cap a la societat en el seu conjunt? O sigui, quin és l'enfoc nou?
1: Bueno, el Casino de l'Agricultura no és que hagi fet una revolució, ha fet una nova etapa. L'etapa anterior tots estaven treballant molt fort per millorar al màxim en tots els aspectes l'activitat quotidiana del Casino d'Agricultura, però ara, en aquesta nova etapa, pues, s'adquirixen noves visions, noves potenciacions d'activitats, augmentar el número de socis, vincular més si cap a la societat valenciana i a totes les activitats socials, inclús polítiques, el prestigi i el bon fer del Casino d'Agricultura. Està ubicat en el cor de València, en el carrer La Pau, en cantó Encomèdies. És un lloc privilegiat i volem que la societat valenciana sàpiga que té història, que té entitats senyeres, que són persones i entitat que se vincula a tot tipus d'actes culturals, socials, de diversió, de deports, de tot tipus d'actuació i, com no, agrari, perquè no s'oblidem totes les facetes que té. Per això és la Societat Valenciana d'Agricultura i Deport. El que vull dir és que el Casino d'Agricultura, lo que les persones que formen la Junta, que és molt ampla, persones de màxim nivell professional, cultural, social e inclús en bases polítiques, i que naturalment totes aquestes aportacions pues, són un repte per a buscar aquests objectius que es perseguissin i que indiscutiblement en la vida política, social, professional i de tot tipus que té el president Rafael Aznar, indiscutiblement és una garantia d'èxit extraordinari. I això ens va ajudar a tots a poder donar aquesta imatge que volem donar de lo que és la ciutat de València, la comunitat valenciana i, en definitiva, la personalitat dels valencians.
0: Ja n'hi ha data per el lliurament o encara no? O sigui, el que és l'acte d'entrega encara no s'ha tancat, no?
1: Sí, va ser el mes de novembre. Ara de camp no recorde, però pot ser que sigui el 12 de novembre. I, des de luego, està preparant-se tot per fer aquest dia una citació a la societat, que vinguin tots els interessats i les entitats col·laboradores i les persones sòcies del casino, i, naturalment, que pugui ser un dia important en la vida de, normalment, de la societat.
0: Molt, estaré molt pendent. Home, heu premiat, en este cas aneu a premiar en aquest reconeixement a l'Albufera. Quan parlem d'Albufera, jo te tinc que preguntar com està el tema, perquè a mi em preocupa molt el futur de l'Albufera i crec que la societat valenciana en el seu conjunt també. No se pot entendre Albufera parc natural sense arrossers. I bueno, hem vist aquestes últimes setmanes, hem arrencat la temporada pendents de la situació dels arrossers valencians.
1: Bueno, l'Albufera és un ecosistema especial que evoluciona, com geològicament ocorreix en tots els espais, una albufera. Quan l'albufera és una zona que antes era mar. El cordó dunar va evitar que entrara l'aigua del mar i l'aportació d'aigua de l'interior la va fer dolça. Avui és dolça. Avui estem en una zona privilegiada al costat d'una gran ciutat. És un parc al costat de la gran ciutat metròpoli i metròpoli urbana que és València i els pobles, que té moltes aportacions d'aigua i també de sediments, perquè les albuferes, com passen tot el Mediterrani, acaben siguent colmatades per les aportacions que la naturalia fa. El bon fer, el bon treballar, la bona administració que n'hi ha per conservar aquest parc i mantenir-li tots els valors, segurament li allargarà la vida. Però està clar que el fi geològic és el que és. Però mentre tinga les característiques tan especials que té, tinga tanta vida dins i fora, n'hi hagi un entorn agrari que fa arròs, que li fa de filtro de totes les aigües que li arriben i que al final tot això manté un ecosistema que qualsevol que ve a València sempre va a fotografiar-se, a passejar en la barqueta i a veure aquest espai natural que se mereix tot el reconeixement. Pues bé, l'agricultura està passant-ho mal en l'arròs en aquest moment. Estem peleant perquè no se poden perdre 20 cèntims per quilo per a produir un cultiu que és l'únic que se pot fer i que és essencial per mantenir i donar més vida a l'albufera, i crec que és un repte que els polítics tenen que agarrar. que tenen que plantar-se davant de la Unió Europea, perquè aquests acords que han fet en països tercers estan generant una competència desleal

0: i a més corre perill no només el arrosser, corre perill inclús la indústria arrossera que tenim en València, que és molt important i que pot garantir aquesta traçabilitat. Per això, tots els consumidors devien de comprar arròs de la denominació d'origen de València, perquè així no sabrien que és arròs de l'Albufera de València, que ajuden i contribuïssen en un cèntim o dos per quilo, que vol dir que en 0,30 cèntims, 0,30 cèntims per cada pla d'arròs, estan salvant l'Albufera i estan mantenint un ecosistema que és necessari. I crec que això són valors que la societat valenciana té que donar exemple, uh-huh. i des de luego l'Albufera és una joia que tenim que salvar.
1: I clàusules, lo de la salvaguarda i tot això que s'ha parlat tant, això serveix d'algo?
0: Bueno, són 27 països en Europa i la veritat és que s'ha treballat molt per la clàusula de salvaguarda, però certs països del nord de molt de pes polític i econòmic, pues, ho han bloquejat i ho han fet impossible. S'han firmat més acords en països tercers, també el Mercosur i també en altres països. Menos mal que s'han salvat en el que respecta de moment en la Índia, però l'agricultura valenciana està contra les cordes, perquè així tenim unes obligacions socials, sanitàries, professionals i nivell de vida que no tenen aquests països que ens venen així i que ens fan aquesta competència desleal. Ara estan canviant un poc el missatge des d'Alemanya, perquè estan donant-se compte de que aquest liberalisme excessiu ara està posant-los també contra les cordes, uh-huh. i possiblement no van a ser els polítics espanyols, sinó els polítics alemans els que tornen a posar una miqueta de cordura en Europa i m'emprenguen a posar clàusules d'obligar compliment en reciprocitat. No pot ser que uno tinga totes les armes per pelear i els espanyols o els europeus anem amb les mans nugades a l'esquena a fer un producte en un mercat obert molt competitiu.
1: Així de clar. A tu, a la PAC i a Europa, li donaries algun premi del casino?
0: Bueno, jo crec que en el casino n'hi ha gent molt sensata.
1: És broma.
0: I indiscutiblement tenim personalitats europees que les anem a invitar, però que també escoltaran el que pensem alguns, en que en aquest moment el que pensen molts agricultors és que els enemics estan en Brussel·les.
1: Sí.
0: No són els contrincants que venen de fora, perquè els han donat tot, els han donat totes les facilitats com si foren europeus, i no són europeus perquè no tenen ni les obligacions, ni les formes, ni compromisos, ni sistemes de cultiu que tenim en Europa. És algo que tenim que reflexionar i crec que tenim que tornar a redescobrir l'Europa que forjaren en el seu moment en 1957, els fundadors d'Europa, que era per fugir de guerres, de ninguna manera entrar en guerres, generar economia, generar equilibri entre els sectors econòmics, que els actuals dirigents europeus, molts, han perdut eixe norte, i Europa té que tornar a reconduir les coses, tornar a renaixer en els orígens i tornar a fer una Europa més forta i que es convertisca en referent en el món. La única forma és una Europa unida, de 700 milions d'habitants, de 700 milions de consumidors, en tota classe de pensaments polítics, però de tota Europa, i estic parlant de tots els que ja estem, estic parlant dels que falten d'Europa i dels que estan en beligeració, en guerra, en Europa, que és Ucrània, Bielorússia i Rússia. En tots aquests països units, Europa seria el número 1 del món, ni Xina ni Estats Units. Estaríem tots, energia, gas, terres rares, capacitat empresarial, capacitat de consum, capacitat de tecnologia, capacitat de fets històrics i de, des de luego, de cultura, que això és algo que dona lliçons en el món. Una assignatura pendent que en Europa, en Brussel·les, tenen que tornar a descobrir i que la gent senzilla dels ciutadans d'Europa estem exigint als de Brussel·les, que m'emprenguin a agarrar la lupa, que m'emprenguin a llevar burocràcia i que m'emprenguin a escoltar el poble, que guanyarien molt.
1: Intentava bromejar en Europa, però t'has ficat molt seriós. Europa és un tema que a tu me dona la impressió que te té enfadat.
0: Europa és més necessària que mai, Sílvia.
1: És necessària, però què falla? És que a mi no acaba d'entendre lo de la PAC. Lo de deixar fora la gent major de 65 anys. Què estan pretenent?
0: Mira, Sílvia, vaig vindre fa unes setmanes de Vietnam i Camboya.
1: Sí.
0: He tingut l'ocasió de veure un sistema com el de Vietnam, que és una còpia del xino. És un sistema comunista, però que han agarrat pasmat el pensar capitalista.
1: Curiós.
0: Economia de mercat.
1: Sí, sí.
0: Allí tots paguen la sanitat, l'escola, qualsevol, sigui pública o sigui privada, tots paguen. Tot es paga. Gratis no n'hi ha res.
1: Comunisme?
0: Gratis no n'hi ha res. El que vulgui menjar, que sembre o que treballi per comprar el menjar. Però això de ser el govern, la Casa de la Caritat, s'ha acabat. El benestar social se fa treballant, lluitant i, des de luego, siguent intel·ligent. I pensar que primer es treballa i que quan tu no treballa i genera diners, el benestar social ve a soles. I el benestar social el generen els sectors econòmics. Administració lo menos burocràtica possible, lo més senzilla possible i que siga la gent que treballa. Quan més millor, perquè així els pagos i els impostos són menors. I això és una cultura diferent a la nostra i cada any apuja, me quedé sorprès, no
1: sí,
0: ho sabia.
1: No, m'estranya.
0: Cada any apuja 10 punts en el número de països en quant a PIB. Un país comunista. És pasmat.
1: El món al revés.
0: Entonces, la gent també està com així abandonant el món rural sí, i anant a les ciutats. Busquen una qualitat de vida, busquen, tenen perspectives. I com no n'hi ha tants partits, perquè és un partit comunista, resulta que com no es tiren els trastos uns a altres, la política la tenen uns, i el que no respon bé és el propi partit el que firma la defunció
1: sí,
0: de qui siga. I tots tenen que llaurar recte, perquè
1: no
0: que no llaurar recte no està. És de veres que el plantejament no m'agrada, però és de veres que en eficàcia està funcionant. Europa té que ser més pràctica,
1: sí,
0: té que pensar més en el cap i té que pensar que el benestar social no podem ser un sanatori que ho ampara tot. Així, molta gent està de baixa, n'hi ha molta gent de baixa que s'ho mereix, però segons els informes que fan, molta gent està de baixa i hi ha que veure que bons artistes són perquè els metges es firmen la baixa i estar de baixa. I això és preocupant, perquè estan perjudicant els malalts que se mereixen la baixa, que se mereixen una bona paga i que se mereixen tot el cuidado de la societat. Però els que s'aprofiten són els que distorsionen la societat.
1: La estructura, el sistema és el que no està...
0: Algo
1: no, no,
0: està fallant.
1: Algo està fallant.
0: I algo deu de millorar. Pues bueno, els valors humanístics, els valors d'economia, els valors de responsabilitat, els valors de valor cultural. Tot això en el casino d'agricultura està. I en l'entitat que jo també forme part, que és ABA,
1: home,
0: tenim molt
1: part,
0: clar
1: prou,
0: que
1: sí,
0: fa falta gent qualificada en el camp, que fa falta professionalitat, que tenen que vindre mà d'obra de fora perquè si no en trobem, qualificar per poder donar el servici. En este moment l'Horta de València està patint perquè molta gent té molta edat, necessita treballadors per cuidar els seus camps, perquè encara que no guanyaren diners, molts agricultors aposten per mantenir aquests campets que fan aquesta foto tan bonica que a tanta gent li agrada de l'Horta de València, però si no n'hi ha agricultors, si no n'hi ha persones que porten aquests camps, això es morirà. Hi ha que fer una aposta per la sensatès, hi ha que fer taules on s'assentem les persones que som representatius i que raonant intentem buscar acords. No és moment de guerres, és moment de grans acords. L'agricultura valenciana necessita polítics valents que plantegen un futur i que el posen en marxa, independentment del partit polític i, des de luego, de forma ambiciosa. Sense consens no hi haurà,
1: no hi haurà
0: futur, en el sector agrari valencià ni en l'economia valenciana.
1: Un sector que patís, has fet referència a ABA, que l'any que ve, per cert, té aniversari, 50 anys, tu l'any que ve fas 30 de president, estàs encara vicepresident de Nasatxa, o sigui, tota una autoritat que sap molt bé del que està parlant, i a banda del que estàs dient de la PAC, a banda del que estàs parlant del sistema de que algo no està funcionant, estan els robatoris, estan les plagues, estan tantes qüestions, la falta d'investigació, que jo crec que en el IBIA sí que està funcionant, s'està treballant molt bé. Què té de bo? O sigui, dins del panorama complicat que tenim per davant, què hi ha de bo? Quines esperances podem ficar damunt la taula? Perquè ara parlarem de lo d'esta vesprà, però el govern no sembla que estiga ajudant massa. Ahí està l'anunci de mobilitzacions, a veure què passa en la reunió avui en Planes, però què n'hi ha d'esperança? Tu cap a on veus que podem tirar?
0: Bueno, jo crec que els partits també deuen de fer-se taules de debat del funcionament de la societat i de que els partits polítics estan per arreglar les necessitats de la ciutadania, per a representar els ciutadans en el que diuen, per a complir els programes en què es presenten i, des de luego, en el sector que ens atanya a nosaltres, el sector primari, agrari, valencià, que és on apunta el casino a l'hora de revaloritzar la societat, pues lo que fa falta és compromisos. I fa falta, pues començant per el ministre d'Agricultura, que deu d'anar a Brussel·les i que coneixedor com és de que no tenim matèries actives per a combatre les plagues, que està veient com els centres d'investigació com és el IBIA, que s'està revaloritzant cada dia en l'equip científic que té, en el que estan treballant, ja que tenim tants problemes per intentar buscar solucions, sigui per noves varietats, com és el cas de l'arròs, com és el tema de la piriculària, com és el tema del cucat, que estan posant els millors especialistes a estudiar una possible solució. Pues bueno, que tinga que ser un ministre alemà el que se'n va a l'agència del tema de fitosanitaris i de reconeixements de fitosanitaris, etc., a dir-los que no pot ser que un producte nou tarde tantíssims anys, que no pot ser que conste tants milions d'euros, que en altres països del món ho fan en 4 dies i a més ho utilitzen ràpidament i no lleven un producte si no tenen algo que el substituís per evitar traumes als professionals del camp. I que siga un ministre alemà quan el més necessitat d'Europa és el Mediterrani, i ahí està Espanya com a gran país productor, me rebenta. És el nostre ministre el que té que agarrar la bandera d'Espanya i cantar-li les 40 que sigui a plantar-se, i així no se lleva ningú producte si no té un substitut. Ja està bé de patir el camp, ja està bé de tirar al desperdici milions i milions i milions de quilos de frutes i d'hortalisses per no poder lluitar contra les plagues. Va sent hora de parlar clar, d'alçar la veu i de ser valents. Per això dic que estem en l'època dels valents. El segle XXI no és pa covardes, és pa valents. I els polítics tenen que agarrar el missatge que els exigís la societat.
1: Però no més que pensa en dirigir la FAO. Però jo no sé si creus que davant de l'opció que vol ser dirigir la FAO, vol dirigir-la, i la coyuntura que ven en eleccions ara, això condicionarà les negociacions que s'estan produint ja, i aquesta vesprada esperem a veure què passa en la trobada per intentar frenar les mobilitzacions. El que menys necessita Planes ara és tindre tractors en el carrer.
0: Bueno, pues avui tindrem una reunió les organitzacions agràries en el ministre. La veritat és que en Europa, en 27 països, eleccions n'hi han tots els anys, d'una cosa o altra. I això, quan hi ha eleccions, se paralitzen la majoria d'acords. Estem locos. Les eleccions no poden coartar res. I si no, que posen fecha per tots els països d'Europa i que siguin igual en tots els països d'Europa. I, des de luego, el cortoplacismo, que dic jo, que tot s'ha mirat de cara a les pròximes eleccions, que n'hi ha decisions que són a curt, a mig i a llarg plaç. I les persones tenen que saber que el diàleg en les forces polítics és essencial. Mai un partit, el que siga, que guanya per 4 vots, o que fa coalició, no pot despreciar a l'altre 50-40% que n'hi ha darrere. Té que entendre que té que governar per tots. I aquesta forma de governar des del diàleg és molt diferent a l'insult quotidià en què estem avui en dia. Són molts els agricultors que no volen anar als parlaments perquè es dona vergonya veure el que escolten. Crec que tenim que baixar el nivell, però té que m'emprendre donant l'exemple sempre qui governa, de buscar aquest punt d'encontre i, des de luego, fugir de les descalificacions barates. Això seria escoltar a la societat. La societat majoritàriament no és de guerra, però és de veres que la majoria de la població no parla, és callar, és discreta, i sempre són 4 minories els que agarren el crit i que, des de luego, se dediquen a crispar a una societat que no necessita això. I uno no té que oblidar una cosa: cada país funciona econòmicament i és com una família. I cada família té que saber a on li apreta la butxaca i té que saber en el que té en la mà i en la cartera fins on pot arribar. Perquè per demanar valem una mina, però per ben administrar, des de la consciència, de la disponibilitat econòmica que tens per poder fer aquesta administració eficaç i útil i no endeutar-te, que no se pot pagar la deuda, pues necessita solvència, sinceritat, equanimitat i responsabilitat. Algo que avui són valors que me sap mal parlar-ho perquè molts ja no ho entenen.
1: Esta vesprada no te veig molt optimista. Tu creus que no se paralitzaran les mobilitzacions? A veure què passa.
0: Bueno, jo...
1: Optimista no
0: estem. El dijous, avui diran el que diran. El dijous tenim comitè executiu en Ciutat Real i anem a parlar de lo que fem. Jo, si la cosa no s'arregla, perquè no se trata només del gasoil, hi ha que parlar dels abonos,
1: home, claro.
0: Hi ha que parlar de la burocràcia, hi ha que parlar de les obligacions que estan fent-nos. Estan posant més normes que els agricultors valencians, que tenen més de 65 anys, que són la majoria, que molts tenen 80 anys, volen que siguem experts en ordenadors, en informàtica, en intel·ligència artificial i en tot. Eixa no és la realitat. Hi ha que saber uno el que té per saber què pot demanar-li al poble. A una persona major de 80 anys no pots dir-li que alce pedres de 100 quilos. És que estem locos o què? I això és el que estan fent els polítics, desconèixer la realitat. I tenen que aixafar terra i viure la realitat. I encara hi ha molta gent que escriu el que escriu en un paperet o en una llibreteta i s'escriu el que creu que és important. Però tanta parafernàlia i tant de detall en Europa estan equivocant-se. No ho fa ningú del món, només que nosaltres. I cada volta baixem punts en capacitat productiva i en resistència del sector primari. I el que no se garantitza la seguretat alimentària ante qualsevol crisi bèl·lica, social o sanitària, s'arriesga a patir fam, algo que els fundadors d'Europa, des de luego, intentaven evitar a tota costa. I crec que alguns polítics actuals això no volen veure. La història hi ha que conèixer-la i no hi ha que oblidar-la, perquè el que borra la història s'obliga a repetir-la en els seus errors. I si està escrita, no se repeteixen errors. Europa té futur. L'agricultura europea té futur. Els consumidors estan en Europa. El millor producte de qualitat, de traçabilitat i de professionalitat està en Europa. No matem els europeus que volen treballar i que volen garantir eixa alimentació saludable i de qualitat, però que no es comercialitze ningú quilo de producte agrari europeu que no porti un sello que diu és producte europeu, produït en Europa, en les normes europees i és garantia de seguretat alimentària.
1: Ja, es pot dir més alt, però no més clar. Així de senzill. Esta vesprada, veurem què passa. Demà contarem el que diuen. Assaig a Coagiupa ho convocat protestes, mobilitzacions, encara no tenim detalls fins a la reunió del dijous. És per el matí o per la vesprada? O de moment no teniu el dijous l'hora?
0: Nosaltres el dijous de matí ens reunirem en Ciutat Real per parlar del tema. Jo sóc dels partidaris de que quan acabe la collita de l'arròs, quan acabe la vendímia i quan tots els sectors més importants estiguen tranquils, per mi el que me naix del cor, veient el desastre que n'hi ha, perquè no parlem ja tot dia de bonos, parlem també de preus, parlem de futur del camp. Jo estic per una marxa verda en la Comunitat Valenciana, junt en COAG i en UPA, i anar els agricultors, i si les cooperatives ens respalden, anar tots a una, de poble en poble, en els tractors, i des de luego portant les banderes de la reivindicació agrària i en defensa d'una agricultura valenciana forta, responsable, rentable i en vida, reformant la possibilitat i ampliant la possibilitat de que s'incorporen jovens perquè van a tindre un futur per el que pelear d'una forma digna.
1: Pues ahí estarem, el dijous pendents per contar detalls, esta vesprada també pendents, a veure demà que podem contar d'aquesta trobada en el ministre, i a mitjà de novembre pendents d'aquest acte d'entrega de lliuraments, ja concretarem dia exacte de què mos has vingut avui a relatar i a donar pues, noms i cognoms de quins seran els guardonats. I també felicitem al casino per sumar en ese equip de directiva a Cristóbal, perquè és una garantia de que l'agricultura i el sector primari en general pues, agarra més pes, i estic convençuda que ja funcionava molt bé, però estic convençuda de que tindrem més actes, més formació, més proximitat a este sector, con lo qual jo m'alegre moltíssim. Cristóbal, gràcies, de veres, és un plaer escoltar-te.
0: A tu, ja ho saps, és un repte que té també el Casino de l'Agricultura de ser més sí. En la societat valenciana i demostrar el vincul que n'hi ha en la societat valenciana de totes les persones que avui dirigeixen. Rafael Aznar va a marcar el punt que ho marcarà d'una forma clara.
1: M'alegre moltíssim, un abans i un després de Rafael. Bueno, i l'any que veurem, que el 27 és una data molt important per a Ava i per a Cristóbal. Ja veurem què fas, no? Perquè algo farem, algo farem
0: algo
1: especial.
0: Algo farem.
1: Molt bé, gràcies, Cristóbal.
0: Moltes gràcies.
2: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Forcat.
3: Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació.

0: únicament que queden 3 minuts per arribar a les 4. Recordeu que demà és el Dia Europeu de l'Agricultura Ecològica o de la Producció Ecològica i ja avançarem ahir, inclús quan va vindre Regina, part del programa. Avui ha parlat amb Vicente Faro, el seu president del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. Recordem que es convoca tota la jornada en el IBIA i Vicent ens ha deixat claríssim què van a fer.
1: Doneu-se compte que serà de 10 a 14 hores ininterrompidament. Quan es faci la recepció a les 9 i mitja, es serviran alguns productes ecològics per a agarrar forces i comencem en un repte important, l'agricultura ecològica davant d'una nova generació. L'agricultura ecològica que ve, tecnologia al servei de l'agricultor, la tecnologia que fa falta. Parlarà Patricia Chueca de l'IBIA. Després parlarem sobre la formació professional agrària, la formació que ens fa falta als agricultors que van a treballar al camp. Parlaran Miguel Ángel Monteagudo i Francesc Girón, professors de FP de les escoles públiques. La universitat i digitalització serà el tema que parlarà Constanza Rubio, directora de l'Escola Tècnica d'Agrícoles del Politécnic, i parlarà precisament de digitalització.
0: Així que ja vegeu, parlant de qüestions que interessen al sector, demà, tot el dia, a veure si podem colar-nos en la festa, perquè el que més ens preocupa a nosaltres és el que va ocórrer a partir de ja a Madrid, en aquesta reunió entre el ministre i les organitzacions convocants de les protestes. Demà, m'ho acaben de confirmar, tindrem a una de les persones que està en aquesta reunió ara mateix. Fins demà.

0: Són les 4 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: La justícia ha enviat a la presó 3 dels 5 detinguts relacionats amb el tiroteig que la matinada de diumenge li va costar la vida a un home de 56 anys en el barri de l'Alquerieta, d'Alzira. Per a un quart, el magistrat ha prorrogat la detenció amb la intenció de prendre-li declaració demà si el seu estat de salut ho permet. Alejandro Molés.
2: I respecte del quin detingut, esta matinada un home de 51 anys, el jutge ha dictat la llibertat a mesures cautelars. Mentrestant, la Policia Nacional continua amb la investigació i la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha confirmat que a reforzar la presencia policial en la zona.
3: Bueno, van todos ligados y por eso se han tomado las medidas para reforzar e intensificar la presencia policial y la coordinación policial entre el Cuerpo de Policía Local de Alzira y el Cuerpo de Policía Nacional.
2: Un anunci que ha fet Bernabé després que esta matinada hagin cremat cotxes al carrer en un nou episodi de violència que s'emmarca en l'enfrontament entre les dues famílies conegudes com els Kung Fu i els Mantequilla, que va desencadenar el tiroteig mortal de diumenge. Els vehicles cremats són dels detinguts, uns fets als que cal sumar les dues cases que ahir es van cremar vinculades també a la família dels homes detinguts pel tiroteig. Davant este panorama, l'alcalde d'Alzira, Alfons Domínguez, diu que la policia local està col·laborant en la mediació amb les famílies en conflicte per tal de rebaixar la tensió i la violència.
4: Sí que estan col·laborant, evidentment, per a intentar pues, baixar la tensió i tornar a treballar de l'aigua al riu. I el que s'està intentant també, per la nostra banda, és parlar amb ells per a apaciguar els ànims.
1: La majoria del Tribunal Constitucional s'ha mostrat favorable a amnistiar el delicte de malversació a l'exconseller català Jordi Turull. Així, obri la via perquè es beneficien tots els condemnats del procés, inclòs l'expresident Carles Puigdemont, que podrà tornar a Espanya. Xavier García del Valle.
5: Sí, de moment el que ha fet el Constitucional, per majoria, és rebutjar la ponència del magistrat conservador José María Macías, que era contrari a amnistiar la malversació tal i com havia sentenciat el Tribunal Suprem. Macías ha acceptat retirar la ponència i redactar-ne una de nova amb els criteris de la majoria, que presentarà en el plenari del 6 d'octubre. Quan aquest dia la sentència s'aprove i després es publique, el primer efecte serà que Jordi Turull, que ja està indultat, tindrà una amnistia total i podrà tornar, si vol, a la política. I la doctrina creada per aquesta sentència afectarà la resta de condemnats del procés. No serà de manera immediata. En el cas de Carles Puigdemont, caldrà esperar que el jutge Pablo Llarena aplique la doctrina i retire l'ordre de detenció i aplique l'amnistia total. En aquest moment, Puigdemont podrà tornar a Espanya. La mesura també afectarà els exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig.
1: I a casa nostra, el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, torna a repetir que està absolutament tranquil pel fet que la direcció nacional del Partit Popular encara no l'hagi ratificat per a ser el pròxim candidat a la Generalitat.
2: Unes declaracions que ha fet quan avui els periodistes li han preguntat sobre la reunió que ahir va mantindre a Madrid amb el secretari general del PP, Miguel Tellado.
6: No sé que per a vostès és notícia, però la veritat és que hi hagi reunions entre el president del partit i el secretari general del partit no sol ser molta notícia a nivell intern, per tant, tinc poc que comentar. No, van parlar d'altres assuntos, no van parlar sobre ell. Tampoc me preocupa eso. Yo voy al debate de l'estat de la comunitat porque soy el president de la Generalitat. Y no hay nada más importante que ser el president de la Generalitat. Por lo tanto, estoy absolutamente tranquilo.
2: I sobre esta reunió també ha parlat el síndic socialista a les Corts. José Muñoz ha posat el focus en les informacions periodístiques que parlen d'un informe sobre possibles irregularitats en l'entorn del president que estarien llastrant de moment la seva designació. Diu el portaveu del PSPB que si el PP té constància d'elles, el que ha de fer és dur-les a la justícia.
7: Parece más bien como que ayer Pérez Llorca fue a declarar ante el Tribunal Supremo de Génova. El Partido Popular tiene una obligación legal de, si tiene conocimiento de hechos que pueden ser presuntamente delictivos, ponerlos en conocimiento de la justicia para que investigue la justicia. Pues esto genera una sombra de sospecha sobre el presidente de la Generalitat que yo creo que es inaceptable para que se presente como candidato.
1: La programació del Teatre Principal de València es farà al Palau de les Arts Reina Sofia arran del tancament del primer edifici.
2: De moment no s'ha concretat el calendari de les actuacions. Així ho ha anunciat la directora general de Patrimoni Cultural, Marta Alonso.
8: Des de la Conselleria de Cultura anunciamos la reubicació de la programació de Generalitat Valenciana prevista en el Teatre Principal al Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts Reina Sofia. Ante esta circunstancia sobrevenida,

0: Mira cómo es el cierre del teatro. Por parte de la titularidad, hemos buscado soluciones de inmediato. Por tanto, el Palau de les Arts acogerá nuestra programación en breve.
1: Mentre tant, la Diputació de València durà a terme una reforma integral del teatre principal que garantisca la seguretat dels espectadors. Esta decisió es pren després d'un informe pericial que evidencia la deteriorització de l'edifici. La conclusió de l'informe, que es va conèixer ahir mateix, és que hi ha greus deficiències estructurals i funcionals amb perill de despreniments. Així ho ha anunciat el tancament del principal, Vicent Mompó.
2: La Diputació de València ha de prendre una decisió doncs que és molt difícil, una decisió que ens ha costat, però la prenem des de la responsabilitat, i és que el teatre principal ha de tancar les seues portes per seguretat. La decisió la prenem a partir de les conclusions d'un informe pericial que coneguerem ahir mateix, demà dels tècnics, ahir per la vesprà, i que determina la situació actual de l'edifici.
1: Es calcula que les obres per a condicionar el principal tardaran uns 4 anys i la inversió prevista és de 29 milions d'euros.
3: I un apunt de l'exterior de Nova York, on esta vesprada ha començat l'Assemblea General de les Nacions Unides.
4: Una cimera on a priori no s'esperen avanços importants ni pel que fa a la guerra a l'Orient Pròxim, encetada pels Estats Units i Israel contra l'Iran, ni en la guerra a Ucraïna per la invasió russa. Per cert, que el president espanyol Pedro Sánchez s'ha esborrat de la recepció de benvinguda oferida per Donald Trump, alegant problemes d'agenda. Està previst que Sánchez intervinga davant l'Assemblea de l'ONU a les 2 de la matinada de dijous.
3: I en els esports, el València acaba de despatxar el cap dels servicis mèdics del club, Pedro López Mateu, que ha estat envoltat de polèmica a causa de les nombroses lesions que han patit els jugadors i també les recuperacions.
4: López Mateu va arribar a València en el mes de novembre del 2019 com a cap dels serveis mèdics del club, tant del primer equip, de l'equip femení i també de l'acadèmia. I ara diu adeu al València, hores abans de que el club presente al nou director esportiu Braulio Vázquez demà a la 1 del migdia al Mestalla, com també ha comunicat el club este matí de forma oficial. I d'altra banda, estem pendents de conèixer quan arribarà qui serà el nou tècnic del València, el mexicà Javier Aguirre, un nomenament que podria fer-se oficial en les pròximes hores, com també el dia i l'hora de l'arribada, perquè el club desitja que el tècnic aprofite la parada de seleccions per a fer una mini pretemporada.
3: Actualitzem la informació a les 5 de la vesprada. Els deixem ara amb el programa Cadena de Valor.
5: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
7: La 48a edició d'Ensems, el Festival de Música Contemporània de València, arriba del 10 al 27 de setembre, amb 14 concerts i activitats a diferents espais de la ciutat. Consulta tota la programació en el web d'Ensems, Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
5: A Punt Ràdio. A la Safor, 103.5.
8: Hola, com estan? 8 minuts passen de les 4 de la vesprada, així que és moment de que parlem d'economia.
5: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana en Apunt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
8: Molt bona vesprada, benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic, a aquest espai empresarial d'Apunt Ràdio d'avui. És dimarts, és 22 de setembre i és el dia sense el cotxe en la Comunitat Valenciana i, per tant, recorden que el transport urbà públic de les capitals de província és gratuït. Però pel que fa al programa d'avui, parlem de la vivenda, del futur dels autònoms i també de Shakira. En la primera part del programa veurem xifres macroeconòmiques, en concret les xifres del dèficit comercial, que augmenta un 30% en els últims mesos. I el que creix també és el preu de les vivendes d'una sola habitació. Segons les xifres que publica avui Idealista, llogar una vivenda d'una habitació és un 132% més car que llogar una

0: habitació en un pis compartit. De fet, esta diferència és encara més gran en la ciutat de València. En l'extrem contrari, tant València com Alacant són ciutats amb preus baixos si parlem de lloguer d'habitacions en comparació amb la resta d'Espanya. Per això, avui intentarem entendre bé què està passant en el mercat del lloguer així en la comunitat. Per altra banda, parlem dels autònoms. L'augment dels costos de l'energia dels últims mesos està afectant a la viabilitat econòmica dels autònoms i també de les menudes empreses. En aquest sentit, hem de tindre en compte que la despesa en combustible ha pujat al voltant d'un 30% i en llum un 20% al mes. Estem parlant d'un augment de costos que no sempre poden traslladar al consumidor o al client final. Per tant, parlarem amb la Federació Nacional d'Associacions d'Autònoms per conèixer com estan vivint aquesta situació i també per saber quines són les seues previsions de cara a futur. I ja, en la segona part del programa, parlem de música. Perquè primer va ser Bad Bunny, que escoltem, i ara és Shakira. Resulta que les residències musicals sembla que estan marcant la tendència actual de la indústria de la música en directe i avui analitzarem l'impacte econòmic que tenen. Podria la comunitat acollir alguna d'aquestes residències de grans estrelles mundials i quin cost té això per a la ciutadania? Ho veurem d'ací uns minuts. Bé, amb tots aquests temes, també amb el repàs a l'actualitat econòmica del món i amb Rafa Alarcón, el control tècnic, comença així un nou programa de Cadena de Valor.
1: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
0: I avui, com cada dia, m'acompanya així en la taula Arturo Rico. Bona vesprada, company.
2: Molt bona vesprada, Javi. Així un dia més, estem en esta tercera setmana i, si et sembla, anem ja a fer aquest repàs a l'actualitat econòmica i empresarial que marca la jornada d'avui.
0: Comencem per aquestes xifres macroeconòmiques que estàvem comentant al principi. El dèficit comercial d'Espanya va augmentar un 30,5% entre gener i juliol fins a superar els 38.000 milions d'euros, segons les dades que ha publicat avui el Ministeri d'Economia. Si entrem a l'anàlisi, encara que les exportacions van aconseguir un màxim històric en superar els 236.000 milions, les importacions van créixer a major ritme, impulsades per l'encariment energètic, que creix un 13,6%. Però bé, seguim aprofundint en això, Arturo.
2: Per sectors i mercats, l'alimentació va liderar les xifres positives amb un superàvit de 10.600 milions d'euros, mentre que Portugal, França i el Regne Unit es van consolidar com els principals clients de les nostres empreses. En l'àmbit internacional, destaca la reducció del 9% en la bretxa comercial amb els Estats Units, en contrast amb l'augment del 12% en el dèficit amb la Xina, tot a causa del fort repunt de les compres al país asiàtic.
0: En la Comunitat Valenciana i en la resta d'Espanya es manté la solidesa del teixit exportador, ja que les empreses exportadores van créixer, el número d'empreses exportadores va créixer un 0,8% més que l'any anterior. Solament durant el mes de juliol, el dèficit mensual es va situar en 5.200 milions d'euros en un context global de creixement de les vendes exteriors, on Espanya avança en la mateixa senda que socis europeus, com són, per exemple, Alemanya o França.
2: I avancem ara i parlem de vivenda. El preu del lloguer d'un apartament d'un dormitori a Espanya es va situar en una mitjana de 984 euros mensuals durant el segon trimestre de l'any, la qual cosa representa un 132% més que el cost de llogar una sola habitació. Tot això, segons l'últim informe del portal immobiliari Idealista, els estudis es posicionen com una opció intermitja amb un import mitjà de 819 euros al mes, situant-se un 93% per damunt del lloguer d'una habitació, però això sí, sent un 17% més econòmics que els pisos d'un dormitori.
0: Sí, comencem a comentar les xifres de la Comunitat Valenciana. València es consolida entre les ciutats amb els lloguers d'un dormitori més cars de tota Espanya, aconseguint els 1.185 euros mensuals, a més de liderar la major bretxa nacional en costar un estudi un 171% més que simplement una habitació, xifra que es dispara al 212% respecte als pisos d'un dormitori. Per contraposició, Alacant i València se situen com dos de les grans capitals més assequibles de tota Espanya per a llogar habitacions, tot i que a Alacant es xifra

0: Tornem a la nostra economia, però en eixa mirada internacional, i és que la crisi energètica per la guerra a l'Iran encareix els costos dels autònoms en 150 euros mensuals de mitjana, aconseguint un sobrecost anual de més de 1.750 euros. Es calcula que almenys un milió de treballadors per compte propi en tota Espanya estan altament exposats a aquest encariment per dependre directament de carburants o de l'electricitat.
1: I és que esta crisi energètica en la Comunitat Valenciana colpeja amb força a repartidors, instal·ladors, comerços i a l'hostaleria. La despesa en combustible puja un 30% fins a arribar als 468 euros al mes i la llum s'incrementa en un 20%, minvant seriosament així els marges de beneficis del tot el teixit professional dels nostres municipis.
0: Parlem d'aquest tema amb Alberto Ara, i és president d'ATA en la Comunitat Valenciana. Alberto, bona vesprada.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Alberto, moltes gràcies per atendre'ns. Des de ATA, quin diagnòstic realitzeu sobre l'impacte que està tenint l'encariment dels carburants i l'electricitat en els treballadors per compte propi, en els autònoms, així en la comunitat?
2: Bueno, evidentemente el balance no puede ser más que negativo. O sea, si pensamos que el gasoil ha subido un 40% en lo que va de año, pues hay que pensar en los transportistas, en la agricultura, en los pescadores, en los representantes de comercio, o sea, en todos aquellos que usan el combustible. Y claro, la verdad es que la situación no es una situación buena, ni muchísimo menos. Pero lo más preocupante es que no tenemos una certidumbre, tenemos una incertidumbre. Es decir, no sabemos esto cuándo va a parar. Porque, bueno, tanto el estrecho de Hormuz como el Mar Rojo, como se aumentan los precios de los carburantes, y evidentemente tenemos un problema enormemente serio.
1: Ho acabes de comentar, Alberto, esa incertesa que colpeja el sector dels treballadors per compte propi. Si estem mirant en esta pujada de preus, fins a quin punt tenen un marge, ho has comentat, transportistes, repartidors, xicoters comerços, hostalers, fins a quin punt tenen ese marge per a repercutir aquestes pujades en el preu final que pagaríem nosaltres, que pagaríem els consumidors, però això sí, sense perdre tanta clientela?
2: Evidentemente, o sea, ya la cesta de la compra está subiendo un disparate. Uh-huh. Eso lo ve todo el mundo. Y hay autónomos que efectivamente pueden superar repercutir esos costes en su cliente final, y hay otros que no, con lo cual esos que lo pueden repercutir pues lo repercuten y generan inflación, y aquellos que no lo pueden repercutir tirando de ahorros, y eso evidentemente es finito, o sea, no se puede mantener eso durante muchísimo tiempo.
0: Y el problema, como estás comentando, Alberto,
2: evidentemente es complejo.
0: Clar, no, el que estaves comentant és que precisament qui està tirant dels seus estalvis ja comença a estar preocupat, perquè, com comentaves al principi, vivim en un escenari

0: de total incertesa. Davant d'esta situació, teniu por de, des data d'un repunt del tancament de xicotes negocis o de baixes del règim d'autònoms en els pròxims mesos, precisament per tot això que comentes?
1: Bueno, evidentemente eso es un peligro, o sea, eso es un peligro. ¿Por qué se cierran los negocios? Porque no son rentables. ¿Por qué no son rentables? Porque no se pueden repercutir los costes. Además, es que no sabemos qué va a pasar, digamos, no digo ya dentro de unos meses, es que no sabemos qué va a pasar a final de mes. O sea, quiero con esto decir que a medida que esos ahorros se van acabando, pues el autónomo puede cerrar su negocio. Hay que pensar dos cuestiones que son importantes a mi juicio. La primera, no tenemos que olvidar que el autónomo es el eslabón más débil de la cadena productiva. ¿Qué decir? No es una empresa que tenga unas reservas y pueda aguantar. No, el autónomo eso lo tiene bastante más complicado. Y en segundo lugar, los medios de financiación de los autónomos generalmente suelen ser o los amigos o la familia, o bien porque prestan el dinero o bien porque los avalan, con lo cual es una situación que es muy compleja, sobre todo porque para los autónomos los aumentos de los costes es una, imaginemos por ejemplo una cosa que tampoco se pone nunca encima de la mesa, que son los pescadores.
0: Sí.
1: Me refiero a aquellos autónomos que salen a faenar y que evidentemente sabemos lo que gasta un barco y lo que está aumentando ese precio. Creo que no hay otra solución que las administraciones públicas tomen cartas en el asunto y que hagan ayudas a estos profesionales.
0: Ojalá que siga així, perquè estem comentant la situació és més que preocupant. Alberto Ara, moltíssimes gràcies per atendre's esta vesprada.
1: Muchísimas gracias a vosotros y estoy a vuestra disposición.
0: Muchas gracias. Una abrazada de Moldani.
1: Un saludo.
0: Gracias.
1: Adiós.
2: I no deixem ara el món laboral perquè el ple del Congrés decidirà esta mateixa vesprada si admet a tràmit la proposició de llei de Podemos per a permetre que les persones amb 40 o més anys cotitzats es puguen prejubilar sense patir coeficients reductors o penalitzacions en la quantia de la pensió.
0: A més de demanar eliminar els coeficients reductors per a este col·lectiu, Podemos també reclama que la mesura tinga caràcter retroactiu. D'esta manera, la llei permetria a les persones ja jubilades amb 40 anys o més cotitzats sol·licitar a la Seguretat Social que recalcule la seva pensió d'acord amb les normes contingudes en aquesta llei.
2: I en aquest sentit, el director executiu de FEDEA, Ángel de la Fuente, ha advertit durant la seva compareixença en la comissió del Pacte de Toledo que les transferències anuals de l'Estat a la Seguretat Social per a sufragar les pensions superen ja, atenció, els 50.000 milions d'euros, alertant a més que aquesta atenció financera empitjorarà progressivament amb el temps.
3: Demà serà notícia.
0: I per acabar esta primera part del programa, este repàs a l'actualitat, hem de mirar al futur i per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, bona vesprada, company.
4: Bona vesprada, companys. Vos estava escoltant i entenc que el nostre és un programa d'economia, no de política, però sí que resulta curiós que siguin els dos partits majoritaris del Congrés és que s'oposen a aquesta mesura que plantejava Arturo fa un segon.
0: Sí, correcte. També escoltàvem aquesta advertència, no?, de FEDEA. Però, en fi, què tenim en agenda, Pere? Què tenim en agenda?
4: Bueno, demà 23 de setembre, per exemple, és el Dia Europeu de la Producció Ecològica i justament tenim així a València una jornada baix el títol Cultivant el Futur, que va dirigida als joves agricultors. Parlaran de tecnologia, d'intel·ligència artificial i tot per a una nova agricultura ecològica. És una jornada organitzada pel Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, que ja saben que tenim un bon grapat d'hectàrees i molta presència en aquest tipus de cultiu així al nostre territori.
0: Sí, que com hem parlat d'ací, també sí. és un motor econòmic i bueno, també és una porta de futur per a molts agricultors.
4: M'imagine que Sílvia Soria se farà bon resolver.
0: Correcte,
4: tot això,
0: en el forcat, no? Exacte.
4: Aixina és. Tenim també interessant un fòrum d'ocupació a la Vall d'Alba, ja en clau més local, a la comarca de la Plana Alta, organitzat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i el 70 aniversari també a València de la

0: Associació per al Progrés de la Direcció, m'imagino que són, és una trobada empresarial, i el tema que van abordar precisament també és per a parlar d'absentisme. Entenc que els mandos o els que estan al front de les empreses pues estan preocupats per esta qüestió també.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, no espera menys.
0: En clau global. En clau global, ja directament coneixerem índex de compres, el conegut PMI, uh-huh. el que fa als sectors manufacturers i de serveis, i tindrem dades de l'Eurozona, d'Estats Units, del Regne Unit, d'Alemanya, i cal veure que, o per lo menos la referència que tenim és que si ese índex està per damunt dels 50 punts, es considera positiu. Uh-huh. I en l'última revisió, per exemple, tots els països, o en concret l'Eurozona tenia 52 punts, Alemanya 51 en 8, el Regne Unit 52 en 5, Estats Units el més elevat en 56, però caldrà veure també, després d'esta situació geopolítica, com varien aquests percentatges. Mm-hmm. Estarem pendents.
1: I tant.
0: També coneixerem, per exemple, un índex similar, però en este cas per al país de Mèxic, on caldrà també observar com afecta la política arancelària del país que tenen de vell, uh-huh. que no és altre que els Estats Units. I estos dies s'està celebrant l'Assemblea General de la ONU, demà continuarà, on s'està parlant també d'intel·ligència artificial i sobretot de política arancelària. Estava revisant per últim el IBEX, després de tancar el divendres passat, per exemple, amb de 9.500 punts, ara transita en els de 9.850, que jo crec que ja és positiu, i el barril de Brent, que iniciava en 100 dòlars o pujava fins al 102, havia baixat a 97, ara torna a estar a 99, però m'imagino que aquestes tendències baixistes tindran a veure en la possibilitat que ha traslladat Donald Trump de poder reunir-se amb el seu homònim de l'Iran. A veure si tot això serveix un poquet per apaciguar els ànims i parar aquesta desfeta que suposa la guerra d'Iran.
1: I tant, no? Que sí, però a veure si és ja la definitiva, perquè en els últims mesos hem viscut situacions com esta, no? En diverses ocasions. Però, en fi, també ens quedem, per ser optimistes, en aquesta jornada alcista perquè fa a l'IBEX 35 una jornada positiva.
0: Vinga, bones gràcies.
1: Pere, moltes gràcies. Demà parlem. Gràcies. Adéu. Nosaltres anem a fer ara una xicoteta pausa per a la publicitat, però de seguida tornem així, en Cadena de Valor.
2: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Bacemasi, contigo para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
4: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
2: Apunt Radio. A Benicarló. 92.0.
5: Tota l'actualitat econòmica amb Javi González. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a hope.

Ja estem de nou així en Cadena de Valor. Resulta que Las Vegas, entre moltes altres coses, és una de les ciutats amb major oferta d'oci en tot el món. I és que allí els espectacles, els concerts, no fan parada en les seues gires. Fan residències que duren anys i anys. Entre els artistes que han estat allà destaca Elvis, aquí escoltem de fons, però també altres com U2, com Elton John o Lady Gaga. Estes residències generen centenars i centenars de milions de

0: dòlars a l'any i són, entre altres coses, també un pol d'atracció de turistes a aquesta ciutat. Ara, este concepte de que siga el públic qui gire i no els artistes comença a normalitzar-se entre les grans estrelles a nivell mundial, però en versió reduïda, això sí. Si este estiu va estar a Madrid i a Barcelona Bad Bunny, estes setmanes estrena residència a Espanya, a Madrid, Shakira. I tant que factura. La resta de dones no ho sé, però Shakira, per descomptar que sí, ja que les entrades es van vendre en apenes unes hores. I això que estem parlant de 12 concerts en Madrid que van començar el passat dia 18 de setembre. Bé, al voltant de 57.000 persones assisteixen cada dia a este show, per al que s'ha construït un recinte, especialment un recinte que puga acollir-ho. En total, estos 12 espectacles prometen superar els 200 milions d'euros d'impacte. 200 milions. Davant d'això, ens preguntem, és este nou model de negoci el futur del turisme cultural en Espanya? I per altra banda, aquestes residències de moment s'han donat a Madrid i a Barcelona, però clar, té la Comunitat Valenciana el que es necessita per entrar en este circuit exclusiu? Bé, per respondre a totes aquestes qüestions i a tot el que ho envolta, parlem amb la professora investigadora de la Universitat de València i la directora de la Unitat d'Investigació Música para el Desarrollo, Paula Simó. Paula, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada. Un plaer estar amb vosaltres de nou.
0: Moltes gràcies per atendre'ns. Vosaltres, precisament, acabeu de començar a estudiar l'impacte que tenen aquest tipus de residències. Anem a donar algunes xifres, perquè es calcula que aquesta residència de Shakira en Madrid pot generar al voltant de 200 milions d'euros, que és una xifra que és una autèntica barbaritat, però també molt similar a la que s'esperava dels concerts de Bad Bunny aquest estiu. Per què donis exactament estos diners, estos 200 milions d'euros, i a quins sectors van directes?
1: Doncs, efectivament, estan parlant de 200 milions d'euros, però és una xifra de despesa directa estimada, no és el benefici net. Quan sentim 200 milions d'euros, es posem les mans al cap, no? Diem, quina barbaritat, però la forquilla real és entre 150 i 200 milions. I és bàsicament de multiplicar uns 600.000 assistents per una despesa mitjana de 500 a 800 euros per persona. És a dir, el gros de la despesa no és el tíquet, no és l'entrada, és l'allotjament, la restauració, els esports, etcètera.
0: Clar, ahir més o menys...
1: No sé si poden... necessites
0: sí.
1: Resposta.
0: Sí, tant que sí, ens podem fer una idea precisament d'on hi són aquestes xifres, i ens fem una idea també de tot el que arrosseguen aquestes residències. Estaves comentant precisament que la gran part d'esta despesa no és el tíquet, l'entrada, sinó també el desplaçament o els hotels. En aquest sentit, els informes assenyalen que amb Shakira la tarifa mitjana dels hotels pujarà quasi un 20%, fins a estar al voltant dels 340 euros per nit, amb un repunt de les reserves que s'està registrant del 15%. Com es traduís aquest increment puntual en la rentabilitat real de la ciutat a curt o a mitjà termini?
1: Doncs ahir has donat en el clau, perquè és una injecció de caixa per a l'hostaler, però no és una millora estructural per a la ciutat. Són quatre caps de setmana i això anualitzat, el repunt es diluïx. El valor a mitjà termini no està tant en el preu, sinó en la notorietat. De sobte, Madrid ha entrat en ixe mapa mundial de ciutats de residència que comentaves a la introducció. Però, clar, un preu mitjà de 340 euros també expulsa altres tipus de visitants i tensiona al resident. És a dir, no és una riquesa nova repartida, és redistribució cap a qui té l'actiu, diguem-ne, l'hotel, en este cas.
2: I, Paula, anem a parlar ara, que ho acabes de comentar, d'aquests perfils de visitants. En el cas de Shakira, es dispara un 65% la presència de viatgers d'altres parts d'Espanya, mentre que, si mirem el cas de Bad Bunny, va atraure un públic de desenes de països, un públic molt més internacional. Si comparem aquests dos perfils, quin d'aquests dos deixa un impacte econòmic de major qualitat i despesa mitjana també per estada?
1: Doncs normalment, i això ja és un poc teoria, no? Perquè encara no se tenen... no se tenen les xifres, però el visitant internacional és el que es deixa normal.

0: realment més diners quan fa aquest tipus de turisme que anomenem turisme musical, no? Perquè a la fi és una persona que es desplaça a un altre país, que va a fer una estància de major temps i clar, això s'ha de notar també a l'impacte econòmic. També té més poder adquisitiu normalment un turista estranger que el turista nacional.
1: Mm-hmm. En aquest sentit, clar, ja hem sentat una miqueta les bases, ja comencem a entendre una miqueta les xifres de les que s'està parlant durant aquests dies. Però per què de sobte les promotores aposten per aquests formats de residència artística de 2, 3, 4 setmanes en una o dues ciutats i ja no és l'artista el que gira per tot el país?
0: Doncs això són economies d'escala pures i dures, perquè munten l'escenari una vegada, amortitzen en 12 nits el lloc o els dos llocs als que van, uh-huh. i el cost fix per concert cau. A la fi s'estalvien transport de producció, personal, el moviment, riscos d'agenda, contratemps, es poden permetre també un espectacle molt més ambiciós perquè el munten una vegada i tenen les entrades assegurades. Per tant, ara el model s'està invertint i això és molt interessant. El públic viatja al concert, no el concert al públic. Ja parlàvem de turisme musical abans, però parlàvem sempre fixant-nos en les gires que fan els artistes. Ara no, ara no és una gira, ara diguem-ne que has d'anar sempre al mateix lloc, no? I a mi sempre el turisme musical sempre m'ha semblat una variable d'anàlisi molt important dins de l'àmbit turístic, i ara encara més.
2: Clar, i com que per a fer tots aquests esdeveniments el que fa falta és un recinte adequat per a fer-ho, no? Perquè res és per casualitat, i este fenomen es recolza en recintes com el cas del Civitas Metropolità o el Santiago Bernabéu, o fins i tot, com el cas de Shakira, en recintes propis creats per a aquesta ocasió. Fins a quin punt, Paula, la renovació d'estos grans estadis esportius a Espanya ha sigut o està actuant com un catalitzador per a convertir-nos en el que podríem dir Las Vegas europea?
0: Doncs ha sigut un factor decisiu i els equips de futbol i els propietaris dels equips de futbol ho tenen claríssim. El Bernabéu cobert, el Metropolità també, s'han convertit en estadis de... més que en estadis de futbol, en recintes musicals actius 12 mesos a l'any. I abans no ho eren. Ara bé, jo aniria amb compte amb allò de Las Vegas europea, perquè el que ens fa a nosaltres competitius en aquest sentit no és tant copiar a Las Vegas, és allò que sempre parlem, no? El clima, els costos de producció, la connectivitat, l'hospitalitat, i en el cas de Macondo és una altra cosa completament diferent, perquè construir un recinte expressament per a un sol artista és molt, molt ambiciós. Ja no és reaprofitar, és infraestructura musical pròpia que es crea i es destruïix.
1: En este sentit, Paula, estaves comentant abans, no?, el fenomen que és el turisme musical, i comentaves que abans es viatjava a diverses ciutats i ara sempre es viatja a les mateixes, o de moment sols es viatja a les mateixes. Clar, en este sentit entenc que este nou model té un impacte una miqueta negatiu per a la resta de ciutats espanyoles.
0: Doncs segurament sí, s'hauria d'estudiar. És cert que la quantitat, el nombre d'artistes que estan fent aquest tipus de residències és absolutament minoritari. La resta opten per la gira a la que tots estem habituats. Fins i tot avui en dia, i gràcies a que les ciutats secundàries, com és el cas de València, per exemple, ens estem posicionant molt bé també en els circuits internacionals, molts d'eixos grans artistes que abans només viatjaven a Barcelona o a Madrid també estan venint a ciutats com València. Per tant, s'estan obrint també altres espais a les gires internacionals. I això és una bona notícia. Diguem-ne que això de les residències és una qüestió puntual. I el que continua passant és allò al que estem habituats, no? Que són les gires de tota la vida.
2: Mm. Efectivament, Paula, tu ho acabes de comentar, no? Que atrau indirectament ja altres visitants que també venen cap a la Comunitat Valenciana, i és que així tenim molta experiència organitzant grans esdeveniments i festivals, com el cas del Benidorm Fest, el FIB o la massa infinita de festivals estivals. Però no obstant això, el que volem saber és si així tenim la infraestructura necessària per allotjar una residència internacional com estos casos, no? De 10 o 12 dates seguides d'una superestrella internacional.
0: Doncs ni tan sols Madrid tenia la infraestructura que l'han tingut que construir. En el cas de Shakira. Ara bé, tenim una infraestructura a eixe nivell? No, però la tindrem. Tindrem recintes de gran aforament amb un ús musical continuat. S'està construint el nou estadi del València i estic convençuda que allò també passarà al nou estadi del València. Però sí que tenim els espais per a construir un recinte ad hoc com han fet i oferir aquest tipus de residències a aquest nivell. I també tenim els professionals que poden fer-ho possible. I també quan parlem d'infraestructura, si estem parlant de mitjans de comunicació, els tenim, perquè tenim l'aeroport, tenim l'AVE, tenim la planta hotelera, com deia, moltíssima experiència organitzativa, per tant, no estem a un nivell inferior ni molt menys. És possible i estic convençuda que passarà.
1: I Paula, tinguent en compte això que ens estàs comentant i aquestes previsions que estàs fent, clar, també me queda en la primera part, quan arrencàvem l'entrevista i comentaves que al final aquestes residències també estan tensionant encara més la ciutat per als locals o per als turistes que no van buscant precisament este concert. Per tant, davant d'este futur que es planteja de cara en la Comunitat Valenciana, clar, seria viable combinar una residència artística d'este tipus, per exemple, en el moment àlgid de la temporada d'estiu? O seria ja arribar a tensionar-ho en excés encara més les nostres ciutats?
0: Doncs jo crec que no fa falta. Crec que no fa falta combinar aquest tipus d'esdeveniment amb temporada alta i que precisament han de servir per a fer tot el contrari. Uh-huh. Es poden utilitzar com a una ferramenta de desestacionalització molt contundent i fer arribar aquest turista musical a la ciutat en moments en els que el turista al que estem habituats, pues no arriba tant, no? Perquè estem en temporada mitja, en temporada baixa. Pot ser una ferramenta de desestacionalització i també una ferramenta per atraure un altre perfil, que és un perfil interessant, perquè és un perfil de turista molt, molt dedicat, que té una despesa mitjana alta i que a banda busca altres experiències en la ciutat a la que va. Per tant, crec que ho hem de veure com una oportunitat, però sempre tenim clar que no podem saturar més els espais i que s'ha de fer d'una manera intel·ligent i planificada.
1: No, t'ho comentava perquè precisament en el cas de Bad Bunny va coincidir també en la visita del Papa, també era estiu, vull dir-te que ja no se podien combinar més coses en menys dies, però bé. Paula, en Estrenti també veiem com les entrades s'esgoten igual de ràpid que si fora una data única. Com s'aconsegueix això? Per què passa? Per què tenim esta febre per comprar entrades?
0: Doncs no ho sé, però jo sóc una d'ixes, que no para de comprar entrades.
1: Clar.
0: Ara mateix acabo d'aconseguir entrades per a Harry Styles, estic contentíssima, jo no pare de viatjar per a veure concerts, els meus Take That venen a València i no m'ho puc creure. Per tant, l'oferta ha crescut molt, però la demanda, clar, és més gran encara. I jo estic convençuda de que Shakira hauria pogut fer 24 nits, si haguera volgut. Estem buscant experiències i el mercat ja no és local. Competeixes amb tota Europa i amb Amèrica per la mateixa entrada. no sé, les cues virtuals generen aquesta percepció d'escassetat, n'hi ha una component de el FOMO, no? Que el fear of missing out, no? Això de no me vull quedar sense veure o sense participar d'aquesta experiència, i crec que des de la Covid això s'ha accentuat i segurament està molt clar per què, perquè veiem que això s'acaba, que això és finit i que cada vegada més volem disfrutar d'experiències en

0: en viu i que ningú ens les conte.
1: Ho acabes de comentar, Paula, el que podríem anomenar com l'economia de l'experiència, no? I és que pot ocórrer en un futur un d'estos episodis, no? Que si tots els grans recintes d'Espanya comencen de repente a apostar per aquestes residències continuades, podríem estar front a un perill de saturar aquest mercat i esgotar aquesta capacitat de despesa que podrien tindre les famílies per a pagar, no? Aquesta economia de l'experiència que estàvem comentant. Com es treballa o com es podria treballar o com es podria enfocar per a evitar que, de certa manera, morirà d'èxit?
0: Doncs tens tota la raó i me sembla una pregunta molt adient, perquè pense que és un dels riscos que menys es mira, no? Perquè aquesta capacitat de despesa de les famílies en oci no està creixent al ritme que creix l'oferta i que creixen els preus dels grans esdeveniments. I el que s'observa ja és una substitució. Es deixen de comprar entrades de sala xicoteta per a poder pagar una nit a 150-200 euros i fins i tot més. I el gran esdeveniment acaba, d'alguna manera, i no m'agradaria utilitzar paraules massa grans, no? Però canibalitzant l'ecosistema local, que li dona sentit. Perquè a la fi l'ecosistema local és la base de tot ecosistema musical. Deurien conviure millor i diguem-ne que aquesta escena musical internacional de grans promotores i de grans empreses i holdings deuria cuidar un poquet més i millor a les sales xicotetes. També des de les pròpies ciutats i territoris, des de la planificació pública, es deuria repensar el model i afavorir a les sales, perquè són la base de tot. Perquè Harry Styles no estaria on està si no haguera tocat en una sala xicoteta abans.
2: Correcte. Bueno, ahí tenim l'exemple, que no és perquè jo siga fan, però tenim l'exemple d'Art de Bogotà, que demà trau les entrades per a tocar en una sala, en un aforament prou reduït en la ciutat de València, per al que estan acostumats, i a més has de comprar l'entrada físicament en taquilla i amb un límit de 2 entrades màxim per persona. O sigui, que també veiem com el sector comença a detectar tot això que estaves comentant, Paula.
0: Efectivament, però segurament Art de Bogotà són uns músics que estan molt conscienciats perquè venen de baix, perquè coneixen el problema, molt arrelats al seu territori, i això no passa amb tots. Segurament els grans músics internacionals no tenen en ment això, però per això tenen els seus equips i tenen els equips locals i la política pública, que ha d'afavorir a l'escena musical local.
2: És així. Paula, per cert, ja molt ràpidament, tu que portes anys estudiant el tema, creus que el turisme musical ja forma part d'un pilar estratègic fonamental del turisme valencià i també a nivell nacional?
0: Doncs mira, com a fenomen jo crec que està consolidat. Ara bé, com a política pública encara no. Tenim València Music City que posa el focus en la música com a eina de desenvolupament a la ciutat de València, però poques estratègies com aquesta al llarg de l'estat espanyol. Per tant, crec que encara tenim camp d'acció.
2: Tenim molt de marge de millora en aquest sentit.
0: De millora completament.
2: Paula Simó, moltíssimes gràcies per atendre'ns esta vesprada i per ajudar-nos a entendre una miqueta millor tot este fenomen de les residències musicals. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: Una abraçada. Arturo, tu vas anar a veure a Shakira?
1: No tinc entrades, Javi, m'he quedat sense.
2: La veritat,
1: però bueno,
2: és que
1: pel moment, mira, si quedem així ballant a l'estudi, si et sembla.
2: Correcte, en això acabem este cadena de valor de 8 dimarts, però tornem demà a partir de les 4 de la vesprada.
1: Demà tornarem, com sempre, de 4 a 5 de la vesprada.
2: Gràcies per estar ahí. Se queden ara els companys d'informatius i després tot per l'aire. Gràcies, bona vesprada.
1: Bona vesprada.

0: Cadena de Valor.
1: Són les 5 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
2: Comencem al CIR a 3 dels 5 detinguts relacionats amb el tiroteig que la matí

0: Dinada de diumenge li va costar la vida a un home de 56 anys en el barri de l'Alquerieta. Passaran avui la primera nit a la presó. Al CIRA està Fran Martínez. Bona vesprada. Quina és l'última hora?
1: Així és. Tres dels germans acusats d'homicidi i tinença d'armes ja estan en camí de la presó de Picassent. Fa només uns minuts un furgó de la Guàrdia Civil eixia dels nou jutjats del CIRA escoltat per unitats de la Policia Nacional. Al quart dels germans se li ha prorrogat la detenció mentre estiga ingressat a l'hospital, on es reposa d'un tret. No serà fins que comparega davant el jutge quan es decidisca la seva situació. Al quin detingut se li ha deixat en llibertat amb mesures cautelars. Alega que ell només va rebre una bala perduda i que es va entregar quan es va assabentar que la policia el buscava. Mentrestant, al barri de l'Alquerieta, el veïnat vela el cos de l'home de 56 anys mort al tiroteig. Es tracta del pare d'una de les joves del voltant dels 20 anys que van començar la discussió. Un episodi més per tensar la situació enmig de represàries contra els germans detinguts.
0: Gràcies, Fran Martínez. I comencen a produir-se reaccions a la decisió del Tribunal Constitucional que avui s'ha mostrat favorable a amnistiar el delicte de malversació dels condemnats del procés. Xavier García del Valle.
2: Sí, és una decisió de la majoria del Tribunal que es traduirà en una possible sentència el 6 d'octubre i que obrirà la via a un futur retorn a Espanya, entre d'altres, de l'expresident Carles Puigdemont. Així han rebut esta decisió del Constitucional la diputada de Sumar, Aina Vidal, i la portaveu del PNV al Congrés, Maribel Vaquero.
3: La decisión esperada y esperamos que Llarena en este caso pues haga caso al Tribunal Constitucional y haga aquello que hace mucho tiempo que el Congreso de los Diputados ya le demandató, y es que hay una amnistía en este país que tiene que entrar en vigor y nada más.
4: ¿Y que Puigdemont vuelva, quiere decir?
3: Eso dependerá en todo caso del señor Puigdemont.
5: Que todos sean amnistiables, pues es algo que hemos requerido siempre. Consideramos que este juicio no tendría que haberse dado, que es una judicialización de la política y que, por lo tanto, nos alegramos mucho de que sea todo dentro de la concepción de la amnistía.
0: I més tribunals. El Consell General del Poder Judicial ha arxivat les queixes contra la jutgessa de Catarroja que investiga la gestió de la Dana. Unes queixes que van formular els dos investigats en esta causa, l'exconsellera Salomé Prades i l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso. Alejandro Molés.
6: La Comissió del Consell General del Poder Judicial ha invalidat en haver estat captada de manera irregular la gravació a l'home de la jutgessa i descarta, per tant, que hi hagi proves de la seva participació en la pràctica de diligències i també declaracions dels investigats.
0: I el govern espanyol no descarta presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei d'acompanyament aprovada per les Corts al juliol.
2: És una...
0: Sí, és un recurs que es presentaria per la petició d'empara dels sindicats del professorat i de la inspecció educativa, que estimen que la Generalitat vol usar la inspecció com a un òrgan de control ideològic o de policia del pensament. Així ho ha avançat la delegada de l'Executiu Central, Pilar Bernabé.
7: L'associació d'inspectors, hi ha una associació d'inspectors que ha demanat també amparo al govern d'Espanya perquè estan en una situació de molta inseguretat jurídica. I les lleis estan per a donar seguretat jurídica, no precisament per a arribar a una confrontació i també a una situació d'autocensura a la que estan arribant.
0: I parlem ara de l'Audiència Provincial d'Alacant, que ha avalat la decisió del jutge que investiga el cas de la mort d'un home de 27 anys en una parada del tram a la platja de Sant Joan d'Alacant i ha rebutjat així enviar a la presó el jove investigat de 22.
6: Els fets van passar el 13 d'agost. Dies després, l'associació Alacant Entén va demanar que es tinguera en compte durant la investigació la possible motivació homòfoba de l'agressió, mentre que la defensa de l'acusat va negar tal extrem, inclús a afirmar que este forma part del col·lectiu LGTBI.
0: I el sector agrari ha reclamat al govern que atorgui ajudes directes de forma immediata per a poder sobreviure a l'augment dels costos de producció en el camp per la guerra a l'Iran.
6: Una petició que li han fet els sindicats al ministre d'Agricultura, a Lluís Planas, per abordar l'impacte del conflicte en la producció agrària. Escoltem el president d'ASAJA, Pedro Barato.
8: Si esto no se compensa, pues va a tener una consecuencia o dos consecuencias. Una, se dejarán en torno a un 40% sin cultivar, fundamentalmente de cultivos herbáceos. Y por otro lado, la escalada de precios que va a tener hacia el consumidor.
0: I milers de ciutadans viatgen avui de Bades, entre d'altres, en el transport que depèn de ferrocarrils de la Generalitat, com ara Metrovalet.

0: València i el tram d'Alacant i Castelló.
1: Des de fa anys, esta iniciativa s'aplica en el dia sense cotxe, que és precisament avui. Segons els experts, el principal problema de mobilitat està en les àrees metropolitanes, on el cotxe segueix sent el vehicle més utilitzat, mentre que a les ciutats hi ha una mobilitat més sostenible que entre els pobles. Així ho ha explicat des de les notícies del matí l'expert en planificació i mobilitat, Francesc Arechavala.
2: Que hem generat una sèrie de desplaçaments interurbans que ahir el cotxe ha sigut i segueix sent el rei en els desplaçaments. No? Així podríem dir que tenim una dicotomia molt diferenciada entre el que és la mobilitat a les ciutats, amb uns patrons molt sostenibles, i una mobilitat metropolitana o interurbana on el cotxe és i segueix sent el rei. No? I allà és on tenim realment molt treball per fer, per a convertir també les àrees metropolitanes en àrees sostenibles.
0: I en els esports, València Bàsquet continua presentant les noves jugadores. Avui ha sigut el torn d'Elena Puello, l'alert que arriba procedent de Casademont Saragossa, curiosament el rival de les Taronja dissabte en la semifinal de la Supercopa, la primera competició de la temporada del bàsquet femení.
3: De lo que tengo más ganas es de empezar ya, de disfrutar con la afición, de poder crecer como equipo, de mejorar, de aprender y de, obviamente, pues volver a encontrarme con Javi, que hace ya muchísimos años.
1: I pel que fa al València, i parlem de futbol, el club ha despatxat el cap dels servicis mèdics del club, Pedro López Mateu. D'altra banda, demà a la una del migdia serà presentat el nou director esportiu del club, Braulio Vázquez, mentre s'espera la confirmació oficial de l'arribada de qui serà el nou entrenador del club, el mexicà Javier Aguirre. I pel que fa a la selecció espanyola, des de primera hora de la vesprada estan arribant a la ciutat deportiva de Las Rozas els components de la selecció absoluta per a la disputa de tres partits de la Nations League.
0: Més informació a les 6 en A Punt Ràdio. Us deixem ara amb Tot per l'aire.
4: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: ¿A qué relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque? La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org, de Ecoembes y SEO Birdlife.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
4: A Punt Radio. A l'Alt Maestrat, 101.3. Estàs a punt? Nosaltres estem preparats. Ara va tot per l'aire.
7: Què tal, com va? Benvinguts a Tot per l'aire, segon programa de la setmana, concretament, el programa número 12 de la primera temporada, d'esta temporada de Punt Ràdio, esta nova temporada tan meravellosa. Primer de tot, moltes gràcies per estar al nostre costat cada vesprada. No sabeu lo agraïts, eh? Lo agraïts que estem de que esteu amb nosaltres tots els dies, totes les vesprades, bé, amb la ràdio, amb l'streaming o també a les xarxes socials, que peguen fum amb totes les coses que pensem, que són molt divertides, però que costen treball fer-les. Molt agraït, molt agraït de part de tot l'equip. Avui parlarem de metges, d'hospital, de salut, de nutrició, però no a soles perquè el València Club de Futbol ha acomiadat al doctor Pedro López Panteu, que és el seu cap dels serveis mèdics, sinó perquè ja vos conte que l'han acomiadat per un tema personal. Ha tingut alguna cosa a veure Jesús Vázquez, el fill de Braulio Vázquez? No sé, que li ho pregunten demà. A la una és la presentació del nou director esportiu del València, i pot ser un bon moment per a preguntar-li a Jesús Vázquez, millor, a Braulio Vázquez, si té alguna cosa a veure el seu fill en la deu del metge del València.

0: Però no anem a parlar molt d'esport, perquè per això ja tenim altres programes. Alguna pinzellada donarem, però no serà molt més, sinó perquè se n'anirem a la inauguració, al primer dia d'un hospital top que avui es fica en funcionament així a València. I avui tindrem també un programa molt ecològic, perquè Maria s'ha empenyat en amagar-me les claus del cotxe, sí, amagar-me les claus del cotxe a motiu del Dia Mundial Sense Cotxe. I clar, he vingut a peu, perquè si hi ha una persona que està conscienciada amb el medi ambient i amb, jo crec que tindre una vida sana, és Maria Caballero. Maria, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Hola, Dani, què tal? Molt bona vesprada. Per què has començat el programa parlant de futbol?
0: Perquè tenia una coseta que contar. És ja, que però... avui han acomiadat el metge del València, sí, al cap dels serveis mèdics.
1: Sí.
0: I clar, tota la gent, no, ha sigut... A mi me diuen que ha sigut per un tema personal i que té molt a veure Jesús Vázquez,
1: però tu no tenies...
0: el fill de Braulio Vázquez. Però... Jo deixo ahí la notícia
1: i que
0: els companys d'esports, si volen o si poden, que ho facin i que pregunten.
1: Vale.
0: Què passa.
1: No, a mi
0: però jo la deixo ahí. La deixo ahí.
1: Jo crec que l'ordre que tu tenies és que no podies parlar de futbol.
0: Sí, i jo sé que tinc companys que m'estan convidant de la ràdio per a parlar als seus programes,
1: no,
0: però jo he dit que no. També dic que no a la tele, però perquè...
1: Estàs desintoxicant.
0: És que, clar, sí, perquè jo crec que he de fer altres coses.
1: Molt bé, m'agrada.
0: Enguany he de fer altres coses, però si tinc una notícia, hauré de contar-la.
1: Bueno, sí, també.
0: Dices, no?
1: Això és de veres.
0: Però...
1: Podries haver aprofitat en la secció de notícies curioses.
0: I no he contat lo de Diego López.
1: No, que no...
0: No he contat lo
1: no
0: de...
1: No me líes. No,
0: lo del
1: no,
0: flexo
1: no, no.
0: De Diego López.
1: Va,
0: del Suche Noi, però bueno, això és un altre dia que ja ens endinsarem en l'esport.
1: Quan jo me'n vaig.
0: Sí.
1: Aprofites i fas com una minissecció deportiva.
0: Sí. No? Sí. És que em costa.
1: Val.
0: Les claus.
1: Què claus?
0: Per què me les has amagat?
1: Les del cotxe. Perquè avui és el dia sense cotxe. Per lo tant...
0: Dia Mundial sense cotxe, però...
1: Per lo tant, lo que tenien que fer és utilitzar el transport públic... altres alternatives com la bici, el patinet, monopatí, no sé. Era com un repte per a vindre a treballar.
0: El tramvia, el metro...
1: Clar,
0: i he vingut a peu.
1: Ja has vingut a peu.
0: He vingut a peu perquè...
1: Suant
0: ahí. Suant.
1: Com un pollastre.
0: Com radio pollastre. No, però sí que és de veres que estem així al costat perquè nosaltres...
1: Sí, estem super a prop de casa.
0: La nostra casa està molt a prop.
1: Sí.
0: Bueno, molt a prop. Està a prop.
1: I
0: he pensat, vaig a anar caminant.
1: Ja s'ha plegat tard a treballar, no passa res.
0: No, i tot suat.
1: I això és una de... Bueno, parlarem de la inauguració de l'Hospital Astires, que avui és el dia de portes obertes per a poder disfrutar...
0: Inauguració oficial, podem dir, no?
1: Inauguració oficial, però ja porta,
0: Sí, sí, ja porta un temps.
1: Temps en funcionament. Parlarem amb tota la gent que està per allà i també parlarem del dia sense cotxe. Avui la pregunta del dia és justament que volem conèixer anècdotes, curiositats, coses gracioses que a la gent l'ha passat en el transport públic.
0: Però gracioses, anècdotes, bueno, divertides, no?
1: Lo que siga, no, millor, no sé, lo que siga, que la gent és lliure.
0: Jo no me'n recorde d'una cosa curiosa.
1: Jo tinc dos, després te les contaré.
0: Tens dos?
1: Sí, la gent pot participar en les nostres xarxes socials. Tenim Instagram i TikTok, @totperlaire.apunt. També tenim X, l'antiga Twitter, @totperlaireap. I estem en directe en el nostre streaming en el YouTube de Apunt Media. Hola, hola, per a tota la gent que ens està veient. I en el chat directe també poden participar. Com també poden participar en el nostre número de WhatsApp, que és el 639-32-41-36. 639-32-41-36. Al llarg del programa, si et pareix bé, Dani, si et sembla bé...
0: Em sembla bé.
1: Podrem comentar totes les respostes que ens deixa la gent.
0: Està així amb mi Maria Caballero, està a la producció Sílvia Alabort, està també a les xarxes socials Sofia García i està al comandament tècnic de la nau Tono Escribano, que crec que ja té a l'altre costat de la ràdio al nostre Carles. Carles Navarro, què tal, com estàs?
1: On estàs, Carles?
2: Hola, Dani, Maria, què tal, com esteu? Jo estic d'inauguració. Mm-hmm. Estic molt tranquil, a més, esta vesprada. perquè com estic a l'Hospital Les Cires, que vosaltres sabeu, ja ha anunciat que anem a estar en la inauguració, si me passa algo, estic en el millor lloc del món. Això no me pot passar res mal.

0: ha costat uns 125 milions d'euros i que des de que se va obrir ja ha atès a uns 60.000 pacients. Dicho 125 milions d'euros, 40 milions s'han destinat a la tecnologia mèdica més puntera. Per exemple, el centre compta amb un quiròfan híbrid de precisió avançada únic a Europa i eines d'intel·ligència artificial per a revolucionar els diagnòstics i oferir tractament menys invasius a la Comunitat Valenciana. Un hospital que, com dic, està a punt d'inaugurar-se de manera oficial. El hall està començant a plenar-se de convidats. S'esperen visites institucionals com el de la presidenta de les Corts Valencianes, Janos Massó, l'alcaldessa de València, Maria José Catalago, el president de la Diputació de València, Vicent Mompó. Els mitjans de comunicació ja estan així preparats, això vol dir que els polítics estan a punt d'arribar, s'espera que arriben al voltant de les 5:30 de la vesprada. I nosaltres, Maria, Dani, parlarem amb alguns dels professionals que formen part de la plantilla d'este hospital que condicte la tecnologia més moderna, més avançada i més puntera per a tractar-nos i per a curar-nos, que és el que se trata quan vens a un hospital, de que te curen.
1: Molt bé, Carles. Mantenim oberta la comunicació perquè segur que en una estoneta tindràs molts protagonistes. Aleshores, te deixem esa línia oberta i tu demanes permís ja per entrar quan tingues un protagonista d'excepció.
0: Perfecte, així ho faré. Gràcies, adeu.
1: Gràcies, Carles. I nosaltres anem a aprofitar per a anar amb la secció ja de les altres notícies de la jornada. Maria Caballero, les altres notícies, l'altra informació de la jornada, on es porta?
2: Comença dient, Dani, que han furtat un lloro de 800 euros a Elx. La Policia Nacional ha detingut a ells, com diem, a un home que ha sigut acusat d'entrar en una vivenda i emportar-se un lloro valorat en 800 euros. Les cambres van captar com anava directe a la gàbia, mentre un segon individu esperava fora de la casa. Per a transportar a l'animal, l'acompanyant li va donar la seva samarreta. L'home ha sigut, com diem, detingut com a presumpte responsable dels delictes de furt i violació de domicili i durant les actuacions policials el detingut ha tornat voluntàriament al lloro un exemplar de plomatge verd amb una característica taca roja al cap.
1: Tanta pasta, 800 pavos.
2: 800 euros el lloro.
1: Però parlava el lloro o no?
2: Home, clar, la majoria parlen, no? Lo que no sé si estava maestrat.
1: M'han segrestat. No?
2: Lo que me sorprèn molt és que la casa on va entrar l'home portava cambres de seguretat. Per lo tant, l'han gravat. I aun així diuen que és presumpte autor, no, presumpte no.
1: Sí, però presumpte perquè encara no...
2: No ha passat a disposició judicial.
1: Exacte.
2: No? Però vam, que és ell. I de fet va tornar el lloro, 800 euros de...
1: Però no sabem el motiu perquè no sé va segrestar-lo.
2: No.
1: A lo millor el molestava molt.
2: El molestava, li agradava,
1: Volia vendre-lo.
2: Volia vendre-lo, jo suposo. 800 euros en el país, una barbaritat, eh?
1: Molta
2: jo no sabia que costaven tants
1: diners. No sé com està el tràfic d'animals com estos.
2: Parlant d'animals, però humans, València va limitar els grups de turistes i va prohibir els altaveus al centre de la ciutat. Aixina que, Dani, tots els grups turístics que estiguen guiats no podran superar les 25 persones i en Ciutat Vella el límit serà de 20 persones. A més, els guies, com diem, no podran utilitzar megàfons ni altaveus i hauran de recórrer a sistemes d'àudio individual. La nova normativa municipal busca reduir el soroll, les aglomeracions i les molèsties que provoquen les visites turístiques massives als carrers més aturats de la nostra ciutat.
1: A veure, això és lo dels audioguies, no? Que van amb els turistes i que van amb un megàfon de... Per favor, i parlen...
2: Així a la dreta podeu veure, no sé què. Així...
1: No, i que fa molt de soroll, perquè està molt fort, perquè són iaios estrangers.
2: La majoria.
1: I sí que és de veres que fan molt de soroll i molesten a la gent que està per ahí. I jo crec que el que diu la notícia o el que he entès jo és que volen que porten un pinga o auriculars,
2: sí,
1: no?
2: Tu...
1: I que sigui individual i no un altaveu pel carrer.
2: Clar.
1: Sí que
2: és de veres que n'hi ha empreses turístiques
1: sí.
2: que si a lo millor estàs en un país que no entens la llengua, l'idioma que parlen, te donen com si fossin uns cascos.

0: sí. en espanyol, no? Per exemple, o en anglès. I tu pots escoltar la explicació de la guia, sí, en l'idioma que tu entens.
1: Que tu vulguis.
0: Jo crec que va per ahí el que volen fer així a València. Vull dir, més enllà de en un altre idioma, sinó que totes les empreses de guies turístics implementen lo de ficar-te uns cascos i la guia anirà parlant i tu estaràs escoltant a la guia a través dels cascos.
1: A veure, sí que és de veres que per a grups reduïts està molt bé.
0: Home, 20 persones tampoc són, però són moltes, no?
1: 20 persones.
0: De 20 a 25.
1: Amb una alta veu, però si són 4 o 5 o 6 turoperadors que estan fent
0: a la mateix temps,
1: ahí, no? La seva visita turística, jo crec que és una molèstia, no? Per als veïns.
0: I ja que estem parlant de turistes, València va multar amb fins 1.500 euros
1: com?
0: Les despedides de solter més sorolloses. La nova ordenança de convivència i civisme de València preveu multes, com diem, entre 750 euros i 1.500 euros per a les despedides de solter que provoquen molèsties al carrer durant la nit. La normativa també contempla sancions de fins 750 euros per portar per la via pública disfresses, complements o xoguets que representen genitals
1: o
0: elements de caràcter sexual amb l'objectiu de cridar l'atenció de les viades.
1: Què em dius?
0: És a dir, pareix superbé.
1: Vull dir, a veure, tu vas disfressar pel carrer amb els teus amics perquè es casa?
0: Sí.
1: ¿Y te pueden multar?
0: Sí.
1: Pero disfressar de lo que siga, de va a disfressar del València fins a la mort, i va a disfressar de Vinicius?
0: Jo crec
1: que si va a disfressar de princesa o de...
0: Jo crec que depèn de la disfressa que porte la persona en qüestió, vull dir.
1: A veure, si van genitals com...
0: Home, claro.
1: Quan vosaltres les dones
0: però això ja no s'estila. Bueno, yo creo que ya no se estila.
1: De despedida, sí que es de veres que porteu ese
0: eso era de
1: el pito y tal. Eso ya no.
0: Yo creo que ya no. A ver, yo fa molt de temps que no vas de despedida, pero yo creo que ya no se estila. Bueno, me pareix súper grosero, no m'agrada gens a mi. I per això me pareix bé que se multe, perquè tu vas per carrer, a lo millor en xiquets o en gent major, i tu no tens per què estar...
1: També és de veres que la gent va molt passada.
0: Això és de veres.
1: N'hi ha molta gent que va molt passada, i jo sí que entenc que a mi esa gent... N'hi ha un control, però amb la gent que va disfressada, passant-s'ho bé i tal...
0: Pues depenent també de la disfressa que porti.
1: Em crida molt l'atenció. Però sí que de veres que si tu estàs multant als audioguies, claro, amb els altaveus, com no vas a multar a esta gent que va molt passada i que va fent soroll i que va fent malícies per ahí?
0: Totalment. I per acabar, ja que avui és el dia sense cotxe, l'EMT ha amagat 500 bonobuses per tots els autobusos que té en la ciutat de València, i qui trobe un d'estos bonobuses que porta 10 viatges, pues se'ls pot quedar.
1: A veure, 500 bonobuses n'hi ha per ahí...
0: Repartits. Jo espero que en el nostre...
1: Amagats?
0: Sí.
1: Però amagats com? Amagats per ahí? I la gent el troba...
0: Amagats dins dels autobusos. A lo millor...
1: Ah, dins dels autobusos.
0: Claro,
1: jo pensava que era el carrer.
0: No, home, no.
1: Com una gincana.
0: No, home, és una gincana, però realment jo el que veig de la notícia és que el que volen és promoure que la gent agarre l'autobús. Per tant, on estarà el bonobús? Pues dins de l'autobús, no? Per a que tu puges a l'autobús i te comences a buscar.
1: Els jaios barallant-se per un bonobús.
0: Deu viatges. Bueno, els jaios no, perquè els jaios tenen lo de la targeta oro, crec que és, no? El bono oro, que viatgen gratis. Igual que la gent jove, La gent jove també viatja gratis.
1: Sí, perquè té... Encara existís el carnet jove?
0: Home, claro. Clar que existís.
1: Jo el tenia. Tenia el carnet el Babalà i després el carnet jove.
0: Jo també.
1: Sí.
0: Però ja fa molt de temps que jo no sé... No se gasta el carnet
1: jove.
0: No,
1: el carnet jove.
0: Bueno, pues 500 bonobuses repartits per els autobusos de la ciutat de València en el Dia Mundial sense cotxe, i tota la gent que ha trobat el bonobús en 10 viatges gratuïts, 10 viatges gratis, pues, va poder gaudir de 10 voltetes per la ciutat de baix. Jo espere que el nostre autobús...
1: El bonobús de 10 viatges, no?
0: 10 viatges,
1: no? 10 viatges només, no és,
0: home, no
1: és un
0: tota pas
1: en
0: no
1: un abonament
0: no,
1: per a tot l'any. No, són 10 viatges.
0: 10 viatges. Són 5.000 viatges.
1: No, però ja jo es barallen, per 10 viatges per als seus... Nebots, nets,
0: familiars,
1: fills,
0: filles... Jo espero que en el nostre autobús, Dani, hagin amagat algun bonobús.
1: En el nostre autobús,
0: no?
1: Vos recorde a tota la gent que està a l'altre costat de la ràdio. Nosaltres estem
0: bon
1: a un bus.
0: Bueno, físicament
1: concretament
0: no.
1: La línia 6.
0: Correcte.
1: Que va des de Torrefiel fins a Melilla.
0: Clar, el barri de Dani i el meu.
1: Exacte. El millor bus.
0: Que hem triat.
1: Hem de dir una cosa. Nosaltres encara no hem anat, no l'hem vist.
0: Sí.
1: Sí que sé que la mare del meu amic Roberto l'ha vist i està molt xulo. I Carles també. Però molta gent l'ha vist.
0: Existís.
1: Sí, sí.
0: Però, clar, no l'hem vist en primera persona. A veure si al llarg de la setmana podem apropar-nos.
1: Demà podríem anar pel matí, no? A veure si està.
0: A fer-nos ahí un parell de fotos. Si la gent ha vist l'autobús, per favor, que també ho diga en les nostres xarxes, que se comunica amb nosaltres i que ens diga sí, he pujat en el teu autobús.
1: Sí.
0: I que és que tenim molts concursos, que estem treballant per a que la gent puga participar i no només gaudisca escoltant-nos, sinó que també tinga premi als fidels oients de Tot per l'Aire.
1: Demà tindrem una entrevista. Vaig avançar una coseta. Ja. Demà tindrem una entrevista molt xula que estem treballant per a que ens donen uns premis per al cap de setmana. Unes entradetes que jo crec que vos agradaran i que sortejarem entre tots els oients i fidels seguidors de Tot per l'Aire, que ja són molts, quasi 500 per Instagram, que a poc a poc estan participant en tots els concursos que tenim en marxa.
0: La idea és, per a que la gent ho sàpiga, per lo menys una vegada a la setmana poder fer un sorteig, un concurs per a regalar coses. A mi m'enxissa regalar coses.
1: Una vegada a la setmana?
0: Com a mínim. Si pot ser,
1: com a mínim?
0: Tots els dies regalarem coses. De moment, a veure, el pressupost és el que és i nosaltres pues, acabem de començar. Però la idea és una vegada a la setmana poder regalar coses. La setmana passada regalarem lo del mim de Sueca. I esta setmana, demà, tindrem...
1: Per
0: a este cap de setmana... superxulo, amb música, food trucks, DJs, ambient esportiu...
1: I la setmana passada no regalarem per al tardeo perquè va ser...
0: Pensat i fet. Correcte.
1: Que si no tindríem per al tardeo remember.
0: Així que tots els dies tenen que estar superpendents del programa perquè...
1: Però hauràs abans d'enviar un email.
0: No, aquí no cal.
1: Un email per informar
0: fil directe. Sí, no passa
1: sí,
0: res.
1: No sí,
0: la
1: res.
0: Gent pot participar, pot deixar les seues suggerències, comentaris, tot el que vulguin. De fet, si n'hi han coses que vulguin que afegim al programa, també estem oberts, no?, a totes les propostes.
1: Oberts. Mira, pel oberts. Matí no, per la vesprada.
0: Nosaltres per la vesprada.
1: Oberts per la vesprada.
0: Nosaltres estem oberts a totes les propostes.
1: Suggerències.
0: M'encantaria que féreu no sé què.
1: Només n'hi ha dos suggerències que no es poden canviar, que són canviar el presentador.
0: Val, no me claro.
1: I canviar l'horari. Són dues coses que no es pot.
0: No, de moment no.
1: Però les altres, totes.
0: Totes. Home, la copresentadora tampoc. L'equip no es toca. L'equip no es toca. A partir d'ahí el que vulguin. Però que, mira, que tinc un amic, que no sé què, podríem fer-li una entrevista. Vale, pa dalt. O sea,
1: has acabat ja amb les notícies, que t'estàs ahí enrotllant?
0: No, jo he acabat. Jo ja
1: vinga,
0: he dit tot.
1: Ja estan les notícies del dia amb Maria Caballero. I ara és moment ja d'anar-nos en cap a l'hospital, perquè tenim protagonista. Ja està Carles Navarro amb un dels protagonistes de la vesprada a l'hospital Asires. Carles, què tal, com estàs?
2: Pues así estem, amb la inauguració del nou hospital Asires d'ací de València. Si no m'equivoque, és que estic en un punt, però si no m'equivoque, acaba d'arribar, jo crec que l'alcaldessa de València, Maria José Català. Sí, efectivament, acaba d'arribar l'alcaldessa de València acompanyada de la presidenta de les Corts Valencianes, Janos Massó, i del president de la Diputació de València, Vicent Mompó, a esta inauguració que va a començar en pocs minuts. Ara els estan rebent tots els directius del grup Asires d'este hospital i en pocs minuts començarà ixa visita guiada, perquè, com dic, s'inaugura un hospital imponent, impressionant, així, a la ciutat de València, i com dirien col·loquialment, Dani i Maria, els han d'ensenyar el piset.
0: Molt
2: i
0: bé.
2: Per tant, van a fer molt una bé. Visita guiada, però mentre ixa visita guiada se dona, jo estic amb José del Amo, que a mi m'agradaria, per favor, que digueres tu quin és el teu càrrec així dins de l'hospital.
3: Oye, muchas gracias por estar aquí. Soy José Lamo de Espinosa, el jefe de cirugía ortopédica y traumatología del hospital, bueno, y del Grupo Astires.
2: Eso es. Menudo hospital habéis montado así a Valencia, ¿eh?
3: Hombre, yo te digo que es una maravilla. He tenido la suerte de estar en diferentes centros en España, en Canadá, en Estados Unidos trabajando, y te digo que el hospital de Astires es impresionante. Y no, cualquiera está invitado a verlo y la verdad es que por sí mismo tomarán ese juicio, pero es una maravilla poder trabajar aquí. Sí.
2: S'han invertit molts milions d'euros en tindre la tecnologia més puntera, més moderna per atendre els valencians i les valencianes, però en la teua àrea, en traumatologia, què és el que ens podeu oferir?
3: Mira, yo te diría que es verdad que está muy bien en el ADN de Astires la tecnología, pero yo te diría que en la parte asistencial es brutal. ¿Por qué? Porque hacemos una medicina multidisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Que si viene el paciente con una infección de una prótesis de cadera, soy capaz de ver el paciente con el médico internista en la misma consulta. Es decir, no te mandaré a medicina interna, no, te veo in situ con él. En la recuperación de las prótesis de cadera y de rodilla, hacemos una escuela de prótesis. Trabajamos con los fisioterapeutas que tengo justo enfrente en la consulta. Hemos diseñado una segunda planta de aparato locomotor con un gimnasio que ocupa una buena parte de esa planta. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Aparte de la tecnología que aporta Astires, tener una innovación asistencial. Esta semana también, segunda pata del proyecto, la docencia. Formamos a los médicos del futuro. Hemos empezado ya con los estudiantes de medicina que se han incorporado ahora al hospital. Y la tercera parte, la investigación. Ensayos clínicos, trabajo, intentamos preguntarnos sobre el paciente qué es lo que queremos para el futuro de él, ¿no? Entonces, con eso es las tres patas que yo creo que definen un poco el proyecto de Astires.
2: O sea, que el paciente que entre por esta puerta no fa falta que vaya a ningún altre centre ni a ningún edificio annex ni res. Ho té tot así dins de l'edifici per a que sapigueu què li passa, com tractar-lo i curar-lo.
3: És veritat, i a més, que és que tenim molta comunicació entre nosaltres, que no és algo abstracto de, bueno, queremos hacer esto en conjunto. No, és que lo hemos diseñado físicamente para que los compañeros de las especialidades estén en la puerta del lado. Y sabemos ya que vamos a hacer medicina cruzada entre nosotros viendo in situ al paciente. Entonces, ese es un poco el aspecto bonito, ¿no?, de la medicina.
2: És tranquil·litzador, no? Imagina, per a un pacient que quan entra a un hospital, jo crec que les úniques coses boniques que hi ha a un hospital són els naixements. Quan la resta de pacients entren per una altra cosa, entren tremolant. I m'imagina que aquesta atenció serà tranquil·litzadora, no?, per al pacient i els familiars.
3: Sí, tu fíjate que muchas veces hablamos de lo que uno sueña con la experiencia del paciente, ¿no? La experiencia del paciente, por ejemplo, no es que solamente el médico pueda atender bien al paciente, que eso pues muchas veces se sobreentiende, pero la experiencia Astires muchas veces es la enfermería. Ese equipo que hay alrededor, ¿no? Ese equipo que es capaz de acompañar y atender al paciente. Y esa experiencia Astires es lo que también he vivido aquí, que es diferencial respecto a otros sitios, ¿no? Entonces, a mí, yo estoy maravillado con eso cuando dice el paciente. Es que he vivido una experiencia que es muy diferente o que es muy bonita y que yo me atrevo a llamarla siempre experiencia Astires, ¿no? Entonces, que va desde que el paciente llega por la puerta, el personal administrativo, personal de enfermería que vive mucho el proceso del paciente, muchas veces complicados y que además tiene que acompañar a las familias y luego, por supuesto, la parte médica.
2: El disseny de l'edifici per dins, nosaltres, Maria, Dani, estem en el hall, estem baix d'una escala de caragol impressionant, de metall, en color blanc. El disseny m'imagina que també serà per a que l'estança del pacient siga recorregut.
3: Es un aspecto muy agradable, pero fíjate que cuando yo llegué en noviembre, me acuerdo que Lorena me abría las puertas aquí. Estaba...
2: Lorena es la CEO del grupo, ¿no?
3: Eso es, doña Lorena Saus, me abría las puertas y claro, estaba y me dijo, mira José, la segunda planta queremos que sea diseñada para la atención sobre el paciente. Es verdad que está por hacer. Entonces, ¿qué hicimos? Crear un gimnasio dentro de la planta de consultas, crear consultas cruzadas con los fisioterapeutas, enfermería, sala de curas, consultas de traumatología, ensayos clínicos, damos mucha importancia a la investigación, la tenemos incluida dentro de la consulta y todo eso, claro, nos ha permitido Astires construirlo sobre plano. Es que eso es una maravilla.
1: Carles.
2: O sea, que vosaltres, els professionals que treballeu en este hospital, haveu un poc dit lo que necessiteu, ¿no?, en l'hospital.
3: No, totalmente. Esa es, José, queremos que esto sea una atención al paciente diferencial, queremos que diseñes cómo te gustaría hacer ese proyecto que puedas tener en la cabeza. Y claro, para un profesional, yo te lo digo ya en lo personal, te reconfortaba un montón, ¿no? Que con 40 y pocos años te puedas llegar a empezar a meter en la cabeza, ¿no? Y además plasmarlo sobre un plano, lo que quieres hacer del departamento es una maravilla.
4: Carles.
2: Digues, Dani, digues.
1: Yo tengo una pregunta para el doctor, no sé si puedo hacerla tú o si no, le pregunté yo.
2: Mira, yo le iba a pasar el auriculars al doctor... i pots xerrar amb ell. A més, és un tio super simpàtic, super amable, ja l'esteu coneguent, i parla amb moltíssima passió, no només de l'hospital, sinó de la seva professió. Li passa els auriculars, vale, Dani?
1: Perfecte. Doctor.
2: Ja el tens, Dani.
1: Doctor,
3: hola,
1: què tal?
3: Hola, Dani, què tal? Muy buenas tardes.
1: Bona vesprada. El primer que volia preguntar-te és, clar, la inversió ha sigut molt forta. Quin paper juga la tecnologia a la traumatologia que teniu a l'hospital? Perquè, clar, estem acostumats de que te trenques qualsevol cosa, passa molt de temps, no n'hi ha aparells, però, clar, pel que ens diu vostè, crec que l'hospital té l'última tecnologia per a tractar qualsevol trencament.
3: Mira, te voy a poner un caso de esta mañana. ¿Mm? Esta mañana viene una paciente de 20 y tantos años que lleva dando vueltas 4 años porque no tiene diagnóstico. Una mujer que le han diagnosticado de, a lo mejor tiene un poquito de depresión, a lo mejor tiene un poquito de ansiedad, no, es que es adicta a los antiinflamatorios. Uno puede tener una sospecha clínica, pero es verdad que con la tecnología que tenemos somos capaces de ver ciertas patologías que a lo mejor es muy difícil encontrar de otra forma, ¿no? Y esto es lo que nos ha pasado esta misma mañana. No hay que irse a cosas muy lejanas, ¿no? Esta misma mañana una paciente que ha venido de fuera de Valencia. Y esto es lo que nos permite decir es lo que estamos viviendo, ¿no? Tener un quirófano híbrido. Yo me dedico mucho a la cirugía oncológica, que te permite no solo ya fiarte de tu mente, de tu relación espacial con los huesos, con la pelvis, etcétera, sino que es que lo estoy viendo, entonces sé por dónde ir, porque además puedo reafirmarme en ese camino y además comprobar que voy por él. Claro, es que eso es una maravilla.
1: I doctor, també has parlat dels joves que arriben per a ser metges, que arriben per a aprendre. Què es troben quan arriben els joves? Què diuen? Perquè clar, estaran bocabadats quan veuen l'hospital.
3: Sí, la verdad es que es precioso porque además te hace recordar un poco cuando eras estudiante. Y esta misma semana es cuando hemos empezado el curso en septiembre. Y bueno, estuvimos hablando durante el verano que era bueno que tuviésemos esa docencia, sobre todo porque además el alumno te mejora mucho la calidad asistencial. Cuando he estado viendo hospitales universitarios, se nota que el hospital es universitario, se preocupa por la formación no solo de esos alumnos, sino también de los médicos, ¿no? Una actualización constante y además que se veamos capaces de cuidar a esos alumnos, ¿no? Que vean que están integrados, que van a venir a las sesiones clínicas, que van a presentar casos, que van a ver casos además, que les dejas verlos y aprender de ellos. Y luego además es que el hospital es muy bonito también y es muy agradable trabajar aquí, ¿no? Llegas por la mañana y la verdad es que es todo luz, es muy agradable. Pero además es que tenemos esa vocación, tenemos la vocación docente para que ellos puedan desarrollar lo que necesitan, porque al final un estudiante de medicina, y sobre todo hablamos ahora de estudiantes, aunque también nuestra idea es formar especialistas, pero el estudiante de medicina es una esponja que ha estudiado durante mucho tiempo desde muy jóvenes y siempre soñando con ser médico. Entonces al final cuando llegan a un hospital así, su motivación es extra.
1: Sí que és de veres que és reconfortant, no? I tranquil·litzador que n'hi hagi professionals com vostè en els hospitals valencians i en concret en este Asires. Moltes gràcies, doctor.
3: Oye, muchísimas gracias a vosotros y que nada, que os esperamos y sí, tengo bastante pasión por el trabajo. Muchas gracias.
1: Moltes gràcies. És meravellós escoltar, Maria, als doctors, als professionals,
0: doctor,
1: i a més jove, molt jove.
0: Sí, i ha dit una cosa jo crec que molt important, Dani, el doctor Amo, que és ese servici multidisciplinar. Molta gent, i contava l'anècdota, no, del cas d'este matí, d'aquesta xica que ha anat de metge en metge intentant trobar un diagnòstic, i ese servici multidisciplinar el que evita és que la gent vagi de peregrinatge, no? Ara me han derivat a no sé què especialista, d'aquest especialista me deriven a un altre, ahí està tot en el mateix puesto, en el mateix edifici, i això dona moltíssima tranquil·litat per al pacient.
1: Sí, perquè sí que és de veres que la sanitat està en un punt en el que es necessiten més efectius, inversió, més hospitals, més gens, més sanitaris, però la realitat és que, si tu te trobes gent com la que ara per ara està treballant en aquests hospitals, amb aquesta tecnologia...
0: I a mi s'ha passió, no?, també, no?, d'amar el que estan fent i de saber que estàs en bones mans i que van a intentar treballar i lluitar per aconseguir un diagnòstic, sobretot, i després una solució als problemes, clar, de tots els pacients.
1: Sí, perquè, clar, el més important és tindre aquesta tranquil·litat a l'hora d'estar, no?, d'estar... jo crec que...

0: cuidar per els sanitaris i en este cas l'Hospital Asires en el que estem ara connectant està fent una tasca meravellosa, no? A missa inversió de tecnologia, a missa inversió de personal i a missa inversió també de... Jo crec que d'estima a la gent, no? Perquè el tracte amb la gent és molt important i crec que enguany molta gent està patint i ses llargues cues en molts hospitals i, clar, que estiga aquest hospital, que és una opció més, és molt important, Maria.
1: Ho ha comentat Carles a l'inici del programa, n'hi ha que recordar que estem parlant d'un hospital amb un projecte i una inversió de més de 125 milions d'euros, dels quals més de 40 milions s'han destinat directament a ISA Tecnologia Mèdica. El centre té més de 30.000 metres quadrats i ja ha atès a més de 60.000 pacients des de que va començar a funcionar fa uns mesos. En quant a tecnologia, tenen un quiròfan híbrid de precisió avançada que integra una ressonància magnètica de 3 Tesles, TAC, sistemes d'imatge robotitzat, tecnologia intraoperatòria i també incorpora intel·ligència artificial aplicada al diagnòstic i un model de medicina de precisió. Per tant, pel que estem veient, Dani, és tecnologia puntera per a poder tractar qualsevol de les malalties. És donar pas, no? Perquè sí que és de veres que Asires ja va néixer fa dècades molt vinculat al diagnòstic per imatges i a la medicina nuclear i ara fa ese pas amb un hospital que incorpora també la cirurgia, la hospitalització d'urgències i tractaments amb l'objectiu d'acompanyar a tots els pacients en tot el procés, des de que entren per la porta fins que ixen totalment recuperats de la seva malaltia.
0: Ise és l'Hospital Asires, on està el nostre company Carles Navarro, que està ara mateix està acompanyant a la comitiva, que està veient per primera vegada, encara que ja està obert, en esa inauguració oficial.
1: Però Carles ens escolta?
0: Crec que sí, crec que està a la costa
2: de... Sí, us escolta perfectament.
1: Vale. Tu pots parlar, Carles, mentre vas en la comitiva o no?
2: La comitiva en estos momentos
1: no vull parlar en ells, jo vull parlar en tu.
2: No, però te conto un poc el que està passant. Sí, te conto un poc el que està passant, perquè la comitiva, com dic, està així al hall, estan fent-se ara les fotos institucionals, estic veient des d'ací el president de la Diputació de València, Vicent Montpó, que està raonant amb unes persones, també ha vingut l'arquebisbe de València, en Enrique Benavent, que ha vingut precisament per a beneir l'edifici abans de que començara aquesta visita guiada. Com dic, també està la presidenta de les Corts Valencianes, Janos Massó, i l'alcaldessa de València, Maria José Català. Tots acompanyats pels directius tant del centre com del grup Asires estan pegant esta volteta per veure, com dic, este edifici magnífic que tenim a la ciutat de València, en l'avinguda Tres Creus, molt prop de la parada de metro de Safranar, i en la que s'han invertit 125 milions d'euros, que se diu pronte, però per a que tots els pacients que vinguen ací o que ingressen ací estiguen ben atesos, si tinguen sanitaris suficients i material suficient i tecnologia la més moderna que pot existir per a tractar les seues dolències. La comitiva, com dia, ha entrat ara a l'edifici perquè estava visitant el jardí que tenen darrere, que és un jardí preciós, i han entrat ara per a fer-se eixa foto institucional, eixa foto de família, eixa foto de grup, sobretot en les principals autoritats institucionals que estan ací visitant el nou hospital, i ara continua ixa visita.
0: Per cert, Carles, que està Vicent Montpó, que avui ha tingut un dia en el que
1: Mogudet
0: ha parlat obertament del tancament provisional indefinit del teatre principal, que després parlarem, per seguretat. Sí. Ha sigut un tancament que
1: ha
0: sigut sorprenent. No sé si farà després declaracions, més declaracions encara, però sí que és de veres que ens ha agafat un poquet de sobte, i per a donar un poquet d'informació i de llum a esta notícia que hem conegut fa unes hores, el Palau de les Arts

0: va a acollir, va a replegar totes les obres
1: la programació
0: que estaven a la programació del Teatre Principal com a mesura provisional per a tractar de gaudir de totes aquestes obres que estaven pactades al Teatre Principal. Aixina que jo crec que té un dia mogudet, però
1: a veure si
0: sí
1: podem
0: que
1: parlar
0: que...
1: amb ell. Jo li deia a Carles si ell podia parlar-nos, perquè clar, com això és ràdio, encara que...
0: I segur que tindrà més convidats ara, Carles, que jo
1: sí,
0: sé que...
1: Sí, no, però que Carles mos pot contar, a mi m'agrada xafar de xar, vull dir, com són les escales, quantes plantes té, com és...
2: Vols que ho faci, Maria?
1: Claro, jo vull xafar de xar, és
2: sí,
1: que jo no puc veure-ho.
2: Que sí, és que me sa mal, però mira, vosaltres entreu, porta principal, un hall amb molt d'espai, teniu el personal administratiu, i jo crec que la joia de la corona d'este hospital és esta escala de caragol que conduïs a les plantes superiors. Jo els havia dit a les companyes de comunicació d'ací de l'hospital que jo no m'anava a manejar del meu racó, però... com, bueno, pareix que els convidats estan un poc ocupats atenent a les persones que han vingut avui convidades, estic pujant esta escala de caragol, no sé si s'escolten els passos, i estic arribant a la primera planta. Este hospital no s'obri avui, este hospital ja porta mesos obert, de fet s'han atès a unes 60.000 persones, i bueno, jo puge a la primera planta i me trobo una sala d'espera amb un disseny espectacular, un mobiliari meravellós, pantalles on estan pues, el teu número, la ubicació, si has de passar, si no has de passar. No hi ha molta gent, afortunadament, perquè això vol dir que no hi ha molta gent malalta, però bueno, hi ha gent que està així esperant i jo vaig a continuar pujant.
0: Pues, Carles, si te sembla bé, mentre puges i no puges i mentre te arriben més convidats o no, te dicen que agafes un poquet d'aire i nosaltres
2: sí,
0: anem amb un altre tema, però després tornem amb tu, ens demanes pas i clar, línia directa amb l'hospital.
2: Sí, no te preocupes que en el moment que tinc algun convidat jo vos demane pas, d'acord?
0: Perfecte, gràcies, Carles.
2: Vinga, gràcies.
0: I nosaltres continuem el programa. Línies obertes amb Carles i l'hospital, que estan fent aquesta visita oficial. I mentrestant, Maria, hem fet una pregunta avui en el Dia Mundial Sense Cotxe, perquè, clar, molta gent avui no s'havia donat que era el Dia Mundial sense cotxe i de segur que està pujant al transport públic perquè l'utilitza moltes gràcies a tot, no? Habitualment, i els han passat moltes, moltes coses i anècdotes. A veure,
1: sí,
0: Maria.
1: Sí, la veritat és que sí, i ja apleguen les primeres respostes. Anna, de València, ens diu: una vez me quedé dormida en el autobús y me desperté porque el conductor me estaba preguntando si quería que me dejara en la cochera. Això ha passat, a molta gent, lo de quedar-te adormit en el autobús. Vicent, del GMC, diu: vaig pujar al tren amb una bossa de taronges i en una frenada se'n van escapar dos. Una va acabar baix dels peus d'una senyora i l'altra va arribar quasi a l'altra punta del vagó i jo darrere d'elles. Laura, des de Gandia, mos diu: una volta vaig pujar al bus molt carregat amb bolses i quan vaig anar a baixar vaig deixar-me una damunt del seient. El conductor ja arrencava i jo vaig començar a córrer darrere del bus fent-li senyals, però la borsa se va quedar dins del autobús.
0: Vale.
1: També nos diu una altra Laura, en este cas de València: iba hablando por teléfono de mi cita médica y cuando colgué me di cuenta de que la señora que llevaba al lado llevaba todo el viaje dándome consejos. No sabía ni quién era, pero sabía más de mi salud que mi propio médico. Nos dice también Marta desde Torrent: me quedé dormida apoyada en el hombro de un chico que no conocía. Cuando me desperté estaba tan avergonzada que me cambié de sitio. A los 5 minutos él también se quedó dormido.
0: ¡Mare!
1: Así que, bueno, eso también, también puede pasar, Dani.
0: Sí,
1: ¿eh?
0: Sí, sí, que te adorms ahí de... segons l'hora que siga.
1: I Pere de Xàtiva ens diu: un dia vaig pujar al tren amb una pizza i en una corba la caixa va caure a terra i es va obrir. Es va quedar tota la pizza en terra.
0: I no la va replegar, es va quedar ahí la pizza.
1: Sí. Pere, quina mala sort, no?
0: Sí.
1: I nos diu Marc de Sagunt, em vaig equivocar de tren i vaig tardar quasi una hora en adonar-me perquè m'anava mirant el mòbil. Quan vaig alçar el cap, vaig veure que estava anant en direcció contrària.
0: Això m'ha passat a mi, eh? I a mi m'ha passat de pujar al tren i no saber en quina direcció anava i donar-me compte a temps i tornar. I no sé si te'n recordes que ens va passar a París, Maria, a París.
1: Què es va passar?
0: Que anàvem de Disney a París,
1: sí,
0: i anàvem a pujar a un tren i un tio que aparegué de no sé on ens va dir no, per ahí no, l'altre. I se n'anàvem, no sé
1: era
0: on...
1: Era com un àngel, perquè clar, no, sé no sabia d'on havia sigut aquest home. Tampoc entenien per què ell sabia on volíem anar nosaltres, suposo que per als xiquets, no?
0: Sí,
1: i, però, sí. Ens va salvar la vida.
0: A mon pare li va passar que... Jo quan era xicotet estiuetxava a Soneja, un poble de l'Alparància. I estava allà amb ma mare, amb la meva iaia, tal, i mon pare treballava i agafava el tren per a vindre el cap de setmana a estar amb nosaltres, no? I què va passar? Que estava tan cansat el divendres per la vespre quan va acabar de treballar que va pujar al tren...
1: I se va dormir.
0: I se va dormir.
1: Oh.
0: I va acabar, no sé si a Segorb o no sé on va acabar, però va tindre que tornar una altra vegada perquè es va despertar i, ostres, on estic?
1: En l'última parada.
0: Sí,
1: parada. Núria de València ens diu, una vez subí al autobús con mi madre y nos pusimos a hablar de una vecina, pensando evidentemente que no estaba. En la siguiente parada se levantó, nos miró y nos dijo, por cierto, yo también os quiero mucho. Eso pasa, ¿eh? Porque claro, sobre todo si agafes el autobús, porque normalmente puja la gent del tu barri. A lo millor tú te sientes, no te adones qui va darrere y comences a rajar, a estrulechar de la gent que del veïnat y te claves en un embolic.
0: Clar que sí, és que...
1: Comences ahí de taca, no, la
0: ahí, taca, taca,
1: dir,
0: taca,
1: no sé
0: taca.
1: Ah, pues tú te has adonat que no, la filla...
0: I dius noms i
1: claro,
0: tal...
1: Claro, que la filla de la Conchín, no sé què, l'altre dia anava en uno que no era el seu home, no era el seu home. I tens a la filla de la Conchín darrere.
0: I has de tindre també ara molt de compte quan tu estàs enviant missatges perquè n'hi ha molta gent que a lo millor t'està veient el que envies i està gravant-te. Perquè jo he vist vídeos a TikTok i a xarxes socials de gent que grava... converses, no? De persones que estan al bus o que estan al metro i sí, això està a l'ordre del dia.
1: Mare meua.
0: Més missatges n'hi han?
1: Sí, vols... Mira, David de Burjassot ens diu... iba con los auriculares puestos y estaba cantando bastante fuerte. Una señora me tocó el brazo al bajar y me dijo, no cantas mal, pero por favor quítate los auriculares porque llevas media hora cantando sin música. Eso también pasa, ¿no? Que tú te fiques en los auriculares, penses que ningú t'escolta y comences ahí. Si la cançó motiva, comences a cantar a pleno pulmó i després passa el que passa.
0: I a València no passa tant al metro, però sí passa de tant en quant a falles, però quan tu vas a Madrid... Al metro de Madrid n'hi ha molta gent que per a guanyar-se la vida i guanyar els diners extra canten al metro i canten molt bé. N'hi ha molts que van amb el seu altaveu, així es multarien, però van amb el seu altaveu, amb el seu micro, en plan karaoke, i canten molt bé. Més missatges?
1: Sí, tinc dos més. Nos diu... Rocío, des de Elche. Escolta, Dani, la gent...
0: M'ha enviat un missatge de veu, mon pare. Ara, a la pausa, l'escoltaré, a veure què diu. A lo millor me diu alguna cosa del que he contat. A veure més coses.
1: Rocío d'Elche, que ens deia... una senyora va pujar amb un carro de la compra i se li va escapar en una frenada. El carro va travessar mig autobús i va acabar al costat del conductor. Ningú sabia si riure o ajudar a la pobra senyora. I també ens diu Carlos, des de Cullera, vaig entrar al tramvia amb molta pressa, vaig seure i vaig començar a respirar tranquil. Al cap d'un minut vaig adonar-me que m'havia pujat al que anava en direcció contrària. Si és que molta gent està despistat, està a lo seu i s'enganya.
0: Però a lo millor han d'especificar-ho molt més.
1: Millor,
0: perquè moltes
1: claro.
0: vegades és un poquet confús.
1: I també nos diu Sergio des de València. Una vez se me cayó el móvil entre los asientos del autobús. Me ayudaron tres personas a buscarlo. Al final lo tenía en el bolsillo trasero del pantalón.
0: Oh, pobre.

0: Pobret. Quina confusió.
1: Y luego Javier, también de Valencia, dice: lo mejor y más bonito que me ha pasado en un metro es conocer al amor de mi vida.
2: Oh, no ha pasado mai, no ha pasado
1: mai. A mí tampoco. Hombre, ahora te lo he pasado mai.
2: Que no, no.
1: Que he dit a mi tampoc,
2: que no. No me he enamorat ni...
1: No has trobat l'amor de la teua vida
2: no, ni
1: en
2: l'amor,
1: un tren.
2: Ni el rotllo, ni el rotllo tampoc. Pero, ni el rotllo d'estiu.
1: Però que tu no agarres el metro.
2: No, perquè...
1: És com... No, mai m'ha tocat la loteria ja, però xugues, no.
2: No, però pues quan jo era jove, jo pujava molt al bus perquè no tenia el carnet de conduir i mai he lligat al bus, ni al metro, ni res.
1: Sí.
2: Mai, de la vida.
1: També te tinc que dir...
2: I tu?
1: No. No.
2: ¿Estás siguiente?
1: No me han recordado. Al metro sí que me han demandado el número de móvil.
2: Ah, sí.
1: Sí, al metro sí. Yo no agarraba mucho el autobús, la verdad. No. Porque yo.
2: Al metro para nada.
1: Yo vivía en Malilla, yo estaba muy pro del centro y normalmente cuando quedaban en las meves amigas andaba en el centro de caminant. Y en el metro sí, porque yo andaba a la universidad en metro.
2: Anda. ¿Y lo donares o no? A ver si te tocara per telèfon, que sóc jo, el del metro.
1: Pues no estaria mal, no estaria mal. Crec que no, perquè me donava vergonya i perquè...
2: Vinga, que ara ves a dir.
1: Que anava... No, ja està, de moment ja.
2: Ah, ja estan tots els missatges?
1: Sí, sí, que la gent pot seguir participant, que estan totes les línies obertes, tenim Instagram, en totes les nostres xarxes socials, també al nostre número de WhatsApp, 639-3241-36, 639-3241-36, i que estem en directe en el YouTube de Apunt Media i que també podem deixar-nos en
2: avui...
1: el chat de directe.
2: I que avui l'horatge fantàstic. Fa sol.
1: Sí.
2: Les
1: veure, espera,
2: recomanacions...
1: Que me...
2: sí, les recomanacions
1: sol,
2: de Lluís Obiols.
1: Fa calor.
2: Les recomanacions de Lluís Obiols.
1: De Déu. El cap de setmana.
2: Meteoròleg principal... juntament amb Joan Carles Fortea, encara són bones.
1: Me'n vaig a recordar molt del nostre amic Lluís, perquè ho ha acertat tot, eh?
2: Ho ha acertat tot, sí.
1: Ho ha acertat tot. I avui no tenim horatge tampoc, perquè pues estan
2: molt ocupats. El substitut té altres plans.
1: No vol entrar.
2: No sé si millor, però...
1: No vol entrar. Està, a veure, la realitat és que està emprenyat en tu. S'ha enfadat.
2: Per què?
1: No sé, què li vares fer?
2: Jo preguntaria, però és que no vol entrar, no sé per què. Estic ara bocabadate.
1: No passa res, agarrarem l'aplicació.
2: Que fa bon horatge, que la gent estiga tranquil·la.
1: A veure si demà plou, espera, que t'ho dic.
2: No, demà no plou, demà no plou.
1: No, demà sol.
2: Demà no plou, demà molt...
1: De 10 a 30 graus.
2: Però demà no vos oblideu que demà canviem a la tardor.
1: És de veres?
2: Demà dimecres, eh?
1: Has
2: de recordar-te.
1: Sí.
2: Però estem pendents de Carles, estem pendents també de les seccions, perquè ja està per ahí Josep Lozano. I després de la pausa per al butlletí informatiu dels nostres companys informatius, anirem a la secció de moda, anirem també a la secció de nutrició, que avui ens visita Clara. I després moltes més coses, perquè farem més connexions a Sant Carles ja fora de l'hospital perquè ens conte moltes més cosetes de les que estan passant en València. Aixina que anem a fer una xicoteta pausa, se n'anem amb els companys d'informatius i a la tornada anem a la secció de moda de Josep Lozano.
3: El temps vola, però la vesprada continua. Tornem després de les notícies amb tot per l'aire.

0: Són les 6 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Comencem a Nova York, on esta vesprada ha començat l'Assemblea General de les Nacions Unides i on ja ha intervingut el president nord-americà Donald Trump. Alejandro Moles.
2: Un discurs on ha de sacar que ell fa la pau, mentre que altres només parlen d'ella. Pel que fa l'Iran, en diu que encara es pregunta si mereix la pena aniquilar el país. Tot seguit ha mostrat el seu convenciment de que arribarà un acord per a posar fi a la guerra després de les eleccions legislatives dels Estats Units al mes de novembre. I Donald Trump també ha tingut paraules amenaces per als països llatinoamericans. Diu que no dubtarà en usar la força militar si veu amenaçats els interessos del seu país. Per cert, que el president espanyol del govern, Pedro Sánchez, s'ha esborrat de la recepció de benvinguda que avui ofereix Trump en alegar problemes d'agenda. Escoltem la portaveu de l'executiu, Elma Saiz.
3: Pues efectivamente, le confirmo que no va a assistir a esa cena, pero básicamente porque la invitación llegó hace escasas fechas, cuando ya estaba todo el viaje preparado.
2: Està previst que Sánchez intervinga davant l'Assemblea de l'ONU a les 2 de la matinada de dijous.
1: L'exconseller català Jordi Turull, primer beneficiat per la decisió del Tribunal Constitucional que permetrà amnistiar la malversació als condemnats pel procés, considera que queden desautoritzats tots els jutges que es dediquen a fer política.
4: Sí, Turull, actualment secretari general de Junts, és el promotor del recurs sobre el qual es pronuncia ara el Constitucional. Ell ja està indultat, però continua inhabilitat perquè l'amnistia no afectava aquest delicte de malversació. Ara, quan acabi el procediment que avui ha obert el Constitucional i que en teoria es traduirà en una sentència el 6 d'octubre, Turull podria tornar a presentar-se a les eleccions. Ell diu que queden desautoritzats els jutges que volen fer política.
5: Per fi, per primera vegada, hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia.
4: La sentència sobre el seu cas beneficiarà tots els condemnats del procés, també l'expresident Carles Puigdemont, que podria tornar a Espanya. Turull no ha volgut hi avançar res sobre una possible tornada abans que el Constitucional emeta una resolució definitiva.
5: El que faci el president Puigdemont, com ho vulgui fer, què vol fer, i nosaltres li respectem absolutament, només ho sap ell. Qualsevol, jo us ho dic, Qualsevol que us digui, que us expliqui, que sap, que farà, que no farà, no farà, us està fent el fantasma i no en té ni idea. Només deixeu-me que us digui això.
4: L'amnistia de la malversació beneficiarà també els exconsellers Antoni Comín, Lluís Puig i Dolors Bassa.
1: I avui els periodistes li han preguntat al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, sobre la compareixença ahir del seu antecessor en el càrrec, Carlos Mazón, en el Congrés dels Diputats davant la Comissió d'Investigació sobre la Dana. Escoltem el que ha dit.
6: Que le hacemos un flaco favor a la política cuando se hacen comisiones de ese tipo, donde se busca instrumentalizar el dolor para hacer política. Yo creo que las comisiones de investigación tienen que servir en primer lugar para buscar responsabilidades políticas. Yo quiero recordar que las únicas responsabilidades políticas que se han asumido en la Dana las ha asumido el Partido Popular. Insisto, esas las adoptó el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, pero ningún partido, y especialmente el PSOE, las adopta nunca.
1: L'Associació Nacional que representa els treballadors autònoms UPTA alerta de l'increment de la factura energètica que està ofegant el col·lectiu i els xicotes negocis.
2: I això els afecta per la pujada dels carburants i l'electricitat, que pot suposar un sobrecost mitjà de 150 euros al mes per als autònoms més exposats a aquests costos. A casa nostra hi ha uns 12.000 autònoms. Escoltem dos d'ells. Viuen a Castelló.
7: Jo un mes normal a lo millor pagué 200 euros i ara pagué 400 i pico.
8: No és només la llum, s'està pujant tot en general i nosaltres el que intentem fer és assumir tot el que puguem tots els mesos.
1: Sobre la crisi migratòria a Ceuta, avui el govern espanyol ha actualitzat xifres i ha anunciat que habilitarà nous espais d'acollida.
4: El ministre Ángel Víctor Torres ha dit que ja han tornat de manera voluntària al Marroc vora 6.800 persones, més de 1.300 només esta setmana.
9: Que los retornos voluntarios desde el día 10 de agosto al día de hoy, están también los datos de anoche, son 6.791.
4: Segons el govern central, hi ha entre 500 i 700 menors encara als carrers i més de 2.300 han sigut ja acollits.
2: Sí, a més, el govern espanyol assegura que treballa a tots els nivells també amb l'executiu del Marroc per evitar que demà, dia 23, es repetisca l'entrada massiva de migrants a Ceuta. I és que demà el Marroc celebra eleccions legislatives i l'executiu espanyol està alerta davant els missatges i els moviments en xarxes socials semblants al del dia 30 de juliol, que indiquen que la policia marroquina rebaixarà la vigilància en la frontera amb la ciutat autònoma pels comicis. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha demanat la col·laboració de la premsa del Marroc per tal de combatre la desinformació.
10: Y desde luego hemos solicitado la colaboración a la prensa marroquí para que difunda también los mensajes que está difundiendo la embajada, los consulados generales de España en Marruecos, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, y así lo están haciendo también.
1: I en els esports, la selecció espanyola ja està concentrada en la Ciutat Deportiva de les Rozas, a Madrid, per a preparar els partits de la Nations League. El primer a Wembley, a Londres, contra Anglaterra, i els altres dos a terres espanyoles, al Sánchez Pizjuán, de Sevilla, contra Croàcia, i al Nuevo Tartiere d'Oviedo, contra la República Checa.
4: Entre els seleccionats per a la primera llista després que Espanya guanyara el Mundial, algunes de les novetats, com el lateral Ivan Fresneda, que substituís el lesionat Pedro Porro, i el migcampista del Barcelona, Fermín López, que es va perdre el Mundial per lesió. I a més, dos valencians, com Ferran Torres i Àlex Grimaldo. Escoltem el defensa Aymeric Laporte i també a Fermín.
11: Que tenemos que estar muy puestos, muy concentrados para intentar ganar todos los partidos, los cuatro que nos vienen ahora estas dos semanas.
12: Estoy contento de volver a la selección y nada, con ganas de estar otra vez con los compañeros y de volver a entrenar. Bueno, me tocó vivirlo en casa, fue una pena, pero bueno, también estuve muy contento por mi país, por mis compañeros que se lo merecían.
1: I fem ara un xicotet abans de la previsió de l'horatge. Bona vesprada, Javi Miró.
13: Bona vesprada, jornada marcada per l'ambient assolellat, pinzellades de núvols alts i sobretot el que destaca avui són les eixes màximes disparades que marquen més de 35 graus a l'entorn de la Ribera Alta, la Costera, la Vall d'Albaida, inclús la Safor. Destaca la temperatura màxima de Xàtiva perquè ha superat els 36 graus i s'ha situat en 36,3, 36,1 graus a Canals i també 36,1 graus a la Granja de la Costera. La previsió meteorològica per a demà, per exemple, sí que ve marcada per més núvols baixos en punts del litoral sud del Golf de València durant el matí. S'esvairan ràpidament pinzellades de núvols alts i màximes que baixaran. No farà tanta calor com avui, a l'espera, això sí, que de cara a divendres torna a pujar el termòmetre.
1: Gràcies, Javi Miró. Els deixem ara en companyia del magazín Tot per l'aire.
0: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
14: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
0: Contar casi 8 segles de historia en 20 segundos es imposible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana, 775 anys sent un privilegi. El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Tot per l'aire, amb Dani Meroño i Maria Caballero.
15: I també amb Silvia Labor, Tono Escribano, Sofía García i Carles Navarro, que està amb una protagonista. Carles, què tal, com estàs?
16: Continuem així, Dani i Maria, en la inauguració d'este nou hospital a Cires, així a la ciutat de València. Este hall està molt concurrit, així hi ha moltíssima gent, moltíssims convidats que no s'han volgut perdre esta inauguració. La visita guiada continua, vull dir que esta gent pues, no ha seguit ixa visita, però està així raonant entre ells. La visita guiada és quasi més per als convidats institucionals. I jo estic amb Anna Blasco, que és treballadora d'este hospital, metgessa d'este hospital, membre del Departament d'Oncologia Mèdica. Anna, felicitats i enhorabona per aquest hospital.
17: Moltes gràcies. Moltes.
16: Escolta, inaugurar un centre sanitari d'aquestes característiques amb la tecnologia més moderna i més avançada deu de ser un luxe, no?, per als valencians i valencianes.
17: Sí, la verdad es que es un trabajo de mucho tiempo que está desarrollando Astires, siempre muy volcado en la parte tecnológica, pero bueno, yo como me dedico a la oncología y bueno, controlo un poco lo que es el hospital de día, también muy centrado en lo que es el paciente. Es decir, lo que queremos es que sea, y como ves, un espacio muy cómodo, que sea amigable para el paciente y donde el paciente se sienta realmente como que es el centro de toda nuestra atención. Los acompañamos, es decir, siempre buscamos que el paciente esté acompañado por el personal y que, bueno, pues que sienta que es protagonista.
16: Y que no estás solo, es porque estos pacientes, sobre todo, vienen así por una situación molt peculiar, molt complicada, se senten perduts en el moment que se li diagnostica, que no m'he deixat la paraula,

0: que és un tractament oncològic.
1: Eixes són les paraules de la nostra protagonista, que ens ha parlat del Departament d'Oncologia de l'Hospital

0: salut,
1: jo te veig
0: un poc de futbol.
2: Un poc de futbol. Jo te veig millor a tu.
0: Ah, sí?
2: Te veig molt bé a tu, molt somrient, molt content, molt...
3: T'has adonat que no li pots contar res, no?
2: No, jo...
3: Jo... Què t'ha dit, Josep? Que no pots dir res.
2: De lo de la selecció espanyola que m'ha contat abans.
3: Ni de la selecció espanyola ni de tot el que ens ha contat durant la pausa.
0: Però si tu vols, un dia el dediquem a...
2: M'agradaria.
0: Sí, me pots preguntar el que vulguis, perquè com que ja no n'hi ha ningú des que jo
3: conegui... Ha prescrit.
0: Com han prescrit tots.
2: I te vaig a donar l'enhorabona, però en diferit, perquè, clar, a partir del dia 1...
3: Que no!
2: Te donaré l'enhorabona... Com toca.
0: Ah, vale.
3: Que no se pot dir.
0: Bueno, exacte.
3: No se pot dir.
0: Això ho contarem. I, a més, serem... Bueno, no podem
2: no
0: contar
2: podem res.
0: Però, bueno,
2: és que serem passió. Privilegiats
0: perquè avançarem moltes coses.
2: Oh, que guai.
3: Molt
2: que
3: bé.
2: Guai.
3: Però que no se pot dir.
0: Sí, en directe.
3: Molt bé.
0: Que m'encanta el directe.
2: El directe. Tenim moltes coses perquè vas a parlar-nos de tot el que ha deixat Madrid, que són moltes coses.
3: Sobretot de totes les tendències.
0: Efectivament.
3: Clar, Josep, una cosa és... lo que veiem en passarel·les, esos desfiles maravillosos en totes les fires, però clar, això tenim que aterrar-ho. Correcte. Com ens afecta? Quines són les tendències?
0: Aixina és. Durant dues setmanes, Madrid ha deixat de ser només Madrid per a convertir-se en una gran passarel·la. Primer fou, com diguem ja en el programa, Madrid és moda, després Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que jo vaig explicar el que era i tal. Més de 60 dissenyadors, una idea molt clara, que és que la moda no vol estar tancada a una fira, a un recinte quadrat, vol ocupar llocs, vol contar les històries, vol tindre uns altres relats que, a més, ajuden a comprendre per què cada dissenyador fa el que fa i per què ens proposa el que ens proposa. I, per tant, jardins, palaus, museus, hotels, edificis històrics han anat substituint el recinte convencional, canviant l'escenari, per a que els consumidors vegem la moda, precisament. Però hi ha que dir que entre tanta moda madrilenya també n'hi ha hagut posicions pincellades de moda valenciana i abans d'entrar en el que diuen absolutament tots, pues un repasset aixina ràpid de lo que mos ha dit Juan Vidal, que aposta per una primavera més urbana i esportiva. Domenico convertix l'uniforme d'oficina en una provocació, perquè el desfile fou... Bueno. Dolores Cortés... porta el bany al territori de l'art, segons també les carpetes de premsa, i elles, encara que m'he vist tots els desfiles, en diferit també, perquè hem tingut la sort, allò que vos contava, de que han obert els canals,
3: però podíem seguir
0: i tal, doncs els he seguit tot. Entonces, la Dolores Cortés també, pues, el color, els anys 70, Navarrete, des de la Camp, fent la moda, un pur espectacle, que no n'hi havia que s'hi posara. I...
2: Pum!
0: I al veneçolà valencià Aníbal Laguna, pues, li han donat un premi de 40 anys de trajectòria al Premi Nacional al dissenyador més. Este premi, si te'l donen, vol dir que ja estàs
2: retirat. La recta final.
0: ¿Sí? No, però ja estàs... No sé,
3: com diria la nostra companya Sofia, de Baran Terra.
0: No, perquè Aníbal és molt jove. Aníbal és molt jove, però sí que és veritat que ja quan te donen este premi és que ja eres algú molt reconegut i, per tant, que fas és... Són coses ja molt concretes
3: puntual.
0: I molt puntuals. I la nostra Isabel Sanchís, que ja té el releu en la seva filla Paula i que les dues aixiren al final de la desfilada, apostant per una recuperació d'escorcers sintètics i de silicona del que fou el mític dissenyador Terry Mugler i, per al mateix temps, jugant en una feminitat més pròpia, pues, no sé, de Carolina Herrera, que d'algun poc més local. És dir, molt internacional. Isabel fa una col·lecció molt internacional. Però Madrid també s'ha deixat mogollón de tendències.
3: Això és el que jo vull saber, per apuntar què se va a dur.
0: Anem apuntant.
3: Vinga,
0: bueno, soc des que diu que així cadascú corre en el seu mal gust. Bon gust no existeix.
3: Vale.
0: La creu la duguem conforme pot.
2: Exacte, com toca.
0: Això és molt important, molt important. Però bueno, dins de dur lo que cadascú crega, pues torna-ho. La sastreria. La sastreria és un tema sempre pendent, perquè la sastreria sempre torna... Recordeu que en alguna ocasió vos he contat que realment les tendències són aquelles coses que canvien la moda cada X temps per motius socioeconòmics i sobretot relatius a,

0: a la política que n'hi hagi i al país com es forma estiga. En Espanya, el monopoli de la moda pronta, de la moda, diguem, barata, de la moda ràpida, està monopolitzada apenas per tres grans empresons. El més gran, tot el món el coneix, que és Inditex. Però la resta de gent, que són el 98,9 en persones, no en diners, sí, perquè sí, si no, sí, és al revés. El 99,9 són dels tres i el resto són dels pobres que fan el que poden. Pues bueno, ixos que queden, han començat a fer un tipus de costura o mitja costura, com nosaltres diguem, quasi per en comanda, que són els que realment marquen lo que després comprarem d'una forma super assequible, inclús per els que més guanyen. I en aquest sentit, la sastreria és algo que estava per recuperar el caràcter degut al gran valor que avui en dia és l'artesania, perquè és un poc el futur, és el contra la IA, és allò que es poden fer en les mans, que està molt bé, pues, bueno, ahí apareix la figura ja del sastre o dels nous dissenyadors que parteixen de les mateixes línies dels sastres, però més relaxadets, més fàcil de construir. Si ens en tira un sastre tradicional,
1: se tornaria boig,
0: mos diria de tot, però bueno, per dir-ho d'alguna manera, més carrer. Jo he vist fins i tot anuncis de en 35 minuts te prenem la mida, sí, i pensa per el tratge d'ací no res. Bueno, pues més relaxade, però sastreria al fi i al cap. Després vos contava que algun dissenyador valencià també ho ha fet, que corbates, ratlles i camises d'oficina. Els uniformes, efectivament.
1: Se va portar lo de la tendència d'oficinista...
0: Sí, lo d'anar tots el més paregut possible, però en certa gràcia, en certa personalitat. N'hi ha molts dissenyadors i dissenyadores que han treballat l'uniforme com a punt de partida.
1: Però amb una altra actitud, no?
0: En una altra actitud, per supost. Tot ho revisem baix el prisma de la gran novetat que significa el boom d'una passarel·la, perquè una passarel·la, no oblidem que és un laboratori. És un laboratori on es prova.
2: Sí, a veure, proves.
0: Després, ni és tan largo, ni és tan corto, ni tan rayado, ni tan brillante.
2: Ni han matisos, clar.
0: Ni han matisos.
1: Però sí que n'hi ha ja molts anys que els tratges de jaqueta per a les dones,
0: sí, també
1: els xalecos, tot això se porta.
0: Sí, s'ha dut sempre. Esto es como Adolfo Domínguez, todo vuelve. O sea, que continuament...
1: Tot torna.
0: Sí. Des de que Yves Saint Laurent vestirà la dona ja de smoking, imagineu-se si han passat anys, claro, des dels anys 70. Però això és part de precisament ixa retrobament en ixos anys 70 de que vos dia, que és una de les grans propostes. O siga, aneu a l'armari de vostres ties, vostres mares, vostres germanes, tot el que pilleu, més o menys dels anys 70, estampais, tot aprofita. Reciclem, reutilitzem, refem, perquè precisament els anys 70 tornen.
2: Tornen els 70.
0: Però també tornen les... No és que tornen, no se n'han anat, no han acabat d'instaurar-se, però cada vegada són més plausibles les transparències. Sí. Que hi ha que perdre la por. O sea, ja, sí? Saps, Dani? Ah. O sea, podem així ja en un suéteret, no sé, transparent, que es veig un poc de
2: camp. Sí, a mi m'agradaria, sí, jo crec que...
0: Jo he vist algun futbolista ja...
2: Sí, sí, que ja porten i se ja camisen més transparents, un poc més...
0: I se toque més femení, esa nova masculinitat de la que ens parlava algun que altre, precisament.
1: Però clar, jo crec que ja no és ficar-te la transparència, Josep, sinó com combines aquesta transparència.
0: Claro, perquè mira, fins i tot en els desfiles internacionals hem vist una tendència brutal que és posar-se-la damunt d'algo que no és transparent.
1: Claro.
0: O sigui, per exemple, en el desfile de Dior va fer com 50 eixides, tant en xics com en xiques, on la camisa transparent anava dalt d'una samarreta d'un determinat estampat o normal. Sí. I quedava genial. Inclús aquestes camises transparents anaven bordades en plumes, en brillanteig, en el que més li anarà a l'outfit en concret. L'outfit és el model, sencer, que està aixint. I ahí perdem la por a l'hora d'utilitzar-les. Si no estem per ensenyar, cometes, si no estem per ensenyar, pues bueno, pues mos tapem, sí, i després ensenyem. Però hem vist també molts corsers, hem vist molta roba interior duta a l'exterior, molt de biquini.
1: Però tu creus que, Josep, que això se va mantindre? crec que va ser l'any passat o fa dos, ara ja no me'n recorde, que se va ficar de moda, sobretot en les més famoses, que es ficaven les bragues per damunt, sí, no? O que eixien al carrer.
0: Exacte, i en els xis que es posaven els cançoncillos d'eixos de camalet damunt del pantaló.
1: Però tu creus que això...
0: Jo he vist cantant. Pues mira, jo ja no dic d'estar bueno bebé.
1: Ja, també és de veres. Perquè... Tens tota la raó.
0: Perquè, a veure's, la primera vegada que vaig veure una transparència, fa mil anys, vaig dir, això és impossible. Això no s'ha posat a ningú. Què va? Impossible. Sal por la noche y verás con lo que te encuentres, que un día mamare. Y ahora ya...
1: Que pero es que lo de la roba interior a mí me fa...
0: Sí, no es una roba interior como
1: no,
0: tal.
1: No, claro, interior. Claro, claro.
0: Es como esta tendencia que ni ha en los bañadores de dur, también la roba interior vais del bañador, pero, incluso para andar a la playa, que sí, eso sí, no aguantes sí, sí. Mai en la vida. Pero, sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues como un día, la roba interior y sale exterior. Y eso lo hemos visto molt, molt, molt. Els volums també manen, o sigui, barbaritats, ombreres enormes, un molt d'espectacle a l'hora de ficar.
1: Molt de volum.
0: Molt de volum en moltes prendes i en moltes col·leccions, en l'esquena, en les mànegues, fins i tot la nostra Isabel Sanchís és única a l'hora de fer volums enormes en els colls, hem vist volums impressionants. He vist fotos, sobretot fotos de fotògrafs d'estos de passarel·la, que trauen la foto impossible que dic jo, que és, bueno, que això que veig en les pel·lícules que es tiren per terra o pugen a un lo que sé, o col·loquen un dron en la banda de dalt, per agarrar el volum en el més ampli sentit de la paraula. I de veritat que han sigut molt creatius. O sigui, sí, he vist alguna foto molt divertida.
1: I el volum a qui afavoreix? A la gent que és molt prima o a la gent que és més gran?
0: Pues jo crec que no afavoreix a ningú. Ah. I si no, me remito. A la nostra benvolguda oreja de Van Gogh, que en la presentació de...
1: En Amaya,
0: en los volúmenes que sacó...
2: Ay, sí,
0: que
2: sí,
0: vamos,
2: sí.
0: Si algú haver eixit a dir-li, però chiqueta, per favor.
2: Sembla un ofrecit, no?
0: Era una cosa.
1: Un merengue.
0: Però és que, a més, continua apostant per eixa història, però jo el que crec que és que la diferència de quan ho du una model en passarel·la o ho du una cantant que s'ha pagat el model i que és seu i tal, i ho han fet a la mida. I en aquest cas, moltes d'estes agarren prendes que les deixen de showrooms perquè no van a pagar-les, damunt que fan publicitat, que és una teoria també que bueno, la tindríem que estudiar, però en fi... encara el famoseo actua molt aixina, demanant to prestat. Sí, sí.
1: Sí?
0: Sí, sí, clar. D'això
1: també parlarem algun dia, pues sí, sí. De la cara que tenen els famosos de no pagar-li uno.
2: Però després ho tornen, no? Després ho tornen,
0: claro,
2: no?
0: Claro, no seria que t'ho deixen com a regal perquè a la marca li interessa que t'ho quedes tu o perquè a lo millor t'ho han fet aposta. En cas de tu te'n vas a una alfombra roja, tipus els Oscar, clar. I a lo millor te regalen part de lo que dus. O sigui, claro. Perquè a canvi de...
1: Interessa la perxa, no?
0: Efectivament, li interessa la perxa o inclús la perxa arriba a cobrar molts, molts diners per dur-la.
1: Uh-huh. Els volums manen, com deies, molta ombrera...
0: Tornem als 70, que tot això casa precisament en què ell s'atorna.
2: Perdoneu, perquè hem de fer un impàs perquè hem de connectar amb Carles, que té el president de la Diputació, Vicent Bonpó. Carles, què tal, com estàs?
3: Pues mira, la inauguració continua i com tu has dit, tinc quasi al meu costat el president de la Diputació de València, en Vicent Bonpó. Està veient un poc d'aigua perquè acaba d'atendre a uns companys de la ràdio també. Senyor Bonpó, menudo hospital tenim a la ciutat de València.
4: Pues la veritat que sí. Bueno, Astir és el coneixia, evidentment. Este hospital encara no. I la veritat que content, no?, i orgullós que valencians també, no?, puguen invertir els seus diners en una obra d'art com esta, que al final pues, beneficiarà a totes les valencianes i valencians.
3: Tecnologia punta, tecnologia moderna, molt avançada per a atendre's de la millor manera als valencians i valencianes que passen per ací.
4: Això m'ho estan explicant, que no sol és la infraestructura, també la maquinària és pionera en tota Europa, comentant que hi ha maquinària sí que no està arreu d'Europa, i després la mà d'obra, no? És importantíssim tindre professionals de primer nivell, com se tenen així, i quan tot s'ajunta, pues, en definitiva, el beneficiat precisament és l'usuari, no? Pues som tota aquesta gent que en algun moment pues, igual hem de passar per així i tindre un hospital d'esta validesa, no?, en la nostra terra, pues, sempre ho facilita tot, perquè té que ser en Madrid, en Barcelona o en una altra ciutat europea, no pot estar en València, no? Pues este el tinguem així en València i jo crec que és un motiu d'estar orgullosos.
3: Pues té que tinc l'oportunitat de que li ensenyen el piset, com ha vist les instal·lacions, perquè jo no m'he menjat del hall.
4: Bueno, mon pare sempre deia que la millor marca és nou, no? I així la veritat que està tot nou. És veritat que quan entres als quiròfans, és que ja m'ha estat alguna vegada en el quiròfan, pues, te venen al cap records que no són massa agradables, no? Però és veritat que dona sensació de net, dona sensació d'espaiós, dona sensació de maquinària puntera, no? Perquè veus màquines que no has vist mai. I la veritat, sobretot també ho parlàvem, no? Quan veus a Lorena, a son pare Vicent, no? Com expliquen el projecte i la il·lusió en el qual el viuen, pues, la veritat que insistís, jo crec que és un orgull tindre-ho així i donar-los l'enhorabona, no? Que vagin decidit que així en València pues, també tinguin dret, no? A poder somiar en tindre instal·lacions com esta.
3: Senyor Bonpo, l'actualitat mana. Avui un dels temes principals de l'actualitat, de la informació, era el Teatre Principal de València tanca les seues portes de manera indefinida. Per què? Què passa? I per on passa el futur del Teatre Principal?
4: Pues obre per parts. La veritat que ahir no va ser un dia agradable. Ahir per la vespre ens reunirem en els tècnics de la casa i ens donaren el susto aixina ràpidament. Ens digueren que havia de tancar el teatre. De fet, nosaltres li direm, bueno, anem a planificar quan tanquem. I ens digueren que no, que la planificació era que el dia següent ja no se podia obrir el teatre, que en l'informe que n'hi havia no podíem agarrar la responsabilitat, no? de que hi haguera algun incident greu, perquè sobretot a nivell funcional, no? I això vull deixar-ho clar, no és un tema de lo que és l'estructura, o sea, no corre perill que l'estructura caiga, però, per exemple, que n'hi hagi 10 treballadors dins o 4 persones per dins, no és un perill, però que n'hi hagi 300 persones, conforme estan les instal·lacions i conforme estan les necessitats d'emergència i conforme, en definitiva, pues, està la instal·lació, pues, ho desaconsellem totalment, no? D'ahir la decisió, lo ràpida i dràstica que ha sigut. De fet, ahir mateix anem a la presentació de la programació. Avui mateix teníem col·legis que visitaven el Teatre Principal i imagineu-se també, no? Ràpidament els xiquets i el que m'ho passa pel cap, no? Perquè aquestes coses, com diguem sempre, al final mai passa res fins que passa, no? Entonces, jo crec que la responsabilitat, no podíem prendre la decisió antes de tenir l'informe, però una vegada teníem ja tota la informació, pues tampoc podíem, no? No prendre la decisió que hem pres. Ara tot passa per com hem fet, no? Primer, lo primer és la seguretat, com te dia. Lo segon és assegurar també la programació que ja teníem planificat. He estat parlant en Rocío Gil, que és la diputada delegada de teatres, i ja està treballant perquè tota la programació que n'hi havia pensat se puguen seguir actuant i puguem seguir disfrutant de les obres. I en tercer lloc, com molt bé dius tu també, és pensar ja en el Teatre Principal del futur, no? Al final és una instal·lació que ja sabíem, conforme se trobava. Al final he denunciat sempre que crec que una institució com la Diputació de València, una institució que ajuda tant als nostres pobles i als nostres ajuntaments, pues crec que no té les seues instal·lacions, les seues infraestructures com cal. Ens ha passat en la plaça de Bous, ens ha passat en l'Hospital de Salut Mental de Bétera, bueno, anem a fer també la ciutat administrativa, ens passa en el Movim, vull dir, al final són moltes les instal·lacions que no estan en l'estat que creguem que haurien d'estar, i en el cas del Teatre Principal és també un cas, no? De fet, no fa molt, diguem que passar oques, que feia temps que no s'estaven passant, i de fet, precisament perquè els tècnics ens aconsellaren que tard o pront anava a passar el que ha passat, que no volien que passara avui, evidentment, el que ens hauria agradat és poder planificar en paral·lel, mentre elaborem el projecte, mentre ho fem tot, que se mantinguera obert i que venen coincidint, no? Pràcticament el que és el començament de l'obra o en el tancament de l'actual, però no ha pogut ser, no? I ara mateixa ja tinguem licitat el projecte perquè es feu un poc la dimensió de lo que estem parlant que sol és el projecte, són 2 milions d'euros, estem parlant d'una obra que oscil·larà entre 40 i 50 milions d'euros, m'imagino que conforme passa el temps més cara 50 que és 40, i el que he dit este matí, no? Jo crec que és una instal·lació que totes les institucions hem de fer costat, és un teatre que ha de ser el buc insígnia de la ciutat de València, del cap i casal de tota la província de la Comunitat Valenciana, i crec que és important sobretot pues, també mostrar a la societat optimisme i que anem a seguir treballant, igual que ha fet l'Escalante, que ha sigut diferent, però bueno, ja estem treballant per obrir l'Escalante, pues també treballarem per obrir el Teatre Principal.
3: O sigui, que no se tanca definitivament.
4: No, rotundament no. O sigui, òbviament que no. Anem a treballar totes les institucions perquè insistís, no? Jo crec que valencians i valencians meresquem continuar podent anar al teatre, sobretot els nostres menuts, jo mateix ho dic, no? Qui no recorda anar en el col·legi a l'Escalante, doncs el teatre principal igual. Al final, la Comunitat Valenciana és cultura, les institucions hem de recolzar la cultura, en aquest cas, doncs mos ha vengut com mos ha vengut, hi ha decisions que no són agradables de prendre, però jo crec que hem de ser conseqüents, hem de ser responsables, ara el que tocava, i ja, doncs mira, mos se brinda una oportunitat per tenir que córrer més del que pensàvem, però a treballar ja perquè el teatre principal, pues, evidentment que aquesta legislatura no podrem veure'l, però a treballar ja perquè la pròxima legislatura pues, el puguem disfrutar entre tots i tots.
3: Senyor Monpó, que l'hem segrestat, que la visita continua. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres sempre.
3: Gràcies, adeu, bona vesprada. Adeu, gràcies. Estes són les paraules, Dani, del sí. Vicent Monpó, del president de la Diputació de València, sobre l'hospital, que ja era hora que València mm-hmm. tinguera un hospital amb tecnologia punta, i sobre el teatre principal de València, que no se tanca definitivament, costarà, ell calcula uns 50 milions d'euros en posar-lo a punt per a que torni a obrir les seues portes.
2: Gràcies, Carles, ens quedem amb aquesta reflexió i continuem mentrestant parlant amb Josep Lozano, que estava parlant-nos de tendències.
0: Sí, és de veres, perquè...
1: Tornen bueno, els 70, els havien quedat ahí.
0: No vull dir jo que una alegria que no se tanque el principal.
2: Uf, que sí, quin patiment, eh?
0: Però que sí, perquè també salut, eh? Lo sí, de les tendències. O sea, perquè hi ha algunes coses que si te les poses... sabeu que una de les grans tendències que mos venen, ja parlarem també d'aquest tema, dins, per exemple, de lo més sofisticat i que encara no pot veure el carrer, per l'alt cost que té, és el teixit que emet imatge.
2: Exacte. Emet.
0: Sí, sí, i això serà algo que anirem a veure. Però, mentrestant, anem a quedar-nos en l'animal print, anem a quedar-nos en estampats.
1: Continua, eh?
0: Sí, sí.
1: Però...
0: Jo pensava que no.
1: No, pensaves que era una moda, no, una tendència que sí, anava a acabar.
0: Sí, sí, que anava a acabar. A mi me sol pareixer un excés sempre, però bueno,
1: perquè jo crec que la gent no sap combinar-ho, Josep.
0: Sí, també és
1: no?
0: De veres.
1: I perquè n'hi ha... Que... O sigui, vull dir, a mi sí que m'agrada algun estampat, però molt sutil.
0: Sí, per exemple, sobretot en la banda de baix, a mi m'agrada molt. En la banda de baix m'agrada més que en la banda de cintura cap a baix, que de cintura cap amunt m'agrada més.
1: O potser però... un complement, les sabates... No?
0: I després, exacte. Però sobretot, el que més m'agrada de l'animal print és que continuem apostant per el mig ambient i per la conscienciació que n'hi ha a l'hora de no gastar peix.
1: Home,
0: peix de veres,
1: sí, sí.
0: I que això està ja fatalment vist, no se vos ocorrisga, horrible, per fred que faça, vamos, és lo
1: peor.
0: Ficar-te
1: un abric de pell,
0: un abric,
1: no?
0: De pell o un animal, o un print de real.
1: Animal real?
0: Un animal real.
1: Sí, tu creus que això se'n fa?
2: Encara se fa.
0: Jo encara he vist, avui, tot... en dia, l'hivern passat, sense anar-me lluny, veure a dones generalment grans, dur abrics de peleteria, i això que bueno, i encara n'hi ha gent que se ho cuida pensant que té ahí, en fi,
1: un tresor quan realment
0: el que tindria que fer és
1: demanar perdó.
0: Però bueno, i per acabar este grup de tendències, i després si tenim alguna pregunta, pues vos la conteste, vos dia que l'artesania contemporània, la tradició ben interpretada, i se torna a la mirada de lo que fan els artesans, que no estaven allò dels cabassos, les coses fetes a mà,
1: sí,
0: les espardenyes,
1: sí, sí, sí. Tot això torna també. Sí.
0: Però amb una força impressionant. De fet, totes les grans marques i tots els dissenyadors han presentat algo que estava fet a mà, únic i per al moment, i sense que n'hi haguin dos peces iguals, perquè realment això és complicat. En el tema de tocats, sobretot, mm-hmm. perquè ahí impera sobretot aquesta artesania feta a mà, mm-hmm. i en el dels complements, sobretot
1: cinturons, bolsos,
0: sabates, espardenyes, mm-hmm. sandàlies, i aixina, i bueno, i la moda pues, continua seguint un espectacle. I a mi m'agradaria que la gent no oblidara que, com ho dic sempre, representa el 2.9 del PIB nacional i que dona molt, molt de treball i molts milions a la nostra recuperació econòmica.
2: I quina ha sigut la sorpresa per a tu en quant a tendències? Què t'ha sorprès més de tot el que has vist?
0: Pues jo crec que el que més m'ha sorprès és la moda disfraç. lo que més m'ha sorprès és que és algo, per exemple, jo el Come Moda comença parlant en el primer capítol del llibre, comença parlant de precisament de la moda de disfraç.
1: Què és la moda disfraç?
0: Pues disfraçar-se directament i camuflar-ho baix l'aspecte de que ho ha dissenyat algú i que mos pot aparèixer això. Pues la moda disfraç podria ser l'abrigo de Maya en la presentació. A mi me pareix un disfraç. A mi no me pareix una prenda de roba.
1: Una peça,
0: una peça per a...
1: Que a lo millor si exclusiva. Se la fica una altra persona, sí, no? O no,
0: no sé, pues tendria que omplir-la primer i després tendria que tindre una estatura més alta. No sé, ni siquiera crec aixina, perquè...
1: Però és que sí que n'hi ha molt

0: Moltes vegades, jo sé que crec que és un error que cometem, sobretot més, jo crec, més les dones que els homes, que anem a la tendència sense parar compte en lo que ens queda bé.
1: Claro,
0: perquè cada cos però, és humor.
2: Perquè molta gent vol cridar l'atenció.
1: Efectivament, ahí entra la moda de disfraz.
0: Si a lo millor se du, com deia Josep, les ombreres i les transparències, pues claro. Jo m'emperre en que vull una brusa transparent i és que no, a lo millor no em queda bé.
2: Però
0: és de veure, i vaig disfraçar.
2: Però jo crec que el que vol dir també, Josep, és aquesta exageració.
1: Sobretot a això últim, perquè la moda com a espectacle és un tema difícil perquè per una banda el dissenyador pensa que té homologat la consciència de que té que donar espectacle i de que la roba té que ser imposable.
0: També té que ser cridanera, vull dir, no? Perquè
1: bé, però és que es pot fer, ho fan tots els grans. Jo no veig en un desfile de Miuccia Prada, que és per a mi Santa Miuccia, vamos, Santa, le creo devoción, no? Perquè és la lo millor dissenyadora del món a molts anys vista. Jo no l'he vist mai en la vida en la passarel·la un traje de disfressa. Sí, combinacions molt arriesgades, sí, siluetes participades d'una altra manera, que no te ho esperes, sí, la roba o menys talla o més talla de la que toca, però mai una disfressa com a resultat final. I, de fet, jo no he vist a ningú pel carrer, excepte nosaltres, quan en els anys 90 reescrivirem aquest capítol que vos conté del llibre, on se mos va ocorrir que si ja estava tot de... I ja imagina, ja parlàvem de... Mos riem de que si anava a posar-se tot de moda, pues anàvem a vestir-nos d'hivern en estiu. Hasta que se'n recordeu de la Mirinda, de la beguda,
2: sí,
1: de la Mirinda.
2: Sí, sí,
1: pues un camió de Mirinda va parar i mos va dir que si necessitàvem algo, mos passava algo i mos regalava una Mirinda.
0: Oh. Perquè portàveu roba d'hivern.
1: Duíem roba d'hivern, gorros, de tot d'hivern, per a cridar l'atenció totalment i perquè se n'anàvem de vacacions. Entonces, era una manera de... Claro, estos... Una dona diu que alt teniu l'aire condicionat en la vostra oficina. Sí, però ahí estàvem. És dir, a moda de disfraç, jo l'admet en una gran festa, a lo millor en una... I sempre i tant la personalitat, clar, no sé, amague raere de ese look, no? D'ese outfit.
2: Li fas la pregunta del dia a Josep, abans clar, que clar, l'acomiadem? Que sí.
0: La pregunta del dia avui, que és el Dia Mundial Sense Cotxe, sí. Josep, la pregunta és, al que ens contes, més que preguntar, una anècdota, alguna cosa curiosa que t'hagi passat a tu en el transport públic, si se pot contar.
1: Sí, bueno, me n'han passat moltes.
0: Sí?
1: Però esta, justeta, esta, que vos vaig a contar, ajunta el tema de metges, i que també avui el tenim ahí molt, i el tema del transport de tal. Pues mira, anava jo en el metro. Sí, jo en el metro.
2: És que el famoso està en mal al metro.
1: No, és que n'hi ha molta gent que me diu, tu no has agarrat un metro en la vida, vamos, ho tiras tu. A mi m'encanta el metro. I a més, per anar al meu poble, el metro me va de puta mare. Ai, perdó.
0: De categoria.
1: De categoria, exacte. Bueno, pues anava en el metro, i és veritat que el metro últimament en hores puntes va...
0: Totalment
1: petat. I el que vos vaig a contar no és un xiste, no és un...
0: És de veritat.
1: És de veritat. I, claro, tenia apegat així a uno, i apegat així a una, i davant a una altra. I el de raere volia parlar en la que n'hi havia davant, en lo que jo m'anava a enterar de tot lo que li diguera. I li diu, calla, que diu, te veig un poquet preocupat. Pareix un xiste, però no és, Dic, te veig un poquet preocupat. Diu, per què? Diu, ai, perquè mira, fija tu, que la meua tia, Rosita, s'ha posat mala, i tal, i no sé què, i ella té tres amigues més, són quatre amigues, que tots els dies anaven al metge. Tots els dies, diu. I entonces ma tia m'ha contat que claro, l'enquidrà de l'ambulatori perquè el metge li ha preguntat a les altres tres, on està Rosita? Diu, és que està mala i s'ha quedat en casa. Pues jure... Mira, quasi caic, rotllat, dic, no, jo és possible...
2: Perquè no podies caure.
1: La veritat supera sempre la ficció. Sempre.
0: Anava tots els dies al metge,
1: claro,
0: menys quan se fica mala, que no pot anar.
1: Quan se posa mala, que no va anar.
0: No va anar, tenia febre i s'ha quedat en casa.
1: Les altres tres.
2: Quina fenomena. Gràcies, Josep Lozano.
1: Gràcies.
2: La setmana que ve
1: més. La setmana que ve més, i a més la setmana que ve tenim també una presència molt important.
2: Oi.
1: Ja no diguem res de...
2: No avancem
1: res.
2: No avancem, però és una sorpresa.
0: No vindràs a soles, podem...

0: Dir-ho, no?
1: En principi sí. Val. Si no mos falla o mos deixa plantat.
0: No, segur que no.
2: Gràcies, Josep. Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa, que ja està per ahí Clara Llorenç, per a entrar al nostre estudi amb la nutrició.
3: Tot per l'aire.
4: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
6: On naix la verdadera pasió del futbol? On es formen els grans cracs del futur?
7: En cada poble, en cada barri, en cada escola de la nostra terra hi ha una història que mereix ser contada.
8: A l'altaveu del nostre futbol formatiu, el lloc on els més joves són els autèntics protagonistes.
6: Tots els dimarts, de 7 i mitja a 8 i mitja de la vesprada, tens una cita amb Esport Base.
8: El futur de l'esport juga ací.
6: Esport Base. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Parlem de nutrició amb Clara Llorenç.

0: Són les 6 i 48 de la vesprada, una vesprada que estem fent moltes coses, al metge, amb la moda, amb el dia del transport públic, però no ens podem oblidar, si parlem de salut, de la nutrició. Per això ja està a nosaltres la nostra Clara Llorenç. Clara, què tal, com estàs?
1: Què tal, xics? Molt bé, molt, molt bé.
2: Ui, temazo, Dani.
0: Veure, vinga.
1: És un tema que no caduca,
2: Totalment. Perquè sí que és de veres que moltíssimes vegades anem al supermercat entrant pensant, va, esta setmana vull menjar millor, ho vaig aconseguir, i acabem omplint el carro, pues, de productes que aparentment són saludables, però no ho són. I per a poder identificar tots aquests productes, anem a ficar a prop i examen tota la nostra, el nostre carro de la compra a
1: com
2: Clara
1: si
2: Llorenç.
1: En un supermercat igual.
2: Exacte. Correcte, per a comprovar, perquè sí que és de veres que si tu ja tens la idea de que vols menjar malament, bueno, pues ja és el teu problema. Hem dit moltíssimes vegades lo important que és l'alimentació saludable, però si tu vols fer una alimentació saludable i t'estan enganyant, això és que dona molta malícia, molta ràbia, Clara.
1: Sí, totalment. Jo crec que al final ja no és tant que estiguen enganyant-nos volguent, però sí que són molt intel·ligents al final i saben com certes paraules, al final nosaltres anem a interpretar-les de la manera que ells volen, però no és això. Per exemple, paraules com, que ara les analitzarem, proteic, digestive, casolà, fitness, light. Al final són paraules que tu directament no te preguntes com és tot el producte conjunt.
2: No.
1: Tu veus aquestes paraules i dius... al carro.
2: Sí,
1: al carro,
2: totalment.
1: Al carro. És bona elecció. Unes galetes, perquè fica proteic o...
2: Digestive,
1: el que siga. Aleshores, la qüestió és això, que és un tipus d'engany, pot ser, però al final aquestes paraules, que és el que hem de diferenciar, només parlen d'una característica en concreta d'aquest producte, no de si el producte en total és saludable o no saludable. I sinó que anem a donar un punt més.
2: De primeres, Clara, si un producte necessita posar en gran paraules com les que estàs dient, saludable, proteic, natural, haurien de desconfiar?
1: 100%.
2: Sí? Sempre.
1: Sí.
2: Val? Per tant, ja tenim una senya, no? Una pista del que...
1: Almenys, si fica aquestes paraules, dona-li la volta al paquet, dona-li la volta a l'envàs i llegis per darrere. O sigui, mai te fies de lo que fica per davant, perquè al final és això. A lo millor t'està dient només que és, per exemple, ric en fibra, però té sucres, té olis de mala qualitat. Aleshores, dona-li la volta, mira un poquet, que jo sé que no tenim 3 hores per estar al supermercat, però bueno, la pràctica fa que sigui
2: claro.
1: Un poquet més...
2: No, i que ara, durant la secció, Clara segur que ens dona tips
1: claro.
2: Per anar al supermercat i dir, ah, mira, aquí no, ah, esto sí.
1: Sí,
2: anem
1: sí,
2: a començar
1: sí.
2: Per el primer producte, que Vinga, és el més famós, que és el light.
0: No?
1: Vale.
2: Clara, quan un producte posa light, què significa realment? Perquè moltes vegades pensem automàticament... Light, més saludable, o no?
1: Claro. Al final, light és que està reduït en algo. Per exemple, que té un 30% menys de... Bé siga calories, bé siga greixos o bé siga sucre. Però això no vol dir que el producte siga saludable, que és el que hem de diferenciar.
0: Clar.
1: Que té menys greix, sí. Que té menys sucre, sí. En funció de lo que siga light en, ¿vale? Però per què han substituït això? Per exemple, n'hi ha moltes voltes, al final jo també he estudiat tecnologia dels aliments i quan fiquen greix en un producte és per a que estiga més palatable, per a que tinga X textura. Si tu li lleves eixe greix per a poder dir que és light, has de ficar-li algo.
2: Tens que afegir una altra cosa.
1: Has de ficar-li midons, has de ficar-li... Per tant, a lo millor té menys greix, però a lo millor estàs ficant-li algo que deixa de ser tan perfecte i se producte. I realment, per a mi, el més important de tot, que tornaré a destacar al final, és com d'important és aquest producte en la teua alimentació diària. Per exemple, és un producte que vas a menjar-te un dia puntual, no passa res. El que hem d'analitzar són aquests productes que els agarrem perquè volem que siga rutina en...
2: Sí.
1: En la nostra alimentació.
2: Uh-huh.
1: I jo crec que avui en dia pues, la gent, sobretot, al migdia no eixa de dir, és que no tinc temps per a fer-me dinar. Jo en consulta ja és una locura.
2: Sí.
1: I vaig al supermercat i claro, coses de supermercat per a migdia que tingues fetes, poquetes.
2: Ja, és de veres, eh? És de veres.
1: I intentant menjar bé i que ja estiga fet de supermercat, per on tireu?
0: Jo que ja estic a fer sempre el gazpacho, vaig a fer un gazpacho...
1: Però pensant en que siga un menjar complet, ¿vale?
0: Ah, menjar complet. Uf, complicat, eh?
2: Jo, una amanida.
1: De les amanides ja fetes.
2: Clar.
1: Vale.
2: Jo si tinc que triar una amanida, no? Un dinar, quan hem anat a lo millor, de, ai, que és super tard, anem al supermercat i agarrem qualsevol cosa per a dinar. Ell sí que s'apanya en un gazpacho i...
0: I alguna coseta més, però...
1: Vale. Jo, sí que i per exemple, que... Maria, tu agarres aquesta amanida pensant... Buah, que bé, Stephen o...
2: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Home, ara ja no, perquè ja te conec i conec a Carlos.
1: Però
2: vull dir, sí, abans, sí, abans era de... O uns canelons, no? En tota
1: claro,
2: la seva
1: claro.
2: Besamel, o l'amanida. Jo deia, home, no, vinga, va, estar, total.
1: Vaig agarrar...
2: Jo sempre dic, engordar para morir. No, no cal. No, m'agarre l'amanida perquè,
1: sí.
2: Perquè tampoc tinc molta fan, ta. Però jo agarre l'amanida pensant que és super saludable.
1: Això és el que més sap greu. Que
2: clar,
1: al final, perquè si tu tries X producte perquè t'apetís, el disfrutes i au, arreando. Però el problema és quan tries algo pensant que estàs fent-ho bé. Mira, al final aquesta amanida... Bueno, la paraula amanida per a mi s'ha desvirtuat totalment,
2: sí.
1: Totalment. Jo quan me diuen, menja amanida, dic, què dur? Perquè moltes voltes el que és la verdura brilla per su ausència. I en aquestes amanides, per exemple, l'encisam és un 5% de lo que
2: de
1: és l'amanida. Qual és el problema d'aquestes amanides? Que al final duen uns amaniments, unes salses, que a nivell, si tu li dones la volta, és molt complicat llegir els ingredients d'aquestes amanides.
2: Sí,
1: ja ho fan a
2: posta.
1: És impossible. Però si tens algun moment, entre parèntesis que fica salsa, a lo millor després n'hi ha com 15 ingredients dins d'aquesta salsa. Una salsa que a lo millor tu te la fas en casa en un poquet de iogurt, de llima, d'orenga i de sal i la tens. Però al final són salses molt calòriques, i ja no és que siguin molt calòriques, amb uns ingredients pèssims, proteïna brilla per su ausència, tornem a lo mateix, que du un poquet de pollastre fregit o uns taquets de pernil o un poquet de formatge.
2: Sí, o de sugo, però molt poquet.
0: No, però és que va en un pot, molt... i si és que van en un pot són sí. Molt roïnes.
1: Això
0: és el pitjor, no?
1: Eixes. I que duen, i que després el carbohidrat és el picatoste este que li han ficat per emig.
2: Eixes són les que jo agarre.
1: Eixes són les que n'hi ha que evitar. Si tens molta pressa, agarres. Les que venen que només és carloteta, xerris, les que ja venen preparades, i tu ahí, per exemple, un ou de sos bollits, una llandeta de tonyina o llandeta d'estes de salmó, un potes d'estos de quinoa d'arròs integral, d'una altra forma. Però aquestes amanides sí que és de veres que no pensant que ho fas bé. Si t'agrada, pues, allà tu.
2: Hem parlat dels productes light. Anem als dos que s'assemblen molt. És de zero. Zero, i els que no porten, els que diuen sense sucre. Ens podem fiar d'estos productes?
1: Els que diuen sense sucre, al final, se refereixen normalment a sense sucre afegit.
0: Afegit, no?
1: Vale? Que tu no li has afegit sucre.

0: però o duen sucre intrínsec, doncs per exemple, un dels exemples molt clàssics pot ser suc de taronja 100% natural, sí, sense sucre afregit. Tu el compres pensant lo mateix que menjam una taronja, ¿vale? Perquè no du sucre afegit. No du sucre afegit, però si tu li dones la volta i mires la taula nutricional, veuràs que per cada X grams de carbohidrat, quasi els mateixos són sucres. Per què? Perquè és una fruta que té sucre intrínsec i com tu la liques, li lleves la fibra, per tant és un sucre que entra directe. Entonces, no té sucre afegit, gràcies a Déu, perquè és que n'hi ha sucs que a més duen sucre, que dius ja la bomba, però du el sucre propi. Per tant, n'hi ha que intentar mirar, vale, no du sucre afegit, perfecte, però li dona la volta. Però du edulcorants, o encara que no du sucre afegit, en la taula nutricional molt de sucre du per la porció que jo me prenc, perquè això, clar, és important també. I ahí ser un poquet, no?, aprendre a discernir, jo crec que és important, no deixar-te llevar per aquest missatge.
1: Clar, després també hi ha una tendència de menjar productes o aliments sense gluten, que suposa...
0: La moda del vegan i del gluten.
1: Clar, que suposa, clara, que per a la gent que és celíaca és meravellós i és imprescindible.
0: Totalment,
1: però,
0: clar, i gràcies a Déu que la indústria ha millorat un muntó en eixes. Però al final...
1: Però per a la gent que no té cap problema amb, clar, el gluten...
2: No cal, no?
1: No cal, però n'hi ha molta gent que agarra aquests productes...
0: Pensant.
1: Jo era una d'elles. Ara ja no, t'ho jure. Però que dius, ai, pues comencen a ser gluten,
0: moltíssima
1: algo
0: gent
1: farà.
0: Moltíssima gent.
1: No?
0: Moltíssima. No, menja galletes, però m'ha comprat d'estes sense gluten perquè m'ha dit la meva veïna que un flem menys, claro, perquè no tenen, sí, gluten. I dius, però escolta, que no tinga gluten només vol dir que està fet en farina sense gluten, però du el mateix oli, el mateix sucre i... Pobrets meus, els celíacs, que és de veres que per a que estiga bo, eixe pa, eixes galetes, moltes voltes duen moltíssims additius més que inclús la versió amb gluten, perquè és molt complicat aconseguir que eixe producte estiga bo. Perquè al final el gluten aglutina.
1: Claro.
0: Per tant,
2: continuarem ara després, perquè són les 7 menys un minut. Encara ens queden molts productes per a, sí, analitzar, però també hem d'analitzar l'actualitat i per això ja estan preparats els nostres companys informatius per a el butlletí de l'ESET. Així que fem una xicoteta pausa, se n'anem amb els companys informatius i a la tornada anem amb Clara Llorenç, amb Maria Caballero i amb tots els productes que en queden, que hem d'anar molt de compte, així en Tot per l'aire.

0: Són les 7 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Tres dels cinc detinguts relacionats amb el tiroteig que la matinada de diumenge li va costar la vida a un home de 56 anys en el barri de l'Alquerieta d'Alcirà passaran avui la primera nit a la presó de Picassent. Alejandro Molés.
2: Es tracta de tres dels germans acusats d'homicidi i de tinença d'armes. Al quart dels germans se li ha prorrogat la detenció mentre estiga ingressat a l'hospital, on es tracta després de rebre un tir. No serà fins que comparega davant la jutgessa i el magistrat que porta el cas que decidisca sobre el seu futur. Al quin detingut se li ha deixat en llibertat amb mesures cautelars. Alega que ell només va rebre una bala perduda i que es va entregar quan es va assabentar que la policia el buscava. Mentrestant, al barri de l'Alquerieta, el veïnat vela el cos de l'home de 56 anys mort al tiroteig. Es tracta del pare d'una de les joves d'uns 20 anys que van començar la discussió i que va acabar amb el tiroteig. Un episodi més per tensar la situació enmig de represàlies contra els germans detinguts. Davant este panorama, des de l'Ajuntament d'Alcira, el seu alcalde, Alfons Domínguez, diu que la policia local col·labora en la mediació amb les famílies en conflicte per tal de rebaixar la tensió.
3: Sí que estan col·laborant, evidentment, per a intentar pues, baixar la tensió i tornar a travegar de l'aigua al riu. I el que s'està intentant també, per la nostra banda, és parlar amb ells per a apaciguar els ànims.
1: I continuen les reaccions a la decisió de tancar el Teatre Principal de València de manera indefinida perquè no es pot garantir la seguretat en cas d'evacuació per una emergència, a més d'altres deficiències estructurals en perill de despreniment. Xavier García del Valle.
4: Sí, segons càlculs de la institució provincial, la intervenció per a solucionar aquests problemes costaria prop de 29 milions d'euros i les obres podrien allargar-se almenys 4 anys. El cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha garantit que tots els espectacles seran reprogramats en altres espais teatrals de titularitat pública, concretament en el Palau de les Arts Reina Sofía, en una data encara per determinar.
5: Yo me quedo con la rapidez que ha tenido la Consejería de Cultura de asegurar que toda la programación cultural que estaba prevista en el Teatro Principal y que por lo tanto estaba prevista en la Ciudad de Valencia se va a mantener en la Ciudad de Valencia.
1: I precisament el president Pérez Llorca també ha parlat sobre la reunió que ahir va mantindre amb el secretari general del seu partit, del PP, a Madrid, amb Miguel Tellado.
2: Una trobada que arriba en ple rum-rum per la seua designació com a candidat a la Generalitat, una designació que encara no s'ha produït. Diu Llorca que no van parlar d'això, enmarca la reunió com una de les moltes que manté amb la direcció del seu partit i insistís en que està tranquil de cara al debat sobre l'estat de la comunitat de la setmana que ve.
5: No sé què per a vostès, és notícia, però la veritat és que hi hagi reunions entre el president del partit i el secretari general del partit no sol ser molta notícia a nivell intern, per tant, tinc poc que comentar. No, vam parlar d'altres assuntos, no vam parlar sobre ells. Tampoc me preocupa això. Jo vull al debat de l'estat de la comunitat perquè soy el president de la Generalitat i no hi ha nada més important que ser el president de la Generalitat, per tant, estic absolutament tranquil.
1: En tribunals, el Consell General del Poder Judicial ha arxivat les queixes contra la jutgessa de Catarroja que investiga la gestió de la Dana, unes queixes que van formular els dos investigats en esta causa, l'exconsellera Salomé Pradas i l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso.
4: La comissió del Consell General del Poder Judicial ha invalidat, en haver estat captada de manera irregular, la gravació al marit de la jutgessa i descarta, per tant, que hi hagi proves de la seva participació en la pràctica de diligències i en declaracions dels investigadors. La reacció no s'ha fet esperar i la defensa de l'exconsellera ha qualificat de prematur i precipitat l'arxiu i ha anunciat un recurs.
1: I més tribunals. Demà el jutjat penal número 8 de València comença el juí a 11 activistes de Greenpeace per una protesta duta a terme al port de Sagunt contra un vaixell carregat de gas l'any 2021. La fiscalia demana 5 anys de presó per a cada un per desordres públics agreujats.
2: Un dia abans del juí, avui la directora executiva de Greenpeace, Eva Saldaña, ha donat una roda de premsa per a denunciar, segons ha dit, que el procés judicial forma part d'una onada de repressió global contra alguns moviments. Assegura que la protesta que van protagonizar el 11 de Sagunt va a ser pacífica.
6: El caso de los 11 de Sagunto no es un hecho aislado, forma parte de lo que estamos viendo de una corriente global de represión, ¿no? Para intimidar, castigar y disuadir a quienes se atreven a cuestionar los intereses de las grandes industrias contaminantes.
1: I en successos, les forces de seguretat han detingut a Alacant dos britànics que ja estan a la presó, acusades de transportar cocaïna des d'Espanya al Regne Unit.
2: La detenció es va produir quan intentaven fugir amb la droga amagada en el cotxe. En un primer moment, els agents van detindre un home, un britànic, en un vehicle amb 10 quilos de cocaïna i el van arrestar. A més, els agents van fer registres en dos vivendes de Finestrat i Elx, on van intervindre altres 67 quilos de cocaïna, una plantació de marihuana i un quilo de cabdells de marihuana preparats per a la seva venda.
1: I un apunt econòmic del preu de la gasolina, que no para de pujar i continua ofegant els conductors i les conductores.
4: Sí, de fet, en algunes gasolineres el litre ja supera els 2 euros i està previst que dimecres de la setmana que ve siga l'últim dia de les bonificacions aprovades pel govern central si és que abans no decidís prorrogar-les. Escoltem el testimoni d'alguns afectats.
7: Me ha dado la sensación de que ha subido 5 céntimos más esta semana. 2,368 estoy pagando hoy.
8: Cada vez vamos, costa más omplir el depósit y de fet, pues mira, tinc que anar en moto.
9: Pues menos mal que en descuento, porque es que más de 2 euros ya me parece pasarse, si es que la gente necesita moverse.
4: Per cert que, malgrat aquest increment dels combustibles, a hores d'ara el barril de petroli es paga per davall dels 100 dòlars. Ha sigut després que el president dels Estats Units, Donald Trump, afirmara davant l'Assemblea de les Nacions Unides que tractarà d'arribar a un acord amb l'Iran passades les eleccions legislatives del país al novembre.

0: o, si no, es planteja aniquilar la República Islàmica.
1: En els esports parlem de motociclisme perquè hem conegut avui que el Gran Premi de València tornarà a repetir com l'última prova del Mundial, també en el 2027, com passà també en l'edició d'enguany.
0: Així, el Gran Premi de la Comunitat Valenciana del 2027 tindrà lloc el cap de setmana del 27 al 29 de novembre en el circuit Ricardo Tormo, que s'ompli per a esta gran cita del motociclisme mundial, habitual en el tancament de cada temporada. Escoltem el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca.
2: Quiero comunicar una grata noticia, muy buena noticia para los moteros, pero también para toda la comunidad valenciana, y es que para el año 2027 también volveremos a tener la última prueba de ese campeonato del mundo. Supone un claro reconocimiento a cómo se organizan los eventos deportivos en la comunidad valenciana, porque volvemos a ser, una vez más, el epicentro de la organización de los eventos deportivos a nivel mundial.
0: Recuerden que toda la información esportiva del día la tendrán a les 8:30 en Sports a Punt.
1: Actualitzem la informació a les 9 en Contrapunt. Els deixem ara en companyia de Tot per l'Aire.
3: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
5: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Bacema sí, contigo, para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
3: A Punt Radio. A Castelló, Sen 3.7. Conecta't a la vesprada de Punt Ràdio amb Dani Meroño i Maria Caballero.
6: I també amb Clara Llorenç, que està així amb nosaltres per a parlar-nos de tots aquests productes que pensen que són bons, però no són tant. Maria, tens una llista encara amb molts productes.
7: Ara anem a casos concrets de productes, però realment hem parlat dels productes...
8: Hem parlat ja d'algun, no?
7: Sí, light, del zero, dels que són sense gluten, però ha dit Clara, que jo no ho sabia, jo crec que potser tu sí, aquests aliments que fica proteic, no? Clar, tenim de tot, n'hi ha iogurts proteics, cereals, galetes, cremes de cacauet, snacks proteics, necessitem tanta proteïna, Clara?
8: Jo crec que ja no n'hi ha ni un sol producte que no duga... L'altre dia me vaig trobar una llandeta de tonyina que ficava proteic i dic, com és esto d'absurdo? Perquè tots saben que és proteic, no? I dius, per què proteic? I al final jo crec que ja és eixa paraula que, per una banda... molt bé i molt guai que com a societat tenim més consciència de lo important que és clavar aquesta proteïna, ja no hem de barallar-se tant en la consulta, ja tots ho sabem un poquet més, però, per una altra banda, que mal, no?, que la indústria s'aprofiti un poquet d'això i és de veres que ahí és on hem de dir, vale, per exemple, hi ha pa proteic i pa normal. Va, coche, comprame el pa proteic. Però tu el necessites? Claves ja la suficient proteïna al llarg del dia? Eixe pa proteic, què ingredients du? Que potser és una llista de 20 ingredients. Lo mateix en les galetes. No, jo menjo galetes, però són galetes proteiques. Dius, però a veure, una galeta, siga proteica o no siga proteica, és algo que has de menjar molt puntual, de volta en quan... Compra-te-les normales, no cal que siga proteica. No per ser proteica és millor.
7: Te pots menjar
8: ser,
7: més, no?
8: Claro, pot ser si li dones la volta, calòricament siga més que eixa galleta Maria, que és molt més bàsica. Però ja tu la paraula te fa pensar que té eixe halo de...
7: Que és millor.
8: Sí, sí, totalment. Per tant, proteic depèn. Si tu ja menges suficient carn, peix, lactis, llandes de conserva... potser no necessites comprar aquests productes proteics.
7: Clar. Clar, pel que acabes de dir, ja ens queda clar tots aquests productes que es podem identificar fàcilment amb l'envàs, no? Però anem amb productes que aparentment són saludables i tu

0: Els dius clara si ho són i lo important, si són o no i la quantitat que tindrien que menjar, okay, o no, perquè n'hi ha molts que sí que ho són, però clar, si comencem a fartar-nos, pues a lo millor deixen, no, de
1: jo tinc ser. jo tinc una frase,
0: ¿sí?,
1: que em va dir Carlos la primera vegada que vaig arribar a la seva consulta ja fa molts anys i va dir-me: "Saludable no és igual a infinito." I jo ha captado. Okay.
2: Okay. Me han cogido.
0: Pero eso pasa, por ejemplo, en els fruits secs.
2: Pasa,
0: ¿no?,
2: en els fruits secs, pasa en el alvocat, pasa, claro, en el formatge. Al final, la paraula és això, que volen cuidar-se més, intentem elegir cada volta millor, però que siga saludable vol dir que és nutritiu, que és bo, que t'està aportant algo, però per desgràcia no vol dir que és cero calories.
1: Clar, i quan arriba la gent a la vostra consulta, a la teva consulta, Clara, n'hi ha molta gent que pot dir: "És que només he menjat fruits secs, no sé,
2: claro,
1: o he menjat ahí... tal. Si estic berenant i sopant..."
0: Però per berenar ja no menge palets, no? Rosquilletes.
2: És que jo...
0: Ja no
2: rosquilletes.
0: Menge, claro, no, perquè...
2: La gent pobreta, menys mal que jo ho sap, però les rosquilletes és un engany, claro, terrible, terrible.
1: Molta gent pensa que són saludables,
2: sí,
1: que són bones, però no.
2: Jo sempre tinc l'ordinador, tinc obert les pàgines del supermercat, ¿vale?, i dic, vale, un segonet, anem a clavar-se, i me clave en algun supermercat, fique, i li done la volta, con la foto pots donar la volta, i li dic, anem a mirar un paquet de rosquilletes, molte, i te parle que a lo millor un paquet de rosquilletes, i no estic exagerant, són 600 calories.
0: Uf, ¿en
2: de
0: serio?
2: Les quals, aquestes 600 calories, nutricionalment és que no t'estan aportant res. És que a mi que me digues, m'ha fartat un dia 600 calories de fruits secs, te diré, pues bo, almenys pues, greixos bons que t'has clavat al cos, però... Rosquilletes és farina blanca.
1: I quins productes són els que tu te trobes que la gent menja molt però no són bons? Els que tu dius, estos són
0: les amanides que hem parlat,
1: els fals friends,
0: no,
1: de la nutrició.
2: Les amanides que hem parlat, vale, les de supermercat,
1: sí,
2: o aquests plats preparats casolans de supermercat, però vulguis o no duguen
0: encara,
2: montó de salses,
0: vale,
2: o...
0: Encara que porten verdures, no? La lasanya de...
2: Per exemple, una altra és la lasanya de verduretes. No, és que jo diàriament agarre descongelar la lasanya de verdures, però m'agarre les de verdures en compte de la de bolognesa, perquè, bueno, és molt millor, i dius, ja, dona-li la volta. Verdures que du a lo millor un 12%, però du la mateixa bechamel, la mateixa pasta blanca, els mateixos infinits, clar, ingredients que no entenes lo mateix. Després, per exemple... En la moda de l'air fryer, des de fa uns anyets així, és brutal, brutal, brutal la gent que ve a consulta dient, bueno, és que jo, que n'hi ha molta gent que no, que agarra la bolsa de verdures congelades, la que ja ven en tallaeta, que te la claves, te fas, el peix, igual. Però sí que n'hi ha molta gent que li agrada pues, les empanadilletes, les croquetes, le...
0: O les verdures
2: rebosades, o les verdures,
0: no?
2: Que a mi m'encanten. En tempura, i dius, ja està, m'han salvat la vida. Perquè a lo millor això, jo sabia que no era correcte, o menjava de manera puntual, però ara en la fregidora d'aire, és que és el meu sopar de tots els dies i estic fent-ho superbé perquè no menjo oli. Jo li dic, ja, molt bé, has canviat el mètode de cocció. Me referís, no fregisses, estàs gastant menys oli, estàs fent-ho com en un forn de convecció que és la fregidora d'aire, però parlant clar, la caca de producte que estàs menjant, siga fregit o siga en l'air fryer, és que és
0: el
2: exactament
0: mateix.
2: El mateix.
0: Claro.
2: Aunque la mona se vista de seda mona se queda, pues en això és igual. L'únic que té menys greix afegit, perquè no fregisses, però la verdura fregida en el fryer, les croquetes fregides en el fryer, per això fregis-la i fes-te-la i disfruta-la, perquè clar, ha de ser algo puntual.
1: I després n'hi ha molta gent que diu, és que jo només menjo pasta, i la pasta és bona, però és que la pasta sempre no és bona. Perquè,
2: no,
1: clar, és que
2: claro,
1: això porta... És que, clar, són molt dehidrats...
2: No hi ha ningú enemic de la nostra dieta, però és de veres que ni molta pasta, ni molts arròs, al final...
1: Clar, és que molta gent diu, és que jo menjo molt arròs i ja està, o molta pasta i ja està, no, però és que
2: ve
1: això no...
2: Ve del camp, és clar, natural.
0: Clar, home, no, gent... o també els pots de tomata fregida, però que fica casolana, no? Feta a casa.
2: Sí,
0: tu
2: sí,
0: dius,
2: tradicional, clar, casolana.
0: Agarre la pasta, agarre el pot de tomata casolana i dic, ale, tot per l'aire.
2: Claro. I dius, no, mira, ahí sí que la proteïna faltaria total, i el problema, per exemple, de la pasta és que mai l'agarrem, mai no, molt poca volta l'agarrem integral, sempre l'agarrem blanca, estem acostumats a pats molt grans de pasta, amb una salsa que per molt que siga casolana o tradicional, du molt d'oli, que per exemple, sí que és de veres que últimament han eixit salses de tomaca fregida que fica tradicional, que estan bones, però potser te dic que de les 10 que n'hi han ofertades, una està bé. Per això és important no quedar-te a lo millor en el programa d'avui dient ai, no me puc

0: sucre, no passa res. El sucre està, el segon els ingredients, i en la taula nutricional veig que està que més per 10 grams per cada 100, pues no és el millor. Per tant, és, n'hi ha productes que sí, n'hi ha productes que no, però és no quedar-te només en lo que n'hi ha davant.
1: I si és natural, millor, perquè, per exemple, amb el suc passa. El suc de taronja, si és natural, tu te'l fas i està molt bé, però si ja el compres, has d'anar molt en compte, perquè n'hi ha molts sucs que és que porten molt de sucre, que porten moltes coses, i molta gent no s'adona i li dona als xiquets tots els dies, a lo millor, i se suc de taronja o i se suc de poma o lo que siga, pensant que és molt nutritiu i molt sa i que el xiquet no estarà gros, però...
0: Jo així, sí, jo així seria molt clara. Si tu el suc te'l veus perquè t'agrada i perquè el disfrutes, sent conscient de que no és algo diari, perfecte, però si tu com a mare, pare o com a persona individual estàs prenent o oferint el suc pensant que és un substitutiu d'una peça de fruta o com a alternativa o perquè el meu xiquet no menja fruta, no li dones suc.
2: Millor al final, que no menja no. Res, no?
0: És lo mateix a donar-li un got d'aigua amb sucre. Que sí, que du vitamina C, però és que la vitamina C, eixe xiquet, i més en xiquets que tenen més risc metabòlic a futur, tenim que donar-la amb aliments que mastegues. Uh-huh. Per tant, el suc, pues, com a preentreno, si te'n vas a jugar un partit de futbol, me pareix correcte, però com a substitut habitual...
1: Maria, sí. La pregunta del dia.
2: Ja?
1: Sí.
2: Vale.
0: ¿Cuál es la pregunta del día?
2: ¿Qué anécdota? Bueno, ¿tú agarres el transport públic?
0: Buah, regular.
1: ¿O l'has agafat molt de la teua vida?
2: ¿Alguna anécdota que t'ha... És que avui és el dia sense cotxe.
0: Avui és el dia sense cotxe. Ah, i tindria que haver avisat per pensar-ho.
2: Però escolta, ¿ja vas acomiadar a Clara?
1: Sí, sí.
2: Pues deixant que diga un parell de consells, alguna cosa.
1: Val. Però, home, perdó.
2: Perquè, clar, hem parlat de tot això i ella ha dit una cosa que jo li volia preguntar. Clara, l'ordre dels ingredients, vale, mos pot indicar?
0: Sí, sí. Per fer un poc que super resumint, vale?
2: Vale.
0: Tu quan vas
2: al... Perquè a lo millor tot el món no té 3 hores per anar al supermercat i mirar en tots els productes, pegar-li la volta i donar-la i llegir l'etiqueta.
0: Intentar evitar els productes que tinguen un claim molt gran i que te vulguen vendre algo, donar-li la volta a l'envàs, fixar-te almenys en els primers ingredients perquè són els que més en que més quantitat estan en aquest producte. Si tens un poc de temps, sí que mirar la taula nutricional, perquè al final els ingredients te van informar de la qualitat del producte, dels ingredients que té. Però la taula nutricional te parla de la quantitat d'aquests ingredients que n'hi ha. Aleshores, i sobretot, també pensar molt... és un producte que vaig a menjar-me avui per la vespre de manera puntual, agarra el que vulguis, no pergues més temps. Però és algo que sí que és habitual en la meva alimentació, ahí sí que cal la pena que invertisques un poc de temps, que dones la volta, que ho llegisques i que llegisques bé. En el que és habitual i rutinari, perd un poc de temps en el que és els ingredients i la taula nutricional.
1: I ara sí, la pregunta del dia.
2: Ja li ho ha fet, la pregunta.
0: Buah, és que, clar, jo vaig caminant... Jo, si no agarré el cotxe, vaig caminant. Jo és de veres que l'autobús i el metro... Perquè visc superprover del meu treball.
1: Clar.
2: I quan eres jove, tampoc.
0: I quan era jove...
2: Per anar a classe...
1: Què agafaves més, el metro o el bus?
0: No, jo no he sigut mai de metro a mi. Clavar-me ahí baix de terra no m'apanya.
1: Pensava que anava, però... jo anava a classe.
0: No, sí, jo era molt empollona. Però, sobretot, jo crec que l'autobús era el que més agarrava. Però, jo, alguna anècdota, ara no se m'ocorreix, que jo no agarrava quasi res.
2: Que n'hi ha gent que a lo millor no li ha passat res així, no, especial.
1: Pot ser. Clara, moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: A vosaltres.
1: Fins la setmana que ve, no, que està Carlos, la següent.
0: D'ací 2 setmanetes.
1: Moltes gràcies. Nosaltres que se n'anem amb el cotxe fantàstic perquè està Carles Navarro. I no sé si ha agafat el cotxe avui, perquè avui no hauries d'agafar el cotxe. Carles, on estàs?
3: I si no agafa el cotxe, Dani i Maria, com arriba als llocs per a poder informar i per a poder contar què és el que està passant?
2: Això
3: en directe.
2: Què t'ha passat ara?
1: Què t'ha passat, a veure?
3: Pues mira, que he sigut víctima precisament d'això, d'agafar el cotxe en el dia sense cotxe. Sí, sí. A veure, jo en la meva defensa diré que les connexions en l'hospital s'han retrasat un poc, pues bueno, que l'acte ha funcionat com ha funcionat.
1: T'has quedat menjant i berenant?
3: No.
2: Això t'anava a preguntar, han donat piscolabis o no?
3: Sí, ja havia, piscolabis.
2: Què n'hi havia? Què se menja en l'hospital?
3: No m'he pogut apropar. El que se menja en l'hospital depèn de lo que sigues. Si eres pacient, molt mal.
2: Correcte.
3: Si no eres pacient, segurament molt bé.
1: Això t'anava
2: a preguntar jo també.
1: Que a lo millor...

0: el berenar de l'hospital.
1: Que de normal en els hospitals no se menja gens bé, la veritat, però...
2: No, no, en general, si eres pacient, no se menja molt bé. Però bueno, així que sí, hi havia un piscolabis molt apanyat. Jo no he pogut apropar-me perquè, bueno, pues, l'última entrevista que ha sigut el senyor Montpó, pues, ha sigut tard. Jo tenia que desplaçar-me fins a les Torres de Serrans per a ser testimoni i contar una de les activitats que s'estaven realitzant hacia la ciutat de València pel dia sense cotxe i què passa al centre de València a estes hores. Perquè el trànsit és el que és, hi ha molt de cotxe, jo no sé si cala o no cala la iniciativa del dia sense cotxe, jo no sé si té èxit o no té èxit, però la realitat és que el centre de València en estos moments pues, està atestat
0: de cotxes. I la fotografia, quina és? Que estàs fora del cotxe i estàs entrant en directe i la gent es pensa que està fent este tio, no? Com és?
2: No, estic dins del cotxe.
0: Ah, ahí amagat.
2: Perquè estic parat en... un lloc d'estos de VA, de vehículo autorizado.
0: Ui, cuidado, cuidado.
2: No és el meu cas.
0: Una multa.
1: Com no?
2: No, tranquil, que si ve un policia posar-me una multa, arranca a correr, no te preocupes.
0: Ah.
2: Però estic així en el passeig de l'Albereda, en el aquartelamiento este de San Juan de Rivera, perquè és l'únic lloc on he pogut parar per a connectar amb vosaltres en directe i dir que el centre de la ciutat de València està atestat de trànsit i que hem de ser més conscients en que este dia no s'ha d'agafar tant el cotxe, sobretot quan el transport públic el tenim gratis.
0: Molt bé, això és una molt bona reflexió. I parlant de transport Gràcies. Públic, la pregunta Dime. Del dia, Carles, a veure...
2: Vale.
0: T'ha passat alguna cosa al transport públic com a anècdota curiosa, divertida, per a que ens ho contés ara?
2: Dani, has contratat el reporter més avorrit d'Espanya.
0: No tens mai anècdotes,
2: tio. Sí, no, l'altre dia amb els besos no me'n recordava de res. I ara, no és que no me'n recordi, és que no m'ha passat res curiós en el transport públic, a no ser que hagi sigut equivocar-me d'autobús i aparèixer en un lloc que no tenia que aparèixer i arribar tard on havia quedat. És l'únic que m'ha pogut passar. I mira que jo ara gaste molt el transport públic, tant el metro com l'autobús.
0: Sí?
2: A la ciutat de València, sí. El gaste molt. Per a treballar, no. Ja se veu que no m'ha funcionat lo del cotxe. Però per a la meva vida personal i privada, gaste molt el transport públic.
0: Ale,
2: sí.
0: Carles, pues te deixem que tornes bé a...
2: Si puc tornar.
0: Sí, que tornes bé així a la ràdio i a veure demà. A veure demà si tens més sort amb el cotxe.
2: Això espere.
0: Gràcies, sí, Carles. Vinga.
2: Adéu, bona vesprada, adéu.
0: Maria, per acabar el programa, a veure, tenim missatges, no m'has contat la teua anècdota?
1: A mi que em demanaren el meu...
0: Ah, sí, és
1: el
0: veritat.
1: Telèfon, i també un dia que vas trobar una sabata. En el metro, en la línia 1, de camí a la universitat.
0: A mi
1: me vas trobar una sabata, clar, jo pensava, ni algú que s'haurà donat...
0: Sense sabata.
1: Claro, no? En què moment tu perdes una sabata i no t'adones?
0: Bo. Que m'ha enviat un missatge, mon pare,
1: en lo del tren descans. De Soneja.
0: No. Per a recordar una anècdota a Enzo.
1: Què li va passar a Enzo?
0: Que li va caure un dent.
1: Ah, en l'autobús.
0: I tot l'autobús buscant-lo per a...
1: És de veres. Que
0: per al ratoncito Pérez.
1: Home, claro. És de veres.
0: No sé
1: mira,
0: tant, no te'n recordaves.
1: Sí, no, és que li va passar en ells, no?
0: I m'ha contat una altra, que és que a Max li agrada tant pujar al bus amb els seus iaios que té la targeteta del Carrefour i de...
1: Un supermercat,
0: de
1: descompte, sí.
0: De supermercat. Li han pegat una foto i passa.
1: Com si
0: la targeteta, com si fora el bonobús.
1: És molt menut i encara no paga, no? En el transport públic.
0: Està guai.
1: Ens diu...
0: Vinga,
1: també...
0: ràpidament, que han d'entrar els d'esport base.
1: Ah, doncs pues ràpidament. Mira, Ferran de Sueca en diu... En l'autobús una vegada una dona va traure una carmanyola i es va posar a dinar. Fins ahir normal. El problema és que era peix fregit i tot l'autobús va acabar
0: Ala.
1: Sopant amb ella. Vulgues o no.
0: Vale. Acabem amb aquest missatge. Moltes gràcies, Maria.
1: A tu sempre, Dani.
0: Moltes gràcies a Sílvia Alabor, també... a Tono Escribano, que ha estat al comandament tècnic. També moltes gràcies a Sofia García, que ha estat a les xarxes socials. També moltes gràcies a Carles Navarro, que ha estat primer a l'hospital i després a aquest atasc que ha patit, amb totes les de la llei. També a Rafa, que ha estat al comandament tècnic durant el descans. I a tots vostès, per estar a l'altre costat de la ràdio. Vos deixem ara amb Esport Base, amb Paco Polític.

i Miguel Martínez amb tota l'actualitat dels més joves que practiquen esport així a la comunitat. Adeu, fins demà. Que no volverem más en la autopista, las rayas bailan como coristas de cabaret. Les vestrades en apunt, va tot per l'aire.

0: La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Esport Base. El teu programa de futbol i esport formatiu de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. Amb Paco Polí i Miguel Martínez.

Hola, què tal? Salutacions, molt bona vesprada. Són les 7 de la vesprada i mitja en punt i així comença Esport Base, el teu programa de futbol i esport formatiu de la Comunitat Valenciana. Benvinguts a este tercer programa de la temporada 26-27, el número 387 en total. Ja sabeu que cada dimarts de 7 i mitja a 8 i mitja de la vesprada oferim temps per a l'esport més pur i edificant a totes les emissores d'Apunt Ràdio per la FM i també per streaming en apuntmedia.es i a la carta, el podcast en iVoox, Spotify i també a la web. Avui ja sabeu, en temps de tertúlia ens visita el Club Esportiu Acero i al respecte el dial d'Apunt Ràdio en València, ja sabeu que és el 102.2 de la freqüència modulada i en el Camp de Morvedre, salutacions per a tot el món que està escoltant des d'allí, en el 94.5 de la freqüència modulada. En xarxes socials som @esportbase en Twitter, Instagram, Facebook i TikTok. Encara no està operatiu el telèfon mòbil per a missatges i àudios, però

0: tot arribarà. I ja sabeu que amb el gran Rafa Alarcón al capdavant de la tècnica, Miguel Martínez i Xavi Jorquera en tasques de producció, amb tot l'equip d'Esport Base Media en tasques de reacció i de continguts, obrim vesprada amb el nostre editorial.
1: Editorial.
0: De vegades hi ha gent que considera la formació de primers auxilis una cosa avorrida o pesada o fins i tot innecessària perquè pensen que mai la van a necessitar. El mateix passa amb la inversió en material sanitari com a farmacioles, en castellà botiquines, o aparells de reanimació, que cada vegada són part més del paisatge en centres esportius i instal·lacions que diuen cardioprotegides, que és com se les denomina. Bé, dissabte passat, després d'un xoc i de molta mala fortuna, un jove de 15 anys va estar molt prop de la mort després de quedar-se sense respiració en el camp de la Patacona. Per sort, van funcionar els protocols i va funcionar l'equipament mèdic. Per una banda, dos entrenadors, un del Salgui i un altre del Patacona, el van auxiliar després de l'incident, i una cànula de Gedel, un tub de Gedel, dins d'eixa farmaciola va ser vital per a salvar-li la vida i que avui ja ha donat d'alta i des de la seva casa puga contar el que va succeir. Teniu, per cert, la notícia completa en esportbase.es. Sempre diem lo mateix, amb la salut no es juga. Amb la salut dels menors, com és en este cas, encara menys. I ens congratula que molts clubs, després de llegir avui la notícia, estiguen revisant els seus equipaments mèdics per a veure si tenen, per exemple, cànules de Gedel en les farmacioles per a successos similars. I per això han de servir estos esglais. Perquè, com deia abans, dedicar-li diners i pressupost a temes de salut mai és una despesa. És una inversió que, com dissabte passat, salva vides.
1: Notícies de la setmana.
2: Notícies de la setmana.
0: De la mà de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana anem amb les notícies i temes de la setmana. Miguel Martínez, què tal? Bona vesprada.
3: Què tal, Paco? Com estàs?
0: Cada setmana bé, no?
3: Bé, molt bé, sempre bé.
0: En el teu cas, sempre de categoria. Comencem parlant
3: era el meu aniversari.
0: És de veres? Sí. Ja tens un any més?
3: Sí, 26. Estic major ja.
0: Desgràcia per a l'univers, sí. Estava pensant, però bueno, ja hi estem, perfecte. Deia que anunciats els grups i els calendaris de la Preferent Alevi.
3: Durant este cap de setmana la federació va anunciar la composició de la Preferent Alevi de segon any i la competició té 7 grups i començarà el 27 de setembre.
0: Més cosetes, també s'han publicat els partits de la primera ronda de la nostra Copa Valenta.
3: La quinta edició de la nostra Copa Valenta començarà a jugar-se la setmana del 9 al 12 d'octubre, Paco. Un total de 66 equips participaran en esta primera ronda i seran tots els equips de primera i segona valenta.
0: I per últim, el Futbol Sala va estrenar este cap de setmana el seu nou servici de guàrdia de Futbol Sala.
3: L'objectiu d'aquest nou servici és oferir als clubs un canal d'atenció urgent per a gestionar aquelles situacions que puguen afectar a la celebració, l'inici o el desenrotllament d'un partit oficial. El telèfon de guàrdia serà el següent 663-010-598. Repetís, Paco. 663-010-598.
0: I anem a recuperar de temporades anteriors una bona tradició que teníem ací a Esport Base, també en esta nova etapa en Apunt Ràdio, i és parlar amb els nostres amics de l'Associació de Psicologia de l'Esport de la Comunitat Valenciana, de APECVA, encapçalats pel seu president, per David Peris. Hola, David, què tal? Bona vesprada.
4: Hola, què tal, Paco? Com estem?
0: Nosaltres, fenomenal. Ja ens has escoltat les darreres setmanes i avui, en este tercer programa, en la possibilitat de fer el repàs a aquest article que cada mes publiquem a esportbase.es, en el cas del de Widi Mars, el futbol base dentro de los próximos 4 años, el futbol base d'ací als pròxims 4 anys, en el qual comences, David, fent memòria del que vas viure este estiu al respecte d'aixos partits d'Espanya davant França en el Mundial, d'Espanya en la final davant Argentina, i aixa diferència que feies, que fèiem tots, no?, entre com animaven a un equip, en el nostre cas, els espanyols, i en França la gent animava a Mbappé i en Argentina, per exemple, animaven a Messi.
4: Sí, jo crec que al final la gent, per almenys la gent que teníem ahí, que coincidíem el Congrés Europeu, que era de tots els països, ells veien potser més les individualitats de França, en el cas que vaig coincidir ja a Timisoara, a Romania, en el Congrés Europeu, i no veien tant el xoc col·lectiu d'Espanya, no? Jo crec que al final la gent...

0: se centrava molt més en això, no? I a més també, jo crec que el seleccionador sub-21 David Gordo va dir que va estar a la final de Nova York, i ell veia com els argentins animaven a Messi i els espanyols animaven a Espanya, no? El xoc col·lectiu. Jo crec que al final Espanya el que ha aconseguit és donar a entendre una altra vegada que el col·lectiu és molt més important que el xoc individual, sabent que la individualitat és important, no? I això és algo que la gent, gràcies al xoc d'Espanya i a guanyar el Mundial, està recordant una vegada més, no? I és algo molt important per a l'educació en el futbol base, per exemple, en aquest cas.
1: També fas la referència al respecte de que Espanya, una vegada ja ha guanyat el Mundial, el segon Mundial de la nostra història, ha passat a ser un referent, i fa referència en l'article al concepte del modelatge, no? O l'aprenentatge vicari, que també és una altra forma de dir-lo, o per imitació. Pots explicar un poquet què significa això?
0: Sí, les persones tendim a imitar aquells comportaments que considerem que són rellevants i ens poden ajudar, no? Quan tenim un referent important, tendim a imitar aquest tipus de comportaments que ens transmet aquest referent. En el cas d'Espanya, el que ha fet és, tant als que en Timisoara em diuen que no anem a guanyar la semifinal contra França perquè França tenia molt bons jugadors, com a altres persones que s'han donat compte que Espanya és un referent no per els jugadors que té, que pot ser també en algun cas, però sí per el xoc col·lectiu, no? Llavors, el que ha passat és que Espanya és un model, un referent per a imitar, un referent significatiu, i si és així, les persones volen imitar aquells comportaments que porta aquest referent, no? Per això Espanya es comporta com un model ara mateix, ha guanyat el Mundial, i en un xoc molt concret i molt determinat, i això pot actuar com a model, és a dir, com a referent de comportaments que la gent va intentar imitar, no?
1: Al respecte, inclous també a la gent que no és futbolera, perquè, clar, dius que la selecció és referent per als vinculats al futbol d'alguna o altra manera, als futbolistes de base, als entrenadors, als preparadors, però als aficionats de tota la vida també. Però a aquests que s'han enganxat aquest estiu en el Mundial televisat més vist de tota la història, comentes que també Espanya i aquestes dues estrelles al nostre pit i la forma de jugar i la forma de comportar-se també dels nostres futbolistes han servit com a referència.
0: Sí, jo crec que sí. A més, se va veure en declaracions tant d'actors famosos, actrius famoses, no? Que comentaven que no en tenien molt bé com se jugava a futbol, potser, però sí que veien que el xoc col·lectiu d'Espanya era algo que era digne de veure, no? I això també actua com a referent, no només per a la gent que no coneix el futbol, sinó també per a tot el món que ha pogut veure aquest tipus de comportaments i que es considera això com a importància i a imitar, no?
1: I demanes també per a tancar, David, aprofitar la tendència, és a dir, que des de els organismes vinculats a l'esport, sobretot a l'esport formatiu, aprofitem la tendència d'Espanya com a referent per a imposar uns valors i unes actituds que siguin exemple, no?, per a aquests xiquets i per a aquests aficionats d'Espanya i de fora d'Espanya.
0: Clar, tenim la sort de que Espanya transmet coses que són molt adequades per al futbol base en aquest cas, no? Tant en valors com també per al tipus de xoc, la superació, el treballar tots junts, una sèrie de coses que jo crec que podem aprofitar molt bé, perquè és molt fàcil traslladar allò que ha fet la selecció espanyola masculina a comportaments de futbol base, no? Jo crec que és una crida a la gent per a que tinguin en compte aquests aspectes per a poder utilitzar-los i fer que el futbol base millori, no? En molts sentits. Jo crec que és un tenim una gran oportunitat ara mateix.
1: Sí, jo crec que també és una oportunitat que s'ha d'aprofitar des dels estaments hacia el nostre país. Recalque novament, l'article, el futbol base d'ací a 4 anys, d'ací als pròxims 4 anys que teniu en esportbase.es en la portada del periòdic. I aprofite també, David, per a preguntar-te com heu començat en APECBA, en l'Associació de Psicologia de l'Esport de la Comunitat Valenciana, este curs 2026-2027. Tots els nostres oients de tota la vida ja ho saben, però la gent nova que s'ha incorporat en esta etapa en Apunt, lo més important és destacar que no pareu en el tema dels congressos, de les ponències, no només a la Comunitat Valenciana, sinó també a tota Espanya i fora d'Espanya.
0: Sí, jo, per exemple, estiu, fa 3 setmanes vaig estar a Mèxic a un congrés de la Societat Latinoamericana del Caribe, i ara tenim el congrés portuguès, tenim diverses coses, no? Organitzem des de la Federació Espanyola el Congrés Europeu en el 2028 a Palma de Mallorca, I des de l'Associació Valenciana, el que estem fent és, bueno, estem col·laborant amb la Fundació Esportiva Municipal de València en el programa Trieixo 5, que bueno, tenim molts projectes en marxa en aquest sentit, i també tenim alguna idea. Vam fer el Congrés Nacional a Castelló de Psicologia d'Esport, a l'AUCI, i ara tenim alguna idea també de fer unes jornades que ja comentarem més avant, però que siguin potents també l'any que ve, si és possible, a la Comunitat Valenciana, serà a la Comunitat Valenciana, i molt probablement a València, o bueno, de moment a València, veurem.
1: Eix és el titular i anirem oferint més detalls i més avanços al respecte. Pues ja sabeu, les tradicions se mantenen, també en esta 11a temporada d'Esport Base a Siena.Ràdio. Cada mes, la xerrada que anem a mantindre amb el president de l'Associació de Psicologia de l'Esport de la Comunitat Valenciana i també de la Federació de Psicologia de l'Esport a tot el país a nivell nacional, David Peris. Un abraç, David.
0: Un fort abraç.
1: 7 de la vespa de 42 minuts, tanquem notícies i xerrada i temps ara per a la nostra agenda.
2: Agenda de la setmana.
1: Agenda esportiva i cultural setmanal de la mà de l'Ajuntament d'Aldaia. Cada setmana vos donem plans, idees, esdeveniments i tot tipus d'activitats per a pares i fills que podeu gaudir en Aldaia, epicentre esportiu i cultural de la província de València. Per exemple, parlem de pesca i de l'aldaier Antonio Pradillo, membre de l'equip espanyol que va prendre part al Mundial de Pesca en Kayak de Predadors a Itàlia, en el llac de Piediluccio, on Espanya va finalitzar en quarta posició i en individual va acabar en la quinzena. A més, també Antonio Pradillo Air va ser reconegut en els premis de la Fundació Municipal de València. Des d'ací, la nostra enhorabona. Parlem de gimnàstica acrobàtica. La també aldallera Lucía González va acabar quinzena en el Mundial Júnior de Gimnàstica Acrobàtica en Pesaro, a Itàlia, competint contra els millors. També el nostre reconeixement. I anem amb cosetes d'agenda per esta setmana. Divendres dia 25, jornada inaugural d'Arrels per a Créixer, espai formatiu per a famílies. Xerrada amb Beatriz Villarreal. Estratègies per al benestar emocional, el bon tracte i la protecció dels xiquets i xiquetes. Serà divendres a les 6 de la vesprada en la Biblioteca Municipal. Dissabte 26, primer campionat de futbolí i esmorzar com toca, organitzat pels beduïns de la Carxofa i contrabandistes de la Tonyina. A partir de les 11 del migdia, al carrer Sant Rafael. Reserves al 615 35 45 55. I tanquem diumenge dia 27 amb el concert Som Patrimoni, a càrrec de la Unió Musical d'Aldaia, propiciat per la FCMCV, de la Federació de Bandes de Música, baix la direcció de José Amadeo Guillot. Serà a les 11 del migdia, del matí en este cas, en el Tama. Podeu consultar tota l'agenda en la plana web aldaia.es/portada i amb això tanquem esta edició de l'agenda esportiva i cultural setmanal de la mà de l'Ajuntament d'Aldaia. Setmana que ve, molt, molt més. Ajuntament d'Aldaia, sempre amb l'esport i amb el poble. Les 7 i 44, temps per a l'esport femení, sempre de la mà de Teica.
3: Soy todo lo que quiero ser.
4: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
1: Obrim, Miguel, contant que el València continua sense guanyar.
5: No està tenint bon inici de lliga el València, Paco. Este cap de setmana el va intentar davant el Real Madrid, però va tornar a perdre. El partit va acabar 3-1 i el gol valencianista el va marcar Marcano, justament. I el València de Miquel Crespo, 6-4, Paco.
1: I sense puntuar. En primera federació, Llevant i Villarreal sumen els seus primers 3 punts.
5: Així és, després de caure en la primera jornada, el Llevant va guanyar 3-0 al Cacereño a Buñol, donant una imatge d'equip sòlida amb un doblete de Dolores Silva i un gol de Ari Arias. I d'altra banda, el Villarreal femení va guanyar a casa del Real Unió de Tenerife 1-2 amb Cienfuegos anotant un gol decisiu amb un missil des de més de 30 metres.
1: Sí que és de veres, si podeu el vegeu en xarxes socials. En tercera federació de futbol, Miguel, el Castelló femení també s'ha retrobat en la victòria.
5: Sí, perquè després de no començar amb bon peu davant el Llevant, el Castelló femení ha guanyat al Mislata Club de Futbol en contundència, fincant una manita 0-5. Els gols són de Nerea Vicente, Clàudia Salvador, Maria Castanyo, Valeria Durán i Alba Marc.
1: I des d'ací tota la sort per a València Bàsquet, les xiques en este cas que comencen temporada este cap de setmana de forma oficial a la Supercopa Femenina. Per cert, oferirem ací els partits, esperem semis i final, en la sintonia del Punt a Punt en Apunt Ràdio. 7 i 46, tanquem el repàs, alt en el camí i al tornar la tertúlia.
4: Todos. Espai oferit per Teica, el bon vending. Juguen elles, guanyem tots.
2: L'Ajuntament d'Aldaia compta amb una extensa programació esportiva per a totes les edats, des de les disciplines més minoritàries fins als grans equips de la localitat. Anima't a descobrir les instal·lacions esportives del poliesportiu Jaume Ortí i l'ampli espectre de l'esport base del municipi. Informa de tota la programació esportiva a aldaia.es o al Departament d'Esports de l'Ajuntament. Programació esportiva. Ajuntament d'Aldaia, sempre amb l'esport.

0: Va contar-te amb Juan Alpuente al capdavant de la realització tècnica del programa i Dani Hermosilla, així, un dia més, al micro. Comença Esports a Punt, us consells, canviem el ritme i comencem.
1: Estàs escoltant Esports a Punt.
2: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
3: Contar casi 8 segles de historia en 20 segundos es imposible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
1: Estàs escoltant Esports a Punt amb Dani Hermosilla.
0: Són les 8 i 33, abans d'entrar de ple en el futbol, comencem amb una notícia important per a la nostra comunitat, i és que hem conegut avui que el Gran Premi de València tornarà a repetir com última prova del Mundial també en 2027, com passa, com diguem, també, o com passa també, o va passar en la edició d'enguany de 2026. Així, el Gran Premi de la Comunitat Valenciana del 2027 tindrà lloc el cap de setmana del 27 al 29 de novembre al circuit Ricardo Tormo, que s'ompli sempre per a esta gran cita del motociclisme mundial habitual en el tancament de cada temporada. Escoltem al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
4: Quiero comunicar una grata noticia, muy buena noticia para los moteros, pero también para toda la comunidad valenciana, y es que para el año 2027 también volveremos a tener la última prueba de ese campeonato del mundo. Supone un claro reconocimiento a cómo se organizan los eventos deportivos en la comunidad valenciana, porque volvemos a ser, una vez más, el epicentro de la organización de los eventos deportivos a nivel mundial.
0: Anem ja al repàs de la selecció, de la informació de la selecció espanyola, que esta vesprada s'ha concentrat en la Ciutat Deportiva de les Rozas per a preparar els quatre partits d'esta finestra XL, començant pel del dissabte a Wembley contra Anglaterra. Entre els seleccionats, ja sabeu, els dos valencians Ferran Torres i Àlex Grimaldo, i els futbolistes que debuten en la llista, l'espanyolista Roberto Fernández i el porter valencià d'Alzira, Josep Martínez, porter valencià d'Alzira i de l'Inter de Milà. A última hora s'ha incorporat un altre que podria debutar, que és el substitut del lesionat i mundialista Pedro Porro. Es tracta del lateral de l'Sporting de Lisboa, Ivan Fresneda. Escoltem ara precisament Ivan Fresneda, també el defensa Aymeric Laporte, que ja està en mode ambició per a la Nations League, i també a Fermín López, el jugador del Barça, que es va perdre el Mundial per lesió i que torna a la llista de Luis de la Fuente.
5: Muy feliz por una parte, pero también un poco triste, ¿no?, que sean estas condiciones, porque bueno, al final yo también tengo muy buena relación con Pedro y bueno, estoy hablando con él, le pregunté y bueno, por desgracia para nuestra selección no ha podido venir, pero bueno, estamos aquí para aprovechar las oportunidades.
6: Bien, la verdad que locura, ¿eh? O sea, sinceramente la gente se ha vuelto muy loca. De hecho, me dan las gracias por la calle y demás, impresionado. Que tenemos que estar muy puestos, muy concentrados para intentar ganar todos los partidos, los cuatro que nos vienen ahora estas dos semanas.
7: Estoy contento de volver a la selección y nada, con ganas de estar otra vez con los compañeros y de volver a entrenar. Sí, bueno, me tocó vivirlo en casa, fue una pena. Pero bueno, también estuve muy contento por mi país, por mis compañeros que se lo merecían. Ya tú sabes, chata, brilla con
0: plata, danza con rasta, canta en català, valenciana... A esta portada també una polèmica. La primera d'esta lliga, però no la primera entre el Real Madrid i el president de la lliga, Javier Tebas, tot en la prèvia o en els moments anteriors a la reunió tradicional que fan els àrbitres amb els entrenadors de futbol. Mònica Arnau, bona vesprada.
8: Hola, què tal? Molt bona vesprada.
0: Una reunió que ha presidit el president de la Federació, Rafa Louzán, i que segur que ha tingut, en el, diríem, en el moment previ, aquesta polèmica entre Javier Tebas i el Real Madrid, i que, a més, ha provocat també que un dels grans ascens en aquesta reunió també relacionat amb el Real Madrid, no?
8: Bueno, la veritat és que el que passava dins de la reunió era una cosa i el que passava fora
0: era
8: una altra, perquè en la reunió hem vist un ambient molt distès, molts somriures, abraçades entre els entrenadors, Hansi Flick, Simeone, Marcelino, Eder Sarabia, però el que no ha acudit a aquesta reunió ha sigut Mourinho, perquè, bueno, ja sabeu que diumenge es va queixar de l'arbitratge en el derbi madrileny, va ensenyar un parell de fotografies, i mentre estaven dins de la reunió, Javier Tebas ha llançat una espècie de comunicat en xarxes socials en què deia paraules textuals al final del comunicat: que es lleven l'envenat estem a setembre i ja donen la lliga per adulterada, parlant del Real Madrid. Evidentment, què ha fet el Real Madrid? Ha llançat un comunicat en què demanava un canvi en la presidència de la Liga. I Tebas, què ha fet? Respondre de nou. Ha dit que el president de la Lliga no és l'amo de la competició, però que el president del Real Madrid tampoc. I tot això mentre el comitè tècnic arbitral i els reentrenadors i el president de la federació estaven allí dins.
0: Uh-huh.
8: Aleshores,
0: estaven tots menys José Mourinho, no?
8: Menys José Mourinho. Mourinho, sí, senyor. Uh-huh. I clar, Nisir Louzan el que ha intentat és posar un poquet de pau i aquestes han sigut les seues paraules.
9: Seguir trabajando se llama escuchar y valorar las opiniones que hoy nos han trasladado los entrenadores del fútbol profesional, conjuntamente con el intercambio que hemos hecho con los árbitros, y de alguna manera hacer entre todos que el fútbol español siga siendo el gran fútbol que todos deseamos, y sobre todo que haya un entendimiento total entre las partes. Siempre va a haber algunas diferencias, pero creo que este es el camino.
8: Esta crisi institucional que està clar és que està esguitant una jornada que en teoria hauria d'haver servit per a acostar postures.
0: Més mal que encara queden 3 caps de setmana per a que torni la Lliga i tot això quedarà, diríem, en l'oblit, però està la enèsima polèmica entre Javier Tebas i el Real Madrid. Gràcies, Mònica.
8: Adeu.
1: Estàs escoltant Esports a punt.
0: El València continuen acumulant-se les notícies, tot i la falta de competició, l'espera que es faci oficial l'arribada de Javier Aguirre, amb tot tancat, però sense que de moment el club hagi comunicat que el mexicà serà el tècnic, almenys fins a final de temporada, però sense assegurar, ja vos hem informat en esta casa, que pugui acabar les coses si no van bé abans, ni tampoc que no continuï la pròxima temporada. És probable que el club confirmi Aguirre abans de la presentació de Braulio Vázquez, com vos diem en la presentació, no com a nou director esportiu, que serà demà a la una de la vesprada a la sala de premsa de Mestalla. L'altra notícia, i no més important, de les moltes que ha fet mèrit en les dues últimes setmanes, està relacionada amb els servicis mèdics del club. En el centre de la polèmica i dirigit pel doctor Pedro López Mateo, en el club des del passat, i ja ha plogut, mes de novembre del 2019. Com diuen, López Mateo ha estat en aquest centre de la polèmica en molts casos, ara repassarem, sobretot de diagnòstics externs, recuperacions enquistades, con l'última, per exemple, de José Copete, la falta de confiança en l'equip mèdic del club, que ha fet que molts futbolistes hagin acudit a metges externs per al diagnòstic, el seguiment i fins i tot la recuperació. A més, està el tema dels molts lesionats que hi ha acumulat el València en els últims anys, problemes de genoll, en la temporada passada, problemes musculars també, ni més que enguany amb 9 futbolistes, si no he comptat malament, lesionats des que comença la pretemporada. Actualment estan lesionats César Tàrrega, José Copete, Mutar Diagabí, Dimitri Fulquier i Omar Sadik. Amb problemes, Luis Rioja. També han estat lesionats Guido Rodríguez i Justin de Haas, a més de lesionats de llarga durada Diego López, que també ha acudit a una opinió externa del club, i Sergi Canós, els dos sense fitxa esta temporada. Sergi Escrivà, bona vesprada.
10: Bona vesprada, Dani.
0: I molts casos més que s'han anat acumulant des del 2019.
10: I tant que sí. Anem a repassar alguns d'ells, perquè són molts, però els més sonats, sobretot al 2019, quan va arribar 50 dies després de la seva arribada, López Mateu va ser apartat del dia a dia del club davant la lentitud en la recuperació pel peu dret de Gonzalo Guedes, que acaba tractant-se a Portugal i va trobar una solució més ràpida. Altre jugador afectat, Gabriel Paulista, que també va patir un procés d'estancament, la seva lesió als isquiotibials, que el va tindre apartat dels terrenys de joc Més de 3 mesos, amb 2 recaigudes en la temporada 21-22, quan en principi tenia prevista una lesió amb un temps de baixa de 3-4 setmanes. Més recentment, José Luis Gallá, lesionat del recte femoral de la cama esquerra en març del 24. 2 mesos després, va seguir un pla conservador i va reaparèixer, però va recaure de la lesió, la mateixa, una recaiguda que el va deixar sense

0: en l'Eurocopa, perquè en aquell moment sonava amb força, i el va obligar a passar pel quiròfan de l'especialista finlandès Lempainen. Així que el pla conservador no va funcionar. I com has dit, altres jugadors que han viscut uns processos convulsos i incerts són André Almeida, Thierry, Fulquier, Diego López o fins i tot Copete, com has mencionat, que el passat mes de maig va deixar un missatge enigmàtic en xarxes socials. Va dir que per circumstàncies sobre les quals ja em tocarà parlar més abans sobre la meva lesió, em toca seguir treballant. Una lesió que es va produir en febrer del menisc, dos operacions després. Encara està pendent de tornar, però ja deixava entreveure que les coses no estaven funcionant bé ahir dins. En definitiva, uns processos de recuperació més llargs del que estava previst, una desconfiança de la plantilla que ha acabat sentenciant este mètode de López Mateu en el València. És una destitució avalada per Kiat Lim i que es produeix 7 dies després de l'arribada de Braulio Vázquez al València. Així que està clar que amb el nou director esportiu estan canviant ja moltes coses en el València. No sé si tenim una nova etapa, podríem dir.
1: Sergi, el que està molt clar és que demà es presenta Braulio en la sala de premsa de Mestalla,
0: sí.
1: I que diríem que d'alguna manera ho té tot clar, només queda la confirmació del fitxatge de Javier Aguirre, per a que, bueno, aparega per primera vegada en públic davant dels mitjans de comunicació amb les coses ja més resoltes. Primer, el tema de l'eixida, lògicament, de Corberán i de Gurley, ara del cap dels servicis mèdics del club, i anem a veure si es confirma ja definitivament lo de Javier Aguirre.
0: Així és el que esperem tots, és la pregunta principal amb Javier Aguirre, que està previst que segurament arribi el dijous,
1: sí,
0: però hem d'estar ben pendents del que diu Braulio.
1: A veure quan confirma, que en qualsevol moment el València confirmarà. Gràcies,
0: Sergi.
2: No pensemos que ya se acabó el partido, ¿vale? Ya sabéis cómo va esto. Te meten uno y te vienen arriba y lo metes en el partido. Vamos tercero, vamos por el cuarto. Vamos a hacer el cuarto. Ahí ya lo matamos, ¿vale? Pero vamos a matarlo de verdad. No podemos bajar sin nada. Metemos el cuarto y ya veremos si bajamos o no. Pero no podemos bajar ahora el pie de acero. Seguimos, tío. Estamos disfrutando, estamos haciendo a la gente disfrutar. Vamos a seguir.
1: Fem un parèntesi en el futbol de primera i parlem del Castelló, com te diem en la presentació. Amb l'absència del futbol de primera hem de fer menció al Castelló. Acabeu d'escoltar Pablo Hernández, l'entrenador del líder de segona en el descans del Castelló Tenerife de dissabte. Abans en el descans amb 3-0 i parlava d'esta manera. Aprofitant com diem esta parada en primera, hem acudit a Rafa Escrits, periodista, influencer i orellut, que exercís d'això per tot el món. L'any passat vam parlar amb ell quan el Castelló olorava a primera divisió, tot i ser líder en la segona volta, no va pujar de forma directa i sí en el play-off, on es va quedar a només 2 partits de primera. Enguany, tot i que no hi ha una exigència, o no hi havia una exigència d'ascens, el model Bob Bulgaris es torna a posar a prova. Se n'anaren Chipenga, es traspassa a Cal a l'Espanyol, torna a l'Atletic Guere, se n'anà Mabil, i la IA del club ha creat un equip nou, que va primer, líder, jugant com els Àngels i batent rècords increïbles. Dissabte contra el Tenerife, l'equip ja guanyava 3-0 al descans. La millor versió d'Irrasuero, l'aportació sempre important de Jacobsen, Ousmane Camara com a golejador i, sobretot, Diego Barri, l'aparició del colombià Mati Orozco, cedit pel Brighton, que estrena convocatòria amb l'absoluta de Colòmbia en esta finestra. Saludem ja a Rafa Escrits. Hola, Rafa, bona vesprada, com estàs?
3: Bona vesprada, molt bé.
1: Bueno, primer de tot, pensaven que seria difícil o pràcticament impossible igualar allò de la temporada passada i encara que és molt pronte, de moment podem dir que millora fins i tot les millors expectatives, no?
3: Bueno, de moment va molt bé la cosa. La veritat és que sí, en els 5 primers partits de l'any passat l'equip només va poder aconseguir 2 punts. Avui, en les 6 primeres jornades, en tenim 16. Són 11 punts més en relació a les 6 primeres jornades de la temporada passada. Ja s'ha complert un any de Pablo Hernández com a tècnic del Club Esportiu Castelló. I si oblidem un poquet que són 2 temporades diferents, els números que ens dona Pablo Hernández com entrenador del Castelló són d'ascens directe. Són números, encara no s'acaba la Lliga, però la veritat és que tenim molts motius per estar molt contents.
1: Rafael, les sensacions que deixa l'equip, el que transmetis a la grada, com bona part de la temporada passada, però este fins i tot un puntet, i mira que és difícil, de major qualitat, de molts més recursos, no?
3: Lo millor del Castelló en les primeres quatre jornades és que guanyava molt.
0: Sí.
3: Que de quatre partits ne va guanyar tres. Mm. No tenia lo millor les mateixes sensacions que l'any passat, no tenia el mateix equip que l'any passat, tu has comentat les baixes. Jo pues, vaig veure un equip més en pretemporada que una altra cosa, però una pretemporada en la que ja estaves guanyant punts i en la que ja estaves guanyant partits i en la que ja t'estaves consolidant en la part alta de la classificació. L'últim partit de Castalia, abans d'este, ja se va notar coses diferents i sensacions diferents. El debut de Mati Orozco va ser un punt d'inflexió i ja en Girona, en un camp que va ser de Champions fa dos anys, la titularitat de Mati Orozco i un poquet l'assentament del nou equip de Pablo Hernández ja se va veure una remuntada d'equip líder, d'equip gran que se va refrendar ja l'altre dia en Castalia. Ara mateix el millor del Castelló no és ja que guanyen, és que juga molt i molt bé.
1: Sí, sí, i precisament tindrem l'oportunitat esta setmana a veure si podem parlar de Mati Orozco, però l'Orozco ha caigut dret, no?, en Castalia, i sobretot és un futbolista que té una projecció brutal, no? És un futbolista que dona unes sensacions extraordinàries.
3: A veure, jo duc 27 anys de soci del Castelló,
1: sí,
3: i l'altre dia parlant en amics, parlant en altres periodistes, jo crec que no recorde o no recordem una erupció com aquesta, no? Estem parlant d'un xiquet de 18 anys que ve, primera experiència en el futbol europeu, que ve de Deportivo Cali, que acaba de ser convocat per primera vegada en la selecció de Colòmbia. Un xiquet en unes circumstàncies particulars, no? No tenia el permís molt exigent de treball del Regne Unit després del Brexit, que en condicions normals, també fruit de la relació de Bob Bulgaris en el Brighton, jo crec que en condicions normals és un jugador que no mai hauria arribat al Castelló, no? I és gràcies a Bob Bulgaris, gràcies a les relacions, gràcies a aquest context curiós del Regne Unit, que ha fet que este xiquet desembarque aquí en Castelló i en qüestió de mitja hora, la mitja hora que li va donar Pablo davant el Albacete, se mos va ficar a tots en la butxaca. O sea, és un xiquet en un desparpajo, en unes cames llargues, físiques, tècniques per jugar a futbol, en 18 anys, en un pit, en uns pulmons que són de jugador de superior categoria i que crec que, bueno, espere, que el Brighton no digue, no sé si se pot, a nivell contractual, no ho sé, però que no digui el mes de gener.
1: El vull recuperar, no?
3: Que ell, bueno, vull recuperar.
1: Tens una oportunitat ahí de reportatge, que és anar-te'n a Cali, que és una ciutat futbolera com la que més. Nosaltres hem intentat buscar referents també, i anem a veure si esta setmana podem parlar amb algú de Cali, perquè la figura d'Orozco, la veritat és que s'està fent molt gran i anem a cuidar-la al màxim. Bueno, per acabar, Rafa, creus en el ICC de Barry?
3: Sí, absolutament, absolutament. Jo, si no creiem nosaltres, que som més aficionats, no sé qui creurà. Però el més important és que crec que els jugadors creuen, no? Que a lo millor no tenien, com tu has dit, l'obligació o no tenien marcada ixa fita, no?, d'assolir l'ascens sí o sí en guany a l'inici de temporada, però crec que ells mateixos són els que s'han ficat el nivell ahí tan dalt, que estan competint contra ells mateixos, no?
1: Sí.
3: Al final és un equip que jugue qui jugue, al final ha canviat molt d'alineacions, ha canviat molt de peces, Pablo Hernández ha donat eixida a jugadors des de la banqueta que potser no tenien moltes o no esperaven que tingueren moltes oportunitats i han jugat i han marcat i han fet gols i han sigut importants. Llavors jo crec que el Castelló ara mateix està jugant contra si mateix i està jugant contra el fantasma de la temporada passada. Si és capaç el Castelló d'aguantar aquests 11 punts, aquests més 11 respecte a la passada temporada, el Castelló, no ho dic jo, ho diuen les xifres, al final jugarà en primera divisió.
1: Són estamatents, records històrics, i la figura de Pablo se donaria per a un programa sencer. Gràcies, Rafa, estem en contacte i esperem poder tindre més vegades així i, com no, celebrar l'ascens a primera divisió, perquè hem de recordar que una generació com la teua al Castelló no l'ha vist en primera. I això sempre contextualitza molt bé el moment històric que esteu vivint. Gràcies, Rafa.
3: Un plaer, gràcies.
1: Completem, tornem a la primera divisió, un apunt del Villarreal. Recordeu que té 11 futbolistes, anem repassant-los, en les diferents seleccions de la primera plantilla, per això Íñigo Pérez. Bueno, pues la veritat és que té un exèrcit molt curt de futbolistes ara a les següents ordres. L'equip que ha tornat avui als entrenaments ho faran tota la setmana, el dissabte i el diumenge tindran tindran el cap de setmana lliure, un Villarreal que arriba

0: en bon moment a la parada i amb canvis importants respecte dels primers 11 d'Íñigo Pérez, has de després, sobretot, amb dos estils importants, ho van ser molt importants contra el Levante l'altre dia i també a Màlaga, les dues victòries del Villarreal, com Alberto Moleiro e Elias Acomac. També parlem del Levante Unió Esportiva, que ha descansat avui, també ahir, tornarà demà al treball, per a, després de la derrota a Villarreal, com diguem, l'equip entrenarà demà dimecres fins divendres i tindrà també el cap de setmana lliure. De moment no hi ha cap notícia que l'equip jugui cap amistós. Estos dies el tècnic té treball, sobretot amb els jugadors que arribaran a última hora, com és el cas d'Àxel Tapé, el central i mig centre, que ha arribat del Leverkusen i que és l'únic dels fitxatges que encara no ha debutat. Quant als internacionals, Granota, ja han contat que Taillon, que està lesionat, no acudirà en la convocatòria de la selecció de Camerún, no ha acudit, de fet, e intentarà estar disponible per al retard de la competició el dia 12 d'octubre contra el Sevilla al Ciutat de València. Nacho Pérez està convocat a la sub-19 i Ifeán Duque, el central austríac, està convocat per primera vegada per a la sub-21 d'Àustria, a més del porter, del planter ucrania, Ior Galdin, que està convocat per a la sub-17 del seu país. La resta, tots disponibles estos dies per a Luis Castro, ja que Ryan, per exemple, que recordeu, va estar en el Mundial a Austràlia, amb Austràlia, no està concentrat en este període de seleccions. Anem amb l'Elx. L'Elx s'ha entrenat este matí amb l'única baixa de Buba Sangaré, lesionat en el partit contra l'Espanyol. Sí que s'han entrenat Kevin Lo Mónaco i Iago Santiago, que apuren les seues opcions per a estar disponible per al tècnic Martín Anselmi en la represa de l'activitat. Recordem, també són tres internacionals de l'Elx en esta finestra de seleccions: Lucas Cepeda amb Xile, Roy Revivo amb Israel i Adam Boallar amb el Marroc en la categoria sub-23. D'altra banda, ja sabeu que el club estudia fer un mini-estatge en esta parada per a preservar la xespa del Martínez Valero. Seria com en estiu, segurament al Gorfa, i també l'equip es podria concentrar en les mateixes instal·lacions un dia abans de la tornada a la competició, prevista per a l'11 d'octubre al Martínez Valero contra el Celta. Acabem demà, firma d'autògraf dels homes de Cornellà, dels grans protagonistes a Cornellà, com Ferniño, el golejador, i Germán Valera, que estaran en l'afició. Serà el centre comercial La Lluc d'Elx. I acabem el Club Deportiu Oldense. La notícia del dia no és esportiva i és que un jutjat de Madrid ha procedit a embargar de forma preventiva més del 15% de les accions en poder de la ja expresidenta del club, Clarina Holguín, que continua amb el procés de venda al grup liderat, com ja sabeu, per Leo Messi. La raó d'aquest embargament està en el deute que té l'expresidenta a l'anterior propietari del club, l'empresari local Pascual Pérez. En l'aspecte esportiu, estem pendents que Javi Calleja puga recuperar efectius perquè van ser nombroses les baixes contra l'Eibar, com la Izola, Jordi Martín, Pau Cabanes i Mariano. No van poder estar contra els Armes i jugaran diumenge a les 6:30 de la vesprada al Blantío contra el Burgos. Tanquem el futbol i se n'anem a parlar de l'esport femení.
1: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
2: Ganamos todos.
1: Juguen elles, guanyem tots.
3: Dona empoderat el micro.
0: Parlem de tenis i de Kathleen Quevedo, que és la jugadora espanyola número 20 que guanya un torneig de la WTA en tota la història. Quevedo es va imposar fa dos dies a Sao Paulo, al Brasil, i ja es troba en la gina per afegir-se a l'equip dirigit per Carla Suárez i que jugarà la Billie Jean King Cup. Recordem que Conchita Martínez és l'espanyola amb més tornejos WTA, amb 33, i Arantxa Sánchez Vicario, 29, mentre que en eixa llista també tenim tenistes valencianes, com Anabel Medina, tercera, amb 11 títols, Vivi Ruano, amb 3, i Sara Sorribes, amb 2.
1: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
2: Ganamos todos.
1: Juguen elles, guanyem tots.
4: Estàs escoltant Esports a Punt.
5: Sí que es verdad que es un poco emotivo, ¿no? Por mis dos últimas temporadas allí, pero bueno, estoy centrada 100% en esto. Tengo ganas ya de pues, empezar a entrenar más con el equipo, de poder luchar juntas y sobre todo de competir y de poder intentar ganar este primer título.
0: Avui el València Bàsquet ha presentat Elena Puello, que, com comentarem ahir, s'estrenarà com a taronja

0: precisament, i d'això parlava contra el seu ex-equip, el seu equip les dues últimes temporades, parlem de Casademont Saragossa. Serà dissabte la semifinal de la Supercopa que, com sabeu també, es juga a Torrejón de Ardoz. És la penúltima de les presentacions del club, demà serà presentada a la base alemanya Alexis Peterson, després de que avui el club ja hagi comunicat oficialment el seu fitxatge. Elena Puello i Elena Buenavida ja s'incorporaren també ahir a la disciplina de Javi Torralba. Ara només resten per arribar les jugadores que estan en la WNBA, Alicia Flores, Marta Suárez i Raquel Carrera. En els xics, l'equip de Xavi Albert ja prepara el debut de les dues altres competicions. Divendres en l'Eurolliga, la pista del Besiktas Tour, i diumenge el debut esta temporada en el Roig Arena, en este cas en la Lliga CB, contra el Força Lleida. L'últim minut pràcticament del nostre programa. Ja sabeu com hem començat. Acabem amb ciclisme i acabem amb la medalla d'or, la segona medalla de la delegació espanyola en el Mundial de Ciclisme de Canadà. Ahir va ser el corredor, el ciclista d'Alfàs del Pi, Héctor Álvarez, que se va traure el bronze en la categoria sub-23 en la crono individual. I avui també ha sigut, com diguem, Benjamín Noval en la categoria júnior, que s'ha penjat la medalla d'or, el millor temps, una de les grans promeses del ciclisme espanyol. En este campionat també avui s'ha disputat la prova la crono per equips mixta amb representació valenciana en esta crono, amb Héctor Álvarez també i Sandra Alonso. Una selecció espanyola que ha quedat sisena, l'or se l'ha portat Itàlia, la plata se l'ha portat França, la Suïssa de Marlen Reusel, la guanyadora en la prova contra el crono individual femenina d'ahir, que ha sigut la tercera. Acabem així. Esta nit, 90 minuts, ara vos deixem amb Rubén Dempere en les notícies d'esta casa. Adeu i fins demà.
1: Comença Contrapunt. La reflexió de la jornada a l'informatiu vespertí de Punt Ràdio. Amb Rubén Dempere.
2: Són les 9 de la nit, això és Contrapunt i comencem una setmana carregada d'informació. Continuem amb aquesta setmana carregada d'informació en la tècnica, Rafa Larcón i Tono Escribano. Anem amb la portada d'avui, 22 de setembre. La majoria del Tribunal Constitucional s'ha mostrat favorable a amnistiar el delicte de malversació a l'exconseller català Jordi Turull. Ha obert així la porta perquè es beneficien tots els condemnats del procés, inclòs l'expresident Carles Puigdemont, que podrà tornar a Espanya.
3: El Teatre Principal de València abaixa el teló, un informe pericial sobre l'estat de l'estructura de l'històric teatre inaugurat el 1832 ha acabat en el seu tancament. La programació prevista es trasllada al Teatre Martí i Soler al Palau de les Arts.
2: Nova York torna a ser estos dies el quilòmetre zero de la diplomàcia mundial, moviments geoestratègics, reunions bilaterals i molta agenda entre bastidors coincideixen amb l'obertura de l'Assemblea General de l'ONU.
3: I a Nova York, precisament, acaba de parlar Pedro Sánchez. El president del govern ha apuntat per primera vegada a la responsabilitat del Marroc en les errades del control de la frontera de Ceuta en l'entrada massiva de migrants dels dies 30 i 31 de juliol.
1: Estàs escoltant Contrapunt.
2: I ho acabem d'anunciar en els nostres titulars de portada. El futur del Teatre Principal de València passa definitivament per una gran rehabilitació. La necessitat de les obres era sabuda des de fa anys, però un nou peritatge ha obligat ara, avui, a tancar de manera immediata un dels escenaris històrics de la ciutat. Té tots els detalls Iñaki Espeso.
4: El Teatre Principal de València abaixa el teló sense data de reobertura. Un peritatge fet públic esta setmana ha obligat la Diputació a ordenar-ne el tancament immediat per motius de seguretat. Vicent Montpó és el president de la Diputació.
5: El Teatre Principal ha de tancar les seues portes per seguretat. La seguretat de les persones està per damunt de qualsevol altra consideració.
4: L'informe detecta problemes estructurals i greus deficiències en les vies d'evacuació.

0: la instal·lació elèctrica, la protecció contra incendis i l'accessibilitat. La Diputació assegura que no hi ha risc imminent d'afonament, però considera incompatible mantenir l'activitat amb garanties. Evaristo Carlos López és el cap de l'àrea tècnica.
1: Tot el tema d'evacuació, incendis, protecció, salides d'evacuació, pues que hoy por hoy és un edificio que evidentemente tiene mucho valor estético, patrimonial y que data de una antigüedad bastante, con lo cual la normativa actual no la cumple.
0: La necessitat d'intervindre l'edifici no és nova. Un pla director elaborat el 2024 ja advertia de la necessitat d'una rehabilitació integral valorada aleshores en més de 40 milions d'euros. El nou informe accelerarà els terminis. La primera estimació tècnica preveu almenys 4 anys d'obres i un cost que podria arribar als 50 milions si s'executa la reforma completa.
2: La Diputació assumirà la responsabilitat que li correspon, clar que sí, no pot ser d'una altra forma, però volem que totes les administracions i institucions que tenen competències en matèria cultural i participen de l'activitat del principal s'impliquen també en el seu futur.
0: Toca ara definir el projecte, el finançament i el calendari d'una reforma que marcarà el futur d'un dels escenaris històrics més emblemàtics de la ciutat.
3: Estàs escoltant Contrapunt.
4: I obrim ja pàgina política. La majoria del Tribunal Constitucional s'ha mostrat favorable a amnistiar el delicte de malversació a l'exconseller català Jordi Turull. Ha obert així la porta perquè es beneficien tots els condemnats del procés, inclòs l'expresident Carles Puigdemont, que podrà tornar a Espanya. Xavier García del Valle, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Rubén. De moment, el que ha fet el Constitucional, per majoria, és rebutjar la ponència del magistrat conservador José María Macías, que era contrari a amnistiar la malversació en línia amb el que havia sentenciat el Tribunal Suprem. Macías ha acceptat retirar la ponència i redactar-ne una de nova amb els criteris de la majoria. Esta ponència s'examinarà en el plenari del dia 6 d'octubre. És probable que s'aprove i, si no, s'aprovarà una altra que podria presentar el president del tribunal, Cándido Conde Pumpido. En tot cas, les dos comportarien incloure el delicte de malversació en l'aplicació de la llei d'amnistia. Quan la sentència es publique, el primer efecte serà que Jordi Turull, que ja està indultat, quedarà plenament rehabilitat. I la doctrina generada per esta sentència afectarà la resta de condemnats del procés, però no serà de manera immediata. En el cas de Carles Puigdemont, caldrà esperar que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, aplique esa doctrina, retire l'ordre de detenció que manté encara activa i aplique l'amnistia total. En ese moment, Puigdemont podrà tornar, si vol, a Espanya. És una mesura que també afectarà els exconsellers Antoni Comín, Lluís Puig i Dolors Bassa.
4: I com acaben d'escoltar, l'exconseller català Jordi Turull serà el primer beneficiat per la decisió del Tribunal Constitucional que permetrà amnistiar la malversació als condemnats del procés. Turull és ara el secretari general de Junts per Catalunya, al partit de Puigdemont, i considera que amb la decisió del Constitucional queden desautoritzats tots els jutges que es dediquen a dits a l'activisme polític.
5: Sí, Turull és el promotor del recurs sobre el qual es pronuncia ara el Constitucional. Tot i estar ja indultat, continua inhabilitat per a l'exercici de càrrecs públics perquè no s'havia anul·lat l'efecte del delicte de malversació. Ara, quan acabe el procediment que avui ha obert el Constitucional, el pròxim 6 d'octubre, Turull podria tornar a presentar-se a les eleccions. De moment, ho ha descartat. Diu que el més important ara és la desautorització dels jutges que volen fer política.
6: Per fi, per primera vegada, hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia.
5: La sentència, com els estem contant, sobre este cas, beneficiarà tots els condemnats del procés. Sobre el futur retorn de Carles Puigdemont a Espanya, Turull no ha volgut avançar res i no ha esclarit si l'expresident esperarà una resolució definitiva del Constitucional.
6: El que faci el president Puigdemont, com ho vulgui fer, què vol fer, i nosaltres li respectem absolutament, només ho sap ell. Qualsevol, jo us ho dic, Qualsevol que us digui, que us expliqui, que sap, que farà, que no farà, no farà, us està fent el fantasma i no en té ni idea. Només deixeu-me que us digui això.
4: I com era previsible, la decisió del Constitucional ha sigut valorada molt positivament per alguns dels partits que van donar suport en el seu dia a la llei d'amnistia. Xavier.
5: Sí, i formacions com Esquerra Republicana, no ha sigut l'única, han exigit al jutge del Suprem, Pablo Llarena, que aplique ja aquesta amnistia, sense esperar una sentència definitiva del Constitucional. Al Congrés, avui han fet explícita la seva satisfacció la diputada de Sumar, Aina Vidal, i la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
7: La decisió esperada, i esperamos que Llarena, en este caso, pues haga caso al Tribunal Constitucional y haga aquello que hace mucho tiempo que el Congreso de los Diputados ya le demandató, y es que hay una amnistía en este país que tiene que entrar en vigor y nada más.
8: ¿Y que Puigdemont vuelva, quiere decir?
7: Eso dependerá en todo caso del señor Puigdemont.
9: Que todos sean amnistiables, pues es algo que hemos requerido siempre. Consideramos que este juicio no tendría que haberse dado, que es una judicialización de la política y que por lo tanto nos alegramos mucho de que sea todo dentro de la concepción de la amnistía.
4: I parlem ara d'unes altres reaccions, també polítiques, en este cas a l'obertura del juí oral contra Begoña Gómez. L'endemà de fer-se públic que el jutge Juan Carlos Peinado obria este juí oral, el govern ha tornat a defensar la innocència de la dona de Pedro Sánchez. La portaveu de l'executiu, Elma Saiz, ha dit que, tot i ser un cas molt mediàtic, confíen en la actuación del jurado.
10: El escarnio público que está sufriendo Begoña Gómez en todo este tiempo es absolutamente insoportable. Simplemente por ser la mujer de un presidente progresista, por ser la mujer de Pedro Sánchez. Y desde ahí mi empatía, mi total apoyo y mi solidaridad. Nadie desconoce en este país el caso de Begoña Gómez. Pero dicho esto, como gobierno transmitimos y confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia, y en este caso hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente.
4: El govern parla més de persecució judicial, Xavier.
5: Sí, i és una opinió compartida, òbviament, per alguns socis de legislatura. Per contra, per a l'oposició, és inacceptable, diuen, l'atac de l'executiu a la justícia. La crònica és des de Madrid, d'Alba Rocher.
11: Sí, des del Partit Socialista s'intensifiquen les crítiques a Peinado. Escoltem el seu portaveu al Congrés, Patxi López.
12: La última del juez Peinado. Que parece que como Franco lo quiere dejar atado y bien atado todo, ¿verdad?
11: Des del govern es pregunten si després del xui mediàtic un jurat popular pot ser imparcial, una opinió compartida per alguns socis de legislatura com Alberto Ibáñez de Compromís Sumar.
13: Confío más en el ciudadano o ciudadana más manipulado que se siente en ese tribunal que en el juez Peinado.
11: I des de Podem, Ione Belarra.
14: No deja de sorprenderme que el PSOE tenga esta clarividencia sobre la guerra sucia judicial, sobre la persecución judicial, cuando les toca a ellos.
11: Mentre que l'oposició considera inacceptable els atacs a la justícia, escoltem la popular Esther Muñoz i Pepa Millán de Vox.
15: Es que a lo mejor el gobierno preferiría un juzgado en el que estuviese de magistrados. Oye, Robles, Marlaska, podemos poner también a Dolores Delgado, la anterior fiscal general del Estado que fue ministra, que será completamente imparcial, y entonces que juzguen ellos, que esos sí que son realmente imparciales.
16: Si el Partido Socialista se queja constantemente de la acción judicial, lo mejor que pueden hacer es dejar de delinquir.
11: Per cert, que el Consell General del Poder Judicial ha archivat definitivament les queixes del ministre Bolaños contra el magistrat Juan Carlos Peinado.
3: El dia cau a Punt Radio. Contrapunt.
4: I no passa un dia sense que li pregunten a Juanfran Pérez Llorca sobre la seva designació com a candidat del PP a repetir com a president de la Generalitat. Avui les preguntes es referien a la reunió que ahir va mantindre a Madrid amb el secretari general del partit, amb Miguel Tellado.
5: I Pérez Llorca ha tornat a repetir que no és una qüestió que li preocupe. La reunió amb Tellado, ha dit, va ser una més de les que manté amb la direcció, i la designació no li lleva la tranquil·litat.
17: Jo sé que per a vostès és notícia, però la veritat és que hi hagi reunions entre el president del partit i el secretari general del partit no sol ser molta notícia a nivell intern, per tant, tinc poc que comentar. No, vam parlar d'altres assuntos, no vam parlar sobre ells. Tampoc me preocupa això. Jo vull al debat de l'estat de la comunitat perquè soy el president de la Generalitat. Y no hay nada más importante que ser el presidente de la Generalitat. Por lo tanto, estoy absolutamente tranquilo.
5: Ese debat al qual aludia Pérez Llorca sobre l'estat de la comunitat se celebra la setmana que ve. I sobre la reunió amb Tellado també ha parlat el síndic del PSPB. José Muñoz s'ha referit a informacions periodístiques que parlen d'informes sobre presumptes irregularitats en l'entorn del president. Informes que estarien retardant de moment la designació que està esperant Pérez Llorca.
18: Parece más bien como que ayer Pérez Llorca fue a declarar ante el Tribunal Supremo de Génova. El Partido Popular tiene una obligación legal de, si tiene conocimiento de hechos que pueden ser presuntamente delictivos, ponerlos en conocimiento de la justicia para que investigue la justicia. Pues esto genera una sombra de sospecha sobre el presidente de la Generalitat que yo creo que es inaceptable para que se presente como candidato.
4: I el Consell General del Poder Judicial

0: judicial ha arxivat les queixes presentades contra la jutgessa de Catarroja que investiga la gestió de la Dana. Desestima així les reclamacions que havien presentat les dues persones imputades en la causa. Recordem, les conselleres Salomé Prades i l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso.
1: Sí, la decisió l'han adoptada per unanimitat en la Comissió Permanent del Consell i és una decisió que accepta el dictamen del promotor d'acció disciplinària que va invalidar les gravacions presentades pels denunciants i va proposar, per tant, l'arxiu de la investigació. Prades i Argüeso parlaven de la possible intervenció en les investigacions de persones alienes al jutjat, en al·lusió directa al marit de la magistrada, que també és jutge. La defensa d'Argüeso demanava fins i tot la suspensió dels dos i la substitució de la instructora. Però la permanent del Consell estima que no hi ha proves amb el grau de solidesa i certesa suficients per a considerar provada aquesta participació del marit. Arriben a esta conclusió després d'anul·lar les gravacions perquè no tenien autorització judicial i ni tan sols les coneixia l'advocat que els assistia. Les defenses de Prades i d'Argüeso ja han anunciat recursos contra l'arxiu de les queixes.
2: Connectats amb la realitat del dia. Estàs a Contrapunt.
0: I obrim pàgina de successos. Els detinguts pel tiroteig mortal de diumenge al Siran no van dir res davant la policia, però sí que han parlat davant del jutge que els ha enviat directes a la presó. Els jutges del Siran, Fran Martínez, bona nit. Què han dit sobre este tiroteig en què tenim novetats importants?
3: La versió dels acusats és diametralment oposada a la que dona la família de la víctima. Aseguren que anaren desarmats i que va ser l'altra família la que va traure les armes. Al barri s'assegura que es tracta de clans procedents de València capital, no de les tradicionals famílies amb passat violent a Alzira. A més, Apunt ha pogut confirmar que la baralla la van començar la filla de la víctima i dos dones de l'altra família, tots tres de més de 20 anys, no xiquetes, com es pensava en un primer moment. Un inici quasi trivial que va acabar amb un mort, diversos ferits i diferents actes de venjança. Una situació que, lluny de calmar-se, podria tornar a desbaratar-se durant el velatori del mort, un home de 56 anys amb diversos fills, nets i inclús besnets.
0: I des de la matinada de diumenge els episodis violents se succeeixen al barri de l'Alquerieta d'Alzira. Sobretot, el que ha passat en els últims dies ens amplia la informació el nostre company Carles González.
4: És un barri encès per la set de venjança. De matinada en calafoc al cotxe d'un dels germans detinguts. És el tercer foc en 24 hores. També han cremat més propietats d'eixa família, una casa de camp i una vivenda per a emportar-se per davant, una instal·lació de marihuana desmantellada, galls de baralla i un cavall. Res d'escunfulla és mantequilla. Són dos famílies arribades des de València al barri de l'Alquerieta, on s'ha reforçat la presència policial. Pilar Bernabé és la delegada del govern a la Comunitat Valenciana.
5: Se han tomado las medidas para reforzar e intensificar la presencia policial y la coordinación policial entre el cuerpo de policía local de Alzira y el cuerpo de policía Nacional.
4: Precisament a la comissaria de la Policia Nacional va acudir ahir la viuda i una de les filles de la víctima mortal. Foren dones d'uns 20 anys i no xiquetes les que iniciaren la baralla que acabà en el tiroteig entre famílies. El mort no és el iaio, sinó el pare d'una de les protagonistes. Dos de cinc detinguts no passaran la nit al calabós. Un veí del carrer que s'emportà una bala perduda en llibertat amb mesures cautelars i un dels quatre germans que està a l'hospital recuperant-se d'una operació de bala. Els altres tres germans li han dit al jutge que ells no iniciaren l'altercat. Els han enviat directes a la presó de Picassent sabent ja que estan sentenciats per la família rival.
0: I en la Setmana Europea de la Mobilitat i en el Dia Europeu Sense Cotxes parlem ara de la nova llei de mobilitat que exigís a empreses de més de 200 treballadors garantir un transport sostenible pels seus empleats. Al polígon de les Talalles, a Alacant, ja estan prenent mesures. Ens ho conta Xavier Sempere.
6: A la ciutat empresarial de les Talalles arriben vora 8.000 treballadors al dia i l'entitat de gestió i mobilitat del polígon ja treballa amb la càtedra de la UA per implantar un pla de mobilitat sostenible a les empreses de la zona. Tindran fins al mes de desembre per adaptar-se a la nova llei de mobilitat. Diferents corporacions i horaris que s'han de coordinar de manera eficient. Juan Carlos del Río, gerent de l'entitat, explica les estratègies que han de seguir.
7: Fundamentalmente tiene que basarse en el transporte público, en un transporte colectivo y en un coche compartido. O sea, son las dos estrategias que van a dar mejor resultado.
6: Per la seua part, la càtedra de mobilitat

0: La utilitat de la UA està sent un agent crucial en la gestió i mesura de les dades dels treballadors. Luis Aragonés Pomares, director de la càtedra, explica la feina que han de fer les empreses.
1: Tienen que conocer toda la movilidad.

0: L'actualitzat Xifres i ha anunciat que habilitarà nous espais d'acollida.
1: Sí, el ministre Ángel Víctor Torres ha dit que ja han tornat de manera voluntària al Marroc vora 6.800 persones, més de 1.300 només esta setmana.
2: Que los retornos voluntarios desde el día 10 de agosto al día de hoy, están los días, están también los datos de anoche, son 6.791.
1: I segons el govern central, ara hi ha entre 500 i 700 menors encara als carrers i més de 2.300 que ja han sigut acollits.
0: A més, el govern espanyol assegura que treballa en tots els nivells, també en l'executiu del Marroc, per evitar que demà, dia 23, es repetisca l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: Sí, perquè demà el Marroc celebra eleccions legislatives i l'executiu espanyol està en alerta davant els missatges i els moviments en xarxes socials semblants als del dia 30 de juliol que indiquen que la policia marroquina rebaixarà la vigilància en la frontera amb la ciutat autònoma perquè estarà molt pendent dels comicis. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha demanat la col·laboració de la premsa del Marroc per a combatre la desinformació.
3: Y desde luego hemos solicitado la colaboración a la prensa marroquí para que difunda también los mensajes que está difundiendo la embajada, los consulados generales de España en Marruecos, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, y así lo están haciendo también.
0: I Álvarez, el ministre d'Exteriors, feia aquestes declaracions a Nova York, on acompanya Pedro Sánchez en l'obertura de l'Assemblea General de les Nacions Unides. I allí, precisament, en una entrevista amb la cadena CNN, Sánchez ha apuntat per primera vegada a la responsabilitat del Marroc en les errades del control de la frontera de Ceuta els passats 30 i 31 de juliol.
1: Sí, Sánchez ha dit que ha demanat a Rabat mesures per a solventar eixa falta de control. Assegura que les relacions bilaterals són bones, però que Espanya ha exigit respostes i accions al Marroc perquè, diu, és evident que el seu control de la frontera va fallar. També s'ha queixat de la insolidaritat de diversos governs europeus durant la crisi i ha recordat que Espanya va ajudar Itàlia quan milers de persones arribaven a Lampedusa.
0: I els Estats Units consoliden la seva presència militar a Groenlàndia. Trump signa un acord històric amb Dinamarca i les autoritats de l'illa que permetrà als Estats Units la construcció immediata de dos grans bases.
1: I el territori seguirà sota sobirania danesa, però els nord-americans s'encarregaran de la seva seguretat davant l'amenaça de Rússia i de la Xina. Un moviment geoestratègic que coincidís amb l'obertura que comentaven de l'Assemblea General de l'ONU. Una primera jornada de sessions marcada per un discurs duríssim de Donald Trump contra Teheran. En su conta, Arturo Monedero.
4: Trump aprofita la tribuna de les Nacions Unides per exigir l'aïllament econòmic total de l'Iran.
5: Do I annihilate the Islamic Republic?
4: I advertís a la República Islàmica que o accepta les seues condicions o seran aniquilats ràpidament. Al mateix temps, assegura que espera tancar un pacte just després de les eleccions de mig mandat del 3 de novembre.
5: I believe we'll make a deal right after the election.
4: Una jornada tensa en què la delegació cubana ha abandonat el plenari quan el mandatari nord-americà els qualificava d'estat fallit.
6: Excellencies, ladies and gentlemen.
4: Declaracions que contrasten amb l'últim discurs d'Antonio Guterres al capdavant de l'ONU després de 10 anys de mandat.
6: The fighting must stop.
4: Reclama que els combats s'aturen i que fruïsca l'ajuda i alerta d'un món cada vegada més dividit en blocs enfrontats on cal reformar unes institucions internacionals que considera arcaiques. Mentrestant, el malestar social ressona a l'exterior del complex. Centenars d'exiliats iranians protesten contra el règim de Teheran abans de la compareixença del seu president.
0: I l'Assemblea de l'ONU és un gran escenari de la diplomàcia mundial i avui ens ha deixat també imatges com la trobada entre el president nord-americà Donald Trump i el president d'Ucraïna Volodymyr Zelensky. Pel que s'ha pogut veure en les imatges que arriben des de Nova York, ha sigut una trobada cordial, lluny de la tensió que es va viure a la Casa Blanca al febrer del 2025. Avui s'han pogut veure fins i tot gestos de complicitat entre els dos mandataris.

0: Nit, calor, la paraula del dia és eixa, no? Temperatures d'estiu, just quan, durant aquesta pròxima nit i matinada, encetem la tardor astronòmica, a les 2 i 5 de la matinada. Això vol dir que esta vesprada, o esta nit, és l'equinoxi, no? Que dura al mateix temps el dia i la nit, quan en l'estiu dura clarament més el dia que la nit, i això ens permet que durant la nit puguem baixar ja les temperatures perquè ja no tenim tanta insolació, tantes hores de sol, i les temperatures poden baixar. Les mínimes, en llocs de l'interior, sobretot en zones de baix i fondalades, són fresquetes, baixen fins als 5, fins als 10, 12 graus, però després, durant el dia, les temperatures pugen de valent i, de fet, avui s'han superat els 35 graus, on més ha pujat el termòmetre. Ha sigut a les valls de l'interior, la costera, la Ribera Alta, la vall de Cofrents a Llora, inclús la Canal de Navarrés, la vall d'Albaida, màximes de més de 35, inclús Xàtiva ha marcat 36,3. Una temperatura completament extraordinària per a l'època. I és que venim arrossegant una anomalia tèrmica de temperatures molt destacable durant estos últims dies. De fet, és molt cridaner que a l'Observatori de Fabra, que és a Barcelona, un observatori que compta amb 112 anys de medicions, mai s'havia superat els 33 graus per al mes de setembre. Este mes de setembre s'ha superat els 33 graus 9 dies. Així que s'ha superat el rècord anterior de temperatura durant 9 dies, tant a principi de setembre com a meitat i just estos dies que també està fent molta calor.
1: Estàs dient, Javi, que des de les primeres medicions de l'Institut o de l'Observatori Fabra mai s'havien registrat 35 graus al setembre.
0: Els 33.
1: 33 graus al setembre, mai.
0: Mai. I este any ja són 9 vegades que s'ha superat aquest anterior rècord. Inclús el nou rècord, ara no recordo el dia, crec que va ser el 12 de setembre, està en 35,5, és a dir, han superat l'anterior rècord en 2 graus i mig, que això és una autèntica barbaritat. I és el que estem vivint. Estem vivint una anomalia excepcional, una anomalia que arrosseguem pràcticament des de maig. Ahir ja vam parlar d'aquestes dades, no? D'un estiu completament fora de l'habitual, amb una anomalia tèrmica de 2,7 graus. Avui ho hem viscut amb màximes molt elevades, més de 30 graus pràcticament a tot el territori, i demà, això sí, tenim bones notícies. I és que on més calor ha fet avui, demà baixen les temperatures, no farà tanta calor. Aixes comarques del centre del territori demà, com a molt, marcaran entre 38 i 33 graus. Són temperatures més normals, però inclús així queden per damunt del que és habitual. Serà una jornada de sol, amb presència de núvols baixos en punts del litoral sud del Golf de València, que s'esvairan amb el pas del matí, fins allà des de núvols alts, però en general sol, cel blau, bona visibilitat i calor per a l'època.
1: Moltes gràcies, Jami Miró.
0: Bona nit. Bona nit.

0: Entrem ja en el capítol de la informació esportiva, on el València continua el procés de transformació i de canvis en el club. Avui, torn per als servicis mèdics del club valencianista. Dani Hermosilla, bona nit.
1: Bona nit, així és, Rubén. A l'eixida de Corberan i el seu equip tècnic, de Ron Gurley i també el seu equip de directors tècnics o de secretaris tècnics, s'ha fixat avui el despatxament de Pedro López Mateu com a cap dels servicis mèdics del club. Un servici polèmic i que ha estat sempre l'ull de l'huracà de l'entorn valencianista, les lesions acumulades, els períodes de recuperació llargs, les recaigudes i, sobretot, la falta de confiança dels jugadors en ell han derivat en esta destitució avançada.
0: Així és, i demà podrem conèixer què pensa Braulio Vázquez, no?, sobre este tema i la resta de l'actualitat del club.
1: Sí, Rubén, perquè demà Braulio serà presentat com a nou director esportiu del València. Porta ja una sèrie de dies. Serà a la una en la sala de premsa del Mestalla, compareixença que s'espera, lògicament, amb molta expectació, tant per comentar l'eixida del polèmic coste mèdic com també l'elecció del nou entrenador del València, Javier Aguirre, que tot apunta que dijous podria estar a València, tot i que el club encara no l'ha notificat de forma o no l'ha anunciat de forma oficial.
0: I la resta dels nostres equips amb tot més tranquil, no?
1: Tot molt més tranquil. És de primera divisió en el Llevant. El Llevant no s'ha entrenat avui ni ahir, però sí ho farà demà. Bé, sense els internacionals i fent Duque, Nacho Pérez i sí amb Beta i Jon, que no ha viatjat amb el Caberu per lesió. L'equip entrenarà fins divendres i té lliure el cap de setmana. D'igual manera que el Villarreal, que ha tornat a treballar davall mínims, ja que Íñigo Pérez té uns internacionals en les diferents seleccions i també el Villarreal descansarà el cap de setmana. En l'Elx, que jugarà una amistosa porta tancada contra el Cartagena el pròxim 26 de setembre, és l'únic equip que ha anunciat de moment un amistós per aquestes tres setmanes, també entrenarà les ordres de Martín Anselmi, sense els tres internacionals, Lucas Cepeda amb Xile, Roy Revivo amb Israel i Adam Boallar amb la sub-23 del Barroc. En segona divisió sí que hi ha jornada, tant del Castelló, que és líder de segona, com el Club Deportivo Eldense, ja preparen els partits del cap de setmana.
0: I avui la selecció espanyola, que ja s'ha concentrat per a disputar els quatre partits d'esta finestra en la Nations League.
1: Sí, efectivament, quatre partits. Sí, amb tres valencians. Recordem Ferran Torres, Alex Grimaldo i Josep Martínez. I una novetat de la llista d'última hora, ja que Luis de la Fuente ha convocat Ivan Fresneda per la lesió de Pedro Porro. Escoltem els internacionals a Emery Laporte i Fermín López.
2: Que tenemos que estar muy puestos, muy concentrados para intentar ganar todos los partidos, los cuatro que nos vienen ahora estas dos semanas.
3: Estoy contento de volver a la selección y nada, con ganas de estar otra vez con los compañeros y de volver a entrenar. Bueno, me tocó vivirlo en casa, fue una pena, pero bueno, también estuve muy contento por mi país, por mis compañeros que se lo merecían.
0: I nova polèmica entre el Real Madrid i el president de la Lliga, Javier Tebas.
1: Sí, és la enèsima, eh? Arran d'un post de Javier Tebas de la xarxa social en què acusava el Madrid de tornar a qüestionar els àrbitres per amagar les carències esportives de l'equip, el que ha provocat un comunicat de rebuig del Real Madrid en què, a més de suggerir el relleu de Tebas com a president de la Lliga, com ha fet ja en altres ocasions, qualifica de greu el fet que el president de tots els clubs, diu ixe comunicat, ataquen un dels seus associats, sobretot pel que fa a la realitat esportiva blanca. A tot això, avui hem tingut la reunió tradicional entre els entrenadors i els àrbitres, una reunió organitzada per la Real Federació Espanyola de Futbol, en què no ha estat, curiosament, l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho.
0: I acabem amb altres assumptes, Dani. En bàsquet, el València ha presentat una nova jugadora i tenim medalla en ciclisme.
1: Sí, comencem per ciclisme, perquè si ahir era el ciclista del Fas del Pi, Héctor Álvarez, qui es feia amb el bronze en la crono de categoria sub-23, avui Benjamín Novales s'ha penjat en l'or, la medalla d'or, en la mateixa disciplina, en la lluita contra el crono, però en la categoria júnior. És la segona medalla de la delegació espanyola. En bàsquet, avui ha sigut presentada l'aler Elena Puello, que arriba a València, i demà arriba a València procedent de Casa de Mons de Saragossa, curiosament el rival en la Supercopa dissabte, i demà serà presentada l'últim fitxatge taronja, la base alemanya Alexis Peterson. Escoltem Elena Pollo este matí en la presentació.
4: Sí que es verdad que es un poco emotivo, ¿no?, por mis dos últimas temporadas allí, pero bueno, estoy centrada 100% en esto, tengo ganas ya de pues empezar a entrenar más con el equipo, de poder luchar juntas y sobre todo de competir y de poder intentar ganar este primer título.
0: Moltes gràcies, Dani Hermosilla.
1: Rubén, demà més.
0: Adéu. Demà més.
5: Estàs escoltant Contrapunt.
6: Tria transport públic. Molte per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Moute. Connecta. Compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
7: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
5: Apunt Radio. A Valencia, 102.2.

0: fa una setmana, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió Europea, va anunciar que la Unió prohibirà per llei l'accés de menors de 13 anys a les xarxes socials.
1: No social media under the age of 13.
0: Avui volem tractar precisament aquesta qüestió, la de la prohibició als menors en l'accés a les xarxes socials. Com deien, von der Leyen ha afirmat o va afirmar fa una setmana que és Europa qui fixa les normes i no les empreses tecnològiques. Segons la presidenta de la Comissió, Chiquet,

0: Aquests xiquetes entre els 13 i els 15 anys només podran accedir a comptes infantils supervisats pels pares i fins als 18 anys només tindran accés a plataformes que no apliquen dissenys que puguen provocar addicció. En la franja d'edat compresa entre els 15 i els 18 anys, les plataformes hauran d'aplicar un disseny segur per als adolescents. I què és això del disseny segur per als adolescents? Entre les mesures estudiades figuren limitar determinades recomanacions algorítmiques, reduir elements que fomenten un ús prolongat, reforçar la privacitat per defecte, controlar el contacte amb desconeguts i millorar les eines de control parental i denúncia de continguts perjudicials. La proposta es recolza, a més, en un sistema europeu de verificació d'edat que la comissió en la qual que la comissió treballa des de fa temps en este sistema europeu de verificació. La intenció és que els serveis digitals puguen comprovar que un usuari supera una determinada edat sense tindre necessàriament accés a més dades personals que les estrictament necessàries. I la iniciativa arriba justament després que una enquesta europea hagi posat xifres al temps que els adolescents passen connectats. Tots vostès, si tenen fills, ho coneixeran de sobre. Segons l'Eurobaròmetre, publicat en 2026, els joves de la Unió Europea declaren passar una mitjana de 4 hores i mitja al dia davant de pantalles, això durant els dies lectius, i 6 hores i 10 minuts durant els caps de setmana. Un 14%, atenció, assegura superar les 10 hores diàries de pantalla. L'estudi, realitzat entre 26.297 adolescents i 12.750 pares dels 27 països de la Unió Europea, també mostra una diferència entre la percepció dels adults i la utilització declarada de les xarxes socials pels propis joves. Per a parlar de totes aquestes qüestions i d'aquest plantejament que posa damunt de la taula la Unió Europea, tenim amb nosaltres, a l'altre costat del telèfon, a Ricard Martínez. Ell és director de la Càtedra de Privacitat i Transformació Digital de la Universitat de València. És també membre del grup d'experts sobre transformació digital. Bona nit, Ricard.
1: Bona nit.
0: Per trencar un poc el gel d'aquest debat tan ampli o d'esta qüestió tan àmplia amb tantes aristes, quina és la teua opinió, així d'entrada, sobre esta proposta que llança la Unió Europea de limitar l'accés als joves, als menors, a les xarxes socials?
1: Mira, és una qüestió que venim demanant des de fa molt de temps i que, d'alguna manera, és el resultat també de la inacció de les autoritats europees. Tenim una norma de protecció de dades que mai s'ha fet complir de manera correcta, teníem capacitat d'acció que haurien d'haver executat, però bueno, han passat els anys, hem fet moltes recomanacions, les successives presidències de la Comissió Europea s'han reunit amb les xarxes socials que sempre se comprometien a adoptar estàndards i que es preocuparien molt, però el cas és que han passat pràcticament 15 anys des de que en 2000... No, 15 anys no, quasi 20. Des de que en 2007-2008 començaven a haver problemes i aquí continuem.
0: Anant al detall, què et sembla d'entrada este plantejament que fa la Comissió Europea per franges d'edat d'aquest accés, diguéssim, gradual? No?
1: És el plantejament mínim indispensable que venen reclamant tots els experts de moltes àrees des de fa molts anys. És a dir, miren, estos ecosistemes, per dir-los d'alguna manera, estos sistemes, estos entorns, han de tindre un disseny responsable, han de tindre un disseny funcional a l'edat, no han de ser manipuladors i addictius, no han d'explotar els menors, no han de, ho hem comentat molt per damunt, però no han d'exposar-los a contactes inconvenients o a riscos derivats d'aquests contactes, i han d'estar regits per una responsabilitat proactiva, per una responsabilitat vigilant, per un anàlisi de riscos i per un control de les grans plataformes adreçat a protegir el menor. I sobretot, han de verificar que efectivament el menor no es fa passar per un adult i es cola dintre de la xarxa social. Una qüestió que està regulada, per exemple, a Espanya des de l'any 2007 i als Estats Units des de l'any

0: 1998. No parlem d'avui, eh?
1: Sí, sí, sí. Una qüestió que m'agradaria també conèixer, la teua opinió, com a expert. En aquesta primera franja, la dels 13 als 15, la comissió proposa que només puguen accedir els menors entre aquestes edats, entre els 13 i els 15 anys, a comptes infantils supervisats pels pares. Uns comptes que ja han anomenat com minicomptes o una denominació semblant. Com serien concretament estos comptes infantils supervisats? Com funcionarien?
0: Mira, al final, la idea bàsica d'això, que pot tindre sentit en la ment del legislador, però jo, a hores d'ara, honestament, no ho acabo de veure, són comptes on els continguts estan controlats, on les accions del menor poden estar supervisades, on els riscos estan absolutament gestionats, on els contactes són molt traçables, on l'accés a grups demana moltes autoritzacions, però al final de la jugada jo crec que hi ha qüestions sobre les quals hem de reflexionar que tenen a veure amb la maduració del menor, amb els espais de llibertat que se li confereixen i amb com funcionen les xarxes socials. El problema que tenim a hores d'ara és que les xarxes socials estan pensades per adults i per a explotar o ho sent, dir-ho així, però és la meva opinió, per a fer els menors addictes en un entorn escassament, si més no, en absolut controlat. I això sabem que és dolent. Substituir això per prohibicions fins a certa edat té una certa lògica i haurem de treballar molt per ser capaços de dissenyar sistemes on el menor estiga segur, però també on el menor estiga lliure. Aquí estem parlant molt de com impedir que el menor faci, de com controlar que el menor, de com els pares van a controlar, però no estem parlant gaire bé gens de com un menor que recorde que als 13 anys és una persona en transició cap a l'edat adulta i que demana espais de llibertat, com anem a conferir-los espais de llibertat, diguem-ho així, segurs. I això és un gran repte, perquè, evidentment, tu has fet una apel·lació molt interessant. Si teniu adolescents a casa, mireu el que fan, ja ho sabeu vosaltres. Però si teniu adolescents, gent de 13 anys a casa, proposeu-li que a partir d'ara viuran en un panòptic on els pares ho controlaran tot i ja em direu si gasten les xarxes socials o no.
1: Sí, és un plantejament interessant el que fas, perquè evidentment planteja una contradicció i una realitat que és difícil de conjugar, no? I ser ànim que té qualsevol jove perquè... de descobrir i d'explorar amb la limitació i amb la prohibició, no?
0: Clar, és una reflexió que haurà de fer la Comissió Europea en el sentit de que si tu trasllades tot cap al control, cap a la prohibició, cap a les eines, que està molt bé, però no interferixes de manera determinant en el model de negoci i sobretot no fas que apareguin models de negoci segurs adreçats a menors, el que estàs és fiant tot a eines de control i a supervisió. I la pregunta és, com van a... El menor està conformant la seva identitat, també la seva identitat digital, també qui vol ser. I els menors, els nens, les nenes i els adolescents, també tenen dret a un cert espai de privadesa i d'intimitat per al seu propi desenvolupament davant dels pares. Perdona que faci una anècdota, faci una comparació molt, molt analògica.
1: Sí.
0: Que a partir de quina edat els nens i les nenes tanquen la porta de la seva habitació i ens demanen que truquem abans d'entrar?
1: No, és una comparació molt pertinent, està clar. Sí, evidentment, i aquesta necessitat de privacitat la tenen, no? I clar, no la podem tampoc coartar, no? En el món digital.
0: Efectivament. D'altra banda, jo valore molt positivament la mesura. El que a mi honestament em preocupa és fins a quin punt els poders públics de la Unió, primer, van a ser capaços de tramitar-la de manera àgil i ràpida. Perquè això ja fa temps que fa falta. La segona, d'implantar-la de manera efectiva. Però sobretot, i la tercera, és de proposar polítiques públiques que facin que aquesta norma no siga sols una generadora de protecció pel que fa als nens i les nenes, sinó també que els poders públics de la Unió Europea i del nostre país facin polítiques promocionals que conscienciïn a la població. Perquè el principal problema a hores d'ara és una població que no valora el risc, no avalua el risc del que passa i que, honestament, ja està pensant en quin model de mòbil eixirà per arreglar-li al nen i a la nena ara quan vinga l'aniversari, o per a demanar-li als Reixos i, o al Pare Noel per a nens de 10 anys.
1: Així és. Són les 9 i 43 minuts de la nit. Estem parlant amb Ricard Martínez, director de la Càtedra de Privacitat i Transformació Digital de la Universitat de València i membre també del grup d'experts sobre transformació digital. Estem parlant, estem reflexionant sobre la proposta de la Comissió Europea de prohibir l'accés de menors de 13 anys a les xarxes socials. Ricard, acabàvem de parlar sobre aquesta primera franja d'accés, els xiquets i les xiquetes entre 13 i 15 anys, aquest accés limitat a través de comptes infantils supervisats. Passem ara a la segona franja d'edat, la compresa entre els 15 i els 18 anys, i per a aquesta franja la Comissió Europea contempla que les plataformes hauran d'aplicar un disseny segur. Si en la franja anterior diguéssim que traslladaven part de la responsabilitat als pares i mares, en aquest control, ara ja s'adrecen directament a les plataformes que desenvolupen aquestes xarxes socials. Quan parlem d'un disseny segur per als adolescents, abans ja hem fet una menció a alguns dels aspectes que es contemplen, però tu com a especialista, com hauria de ser un disseny segur? Eixa seria una pregunta. I si creus que les empreses estan disposades a traslladar aquest disseny segur a les seues aplicacions?
0: Mira, un disseny segur, per a que ens entengui l'audiència, seria com la cara de darrere de l'espill del que actual està passant. Un disseny segur és un disseny en el que quan t'indexa una persona entre 15 o 18 anys ja sap que el seu espai està protegit i tancat per defecte frente a certes invasions externes. Ja sap que no el pot perfilar de manera que manipule la seva experiència d'usuari induint-lo a determinades conductes i consums. Pressuposa una actitud vigilant respecte dels continguts nocius i perillosos. És a dir, pressuposa, i aquí la teva pregunta crec que és profundament encertada, dir a les xarxes socials que el model de negoci que tenen no val per a 15 a 18 anys i que, per tant, han de tindre una política específica i un canvi per complet del model de negoci per a aquesta franja d'edat. Clar, des d'aquesta perspectiva, i tenint en compte que, d'alguna manera, el negoci actual, que està suportat per l'explotació massiva i sense molta consideració de la nostra privacitat, per a monetitzar-la en estudis, en publicitat, en inducció al consum, no tindria sentit en aquest ecosistema segur. Ara bé, si per alguna raó aquestes empreses continuen pensant que necessiten capturar aquesta franja d'edat i fer-los o acostumar-los a la plataforma per a que quan complisquen 18 anys i un dia entren en la mateixa roda que tots els demés, a lo millor sí. A lo millor sí que inverteixen i sí que estan ahí. Però des d'un punt de vista de la contraposició del model de negoci actual en les opcions que els donaran en el cas de que s'aprova el reglament, no pareix que tinga molt de sentit mantindre la inversió. Estic parlant des de l'opinió, però també des de les certes dades. Fa poc, Meta ha arribat a un acord amb 41 fiscals, amb 40 fiscals dels Estats Units, per indemnitzar amb 18.000 milions de dòlars com a màxim en un període de 10 anys allò que havia fet abans amb els menors. No ha pactat cap canvi del model de negoci. Un poc més de vigilància a l'hora de verificar l'edat, reduir el consum a 2 hores màxim al dia, amb interrupcions, tancar les portes per la nit, ajudar que els pares puguen fer coses, no ha modificat ni una coma del seu model de negoci. Només ha modificat les hores d'exposició, alguns controls i algunes accions. però el model de negoci

0: Sí, és el mateix. Si això és l'actitud de Meta, que en aquests moments, junt a TikTok, és el major proveïdor per defecte en aquestes franges d'edat, jo poso en dubte que el resulti mínimament rendible o rentable complir la norma o mantindre serveis per a menors.
1: Probablement siga una pregunta un tant retòrica, però creus que té suficient força la Comissió Europea per a forçar a aquestes grans empreses tecnològiques a modificar el seu model de negoci?
0: Si jo mire enrere a l'última norma o les últimes normes d'aquesta mena que s'han tramitat, que primer va ser el Reglament General de Protecció de Dades i la norma d'intel·ligència artificial, el que a mi em preocupava era que mitjançant el lobby es força una negociació allargada primer en el Parlament i després en la negociació que se fa en trílogs davant dels estats. És a dir, que el lobby pressione a qui pot tindre l'oportunitat de dilatar el període per a que aquest període s'allargui el màxim temps possible. Això ja ha passat en altres normes. I això seria, personalment, la meva major preocupació. Però, d'altra banda, trobo que al mateix temps la percepció del públic, de la societat, la idea que generalment tothom tenim i que estem veient a casa respecte d'allò que provoquen les pantalles i determinats usos de les pantalles, fa pensar que en aquest cas es donarà empresa per tal de ser executius i tindre aquesta norma quan abans. A partir d'aquí, la qüestió és com se va a exercir allò que s'anomena enforcement. És a dir, no, jo no sols tinc una norma. Jo la puc executar de manera contundent. Notícia recent. S'ha sancionat una gran multinacional per incompliment normatiu de protecció de dades en Irlanda en 483 milions d'euros. Uh-huh. Doncs bé, si això és la tònica, si això és el que passa, si les companyies saben que s'arrisquen accions molt contundents, efectives i immediates, la norma es complirà. Si no, ja veurem.
1: Parlàvem abans, hem comentat la qüestió de la verificació d'edat com un dels mecanismes, diguéssim, que ajuden a controlar esta situació un tant descontrolada. Este sistema europeu que s'està desenvolupant de verificació d'edat, en què consisteix? Perquè el que hem llegit abans és que el que propiciaria és que els propis serveis digitals automàticament detectaren l'edat sense tindre que afegir o introduir dades addicionals.
0: Bueno, tenint en compte que la Unió Europea ha desenvolupat sistemes d'identificació digital que s'anomenen EIDAS 2, i que està apostant per entorns de certificació digital i verificacions en checks i controls que exigeixen diversos passos i que, per tant, des d'una perspectiva material, estem parlant no sols del fet que hi ha una validació d'edat des de la pròpia plataforma a partir de mitjans propis, sinó que n'hi ha un sistema de validació prèvia que pot actuar com a fedatari, que pot dir que qui diu ser és qui és i té l'edat que té, hauria de ser un sistema, diguem-ho així, mínimament eficient. Així i tot, vull subratllar una contradicció o una situació que, honestament, a mi com a ésser humà, no sols com a expert, a mi em fa vergonya. De veres, hem hagut d'esperar a que els poders públics de la Unió Europea hagin desenvolupat un sistema útil per a una companyia que en els últims 5 anys ha obtingut gairebé 300.000 milions de dòlars d'ingressos nets, de beneficis nets. No han tingut ni un dòlar d'aixòs 300.000 per a desenvolupar ells un sistema segur. Jo prendria en tot això també.
1: Ricard, parlem ara de precedents o de països que estan al capdavant d'aquestes polítiques que tracten de limitar, que tracten de reduir els riscos de l'exposició dels menors a les xarxes socials. Austràlia és, en certa manera, el referent, no? El desembre del 2025 es va convertir en el primer país a prohibir les xarxes socials per a menors de 16 anys. Ha passat ja poc de temps, però estem ja ha passat ja any, un any llarg,

0: Quin és el balanç que vosaltres com a experts, o tu com a expert, quin balanç fas de l'experiència australiana?
1: Hi ha una qüestió que diguem-ne que la lliçó que ho pot traure del cas australià i de les polèmiques que s'han despertat allí, amb independència del major o menor èxit, és que, d'alguna manera, aquestes mesures, no vaig a dir que siguin contraintuitives, són contrafactuals. És a dir, les xarxes s'han instal·lat de manera tan determinant en la nostra societat com per a convertir-se en una necessitat per als usuaris de les mateixes. No te pots imaginar, no parlem ni de 13 o 15 anys, A la universitat, quan jo dono classe a gent de 18, de 19 i de 20 anys. Tu no pots ni imaginar i fins a quin punt no poden evitar 2, 3, 4 voltes durant la classe mirar a veure què diu el seu WhatsApp o consultar algun cas que siga ràpidament, perquè és que no poden resistir-ho. I no te digui ja de l'autisme al tram, quan puges allí ja ningú parla, tot el món està enganxat a la xarxa social. Prohibir l'accés a partir d'una certa edat suposa anar contra la pràctica estesa a tota la societat. I això és el problema. És un canvi radical. I hem de gestionar-lo. Hem de gestionar aquest canvi. Hem de convèncer la gent de que allò que estem fent és bo. Perquè la primera valoració és que en aquest context el que es prohibeixen són queixes, menors que tracten de falsificar la identitat, i molta gent que diu que això no aprofita per res. Doncs bé, si no promoguem simultàniament un canvi cultural i alternatives responsables i productives, tindrem problemes.
0: Estàvem parlant ara mateix o fa un moment de l'experiència australiana com a país capdavanter en este tipus de polítiques. França és l'últim que s'ha afegit abans d'esta iniciativa de la pròpia Comissió Europea. El Regne Unit també les va prohibir al juny del 2026. I França, el que ha passat a França és diferent, perquè França havia aprovat o havia tractat d'impulsar una llei que finalment el Constitucional, el 14 d'agost del 26, o sigui, fa res, va tombar. I va tombar un dels articles d'esta llei en considerar-lo un atac desproporcionat a la llibertat d'expressió. Feia una sèrie de consideracions al respecte d'este desenvolupament normatiu. Però no sé si coneixes el cas este francès, però...
1: Sí,
0: però bueno,
1: sí. I de fet em resulta preocupant per una raó. És a dir, les consideracions que feia el tribunal, d'una banda, no mereix la pena parlar-ne d'elles, perquè tenia que veure, eren de caràcter formal i procedimental. I la referència que més ha agafat els mitjans de comunicació en relació a la llibertat d'expressió no està gaire clara, però planteja, que això estigui damunt la taula, planteja un problema seriós i que està en el debat també respecte dels adults. I qui millor que parlar això que amb periodistes? És a dir, què entenem per llibertat d'expressió? Vull dir, si el que volem és garantir que els menors tinguin un lloc on expressar-se, on socialitzar, on compartir les seues coses, això està molt bé, però no li diguem llibertat d'expressió. La llibertat d'expressió és una altra cosa. La llibertat d'expressió és la garantia de que les persones puguen compartir i expressar lliurement la seva opinió, creences o idees. I és un valor essencial per al debat públic en una societat democràtica. A veure si ara anem a caure en el parany d'Elon Musk de considerar que qualsevol cosa que ho fa quan s'expressa és llibertat d'expressió. Això és el que més me preocupa. Perquè si el balanç és un enteniment de la llibertat d'expressió, no ja del nen o de la nena o de l'adolescent, sinó de tothom, com la possibilitat de manifestar qualsevol cosa a través d'una xarxa social, jo trobo que ens estem equivocant.
0: Ricard, quina... Ja anem acabant. Quina és la teua opinió sobre el futur a curt termini, a mig termini, d'esta proposta de la Comissió Europea?

0: Creus que anirà endavant o creus que...
1: No, jo estic absolutament convençut que anirà endavant. D'això no tinc cap dubte. Però em preocupa molt una certa concepció europea genesiaca de les normes i de la regulació. És a dir, així ens pensem que publiquem un reglament i estem arreglant el món. I el món hi ha que arreglar-lo des de l'estructura. El món hi ha que arreglar-lo des de les polítiques públiques, des de la inversió en formació i conscienciació, del desplegament d'accions clares que completen, des d'un punt de vista real i material, aquesta regulació. Si esperem que la regulació per ella mateixa resolgui el problema, ahí ens estarem equivocant.
0: Ricard Martínez, director de la Càtedra de Privacitat i Transformació Digital de la Universitat de València i membre del grup d'experts sobre transformació digital. Gràcies per participar en esta entrevista. Bona nit.
1: Gràcies a vosaltres per haver abordat un tema que és absolutament nuclear i essencial per a la nostra societat.
0: Gràcies. Bona nit.

0: Nosaltres tornem demà a les 9 de la nit, així en Contrapunt. Es deixem ara amb Gustavo Clemente i la tertúlia. Bona nit.
1: Comença la tertúlia de Contrapunt. Visió personal i anàlisi de la jornada. Amb Gustavo Clemente.

Bona nit. No sabem què es van dir. No sabem si van parlar de la candidatura. No sabem si van parlar del futur. No sabem si van parlar de l'oratge. El que sí sabem és que després de la reunió el president continua tranquil. I això, en política, és una habilitat. Bé, en política i en la vida. Perquè hi ha gent que necessita una candidatura confirmada per a estar tranquil·la. I hi ha gent que pot estar tranquil·la sense que li confirmen res. I això sempre és una virtut. I de Madrid ens quedem encara una estona perquè el Tribunal Constitucional ha fet un moviment important sobre l'amnistia i la malversació. I si tot acaba com apunta la majoria del Tribunal, la doctrina afectarà els condemnats del procés, inclòs Carles Puigdemont. Però no tan ràpid, perquè en aquesta història sempre hi ha una casella més. Primer sentència, després aplicació de la doctrina, després el jutge corresponent i després ja veurem. És una mica com reservar un hotel amb escala. Saps que arribaràs, el que no saps és quan. I seguim, perquè Begoña Gómez ja, com saben, té obert juí oral i el govern defensa de nou la seva innocència. El Masaiz assegura que confien en l'actuació del jurat i és que el govern confia molt. Diuen que confien en el jurat, diuen que confien en la justícia, diuen que confien en els socis i, segons el dia, diuen que confien també que els problemes desapareixeran si els anomenen d'una altra manera. I a Alzira, però, avui no hi ha cap possibilitat d'eixida per la tangent. Tres dels germans acusats pel tiroteig ja van camí de Picassent, un quart continua ingressat i un cinquè ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. I al barri de l'Alquerieta acomiaden l'home de 56 anys que va morir. Una història de violència que deixa una família destrossada i un barri encara pendent de les conseqüències. I després tenim el principal, que avui no obri. El teatre ha baixat el teló, però no perquè hagi acabat la temporada, no. De fet, ahir van presentar-la, sinó perquè l'edifici necessita una reforma. Problemes de seguretat, problemes d'evacuació, més de 1.200 butaques buides i una reforma que podria costar prop de 50 milions d'euros i que podria durar uns 4 anys. El principal tanca, el principal de València. La programació, en canvi, se'n va al Palau de les Arts. La cultura, almenys, té una cosa que la política de vegades no té: alternatives. I acabarem a Castelló, perquè allí

ja tenim el projecte del nou Hospital General. Més llits, més quiròfans, més espais. Un hospital nou que, si tot va segons el previst, serà enorme. I si no va segons el previst, doncs de segur que ho contarem. Estarem atents a l'evolució d'esta obra, avui presentada, i que començarà a posar-se en marxa l'any que ve. Tindrà una durada de 5 anys aproximadament. I el que sí pot ser una notícia de futur és la nostra relació o el pont establit amb la Xina. Ja saben, la setmana passada va haver una expedició, un dels expedicionaris està avui amb nosaltres i de seguida ens donarà més detalls amb la Xina. Ja saben, ixe país que vislumbra molts dels oficis que a casa nostra encara no podem ni imaginar. Per tant, probablement siga intel·ligent establir aquests vincles. I parlarem d'això, de fins a quin punt ens podem aprofitar d'aquest talent conjunt. Així que, bé, tindrà mèrit si aconseguim parlar, ni que siga de la meitat de les coses. Ens deia abans d'entrar un dels contertulis, perquè avui hem posat, o volem posar en el mateix programa, vostès no mereixen menys, Madrid, Brussel·les, Puigdemont, Ceuta, Picassent, el Teatre Principal, un nou hospital a Castelló, la Xina, així que posen-se còmodes. És una nit de ràdio, és una nit per escoltar A Punt Ràdio i per a que comence ja Contrapunto.

0: canvi tàctic en contrapunt. Acomiadem els companys Rubén Dempere i Xavier García del Valle i donem pas a altres tres col·laboradors que, bé, tractaran de posar una mica d'ordre o almenys intentar-ho en tot el que ha passat avui. Saludem Álvaro Razu. Hola, Álvaro, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Álvaro Ortuño, benvingut.
2: Molt bona nit.
0: Jesús Lorda, bona nit.
3: Molt bona nit.
0: I comencem recordant aquestes declaracions del cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca. Torna a repetir que està absolutament tranquil pel fet que la direcció nacional del PP encara no l'hagi ratificat per a ser el pròxim candidat a la Generalitat. Unes declaracions que ha fet quan avui els periodistes li han preguntat sobre la reunió que ahir va mantindre a Madrid amb el secretari general del PP, Miguel Tellado.
4: No sé què per a vostès és notícia, però la veritat és que hi hagi reunions entre el president del partit i el secretari general del partit no sol ser molta notícia a nivell intern, per tant, tinc poc que comentar. No, vam parlar d'altres assuntos, no vam parlar sobre ells. Tampoc me preocupa això. Jo vull al debat de l'estat de la comunitat perquè soy el president de la Generalitat i no hi ha nada més important que ser el president de la Generalitat. Per tant, estic absolutament tranquil.
0: Minut i resultat en este cas respecte a la designació de Pérez Llorca com a candidat a la presidència de la Generalitat. Álvaro Razu.
1: Yo creo que no hay nada nuevo. Sí que yo creo que hay errores de estrategia, eso sí. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no hay nada nuevo? Porque la proclamación de Pérez Llorca será la proclamación del resto de candidatos del Partido Popular en las comunidades autónomas. Esto se hace, o hasta ahora se ha hecho, un acto que yo mantengo que será mediados de diciembre, 13-14, son las fechas que se barajan, donde se hará un acto similar que se hizo con los cabezas de lista a los capitales de provincia, que ya se hizo en el mes de julio. Pues será un acto similar. No, es verdad que Pérez Llorca, la dirección del partido, no ha dicho

0: estudiaran a la Xina, que tindran un títol universitari que no serà només xinès, sinó també espanyol. Crec que ahir s'ha fet un bon treball per part de les administracions per poder-ho quadrar tot, i el campus és immens, és espectacular. La veritat és que ho compares en qualsevol campus espanyol i no hi ha color a nivell d'infraestructures. És veritat que són molt, molt recents, però crec que també s'ha de tractar d'importar una miqueta la manera en què planifiquen les infraestructures educatives, perquè es veuen algunes qüestions doncs, que jo personalment no les faria així a Espanya, com per exemple crec que faltava una miqueta més d'espais verds, però sí que és veritat que al final el temps que hi ha ahir, la humitat i demés fa que la gent no estiga als carrers tant com així, no es fa tanta vida al carrer, però sí que és veritat que a nivell de residències d'estudiants, d'espais comuns, la biblioteca que té la Universitat de Beihang, crec que n'hi ha moltes coses que n'hi ha que aprendre, i estic segur que aquest talent valencià que està allí aprendrà i les portarà així. Sí, doncs una visita molt breu, però molt intensa, molt bonica, i crec que amb un futur esperançador, o almenys això, esperançador per al talent valencià.
1: Has arribat a comprendre la dimensió, per tant, del per què de la seducció que ha suposat per a 60 alumnes valencians anar a aquest campus. Has entès en tota la seva magnitud per què han pres aquesta decisió, que podria, a lo millor d'entrada, estranyar, però una vegada has conegut tot el que envolta aquest campus, que has definit com una espècie de Silicon Valley, has arribat a entendre que és una inversió interessant en el seu futur?
0: L'alumnat, quan parlaves amb ells, tant en els micròfons com fora d'ells, el que deia és que havien decidit apostar per el campus de Xina, sobretot per la vinculació que hi ha en les empreses. És a dir, poder fer les pràctiques a grans firmes a nivell tecnològic internacional és una oportunitat. Després, clar, s'ha de veure les condicions laborals, el fet de quedar-te o no a la Xina, però sí que és veritat que a nivell d'experiència, a nivell de poder fer aquesta formació dual a la Xina, resulta molt interessant. I després està el tema de que quan acabes tens la doble titulació. Si decidixes tornar-te a Espanya, doncs sempre tindràs un títol de graduat en alguna enginyeria a Espanya, i si decidixes quedar-te a la Xina, doncs seràs graduat, no? A nivell de titulació i d'ordenació acadèmica a la Xina de ple dret. Crec que s'ha fet una aposta molt interessant. Els alumnes que han anat enguany han anat completament a cegues, i jo crec que és una cosa que és digna d'admirar, ja no només per als estudiants de màster, que ja tenen certa edat, no? Tenen ja 22 anys, han estat estudiant el seu grau i potser han viscut ja una experiència a nivell d'Erasmus o de mobilitat internacional, sinó me centraria més en eixes persones que han anat a estudiar el seu grau, nascudes a l'any 2008, algunes encara amb 17 anys, i que han decidit fer esta aposta, i tant per part d'ells com per part de les seues famílies que els han deixat anar, crec que al final es tracta d'una aposta molt valenta, molt interessant, però jo que he estat allí, que he pogut veure la qualitat del campus, crec que l'aposta acabarà tenint un bon resultat. Així i tot, doncs el temps dirà, i en el cas de l'alumna de grau, 4 anys a la Xina, doncs són molts anys.
2: Tropologo.
0: I veurem com avança això, no?
2: Vamos a ver, Wanzhou, sede de Alibaba, tenemos ahí Geely, tenemos ahí DeepSeek, ¿vale? El problema no es establecer colaboraciones, sino qué cortafuegos tenemos. Taiwán prohíbe ir a ese campus universitario, ese conjunto de campus universitarios, porque las transferencias tecnológicas e intelectuales son asimétricas. Cuando digo asimétricas, que los chinos lo roban todo, ¿vale? Estados Unidos ya nos ha puesto un mensajito de ninguna colaboración de investigaciones norteamericanas pueden pasar por estos investigadores posteriormente. En el contexto actual es interesante elegir los aliados, y es interesante saber quién va a ganar la guerra del futuro. Y está bien tener dos patas en distintos continentes, pero cuidado, porque los franceses, que ha dicho el compañero, ya están ahí, están con un protocolo que aquí no se ha hecho, ¿vale? Y es lo primero que les pidió el Ministerio de Exteriores francés a sus universidades, que son más avanzadas en el sentido de las colaboraciones exteriores. En Taiwán tienen, en Japón tienen, en Indonesia tienen. Y yo mismo, que soy estudiante de maestría en Asia durante 2 años, y no pude aguantar 2 años, me gustaría ver los 4 años en China, quién de esos 60 lo aguanta, porque digo que es tropolongo.
1: ¿Y en qué consiste ese protocolo que tienen los franceses y nosotros no?
2: Pues mira, básicamente hay un montón de cláusulas, porque bueno, son los franceses para legislar, pero esencialmente la investigación

0: Contrapunt. Gustavo Clemente. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Quan el dia s'acaba, comença el moment d'analitzar tot el que ha passat, sense embuts, amb rigor, des de la gespa fins als despatxos.
2: Anem directes a la redacció per a conèixer l'última hora de l'entrenament i les declaracions dels protagonistes.
1: Totes les claus de l'esport valencià explicades pels qui millor el coneixen. Cada vesprada, Dani Hermosilla posa ordre a l'actualitat esportiva de la nostra comunitat. Sintonitza Esport Chapunt, de dilluns a divendres, de 8:30 a 9 de la nit.
2: Perquè la informació esportiva no es deté i en esta casa sentim l'esport. T'esperem a Punt Ràdio.
1: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
3: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
0: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. On es decideix el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Porcat. Tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència. Sílvia Soria.
3: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
0: Pren nota. De dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: ...90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

És 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alponte al control de so i amb Salva Folgado, també en la copresentació i codirecció del programa, vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, @90minuts, TikTok, 90 minuts ràdio, i això són 90 en xifra, en número, 90 minuts ràdio per Instagram també, però en paraula, en lletres, sense xifres i números, i si voleu enviar un WhatsApp, ja sabeu que teniu la vostra veu, ja teniu, la...

el nostre canal de WhatsApp per enviar àudios amb la vostra veu i la vostra opinió al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: te sorprèn que Braulio tinga de moment l'autonomia que Mérito li va prometre per a treballar? I és la pregunta que avui vos fem. Te sorprèn que Braulio estiga tenint de moment l'autonomia que Mérito li va prometre per a treballar? Com deia este migdia, de manera encertada, en el seu Twitter s'ha folgado, Braulio ha clavat el bisturi en l'apartat mèdic i s'ha carregat al cap dels servicis mèdics del club, Pedro López Mateu. La situació del doctor, que arribà amb més perspectiva de negoci, recorden aquell hospital que pretenia muntar-li amb els diners del València, va arribar, dic, ixe doctor amb més perspectiva de negoci que de prioritzar la salut dels futbolistes, era ja insostenible. No és l'únic metge del CUL, avís, al qual el CUL li fa olor a pòlvora. De moment, Meriton ens està sorprenent amb decisions que arriben tard, però semblen lògiques. Carregar-se l'actor secundari Ron i tota la seva secretaria tècnica marca Acme, a Carlos Corberán, fitxar Braulio Vázquez per a director esportiu, deixar-lo escollir entrenador i fer fora el doctor López Mateu. Sé que ara està de moda pensar que hi si quiat, que ens espera un món de llum i de color, que ens espera el futur que Meriton ve prometent des que està ja fa 13 anys, 12 anys a València, però alguns seguim desconfiant. Miren, per impopular que puga ser, en els últims dies mantén esta opinió. El que s'ha fet en estos últims dies, en estos últims 9 dies, no és suficient. El seu bagatge m'impedís confiar de repente en Meriton. És com la parella en la que un dels cònjuges és reiteradament infidel durant 7 anys i de repente apareix un dia amb un ram de flors i un altre amb una caixa de bombons. Es fiarien vostès? Pues miren, jo no. Este partit va 160-2. Els dos gols molt bonicos, molt xulos i molt seguits. Però el marcador és de 160-2. No ho oblidem. No ens oblidem que el Meriton la sospita va sempre per davant. No ens oblidem que en Meriton un dia Peter s'alça amb el morro tort i encara que hagis guanyat una Copa del Rei i tinguis l'equip en Champions, vas per l'aire. I si no, que li pregunten a Marcelino i a Mateu Alemany. Bé faria Braulio en no oblidar amb qui i per a qui treballa. Per cert, molts dels que ara celebren l'arribada d'una persona de futbol per a la direcció tècnica, que vinga un entrenador contrastat o que s'hagi encarregat al doctor López Mateu, són els mateixos que criticaven als que ho criticàvem. Se recorda allò dels todomalistes? Ara resulta que si tot estava bé, per què està canviant la direcció esportiva, el perfil d'entrenador i el cap dels servicis mèdics? Ah, per cert, una salutació per al nostre fidel seguidor, el doctor Pedro López Mateu, que ens ha seguit molt en els últims anys i ens consta: doctor, la realitat, se pose vostè com se pose, és la que és. I com resa la dita castellana, dato mata relato. I en el cas de 90 minuts, dato confirma relato. 11:07, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 de la nit i 8 minuts, saludo ja a Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, com estem?
0: Bueno, pues el que estem és pendents, en este cas, de l'última hora de que ja m'ha avançat en el nostre Twitter, però és un dia mogut perquè veig esta última hora de Javier Aguirre i este migdia pues, es m'ha assabentat que el doctor, el nostre fidel seguidor, el doctor Pedro López Mateu, pues ja no forma part del València Club de Futbol.
1: Sí, diríem que Braulio, com acabes de comentar, ha aplicat el seu bisturi particular. Braulio sabia perfectament que el València tenia un dèficit en el servici, en els serveis mèdics, i a la fi, bueno, pues a mi m'ha sorprès, de veres, perquè jo pensava que este pols el guanyaria també Pedro López Mateu. Recordem que Corberán ja volia fer canvis en esta parcel·la, i a la fi Pedro López Mateu pues ha passat l'estiu encara com a cap del Departament Mèdic del València, però no ha passat el tall de l'arribada de Braulio. Per tant, Manolo, Braulio provoca canvis en el València, i un dels canvis que ha provocat, més enllà del fitxatge del nou tècnic, que és Javier Aguirre, de qui ara donem més detalls, pues és canviar el Departament Mèdic del València, on s'esperen canvis en els pròxims dies, perquè dona la impressió que no solament va anar fora Pedro López Mateu.
0: Bueno, tot això i moltes coses més anar xerrant en el dia d'avui, que recordeu també és dimarts, tenim càtedra de Miki, 11 i 9, te pregunte, com cada dia, com eren les fotos.
1: Mèdiques.
0: Mira-li.
1: Braulio aplica el bisturí. El director esportiu del València ha convençut Meriton per a destituir el cap dels serveis mèdics del club, Pedro López Mateu, que semblava intocable. Ara es treballa en un nou departament mèdic, mentre Javier Aguirre volarà en les pròximes hores cap a València amb el seu contracte absolutament ja tancat. 3 dies de descans per al submarí. La plantilla del Villarreal tindrà 3 dies de descans després d'un intens calendari d'inici de competició durant la finestra internacional. Íñigo Pérez no podrà comptar amb 11 dels seus futbolistes de la primera plantilla. Igual que ara fa un any, però amb una diferència, el Levante arriba a la finestra internacional després d'haver sumat 5 punts en les primeres 7 jornades, tal com va fer el curs passat, encara que té un partit pendent després de la suspensió del seu duel davant l'Atlètic Club, que ha de disputar, recordem, el dimecres 21 d'octubre. L'Elx torna als entrenaments després de 3 dies de descans amb una sessió de treball en la qual no han participat el xilè Lucas Cepeda, l'israelià Roy Revivo i el marroquí Adam Bouayar, convocats per les seues respectives seleccions. A més de Buba Sangaré, amb problemes físics, el conjunt de Martín Anselmi ja ha començat a preparar el compromís amistós del pròxim divendres davant el Cartagena, rival de Primera Federació. El tècnic donarà minuts als menys habituals. Elena Puello contra el Casademont Saragossa. La nova jugadora de València Bàsquet s'estrenarà com a taronja contra el seu ex-equip les dues últimes temporades en la semifinal de la Supercopa Femenina d'este cap de setmana a Torrejón d'Ardoz. Demà serà presentada la base alemanya Alexis Peterson després que el club hagi comunicat avui oficialment el seu fitxatge. Ara només resten per arribar les jugadores que estan en la NBA femenina, Alicia Flores, Marta Suárez y Raquel Carrera. Escoltem Puello.
2: Sí que es verdad que es un poco emotivo, ¿no?, por mis dos últimas temporadas allí, pero bueno, estoy centrada 100% en esto. Tengo ganas ya de pues, empezar a entrenar más con el equipo, de poder luchar juntas y sobre todo de competir y de poder intentar ganar este primer título.
1: I en els xics, l'equip de Xavi Albert prepara ja el debut en les dues competicions, divendres en l'Eurolliga, en la pista del Besiktas Turc, i diumenge el debut esta temporada en el Roig Arena, en este cas en Lliga CB contra el Força Lleida. Xest tornarà a ser el gran premi que tanca el Mundial en 2027. El circuit Ricard Tormo tornarà a albergar l'últim gran premi del Mundial de motociclisme, segons ha anunciat este dimarts MotoGP, la organitzadora del Mundial, a l'espera que divendres es revele la resta del calendari. El gran premi de la Comunitat Valenciana, que ha tancat habitualment el Mundial, ho farà en este 2026 en 3 dies 27 i 29 de novembre i repetirà també en 2027.
0: Les 11 de la nit i 12 minuts. Ja sabeu, la pregunta que vos fem en el arraba 90 minuts X o Twitter 90 en xifra, en número 90 menys ràdio per a TikTok, també 90 en xifra, en número, i Instagram 90 menys ràdio en paraula, en lletres, sense xifres ni números. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra veu al WhatsApp, podeu fer-ho al 6-9-42-18-01. Te sorprèn que Braulio tinga de moment l'autonomia que Meriton li va prometre a l'hora de treballar. 11 i 12... No perdem temps, pausa per a la publicitat i de tot això i de moltes coses més, xerrem ací en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
3: ¿Y dices que siempre sucede?
4: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
5: Solo se me ocurre. ¡Wow!
3: Increíble, pasa siempre.
4: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
5: ¡Wow!
4: Descúbrelo en tu concesionario.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
7: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.

0: Vinga, 11 de la nit i 14 minuts. No perdem temps, com vos diem. La notícia del dia ha estat la del doctor López Mateu. Ara la tractem, però primer la info que vos acabem d'oferir en les nostres xarxes socials. Salva Folgado, ja està tancat el tema d'Aguirre. Només falta la firma que se produirà en el paper quan vinga a València. I ara sí, ja fins i tot ja sabem quan viatja el tècnic cap a la ciutat.
1: Sí, a la fi ja està tot absolutament tancat, Manolo. Solament falta la firma, però ja s'ha donat vistiplau per part de Javier Aguirre i també del seu advocat. Així que fitxatge absolutament ja tancat. Sols resta aquesta firma que va produir-se en València quan arriba el tècnic. Quan arribarà Javier Aguirre? Volarà demà cap a Espanya. Arribarà dijous de matinada a Madrid i des de Madrid agarrarà un altre vol i es traslladarà cap al seu nou destí, com és la ciutat de València. Per tant, Manolo, tot absolutament tancat. La firma a València, però ja hi ha un acord absolut en un contracte que té moltes clàusules, com hem vingut contant en esta sintonia i fonamentalment amb els companys del partit de la una. Aguirre, que va agafar un vol i que dijous de matinada ja estarà a Madrid i d'allí volarà a València. Dijous ja estarà a la ciutat del Túria.
0: Notícia que vos dona el 90 minuts, Salva. Recordem també el que ha passat este migdia, i és que el València ha anunciat que despatxava el cap dels servicis mèdics del València durant els últims 6 anys, perquè va entrar en 2020, el senyor Pedro López Mateu, fidel seguidor d'este programa, ens consta, i que ja no és el cap dels servicis mèdics del València després de la recomanació de Braulio Vázquez de canviar també els servicis mèdics.
1: Sí, Braulio Vázquez ja sabia, Manolo, des de fa anys que no funcionava la parcel·la mèdica en el conjunt de Mestalla, i a la fi a Braulio sí l'ha autoritzat Corberán a fer canvis en el departament... L'IM, a fer canvis en el departament mèdic. És circumstància que no li va permetre a Carlos Corberán. Així els fidels de 90 minuts saben que Corberán ja volia fer canvis al llarg de la passada temporada en el València Club de Futbol, que va posposar-los cap a l'estiu, i a la fi Manolo va passar l'estiu i Pedro López Mateu continuava, tot i que Corberán era contrari a que continuara com a cap dels serveis mèdics del València. A la fi, el que no ha pogut aconseguir Corberán ho ha aconseguit Braulio Vázquez, i el València este migdia anunciava l'eixida del actual cap dels serveis mèdics del València, Pedro López Mateu, efectivament un fidel d'esta sintonia. Per tant, ara és ara, Braulio ja està treballant també en configurar un nou departament mèdic per al conjunt de Mestalla. Ja és història en el València, Manolo, Pedro López Mateu com a cap dels serveis mèdics del conjunt de Mestalla.
0: Perfecte. Alguna cosa més que afegir?
1: No, ara es presenta.
0: Pues a la catedral. 11:17, entrem en terreny de la catedral de Miqui.

0: La càtedra de Miki.
1: 11 de la nit i 17 minuts. Eduardo García Vell de Miki, què tal? Bona nit.
2: Què hi ha? Bona nit.
1: Bueno, Miki, la setmana passada, per qüestió, lògicament, de tot el que va ocórrer, no tinguérem possibilitat de fer càtedra. Així que tenim... crec que la càtedra, probablement, coneguent-te, va a envoltar tot el que ha sigut la... el doble partit o el període d'interinitat d'Òscar Sánchez, sí, que jo no sé si estàs d'acord o no, però deixa, crec que, un sabor de boca prou agradable tenint en compte d'on venia l'equip.
2: Sí, vamos a hacer un pupurri. Vamos a ver, primero, ja sé que no és actualitat el cessar a Ron i a Corberán.
1: Bueno, pero es que la semana pasada no pudieres comentar.
2: Por eso te digo, al no poder, sí que me gustaría dar un poco escuetamente mi opinión.
1: Sí,
2: me gustaría, claro, que se supiera mi opinión. Primero que todo, creo que llegó tarde el liquidar a Corberán y a Ron. Creo que sus mayores defectos fueron no contar con la cantera, venir jugadores veteranos que eran peor que la cantera, no colocar a los jugadores

0: 11 de la nit i 45 minuts. Com és el temps de debat, tertúlia i d'anàlisi? Ja siguen 90 minuts. Vos recordo la pregunta que estem fent-vos, i és si vos sorprèn que de moment Braulio, a Braulio l'estiguen respectant l'autonomia que Mérito li va prometre per a treballar. Que, bueno, a mi m'ha resultat sorpresiu. De fet, ara jo crec que anem a entrar en aquesta història. I comencem la tertúlia. Ja coneixeu tots els nostres canals de xarxes socials i el nostre WhatsApp, 69421801. I comencem ja amb la tertúlia que manté a Miqui, ja s'ha aflogat de la primera part, i que incorpora aquesta segona a Santi Marín. Hola, Santi, què tal?
1: Molt bona nit, Manolo.
0: I al company de Radio Marca en València, Lugo Cortés. Hola, Lugo, què tal?
2: Què tal? Buenas noches a todos.
0: Bueno, comence per la notícia que vos hem contat en el nostre, en nostres xarxes socials, en el nostre Twitter, Salva, i és que ja està tot acordat. De fet, ja demà començarà el viatge, perquè no és un viatge curtet, des de Mèxic cap a València, de Javier Aguirre.
3: Sí, aterrarà en Madrid dijous, en la matinada de dijous. A partir d'ahí agarrarà un altre vol directe cap a València. Per tant, bueno, pues, a primera hora del matí, o ben entrada a la matinada, estarà Javier Aguirre en València per a procedir a la firma del contracte. Ara sí, ja està absolutament tot acordat, totes les clàusules que acompanyen a aquest contracte, que és complicat per si i que obliga més al tècnic que al València, però bé, ja acorden les clàusules, se firmarà en València, ha costat, però bueno, a la fi se firmarà en València. Per tant, Manolo, ben entrada la matinada o a primera hora del matí, en València ja estarà Javier Aguirre, aterrarà en l'aeroport de Manises.
0: Vas a tirar la llarga. Ara entrarem en les teves del dia i en la tueta i tal. Sabedor de com és Aguirre, si arribarà divendres a València, penseu que dissabte i diumenge a treballar o que es donarà lliure i ja dilluns comença?
4: Jo crec que seguro que sí. Que el viernes entrenará ya, si no entrena jueves por la tarde.
0: No, dicho eso es imposible. Es imposible.
4: Pero hay una cosa. ¿Cuánto cuadro técnico trae?
2: Con el 2 por ahora.
0: Pero a la 2.
4: No, no trae 15.
2: Yo a ver, la información no.
0: Tony no, pero Nadal yo creo que. No, y algunos jocs quedarán covers amb gent de la casa. Por ejemplo, sí. El de Porters, que es queda a Chutorena.
3: Sí, pero grado físico. Pero Miki está tirando
0: de
3: sí,
0: Miki está tirando de los 15, claro. Los 14 que duya.
2: No, sí, no.
5: Yo pensé que Javier Aguirre entrenará un día, es dos, ¿no? Uh-huh. Perquè n'hi ha molts més dies fins al pròxim partit de Lliga, no ve tan seguit. Però de totes formes, per a mi, arriba tard. Si ja estava tot enfilada de que anava a ser Miqui el dimecres dijous passat, per a mi, avui dimarts, ja hauria d'estar entrenant, ja s'hauria d'avançar tot. Sí,
0: les clàusules,
5: les contractes... Singapur.
0: I després hi ha una cosa, jo no sé, Braulio Vázquez, si m'estàs sentint, que me consta, que...
3: Braulio, he de dir una cosa. Sí. Braulio és molt fan de la càtedra de Miqui i dels
2: Toma
3: vídeos
2: ya.
3: I dels vídeos de Miqui.
0: Ah, pues. Bueno,
5: que per cert,
2: i jo també.
4: Ah, pues preséntamelo.
5: Per cert, jo
3: me conten.
4: Lo dejo
3: cuéntame,
4: dicen. Lo dejo en tus manos. El tomar un café con él.
5: Jo plantejaria canviar el nom de la càtedra de Miqui per Miqui a la contra, ¿eh? Perquè estava escoltant.
3: La contra de Miqui, no la càtedra de Miqui, seria la contra.
0: Miqui a la contra està molt bé.
5: Estava escoltant
3: Miqui a la contra
4: a favor de Braulio.
5: Sí,
4: más a favor de Braulio que yo.
2: Tú has estado a favor de Braulio en cierta forma, pero si dices que tú dejabas al entrenador que acaba de bajar al filial Braulio, hombre, a favor, lo que es a favor.

0: que una de les,
1: fins
0: de les preguntes
1: quan,
0: és...
1: A quant de temps? Qui, perquè a lo millor li ho estan fent ara perquè acaba d'arribar. I diu, anem a fer-li cas ara, que acaba d'arribar.
0: Esta pregunta és la que jo li vaig fer
2: que acabe.
0: A Miguel Ángel, a

0: La realitat ens ho posa francament difícil. No vos ha passat mai? Total, s'és pensant tot el que faràs i que a més ho faràs amb un somriure i de sobte algú ve i fa ventim tots els teus propòsits. Segur que vos ha passat. Doncs això mateix ens ha passat avui a l'Hora de la Cultura. Jo tenia molt clar que vos plantejaria una reflexió bonica al voltant del que suposa una victòria per xicoteta que siga davant de les moltes indecències que patim a diari. Perquè ahir, justament ahir, la companyia Teatre Micalet va obrir les seues portes al seu nou espai, al carrer Torn de l'Hospital, on els directors de la companyia i el públic que es va acostar van brindar pel futur. Quina idea tan bonica per obrir un programa de cultura, no? I així ha encarat el dia, volent reflexionar sobre la victòria que suposa que, en este cas, la companyia de Teatre Micalet li guanya la partida a eixa misèria d'una junta de la Societat Coral que els va fer fora amb excuses barates, fluixes, i que no han sigut capaços de preparar cap programació de teatre a la sala Micalet, mentre la companyia ja té el nou local programat. Així venia, dic, quan el mòbil comença a sonar sense parar, avisant amb un missatge molt estrany, però que es repetia. Ei, que xapen el Teatre Principal de València. I al principi dius, això no pot ser, estic llegint mal. I telefones. I telefones, per exemple, entre d'altres, a la presidenta de la Betit, que fa uns dies ens comentava com anava a ser i com esperàvem que fora eixa temporada que ara comença, no? I la presidenta de la Betit t'ho confirma dient, això no pot ser, vaig a informar-me del que està passant. Doncs pràcticament a hores d'ara la informació és la mateixa que teníem a les 11. Els companys de la premsa escrita i dels informatius d'esta casa ho confirmaven. Eren 10:30, entre les 10:30 i les 11 del matí. El president de la Diputació, Vicent Mompó, anunciava el tancament imminent, des d'avui mateix i sine die, de l'històric teatre, dient que és que volen un teatre principal segur.
1: Volem un teatre principal segur, un teatre principal accessible, volem un teatre principal funcional i que estigui preparat per les necessitats culturals del segle XXI. Un teatre principal que conserve tota la seva història, la seva identitat i també el seu valor patrimonial. No estem parlant de pedaços, òbviament, volem donar una resposta a l'altura de lo que mereix la cultura valenciana.
0: En una roda de premsa convocada a mitja hora, a les 10:30 del matí, el president de la Diputació ha comparegut junt amb la diputada de Patrimoni, Paz Carceller, no la de Cultura, la de Patrimoni, qui s'ha recolzat amb l'informe tècnic rebut justament ahir a última hora.
1: Volem un teatre principal segur, un teatre principal accessible, volem un teatre principal funcional i que estigui preparat per les necessitats culturals del segle XXI. Un teatre principal que conserve tota la seva història, la seva identitat i també el seu valor patrimonial. No estem parlant de pedaços, òbviament, volem donar una resposta a l'altura de lo que mereix la cultura valenciana.
0: Efectivament, no era Vicent, no era pas Carceller, la diputada de Patrimoni, sinó Vicent Mompó. Podem escoltar la diputada de Patrimoni? Ara sí, pas Carceller es recolzava en un informe tècnic que rebien ahir a última hora.
2: Una cosa es detectar alguna deficiencia en alguna situación puntual y otra cosa es que tengamos un informe con un diagnóstico encima de la mesa donde nos dice que no se puede mantener el teatro abierto en esas condiciones. Ante esa tesitura, la única solución que tenemos encima de la mesa es cerrar por un tema de seguridad. Seguridad para las compañías teatrales, seguridad para los trabajadores y seguridad para los usuarios que pueden hacer uso de ese teatro. Entonces, lo que se ha priorizado absolutamente es la seguridad por encima de cualquier programación. Hay programación hecha, fíjate si nos ha pillado de sorpresa que el informe lo recibimos ayer. Ayer mismo nos sentamos, se valora y se toma una decisión. Es decir, es que no hemos perdido ni un segundo en tomar una decisión priorizando seguridad por encima de cualquier otra cosa.
0: Bé, està, que velen per la seguretat del públic, de tots nosaltres. Un informe, escoltàvem dir a Paz Carceller, diputada de Patrimoni de la Diputació de València, que diu, assegura, que no es pot mantindre obert com ho va estar fins ahir mateix. Per últim, en eixa mateixa roda de premsa ha comparegut el cap d'àrea de Patrimoni de la Diputació de València, Evaristo Carlos López Teruel. Ell és arquitecte de professió i amb molts anys de trajectòria. De fet, és l'arquitecte municipal de Llíria, ara en una comissió de trasllats a Diputació. I ens ha deixat clar que el problema principal està en l'incompliment de la normativa pel que fa a incendis i evacuació del teatre.
3: No hay una gran importancia en colapso ni nada por el estilo, pero que obviamente hay que repararlas para que no fueran para más. Luego el tema, digamos, fundamental y a vitalidad, que son defectos habituales que se podrían ir subsanando y que tampoco nos preocuparía, pero el fundamental es el funcional, en el que sí que han hecho un estudio detallado a nivel de pues todo el tema de evacuación, incendios, protección, salidas de evacuación, pues que hoy por hoy es un edificio que evidentemente tiene mucho valor estético, patrimonial y que data de una antigüedad bastante, con lo cual la normativa actual no la cumple.
0: A les 11 del matí, això és el que sabíem, el que acabeu d'escoltar. Ningú sabia res més encara del que havia pogut passar. Tenim entès, a més, que la diputada de Cultura de la Diputació de València, Rocío Gil, igual com la directora de l'Escalante, Marilene Alventosa, no sabien res de l'informe ni del tancament imminent. Probablement no era preceptiu informar-les, però una diu, xica, sí que haguera sigut un signe de bones pràctiques, no? D'educació, comentar-li-ho a la persona del RAM de Cultura. Qui sí estava al cas era la directora general de Patrimoni i secretària autonòmica de Cultura de la Generalitat, Marta Alonso, qui va ser informada ahir, a última hora, del tancament imminent. Alonso ha tranquil·litzat les companyies, que era el primer que, pel que patia tot el món, què passa amb les companyies programades, què passa amb la companyia Llapadú Artística, que acabava d'estrenar el llibre de la selva. Doncs Marta Alonso ha tranquil·litzat les companyies programades anunciant que Les Arts acollirà les funcions suspeses al Principal. L'escoltem.
4: Desde la Conselleria de Cultura anunciamos la reubicación de la programación de Generalitat Valenciana prevista en el Teatro Principal al Teatro Martín y Soler del Palau de les Arts Reina Sofía. Ante el anuncio de Diputación de València de esta misma mañana del cierre del Principal, estamos trabajando para trasladar toda la programación al Teatro Martín y Soler para que el público pueda disfrutar de la programación prevista en las mismas condiciones. Ante esta circunstancia sobrevenida, como es el cierre del teatro por parte de la titularidad, hemos buscado soluciones de inmediato. Por tanto, el Palau de les Arts acogerá nuestra programación en breve.
0: I fins ací les declaracions que s'han fet. Perquè, creieu-me, ningú vol fer declaracions. El sector de les arts escèniques està en xoc, i no espera menys. La programació del Teatre Principal per al trimestre es va presentar justament ahir de matí, 24 hores abans del tancament. Clar que ja ens han dit que l'informe va arribar per la vesprada a última hora. La companyia Llapadú Artística ha vist suspès el seu espectacle El llibre de la selva després de només dues funcions. Acabem d'escoltar que no sabem encara quan segurament actuaran en Les Arts. El llibre de la selva és un espectacle a l'estrena del qual va acudir la diputada de Cultura, Rocío Gil, amb la seva criatura de 20 mesos. I jo em feia una reflexió. És d'imaginar que ningú va a un teatre perquè li pot caure damunt amb la seva criatura de 20 mesos. Veritat, i Rocío Gil tampoc haguera anat. La casualitat ha fet que avui tinguérem convidada a l'estudi a Rosàngeles Valls. Com sabeu, ballarina, coreògrafa, gestora de dansa, directora d'Anant de Dansa, per parlar del llibre de la selva, justament l'espectacle que ha dirigit i coreografiat. No ens acompanya Rosàngeles Valls. El disgust és massa gran i la informació massa poca com per poder mantindre una conversa que no ens porte a expressions o a parts del a situacions desagradables, no? I mireu, finalment sí que ens planteja una reflexió el que ha passat avui amb el teatre principal. Sobretot, si no farem, si no fem scroll, i en compte d'això, si no ens deixem dur per opinions infundades, i en compte d'això acudim a l'hemeroteca. Mireu, al llarg dels últims anys, el Teatre Principal ha sigut motiu de discussió entre la Diputació i la Generalitat. Jo mai ho he entès, perquè la majoria de les voltes les dues administracions eren del mateix color polític, però ahí està la realitat. El resultat és un cúmul de retrasos a l'hora d'escometre una rehabilitació integral o per fases que es reclamava des de fa molt de temps. No és un any ni dos. Ningú volia assumir la despesa de la inversió en l'edifici del segle XIX. Fa just ara 10 anys, l'octubre de 2016, desapareixia el Teatre Escalante per un problema similar, problemes estructurals en este cas, en l'edifici. L'administració el va deixar perdre. El va deixar perdre. No va fer res per conservar-lo perquè no va voler invertir en un edifici que era de l'arquebisbat, un argument cultural de pes. Aquell mateix any, el conseller Marçà presentava el pla Fes Cultura. Recorde que aquell pla estava dotat amb més de 400 milions d'euros. Això és el que deien. Sembla ser que la dotació no comptava amb recuperar la sala Escalante ni amb col·laborar amb la Diputació en el principal. Un any després, l'any 2017, la Diputació escomet la reforma de la façana del Teatre Principal amb un pressupost de 900.000 euros. La façana estava molt deteriorada i es fa eixa rehabilitació. I tot el món van pensar que després de la façana vindrien altres aspectes de la rehabilitació. En aquell moment ja sabia tot el món que el Principal necessitava una rehabilitació integral. I l'aleshores diputada de Cultura, Maria Josep Amigó, va dir que hi haurien noves partides, a més de la façana, en els pressupostos de 2028 per escometre altres reformes necessàries en el Teatre Principal. Estem en 2017. Per no fer-ho molt llarg, ens en venim ja quasi ara. 2023, fa 3 anys. Setembre de 2023, fa 3 anys exactes, la Diputació anuncia la rehabilitació del Teatre Principal per fases, aprofitant els mesos de menys activitats. De menys activitat, i tu dius, quin sentit comú? Vull dir, perquè és complicat, ningú diu que siga fàcil deixar el Teatre Principal com toca. I aquell anunci, tot el món va pensar, home, està ben plantejat. En febrer de 2024, l'Institut Valencià de Cultura i la Diputació seuen per buscar una eixida consensuada sobre la rehabilitació del Teatre Principal. Ja es parla de l'accessibilitat i el pati de butaques com a punts urgents. I es parla d'un informe que assenyala els punts més urgents. 2024, fa 2 anys. La Diputació, representada per la diputada de Cultura, Rocío Gil, és la que convoca la reunió a la qual assisteixen també la vicepresidenta segona, Reme Matxolari, i convenen amb la secretària autonòmica de Cultura, Paula Añó, convenen començar a posar diners. La Diputació havia posat 60.000 euros, que ja valoren ells que és poc, però el primer punt, i demanen a Conselleria que faci el mateix per començar el projecte. 2 anys haguerem pogut fer coses. Juliol del mateix any, 2024, durant la presentació del projecte per al nou Teatre Escalante, que pot ser algun dia arribi a ser realitat, ja se'ns diu que la rehabilitació no és viable per fases, la rehabilitació del Principal, i que caldrà anar a un tancament del teatre durant les obres, amb un pressupost de 42 milions d'euros i anys per davant per escometre el projecte. És a dir, es diu que no es pot fer a poc, però que encara ens queden anys per a poder escometre el projecte. I en un mes després, agost del 24, la Diputació recupera el manteniment de l'edifici, que fins a aquest moment compartia amb la Conselleria de Cultura, perquè crec que aquest ha sigut el punt de les picabaralles. El teatre és de la Diputació, el manteniment i l'explotació de la Conselleria, i vés a saber què passa. Acaben així els retrets cap a Conselleria per part de la Diputació per no haver fet cap rehabilitació i manteniment del teatre. I com vos dia, sí, caldrà fer una reflexió sobre el que ha passat. En primer lloc, és de rebut que dues administracions, des de fa tants anys, es tiren els mobles al cap i s'espolsen la responsabilitat de mantindre un edifici fonamental? Perquè a mi me costa d'entendre. Sobretot com dèiem abans, la majoria de les voltes han sigut del mateix signe polític. Finalment, els diners eixen de la mateixa butxaca, amb una diferència. A Diputació paguem els que vivim a València només i en la Generalitat és que vivim a qualsevol comarca, no? D'altra banda, és normal que es tiren davant una programació amb producció pròpia de l'Escalante inclosa quan s'ha demanat un informe pericial sobre el teatre, quan hi ha un cert temor? Hauria costat poc dir, mireu, no arrenquem temporada i quan arriba el juny, quan s'acaba la temporada anterior, demanem el projecte que podria haver-se demanat abans i comencem. I anunciem que es paralitza el teatre principal mentre no estiguen les obres fetes. No cal desmuntar i organitzar el desgavell que han organitzat. Dic jo, eh? Perquè penseu que a l'Institut València de Cultura li costarà diners reubicar les companyies, més els diners que hagin perdut les companyies. Cobraran els actors que han estat treballant en el principal i havien d'estar treballant este mes? Això, jo, si més no, no ho sé. Segurament serà informació que anirem tenint. Si l'informe tècnic, si l'informe pericial, que ningú ha vist, tret dels responsables, parla de problemes greus en els accessos, si no m'equivoque mal, el que ha dit el cap del Departament de Patrimoni és que té els defectes habituals, que no són problema, no hi ha perill de que s'enfonse, són problemes funcionals en l'evacuació. Doncs bé, si es parla de problemes greus en els accessos, vol dir que estem exactament igual com fa 10 anys o 12. On està la urgència de tancar en 24 hores? O ens falta molta informació que no ho descarte i quan la tinguem vos la donarem o no ho acabem d'entendre. I la pregunta que més mal fa de fer-nos és: podria haver al darrere una lluita de poder per ser el més estimat del líder de cara a unes eleccions que tenim ahir a tocar? Jo voldria pensar que no pot ser de cap manera així, però has vist tantes coses en esta vida. Per cert, tractant-se d'un problema que ve de tan lluny i que ha passat per la taula del despatx de gent de tots els colors polítics, avui fa mal escoltar segons quines reaccions i declaracions, perquè ningú, en molts anys, ha volgut agafar el bou per les banyes i donar-li una solució al teatre. Qui sap si atorguem la capacitat de decidir a gent que no ho hauríem de fer. I avui, què voleu que vos diga? Sí que podem escoltar la Lupe perquè Teatro, la cançó Teatro, no ha parlat mai de teatre, perquè el teatre sempre és veritat. La Lupe parla o canta de falsetats o de mitges veritats.

I al ritme de la brúixola de Ximoteo Bar emprenem l'agenda per recomanar-vos què és el que podeu fer el dia de demà en matèria cultural. I anem a començar a Sueca, on dimecres 23 de setembre a les 6.

De la vesprada arranca el Festival Internacional de Cinema de Merda al Centre Municipal Bernat i Baldoví. I direu, això què és? Si no el coneixeu, clar, és la 13a edició ja, eh? I en esta 13a edició proposa cinema de baix pressupost, entre el trash, el gore o l'underground. Obrirà amb Revoada, de Duca Ríos, un western d'animació cyberpunk que s'estrena a l'Estat espanyol. I més cine, en este cas a les 6 de la vesprada, la Filmoteca de València projecta Blue Moon, de Richard Linklater, dins del cicle Top Crítica i Festivals, amb Ethan Hawke. En el repartiment, la pel·lícula ens situa en la nit de l'estrena d'Oklahoma l'any 1943 i acompanya el lletrista Lawrence Hart en un moment de soledat i de desencís personal i professional. I del cinema passem a la literatura i a la memòria històrica. A les 7 de la vesprada, l'Octubre, Centre de Cultura Contemporània de València, acull la presentació de Rumb a Orà, març del 1939, de José Miguel Santacreu Soler. El llibre reconstruïx la travessia i l'arribada a l'Àfrica del Nord francesa de prop d'11.000 persones que procedien de la zona republicana al final de la Guerra Civil. Al teatre, a les 8 de la vesprada, al Talía de València es presenta Besos, de Carles Alberola i Roberto García, amb direcció d'Alberola. És una reposició, després de 20 anys, si no m'equivoque, 20, una comèdia tendra i àcida sobre l'amor i tot el contrari, el desamor, que transforma les cançons amb què hem crescut en diàlegs i records. En el repartiment trobem Noelia Pérez, Carles Alberola, Carme Joan, Alfred Picó i Verònica Andrés. I si vos avellís escoltar poesia o compartir-ne, dimecres a les 8 de la vesprada torna Poètrix a la Casa de Patraix, al carrer del Convent de Jesús número 11 de València. Esta primera trobada, després de l'estiu, tindrà format de micro obert per a qui vulga participar. Cal reservar per WhatsApp, tant per recitar com per a assistir de públic. I tanquem, no tanquem, encara ens esperem, però seguim amb música. A les 8 de la vesprada, Fórmula Quinta actuarà al Teatre Olímpia de València. Amb Paco Pastor al capdavant, la banda recuperarà cançons com Eva Maria o La Fiesta de Blas o Cuéntame. Clar, és que estem parlant... Tenen uns quants anys, Fórmula Quinta, ja, no? I ho faran en un concert que reuneix alguns dels seus grans èxits, diria per a la gent més gran, però són moltes d'aixes cançons han tornat a escoltar-se recentment. I ara sí, tanquem l'agenda amb el power pop de Speedways. La banda londinenca torna este dimecres, demà, a les 9 de la nit, al Loco Club de València, al carrer de l'Erudit Orellana, número 12. Amb influències de Nick Lowe o d'Elvis Costello, el grup es retroba amb el públic valencià en una sala que ja és habitual en les seues visites, amb un repertori de melodies directes i molta energia rock.

Escoltes l'Hora de la Cultura en Apunt Ràdio. El pretext. Qualsevol excusa és bona per raonar de tot plegat.

0: since you went away. La sort que jo tinc és que avui hi havia pretext i sé que Arturo Rico em farà traure un somriure i em llevarà un poc la mala llet que porta dins del cos des de pràcticament les 10 del matí. Arturo, bona vesprada, bona nit.
1: Bona nit, Reis, així estem. Tinc, t'he hackejat el teu Spotify i per tant vaig posant cançons que sé que t'agrada. Així que sí, a veure si ho aconseguim avui.
0: El meu Spotify, diu, però si és... és d'acudit, el meu Spotify. Sí, sí.
1: Com sabràs, el
0: pretext... Que bonic, este Nat King Cole.
1: És que Nat King Cole amb Autumn Leaves és una meravella. Nat King Cole és una meravella en si, però és que esta cançó és...
0: I Autumn Leaves també, clar.
1: Té molt a veure en el tema del pretext, que no vaig a desvelar encara, perquè recordem que el pretext ja no és el pretext. El pretext és el pretext la nuit.
0: Ah, pretext la nuit.
1: Perquè anem a la, ja passades, les 12 i mitja la nit.
0: I tots els pretexts tindran eixe to tan, que tan m'agrada a mi?
1: Sí.
0: Que bé.
1: L'intenció, però bueno, jo ja saps que faig de vegades alguna catra maldat. I...
0: Sí, i poses allà...
1: Així que bueno. Perquè a mi m'agrada que la gent l'escolte descansant ja de nit, però bueno, que estiguen un poquet en alerta perquè no saben quan però pot sonar cosa. Alguna cosa que...
0: Val.
1: Mira, esta setmana Reis hem traslladat el pretext de dilluns a dimarts. Els dies no s'assusten. I això ens ha deixat un poquet d'aquest lloc molt especial del calendari. El fet de traslladar el pretext m'ha donat a mi el pretext per a parlar del tema d'avui.
0: Sí.
1: I és que quan acaba el programa, uns minuts més tard, precisament a les 2 i 5 de la matinada, atenció, estarem oficialment en la tardor.
0: Oh.
1: Així que esta nit...
0: No, m'acabé d'assabentar. Mira, el que fa agarrar un berrinxe de bon matí.
1: Parlarem des d'una estació, però amb l'altra esperant-nos. Ja la porto. I és que l'estiu encara no se n'anà del tot.
0: No. Fa basca,
1: pot ser
0: el dia.
1: Queden sobre la pell alguns dies de calor, alguna finestra oberta i la resistència íntima a guardar aquestes sandàlies o a acomiadar aquestes nits tan llargues. A mi, de moltes vegades, vaig a confessar-te així en antena, a mi les nits se me fan, de vegades, massa llargues.
0: A mi també.
1: Jo, que es faig de nit un poquet abans, tampoc m'importa.
0: Vols
1: però
0: dir?
1: La llum ja ha començat a canviar. Les vesprades s'acurten i l'aire, a poc, això sí, anuncia que alguna cosa està a punt de transformar-se.
0: Cert.
1: Així que, per si no quedava clar, en este pretext anem a parlar de la tardor. I és que la tardor és probablement l'estació que millor ens parla del pas del temps.
0: Sí.
1: Si mirem...
0: És l'estació que ens diu que totes les fulles cauen, com està cantant Nat King Cole.
1: Efectivament, i és que les fulles no és que caiguen, és que a més, abans de caure, canvien de color.
0: Que bonic.
1: I els paisatges també tenen aquest matís més silenciós. Nosaltres també en octubre arrenca la universitat, arrenquen les feines després d'estiu. Tornem bàsicament a les nostres rutines, a aquests espais interiors i a una certa necessitat de recolliment.
0: Jo la sent imperiosament. Lo de les rutines m'ha fet gràcia. Arturo, tu i jo crec que lo de les rutines no...
1: És que així,
0: cada dia tenim una sorpresa nova.
1: Per a qui no ho sàpiga, si la ràdio és una cosa de... per analitzar.
0: Sí, donaria per a fer un curt.
1: Esta nit entrarem en la tardor a través de la música, com sempre, el cinema, la ciència i la literatura.
0: Wow.
1: Mentre fora, quasi sense fer soroll, l'estiu ja s'està acomiadant.
0: Adéu.
1: I Reis, com bé has hem comentat al principi i has descobert ben ràpid, comencem amb una de les melodies que millor han sabut convertir la tardor en música. Estem escoltant Dice Autumn Leaves en la veu càlida i elegant de Nat King Cole. És una cançó...
0: Quina meravella, podríem posar-la 10 voltes seguides?
1: Tot el programa podríem, vale. Ja mitja hora.
0: Vale.
1: Mitja hora queda, la podríem posar en bucle.
0: En bucle.
1: És una cançó sobre les fulles que cauen, però també parla sobre l'absència, sobre aquest moment en què un paisatge ens torna i se recorda algú que sí. Ja no està al nostre costat.
0: Uau.

0: I diu que és quina meravella els pretextos d'Artur, d'Arturo, des que anem a les 12:30 de la nit. És que al final sí que és de bé. Me faré jo l'Spotify a partir del pretext.
1: Mira,
0: que podríem, no és igual.
1: Podríem fer una llista de Spotify del pretext. Això estaria,
0: això
1: molt,
0: estaria
1: bé.
0: Molt bé.
1: Això estaria molt bé. Mira, me guanote. També.
0: Molt bé, bona idea.
1: Hi ha les coses a fer, que són unes quantes.
0: Que no en tenim ninguna.
1: No en tenim ninguna, per tant, anem a fer esta també.
0: Vale.
1: I és que si Nat King Cole es remou per dins... Així, a casa nostra tenim la veu de Borja Penalba. És que
0: és curiós, era un tremendo guitarrista i productor fins el dia que obri la boca i tot el món ens quedem bocabadats dient, ah, però és que és igual de bo cantant.
1: És meravellós.
0: Sí.
1: I és que a més te somiava distret entre les coses de Tisgirovac. És una meravella. I és que per a mi l'Atalador té una cosa que... té un... Sona sempre a guitarra acústica.
0: La tardor, és de
1: la tardor sona a guitarra acústica.
0: Pot ser també algun violoncell, de també, tant en tant. Veritat?
1: També.
0: Va.
1: I, bueno, per ser en Borja Penalba de fons, l'anem a deixar ahí sonant, anem a parlar un poquet de la ciència. Perquè tu diràs, ai, per què?
0: Això.
1: El dia 23, a les 2:05, a més, 2:05 de la matinada...
0: Ni abans ni després.
1: Ni abans ni després, comença la tardor. Doncs, Reis, no és el calendari qui decidís l'arribada de l'estació, sinó la posició de la Terra en el seu recorregut al voltant del Sol. I és que el que ocorre és que esta matinada, a les 2:05, d'ací uns minutets, es produirà el que es coneix com l'equinoci de tardor, que és eix estant en què el Sol, en el seu moviment aparent, travessa l'equador celeste cap al sud. I és que aquest dia les hores de llum i de foscor van a ser molt semblants. Encara que no arriben això sí a ser matemàticament idèntiques, doncs a partir d'aleshores a l'hemisferi nord estem les nits. Continuaran guanyant terreny i els dies, això sí, es faran cada vegada més curtits.

0: I és que la tardor, per tant, no arriba perquè la Terra estiga més lluny del Sol, sinó per la inclinació del seu eix. És a dir, a mesura que avancem en l'òrbita a l'hemisferi nord, el que fa és rebre els rajos solars d'una manera menys directa i durant menys hores. Per això, baixa la temperatura, canvia la llum i la natura comença a preparar-se per als mesos freds.
1: Tot això si el canvi climàtic ens ho permet.
0: Efectivament. I no, no marqueu en tots els calendaris ja el dia 23, perquè la tardor no comença sempre el mateix dia.
1: No.
0: I és que al llarg del segle XXI ho farà entre el dia 22 i el dia 23 d'este mes de setembre, segons com encaixen la duració real de l'òrbita terrestre, que això vull que notar, no és exactament, de 365 dies, i els ajustos del nostre calendari, especialment els anys de traspàs. Enguany, podem dir això sí, com hem dit, amb una precisió molt poc habitual, que és que quan passen 5 minuts de les 2 d'esta matinada, l'estiu haurà acabat i la tardor haurà començat oficialment. I ara sí, amb esta posa en escena, ja amb esta explicació científica, anem a continuar parlant de música.

0: veritat és que escoltant la música que estàs posant, la tardor sembla que ja està així, eh?
1: Has vist?
0: És
1: que li queda molt poquet a Reis. Molt, sí? molt poquet. I és que si la ciència ens explica per què arriba la tardor, són aquestes imatges quotidianes que comentàvem abans, un poquet les que ens fan sentir que ja està així. Esos carrers, per exemple, que estan coberts, esos flors, de ses flors, ja anava a dir flors.
0: Flors, que és la barreja de fulles i flors.
1: Flors, perquè són molts idiomes, Reis, i de vegades sí. Es confundís. Sí.
0: És que, no ho sabeu, però Arturo té el do de les llengües com Sant Vicent Ferrer. Veritat.
1: Això diuen, no ho sé. Jo el que dic és que, ara sí, estan els carrers coberts de fulles seques. Fulles, ho he dit molt bé, eh?
0: Sí.
1: I els arbres que tenen uns colors preciosos. A mi m'encanta, a mi que m'encanta tot el bucòlic.
0: Tota la paleta dels ocres.
1: Exacte, tenis d'ocres, de grocs, de roguents. És que la pluja, per exemple, que arriba, aquesta pluja fina, darrere dels vidres, els paraigües que tornen. En canvi, t'ho vaig a confessar una cosa, Reis, a mi no m'agraden els paraigües.
0: Ja ho sé.
1: Jo sóc xubasquero.
0: Perquè mai en la vida n'has agafat un.
1: De cintura per cavall.
0: I mira que plou, eh?
1: De cintura per cavall, empapat. Però això sí, el cap i la part de dalt, tot sec. Amb un xubasquero, els paraigües a mi no m'agraden. Me posa nerviós el vent.
0: A la pluja fina darrere dels vidres, Arturo,
1: això és bonic.
0: És molt bonic.
1: Això sí, però quan plou molt.
0: Però així, lo de la pluja fina, fa temps que no ho veiem passar, eh?
1: No, la
0: és
1: veritat que no.
0: Qualsevol cosa menys fina.
1: Menys fina, això que podríem confirmar, sí. I és que el que parlàvem també abans, això de la llum i el canvi de la llum.
0: Sí.
1: La llum, perquè a més la llum ja no és que se'n vaig abans, és que a més la llum és diferent, la llum és un poquet més baixeta,
0: és tènue,
1: la seva dorada és més curteta, transforma i ese paisatge amb mitjan vesprada ja,
0: sí,
1: que dona una sensació també de calma, no? I és que també tornem a això, les xaquetes, l'olor de terra banyada, les mans al voltant d'una tassa calenta, tornem a aquestes begudes calentes que són també meravelloses, i les primeres nits en què ens ve de gust quedar-nos en casa mentre fora refresca. Ai, jo sí que trobo a faltar,
0: sí,
1: quan les nits
0: però en això arriba el fred i a mi el...
1: Jo que sou més de fred.
0: Tu eres més de fred.
1: Més de fred.
0: Deu ser de casa rica i no li preocuparà pagar la calefacció.
1: Ho sent molt, però jo que visc a soles, ja te dic jo, que vaig de manta en manta, capa a capa, com si fos una ceba.
0: Ple de corfolls, com les seves.
1: Cert. I ja que ara vam a parlar també de música, sí, tenim que parlar
0: d'esta
1: cançó, del que estem escoltant, no?
0: La meravella.
1: Tot això sembla habitar dins d'esta cançó que es diu Autumn Town Leaves i ses fulles de tardor de la ciutat, no? De la banda nord-americana Iron and Wine. I és una cançó que avança amb la mateixa calma en què cau una fulla d'un arbre.
0: Sí.
1: El que estem escoltant és la veu íntima de Sam Bean, el creador

0: no? D'esta banda de Brian Wine i esa delicadesa d'esa guitarra acústica que comentàvem, no? Que està dibuixant una tardor serena i un poquet melancòlica. Ai, la melancolia, que bonica que és. Feta de camins silenciosos, finestres entelades i uns records que reapareixen quan aquests dies comencen a fer-se un poquet més curts. Perquè la tardor no és només aquesta estació que veiem al paisatge. És també una oportunitat, diria, per a baixar un poquet el ritme, que no ve mal.
1: Tant de bo, eh?
0: Sí.
1: On he de firmar?
0: De mirar un poquet cap a dins i d'escoltar. Com ara tot allò que fa soroll de l'estiu... Soroll que feia allò, que el soroll de l'estiu no ens havia deixat sentir. Allà, per fi, mai així.

0: I és que...
1: Les aconseguiràs que me'n vaig a casa.
0: Ha vist?
1: Tranquil·la, relaxada i amb ganes de tardor.
0: I de Iron
1: and
0: Wine...
1: I mira que he entrat a travessar l'estudi.
0: De Iron and Wine dels Estats Units, si n'hem vingut així.
1: De Carolina València.
0: Efectivament, hem posat a tardor, amb el seu Nevada València, però atenció, perquè he posat una cosa totalment diferent. És una versió...
1: És una preciositat de versió.
0: És que a finals del 2025 la cançó va ser reinterpretada, atenció, en valencià, en grec xipriota, en frisó i en occità, dins del projecte europeu Troba'm Unió Europea per Change, pel canvi, i el que estem escoltant són les veus d'ací d'artistes del nostre territori, com la Maria, com Esther i com el Pau Alabajos, entre molts altres artistes.

0: I és que de les imatges
1: bonic,
0: habituals
1: que bonic, que bonic.
0: De la tardor, ara anem a una imatge molt més improbable. I és que es vore nevar a València, Reis.
1: No sé, tal i com van les coses amb els canvis globals de la climatologia, dels moviments climatològics, en una d'aquelles veiem nevar a València o a Alacant.
0: Amb el canvi climàtic més... tot va ser possible,
1: tot
0: crec
1: va
0: jo.
1: Tot va ser possible.
0: Malauradament.
1: Sí, efectivament.
0: Però jo vinc amb aquesta curiositat. Jo estava escoltant aquesta cançó i deia... quantes vegades habrà nevat a València?
1: Sí.
0: I he fet ahir una búsqueda per les xarxes un poquet, per internet, i esta cançó, Nevar a València, ja ho he comentat, una de les cançons més emblemàtiques del grup València Tardor...
1: Que tornen, que estan a punt de tornar.
0: Que estan a punt de tornar. El disc era Patrais, està publicat el 2017, i és que esta cançó el que parla és d'esperar que passi una cosa extraordinària, quasi impossible, que se converteix la neu en una metàfora d'aixòs desitjos que mantenim vius encara, que sabem que difícilment arribaran a complir-se.
1: Però que ens mantenen alerta.
0: Efectivament.
1: I que ens fan pensar que això, que tot és possible.
0: Així és, i és que Reis, nevar a València és molt poc habitual.
1: I tant.
0: Però atenció, no és completament impossible. No existeix un recompte oficial únic, perquè no és el mateix que caiguen alguns flocs que una nevada arriba a quallar.
1: Sí.
0: Però la documentació meteorològica permet identificar almenys 6 episodis des del 1885. Les grans nevades que cobriren la ciutat de Blanc foren des del 1885, el 1946 i 1960. Esta última va ser l'11 de gener de 1960 i va ser l'última que va quallar de manera generalitzada als carrers i a les teulades. Després, això sí, sí que tornarem a veure flocs o xicotetes acumulacions en episodis com els del 83, 1983, el 2005 o fins i tot el 2006.
1: Eixes les he vist jo ja.
0: Jo també. Estes dos últimes. Això sí, però mai un mantell semblant
1: a
0: ixe del 1960.
1: És molt difícil a vora mar, no? Quan està nevant a vora mar, mare de Déu.
0: I és que pot ser per això el títol funciona també. Perquè a València, esperar la neu... és una manera molt poètica d'esperar l'impossible.

0: També t'he de dir una cosa. Si hi ha una gent capaç d'esperar l'impossible, som els valencians.
1: Això sempre.
0: Que tenim tantes coses pendents que ens passem la vida esperant l'impossible. Sí, i així ens quedem.
1: Esa llista que es manté infinita.
0: Hauríem de fer-la entre tots, la llista dels impossibles. De allò que esperem que algun dia es duga a terme, siga una realitat. Mira, un dia farem una llista, per exemple, dels museus que s'han anunciat i mai s'han fet.
1: Ui.
0: Curiós.
1: Això és llarga.
0: Sí.
1: Però sembla el pretext, Reis. Ara, sí. No podia ser d'una altra manera, anem a parlar un poc de cinema.
2: Ahora, querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Veo que el señor Pitts piensa... La literatura del 19 no tiene nada que ver con la escuela de comercio o la facultad de medicina. ¿Verdad? Es posible. El señor Hopkins quizá también piense... Sí, deberíamos limitarnos a estudiar al señor Pritchard. Aprender la rima y métrica y olvidarnos de intentar alcanzar otras ambiciones. Les contaré un secreto. Acérquense. Acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Citando a Whitman... Oh, mi yo, oh vida de sus preguntas que vuelven, del desfile interminable de los desleales.
1: Si em dius adeu... Ai, és que sí, molta gent li fera cases de paraules de Robin Williams. Possiblement en la cultura les coses serien molt diferents.
0: I tant.
1: Ara anem a parlar...
0: Si algú li fera casa a la cultura, deixem-ho ahí.
1: Podríem acabar la frase. La tardor també és el moment de tornar a les aules, ja ho hem comentat, de tornar a la universitat, als col·legis, d'entrar un curs nou i de vegades de descobrir una manera diferent de mirar el món. Mm-hmm. Això és el que succeeix en el Club dels Poetes Morts, la pel·lícula dirigida per Peter Weir en 1989 i protagonitzada per Robin Williams, el que escoltàvem en la seva versió doblada. En l'estricta Acadèmia Welton, el professor de literatura John Keating anima els seus alumnes a acostar-se a la poesia no com una lliçó que cal memoritzar, sinó com una ferramenta per pensar, emocionar-se i trobar la seva veu pròpia. Amb el seu recordat, Carpe Diem, els convida a aprofitar el present abans que el temps, inevitable pas del temps, continuï avançant. I és que no és casual que una part important de la història estigui envoltada de paisatges de tardor.
0: És de veres.
1: Efectivament.
0: Mira que l'he vist voltes.
1: Pues, ara la vas a veure un poquet recordant este pretext, perquè en aquesta pel·lícula que l'haig vist, aquestes fulles, el sabre roig, que tens la boira, els camins del bosc...
0: Sí, tots en l'abric, no?
1: Efectivament, tots en l'abric, la llum que cada vegada més breu, no? Acompanya aquests joves...

0: que també estan vivint una transformació seua personal, no?
1: Sí.
0: I és que com els arbres que deixen caure les fulles, estos alumnes comencen a desprendre's també de les normes,

0: viure una vida que sentim realment nostra.
1: Però també parla per a mi, que a micro tancat i mentre escoltàvem l'escena Lídia Artur, Arturo, què has fet? És una de les meves pel·lícules, l'hauré vist 25, 30 voltes, no ho sé, la de voltes, no? Sobretot parla d'eixa satisfacció de quan una persona ha fet allò que creu que ha de fer, que és el que li passa al professor quan se'n va, que li importa un rave, ja menjarà del que siga, però no s'ha traït i ha ensenyat poesia. I és el que els passa als alumnes no traïdors que fan eixa escena final de capitán, mi capitán, no? Emulant un poc a Whitman.
0: Efectivament.
1: O el Whitman. Quina meravella. Que cap ocell
0: trenqui l'harmonia del seu cant. I és que We Race, atenció, perquè venim amb doble ració de cinema.
2: Y así empieza todo. Te damos la bienvenida al fantástico mundo del señor Fox.
3: ¡Oh! ¿Bailamos?
2: Su vida es fantástica. Su esposa es fantástica.
4: Como esté ocurriendo lo que creo que ocurre, mejor que no sea así.
2: Sus vecinos no son tan fantásticos.
5: Son Bogis, Vance y Bean, tres de los granjeros más malvados del valle.
3: ¿Qué es eso?
6: ¡Quieren sacarnos!
2: Pero están a punto de descubrir que este zorro...
6: Tengo una idea.
2: Es más astuto que nadie.
6: Topo, ¿qué sabes hacer?
7: ¿Ver en la oscuridad?
6: ¿No servirá, conejo?
7: Soy rápido, conejo.
0: I és que res, per a completar esta doble sessió...
1: Quin canvi, eh?
0: Has vist? Canviem les aules i els boscos del Club dels Poetes Morts per un altre paisatge de tardor, esta vegada animat. És el paisatge de Fantàstic Senyor Fox. Esta pel·lícula, amb esta pel·lícula, Wes Anderson, una pel·lícula que va estrenar el 2009, es tracta d'una adaptació de stop motion de la novel·la infantil de Roald Dahl. I és que el protagonista és el Senyor Fox, una rabosa elegant, intel·ligent i incapaç de renunciar del tot a la seva naturalesa salvatge. Després de prometre a la seva família que abandonaria els robatoris, decideix assaltar les propietats de tres grangers, de Bogis, Vance i Bean. I així desencadena una persecució que posarà en perill tota la comunitat d'animals. Però és que si Fantàstic Senyor Fox encaixa també en esta nit dedicada a tardor, és sobretot per la seva atmosfera visual. I és que cada pla està construït amb aquests colors, les taronges, els grocs, els marrons que comentàvem, i una altra imatge també, aquesta dels camps, acabais de segar, els arbres quasi despullats, cau sobre terra i una llum daurada que pareix la d'una vesprada d'octubre. I és que davall de l'humor i de l'aventura, es tracta d'una pel·lícula que parla també de la família, de la maduresa i de la dificultat d'acceptar qui som quan la vida ens demana que canviem. Perquè també és que la tardor és una estació de possibilitats. Perquè aquesta estació és precisament això, és una transformació que ens obliga a deixar algunes coses enrere, però sense perdre allò que ens fa únics.

0: anys, des del ja tenen, 1990.
1: Ja tenen deures els oients, per a donar. Sí. És que, amb...
0: Per cert, tu saps que moltes festes se celebren al voltant de la tardor. Vull dir, el santoral més important no deixa de coincidir amb els solsticis i els equinoccis.
1: Claro. És que ja, ja
0: de primavera i de tardor, d'estiu i d'hivern.
1: Ja és certa màgica.
0: Siguen les falles, siguen les fogueres, siguen... tot, tot.
1: I és que parlem de literatura.
0: Va.
1: Com hem dit, parlem de Ray Bradbury i en este cas l'elecció ha sigut El País d'Octubre.
0: Que fàcil de llegir i quina lectura més meravellosa.
1: Publicat el 1955, atenció, no és una novel·la, sinó el que és una col·lecció de 19 relats en què allò quotidià va deixant pas, a poc, a l'inquietant i al fantàstic. I és que les seues
0: fantàstic
1: pàgines...
0: de vegades molt real, eh?
1: Exacte. És que les seues pàgines estan habitades per cases silencioses, personatges solitaris, criatures estranyes, porcs infantils i secrets que estan, pareixen que estan esperant l'arribada de la nit per a despertar-se. I és que Bradbury no necessita mostrar-nos grans mostres. Li basta amb una habitació en penombra, un soroll inesperat o alguna cosa que no hauria d'estar allí. I és que el País d'Octubre és també un lloc simbòlic on viu eternament la tardor. És un món de vesprades cada vegada més curtes, arbres despullats, vent fred, boira, fulles seques... Però hi ha temes profundament humans, ahí baix. Està la por a la mort, la soledat, el pas del temps... I sensació que la infància va quedar enrere, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I és que
0: això és la mort.
1: Efectivament.
0: És a dir, el xiquet que fórem no existeix. Va morir en el seu moment i ara som una persona totalment diferent i probablement ens passem la vida morint.
1: Així és.
0: I això és un poc el cicle de Bradbury, no? Vull dir, no, contat així, amb la mestria de Ray Bradbury, però sí, sí.
1: I és que, Reis, va arribar el moment d'acomiadar la secció.
0: Ah, sí?
1: Perquè em sembla que em queden sense temps. Es queden molts poquets minutets. I ja has vist que m'he portat molt bé.
0: Molt.
1: Amb cançons, música tranquil·la, acústica, relaxant per a donar la benvinguda a la tardor.
0: Recomanacions que m'agraden tantíssim.
1: Doncs, Reis, això s'acaba ja.
0: Sí?
1: Sí. Anem a tancar amb un poquet
0: més. No pots veure'm feliç fins al final, no?
1: Anem a tancar amb un poquet més de marxa i ho sent molt pels oients per als que estiguen intentant dormir.

0: I és que amb esta veu de l'artista nord-americana Lizzy McAlpine amb el seu To The Mountains, del primer disc que va publicar allà per 2000, si no m'equivoco, crec que era 2022... Però ho tindria que comprovar. Però bueno,
1: no seria capaç de dir de memòria de quan és un disc. Ja de fa 10 anys.

0: I és que millor manera de tancar amb una vida, passada de Camilo i Carin León a la una i mitja, quasi la una i mitja de la matinada. Una cançó que ens parla d'amor, però que jo, el pretext l'he utilitzat, és bàsicament que li estem dient. Pues que l'estiu de 2026 ja és una vida passada. Ja li estem dient adeu. I per tant, pues mira, adeu.
1: És com un amor que ha passat, no? L'estiu?
0: Efectivament. Fa només unes horetes, encara hi érem estiu. A missa calor, les nits llargues
1: i les finestres obertes. En mitja hora o 35 minuts estarem...
0: I ara sí, molt poc, ja estem metent en la colxa i posant-la damunt del llit. Així que ja ho sé, ja ho sabeu. A gaudir un poc de la tardor, que comença en uns minuts. I com canten ells, no? Ja l'estiu de 2026 es queda en el passat. Així que ja saps, Reis, jo torno la setmana que ve, que millor em porte bé.
1: Sí, no?
0: Sí.
1: Val. Quin gir inesperat, no?, per acabar. Bé, ho comentàvem abans, no?, citant el Club dels Poetes Morts, Carpe Diem, el temps passa i les coses són com són. Ha passat el temps, nosaltres ens n'anem. Esperem que demà siga un dia amb menys sobresalts. Tornem demà, quan siguin les 12:30. Fins aleshores, ja ho sabeu, feu bondat. O no? Dime por qué.
2: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Cuida't, l'espai de cures personals en A Punt Ràdio. Cuida't, amb Sílvia Soria.
3: Hola, hola, hola, molt bon dia, com esteu? Jo espero que molt bé, perquè ara tenim una hora per davant per a parlar de coses bones, de cures, de propostes... I jo estava l'altre dia pensant, escoltant els companys informatius, que això de la IA, tu saps que estan dient que si és perillós, que si s'està, bueno, rebel·lant contra la humanitat. I jo, donant-li voltes, té que haver qüestions bones, positives, perquè jo sempre dic, i continuo dient-ho, que el problema de la tecnologia i de la innovació no és la innovació en si mateix, sinó el que fem en ella. Així que anem a parlar d'oftalmologia, però des d'un enfoc, ja veureu, molt tecnològic.

0: tecnològic i de mobilitat. I vos va sorprendre. Són qüestions que estan fent-se al nostre territori, que estan exportant-se des de València, des de la Comunitat Valenciana, i que poden canviar el futur, tant en aquesta especialitat, oftalmologia, com en la mobilitat de les persones. I ja veureu, conegueu Doria? Jo l'he coneguda un poc més a fons últimament i és una solució tecnològica que mos va donar i està donant ja moltes alegries. I després vos presentaré a Azorín, no el de literatura, no. És un investigador, un decà, una persona de la universitat que està desenrotllant un exoesquelet que interpreta el que estàs pensant per a que puguis manejar-te, algo increïble. Així que anem a parlar de tot això, però també d'una cita que unís esport i salut, con lo cual es benvinguda, té ese concepte global de la salut que entenem en este programa, i també més qüestions de temes que jo crec que tenen cert interès, com per exemple el que va ocórrer el divendres per la nit vinculat a la salut, que ha convocat la Conselleria de Sanitat. A veure si puc repassar tota l'agenda. I abans d'arrencar, recordeu que el 28 de setembre comença la campanya de vacunació, que es faran tres fases i que inclourà, com és lògic, la grip, la Covid i el virus respiratori responsable de la bronquiolitis. La primera fase serà, com també és lògic, residència de majors, després ja passaran els menuts, segon cicle d'educació infantil, la segona fase arranca el 5 d'octubre i ja per a novembre l'última. Així que anem allà, que no vull perdre ni un minut. Vos parla Sílvia Sòria, en la part de producció Sílvia Labort, i en la part tècnica una dona, que vos va encantar, perquè hi ha la visió que és àgil i desperta. I a més m'està mirant en ulles de m'agrada el ritme d'esta sintonia, i sin aquest de les nostres. Sofia Álvarez, arrenquem.
1: En Apunt Ràdio et volem. I volem que et cuides.